0: Han de parlar d'aquell llibre d'en Pau, que Pau, a mi m'ha sorprès, perquè mirant el teu currículum, tu ets un home d'art dramàtic, sí, bàsicament.
1: Sí, sí, sí.
0: Què vas estudiar i quina és la teva trajectòria?
1: Vaig estudiar al Col·legi del Teatre de Barcelona, interpretació, i llavors sí que em vaig especialitzar més en experiència, en gestió cultural, i és el que he treballat fins ara. Uh-huh. I sí, jo també estic sorprès d'haver fet un llibre de cuina, sí. Oi?
0: Com t'ho planteges i per què de cuina?
1: Mira, va començar doncs, en el confinament, jo també vaig fer pa, vaig començar a cuinar. I,
0: perquè abans no cuinaves?
1: No massa, no. Cuinar com a tal, de cuinar, sí que de subsistència, no? Però...
2: Sí. O sigui, va ser el confinament.
1: Sí, el confinament, clar, és quan em vaig interessar i vaig dir, vale, aviam, i vaig començar a fer vídeos, els vaig començar a penjar a les xarxes, i això, doncs, va començar a generar com una comunitat amb un interès comú, que era, doncs, aquests records, aquesta memòria, els estris antics, la cuina tradicional, i d'aquí, d'aquestes xarxes socials, vaig voler passar-ho al meu terreny, perquè quan em vaig cansar una mica de, ostres, això fins quan faré xarxes socials, no? No, tampoc m'interessava massa, vaig voler passar-ho al terreny professional, que és l'escenari, i vaig presentar a la Fira Mediterrània de Manresa un projecte, i a partir d'aquí doncs, vaig començar a traslladar la cuina a l'escena. I pel camí em vaig trobar amb una editora, la Mireia, de La Campana, que em va dir que vols fer un llibre. I vaig dir, ostres, ara mateix no puc. Però d'aquí, quan acabi el procés aquest dels espectacles, sí, al cap de 2 anys, que això fa, doncs ara fa un any aproximadament, vam començar a escriure el llibre, vam començar el procés d'escriure aquest llibre, que recull una mica tota aquesta trajectòria, aquesta investigació que he fet.
0: Que has anat fent, i sobretot, clar, m'interessa també el tema d'art dramàtic, com escenifiques la cuina.
1: La vam escenificar molt a través de testimonis, d'entrevistes, o sigui, vam posar en escena molt la veu del poble, que al final la cuina és del poble, i a través d'això vam posar-la molt. Va ser un espectacle que es deia Relleus, que era com si fos una cuina... Era cuina en directe, fèiem unes mandonguilles amb pèsols
0: sí?
1: en directe amb una dona que ens ensenyava a fer la recepta, i jo doncs anava explicant experiències, anècdotes, curiositats sobre les mandonguilles, i això va ser el primer espectacle. I el segon va ser l'Escudellòmetre, de Santiago Rusiñol, que vam adaptar, és un monòleg que vam adaptar, i el vam farcir doncs, de totes aquestes entrevistes o totes aquestes veus que jo vaig anar trobant durant aquells anys d'investigació. Mm-hmm.
0: Mm. Clar, i tot això t'ha servit per escriure el llibre, no?
1: Exacte. Llavors, tot això ha quedat reflexat en aquest llibre, ha quedat plasmat en format escrit. Mm-hmm. Sí, sí.
0: Que bé, i també aquesta investigació, no?, en arts escèniques que t'ha duit per aquest camí d'antropològic, al final.
1: Sí, al final és investigar què fem els humans amb la cuina i totes les emocions que genera, no?, i la identitat, la memòria, tot això és el que m'interessa i és el que reflexa el llibre bastant, és molt emocional.
0: Sí. És que la cuina és emocional, Jaume, tu estàs d'acord?
3: Sí, és curiós perquè el llibre m'ha fet donar que jo em pensava que no tenia una relació especial amb la cuina, perquè a casa meva no han sigut mai massa de cuinar, però el llibre m'ha fet veure que sí que et relaciones a través de la cuina d'alguna manera o altra, i que per poc que cuinessin a casa meva, hi ha certs moments de comunió amb la família que és molt important el que estàs menjant o el que es cuina, i per mi va ser també un descobriment fer la relectura de la meva infància amb aquesta clau i veure com certes receptes que jo he menjat de petit me'n seguien recordant i seguia recordant el gust i em segueixen vinculant a gent de la família que ja no hi és, i això ja ho vaig descobrir llegint el llibre, que vaig poder acompanyar el Pau mentre anava escrivint.
2: Perquè vincula, és a dir, la cuina, tot i que passi el temps, que haguem passat d'aquesta cuina més tradicional o casolana, que ara en parlarem, cap a aquesta industrialització, cap a la globalització, també ens ha duit a perdre maneres, no només maneres, sinó també olors i gustos, els olors i els gustos dels plats o del menjar que feien, per exemple, les padrines, no? És a dir, que la cuina activa els sentits, en tots els sentits.
1: La cuina... Sí, justament és una mica això, no? La cuina de casa i la perillositat. Poso en valor la perillositat o la importància de preservar la cuina familiar de cada casa, no? Perquè està clar que l'escudella i la carn d'olla no es perdran, el fricandó no es perdrà, el pa amb tomàquet no es perdrà, però l'escudella de la teva àvia o de la teva mare potser sí, el fricandó aquell concret que feien a casa teva Això sí que està en perill i és responsabilitat de cadascú, de cada casa, preservar les receptes familiars.
0: Sí, però és molt difícil.
2: Clar.
0: És a dir, jo intent fer-ho igual que mo mare, seguint exactament les mateixes instruccions i no me surt de la mateixa manera.
2: Hi ha les mateixes mesures, sí, els mateixos ingredients, però, clar, mans diferents.
1: Mans no? diferents i l'aprenentatge...
0: I experiències diferents.
2: Sí. Experiències.
0: I forns i
1: exacte,
0: i estris.
1: El foc, l'estri... Sí, per això és important aprendre a cuinar observant i fent al costat de la persona que ho fa, no? Perquè és allò de un pessic de sal o una mica d'aigua o un polsim de farina. Però ja, però què és això? Si tu ho veus, si cuines al costat d'aquesta persona, és molt més fàcil. Cada cop posa una cullerada de paté als macarrons i això no ho havia notat. I perquè ni se n'adona, no?
0: No, clar,
2: així com ens hem fet, o així com vivim, hem sabut agafar aquest relleu de les mares, de les predines, no m'ha après, o millor dit, n'hem desaprès?
1: Jo crec que hi ha gent que sí que n'ha après. A mi m'està agradant fer aquest relleu. Ho estem deixant molt per ocasions especials, pel diumenge o per la trobada amb amics, però al final la cuina de casa, la cuina familiar, també és la patata i mongeta tendra o és una sopa de fideus i arròs. Vull dir que al final és cuinar el dia a dia.
0: Sí, un pa amb oli, que
2: deia. Això mateix.
0: Que moltes vegades ha estat sopar de moltes famílies durant molt d'anys.
1: Exacte, sí.
0: Ara els nutricionistes no troben que no...
3: No, el pa amb oli ja s'ha de deixar?
0: Home, per sopar, els hidrats, sabeu que...
3: Vale, clar.
0: Complicat.
2: I jo en soparia cada dia.
0: Sí, com ho hem de fer, això?
1: Clar, aviam, també, el tipus de cuina d'abans, de tradicional, també estava fet per un tipus de feina diferent, no? Doncs una cassola amb llard, no? Alguna cosa molt densa era per després anar a treballar al camp i cremar totes aquestes calories. Ara, anar a una oficina, doncs, és diferent. Però hi ha una entrevista molt, molt xula al llibre que la Dolors ho explica. Diu, jo treballo en una oficina de comptable, però jo cuino d'una manera determinada. Jo em faig escalivada, jo faig carn i jo compro productes de proximitat. Al final, cuinar també és comprar amb responsabilitat, no? I amb sostenibilitat. Vull dir, és tot un ritual.
3: Jo crec que al llibre hi ha una crida enrere, no? A agafar les receptes antigues, però també hi ha una crida endavant, perquè és una cosa que això fa el Pau moltíssim, que sempre convida tothom a cuinar a casa seva. Si quan fa un àpat, convida la gent abans de l'hora de l'àpat,
0: sí?
3: I el procés de cuinar l'integra a la trobada amb els amics.
0: Ostres, això està molt bé.
3: Fa absolut.
0: És a dir, tu quedes a les 12, si heu quedat per
2: abans.
0: Dinar.
1: Abans. No, abans. Normalment és sopar, doncs quedem a les 6 per, doncs, si s'ha de fer una escudella...
3: És que imagineu les hores de bullir una escudella.
1: Clar,
0: que tu fas plats d'aquests d'hores i hores.
1: Sí. O si fem croquetes, doncs no les faré totes jo, les farem entre tots.
2: Clar, sí. Una experiència taller.
1: Sí.
2: Clar, ens manca experiència, sobretot estem ofegats o vivim amb moltes receptes, sí. Molt de receptaris, molt de cuiners que intenten transmetre receptes, però, clar, pot ser que manca això, posar-t'hi, experiència, no? I anar provant, més que receptari.
1: Sí, a tot. Ara les xarxes estan plenes ja de cuina tradicional i de cuina casolana, de casa, familiar, però les xarxes n'estan plenes. Ara el que falta és que ho cuinem a casa, clar. I que ho integrem en el nostre dia a dia.
0: Sí, això sí. I jo quan ho veig a xarxes tenc ganes de fer-ho, també te desperta una miqueta aquesta necessitat a vegades de dir, o de menjar bé, o de cuinar tu, perquè saps que si ho fas tu, saps quin és el procediment, els ingredients que has posat i tot, però clar, després hi ha una cosa que en aquesta vida que es diu temps.
1: Sí, que és voler, això també ho diu la Dolors, no volem ni una mica de feina de res, diu, hi ha gent que per anar a treballar s'està 2 hores i 2 per tornar.
0: Ja.
1: Aquest temps és el que perdem potser per cuinar, no? Diu, hi ha una entrevista molt interessant, molt reivindicativa, d'una dona de la Vall de Camprodon, que a mi m'agrada molt.
0: I què diu? No és petit spoiler.
1: No, doncs tot això és molt crítica i diu, o sigui, no s'ancla en el passat, però sí que diu, ostres, abans no hi havia caps de setmana pels seus pares, que eren ramaders, no hi havia hores de no fer res. Llavors, el temps era... també treballaven moltes més hores que nosaltres ara, i bé que cuinaven. Però no, no dic que hagi de ser així, ni molt menys, eh? Vull dir que ara s'ha... El paper, sobretot, d'aquesta dona ha canviat, ha anat a... La meva mare ja va anar a la universitat, ja ha anat a treballar i no s'ha quedat a casa, que és positivíssim. Però potser ara ens toca a nosaltres, si és que volem reivindicar aquesta identitat que ens fa especials, que ja no anar a la corrent d'aquest món tan globalitzat, doncs una de les maneres és la cuina.
0: És cuinar, ja. Clar, però després vas a determinats supermercats que ha menjar fet, i és més barat que si el fas tu a teva, perquè tu has de comprar, has d'anar a comprar, has de tenir els ingredients, has d'encendre el foc, l'has de fer, i després has d'escurar.
1: Sí. És un acte polític, al final. És un acte d'activisme, però que a part, és molt gratificant. És molt gratificant quan tu cuines alguna cosa, quan cuines un plat, i és el mateix plat de la teva àvia. Això és, et dona una oportunitat d'un retrobament que no ho té cap altre.
2: Això en quin te va passar? Quin va ser el primer plat això... que feres que te va reconnectar amb aquells plats que feia...
1: Doncs les migues del meu avi Hildo, que era d'Almeria, que després les va acabar fent la meva àvia, però no les feia igual. Llavors vaig trobar, a través d'una associació d'amics de Can Haier, d'allà a Terrassa, vaig trobar la recepta original i eren les mateixes de l'avi. Llavors...
0: I les bases poden fer. Sí, i varen tenir el mateix gust.
1: Sí,
0: jo som incapaç. Mira, la meva padrina feia una coca d'obercoc que he estat incapaç de saber ni com, perquè aquell gust, i ho he intentat, i a més hi havia un forn que la fa molt similar, ma mare l'ha fet a qualque vegada, però he estat incapaç de saber com era aquella coca.
2: Sí, hi havia secret. Que clar, aquest secret...
1: Clar, potser hi havia alguna cosa que hi posava i que...
0: Sí.
3: Però amb la gràcia també és tant que ho intentis i en l'intentar-ho ja l'estàs recordant d'alguna manera la teva àvia, potser el gust exacte no el recuperes, però sí que mantens viu el record.
0: I que també crec que les farines han canviat molt.
1: Sí.
0: Hi ha coses que són diferents i que per molt que tu tinguis aquest record, a vegades també una mica idealitzant, no?
1: Sí.
0: Els records.
1: Perquè era boníssima aquella coca i potser... Doncs era una coca molt normal, o el...
0: Sí, no, era una coca molt normal, extremadament normal.
1: Però era aquella coca, era després de fer, per exemple, després d'anar a la platja, o no? Hi ha un capítol també, el primer, la patata i mongeta tendra. Era boníssima després d'una excursió. I ara menges patata i mongeta tendra, dius, és bona, però després d'una excursió ho és més.
0: Sí, com una manera de...
1: Sí, perquè era aquell moment, vas a un record.
0: Vas en els records.
2: I que és un plat senzill. Altres vegades hem xerrat de, per exemple, un plat... que és molt estès aquí a Mallorca, a cases, molt estès aquest estiu, com és estrampó, que segurament heu menjat, al restaurant no se'n troba, o se'n troba molt poc.
1: Clar.
2: No sé si podries trobar algun símil en qualque plat senzill a Catalunya, en el teu entorn, que no...
1: Sí, això,
2: que no se trobi a restaurants i que quedi relegat a cases.
1: La patata i mongeta, això, la Maria Nicolau reivindica molt. La patata i mongeta tendra és un plat de cuina catalana i que no trobes al restaurant.
0: Jo, gràcies a la llibrera Maria Nicolau, he cuinat bastant, perquè està molt bé cuinar barbària, que ella reivindica això, el fet de cuinar.
1: Sí. Sí, una gran referent.
3: I també és ella que diu que si menges amb algú patata i mongeta tendra és que és algú molt íntim, perquè és una cosa com molt...
0: Això està molt bé.
3: No, una cosa molt senzilleta que te la fas amb algú íntim.
0: Que estimes, clar. Perquè no convidaràs els teus amics a sopar. Jo dic, no, avui menjarem mongetes.
2: No, com un trompó.
0: Bé, aquí li deim
2: bullit. Familiar. Sí. Una cosa senzilla, familiar, bona de fer.
0: Aquí li deim bullit en el plat de sa monja, senzillament bullit, perquè està bullit. És que això, a vegades és així, no?
2: Clar, és un llibre molt proper, senzill, aquest d'una cuina a cada casa, en què contes records, descobriments, fins i tot instants de vida que passen per la cuina i per taula, però fent aquest llibre, que has redescobert familiarment? T'ha duit a redescobrir coses que no coneixies de la teva família?
1: Sí. De la família no tant... més aviat de la meva relació amb la cuina. O sigui, com la cuina m'ha travessat tota la vida. I per això és un llibre que pretén ser un mirall i ser com el punt de partida per la pròpia aventura de cadascú, no? Aquest propi viatge a través de descobrir-se amb la cuina de la mà, no? I això jo m'ho vaig passar molt bé escrivint-lo i a més sí que doncs, vaig trobar una recepta amagada dintre d'un llibre, un paperet, que és un dels capítols, que no farem spoiler, però vaig trobar una recepta i allò va ser uau, va, que això s'anima, no? I vaig trobar això, una cosa molt interessant i vaig descobrir doncs, que la meva àvia havia guardat una recepta molt important en un paper.
0: Clar, en el llibre no només hi ha reflexions al voltant de la cuina i menjar, sinó també receptes que has pogut anar agafant d'aquí i d'allà.
1: Sí, cada capítol, exacte, cada capítol té una recepta al final i abans hi ha tot el context. Ja pot ser una entrevista, ja pot ser un conte, ja pot ser una anècdota, però hi ha una recepta que tu pots seguir fil per randa, eh? Però són tots diferents, sí. És un llibre... És curiós, no sé mai com explicar-lo.
3: Sí, això m'ho deixa a mi cada comunicador, perquè val, li costa com... Al final és un llibre que té moltes capes. Hi ha una que és la de cuina com a entorn familiar i de memòria, no? És una autoficció sobre la seva memòria, però també és un llibre sobre fer-se gran, no? Perquè comença anant a la infància, més infància, i conforme avançant, tot i que no és cronològic, el punt de vista sobre les coses de la infància va creixent i va tocant temes cada vegada més adults, no? Com la mort, cap al final del llibre, també és un llibre sobre fer-se gran, i com espai de trobada, perquè ell també convida, t'explica com ell fa el menjar amb els seus amics, com el relaciona amb les seves amistats al menjar, i també és un llibre que et convida tu a fer el mateix.
0: Jaume, si fos... tu has provat tot, perdona.
3: Jo he provat tot. Mira, no tot.
0: No tot.
3: Jo que sóc zero de cuinar, vaig dir, em proposaré de fer totes les receptes i donar-li de menjar a ell, a veure què tal. De moment no m'he atrevit a cap. Tot.
2: En cap? No has fet a cap.
0: Jo no has fet arròs amb oli.
2: Arròs amb oli.
1: És xulíssima, de mi germana. Clar, és això, cada recepta no són totes meves, són receptes que hi han familiars, doncs, de la meva àvia o del meu avi, i n'hi ha de gent que he entrevistat, i n'hi ha que sí que són les que jo m'he pogut adaptar, i l'escudella, per exemple, és la que jo faig ara, no és l'escudella del corpus de la cuina catalana, és una escudella que jo, doncs, per gust i per manera de comprar em va bé de fer.
0: També pilotes, també.
1: Sí.
2: L'escudella té el futur assegurat?
1: Sí,
2: i per
1: absolutament.
2: Aquí, vull demanar, quin plats creus que perillen més? Que ja creus que han quedat més en desús?
1: Perillen... Mira, l'altre dia vaig fer una entrevista que també ho vaig dir, per exemple, l'arròs amb rata. Doncs rata de rata, eh?
0: Sí, clar, sí. Aquí també se'n menjaven de rates.
1: Clar, també. Potser ja
0: no
1: també...
0: Rates del bufera.
1: Clar, potser també dignifica el fet de que no s'hagi de menjar això, no? Perquè es va menjar en un moment doncs, que no hi havia... Sí. Menjar, llavors que es perdin aquests em sembla bé. No crec que se'n perdin masses. El perill és que es perdin els, el que dèiem, els familiars, els de cada casa.
0: Aquí també se menjava tortuga. Clar, en una altra època, sí. De subsistència, sí, que clar, sí. Això sí que ens ha quedat molt, molt del passat perquè eren altres.
3: Però aquí manteniu alguns que a mi em sorprenen a dia d'avui, perquè a casa de la Francesca vaig menjar colomí.
2: El primer
3: moment que em va avisar, perquè menjarem una cosa especial, que i jo, quan m'ho va explicar, no donava crèdit.
2: Dins arròs.
3: Sí, no era... Ostres, ara no recordo com era, però sí que els criaven i tot a casa seva. Llavors vaig anar a visitar-los, els vaig veure tan bonics, tan ben cuidats, que vaig dir, d'acord, podem menjar, perquè sí, això allà, a casa meva no s'estila ja. No.
0: Clar. Sí, cada casa tenia un colomer i molts acabaven dins olla.
1: Clar, sí.
0: Doncs avui presentam aquest llibre d'en Pau Gómez Calvo, Una cuina a cada casa, i ara en Miquel ha entrat perquè te farà un paraulòmetre preparat.
1: Ui, això és molt nerviós.
4: Fàcil. No
0: podeu participar tots dos, eh?
2: Sí.
0: Ja, però tu també.
5: El paraulòmetre.
0: Avui, de Miquel, que us hi demanam avui, en en Pau i en Jaume.
4: Avui un paraulòmetre molt gastronòmic, no podria ser d'altra manera. I començam. Un plat que sigui dels vostres preferits i representi la cuina casolana. A veure, quin diríeu?
1: Jo, per mi, els canelons.
4: M'encanten.
3: Sí. Uf, jo tots els que em fa el Pau. Perquè menjo estupendament.
0: Tens molta sort, eh?
3: Moltíssima sort. He de dir que a mi m'agrada moltíssim l'escudella.
2: L'escudella.
4: Sí. També. també bon plat.
2: I canelons cada dia o només per Sant Esteve?
1: Jo quan vaig a un restaurant i hi ha canelons, he de demanar-lo.
2: Canelons.
4: Ja perquè jo quan vivia a Catalunya també ho feia, això. Sí. Si anava a un restaurant de cuina catalana,
1: és que, sí,
4: havia
1: sí.
4: de menjar canelons, sí, sí o sí, perquè sí, si no... Sí.
0: I d'aquí hi ha la cosa, com que d'aquests canelons, com que es cuina d'aprofitament, sí. a vegades no el demanis perquè...

0: recepta que considereu molt valuosa?
1: Sí, jo tinc receptes de gent concreta que he anat demanant. Per exemple, estiuejo a vegades al Pallars i allà em vaig dedicar a preguntar a gent concreta una recepta que et surti molt bé. Doncs a un senyor que es diu Jaume em va dir sí, morro amb cigrons, i em va dir com la feia i la vaig apuntar i allà està. No sé si ell la té anotada, però jo sí.
2: I els has fet o no?
1: No,
2: no has cuinat el morro amb cigrons.
1: No, encara no.
0: I ara, passant de cuina casolana a cuina global, podríem dir, quina diríeu que és un menjar bo que mos ha duit la globalització?
1: A mi m'agrada molt el sushi.
0: Mira.
2: Sí, amb això estem d'acord.
0: Sí, tot el sushi, hamburgueses, pizza...
3: Posa d'acord, s'agrada.
4: I totes les variants del menjar japonès, tots aquests fideus, aquests ramens, aquestes sopes, jo també...
3: Sol fer amistat.
0: Clar, però ara ens estiu no...
4: No, ara ens estiu no, més el sushi.
0: Exacte.
5: Doncs ja ho hem trobat, eh? M'ho heu fet molt bé. Pau, Jaume, moltes gràcies. Avui a les 7 presentau el llibre a Rata Corner, vosaltres dos, i també és il·lustradora del llibre.
1: Sí, la Mariona Alberic.
5: Que vos acompanyarà. I supos que parlareu una mica també, reflexionareu sobre tot això.
4: Oh, i tant. Sí. Amb conversa molt distesa, convidem a tothom a venir, que serà una cosa divertida i amena.
5: I no, ja ho sabeu. A les 7, a la llibreria Rata Corner, a Palma.
1: Gràcies a tots.
5: Gràcies. A vosaltres. Un plaer. Ara tornem.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: Notícia d'última hora.
2: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
8: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
7: Efectivament.
8: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
9: Aquest programa de ràdio legendari.
10: És un facto.
11: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
12: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
13: I que fèieu amb les tortugues?
12: Menjar tortuga.
13: Estava bona, la tortuga.
12: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
8: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Les cançons dels altres.

0: I ja el tenim aquí, el nostre estimat Pablo Sierra. Com estàs?
1: Doncs mira, posant en silenci el mòbil.
0: Pues sí, sí, perquè t'hem fet aquí entrar atropellat, també ha vengut a peu.
1: En aquesta bombolla refrigerada, aquesta càpsula de seguretat que s'estudi a B3 Ràdio.
0: Amb aquesta calor que fa avui. Uf. Arriba, descansa, respira, perquè avui te rebrem amb aquesta cançó.
1: Vinga.

0: Escoltam a Igor Stravinsky, perquè la setmana passada Pablo acabava en les cançons dels altres amb en Giuseppe Verdi, i amb una idea. A final del segle XIX, la música comença a allunyar-se del Vaticà, i per mort d'això, quan comença el segle XX, encara havia de plantejar una altra pregunta. Quina música havia de sonar a les iglesis?
1: I aquesta música que mos fica en tensió directament, aquest bocí de la consagració de la primavera, no és casual, ara veurem per què. Primer, hem d'intentar respondre això que tu acabes de demanar, Margalida. I la resposta la té un altre Giuseppe, no és Verdi, Giuseppe Melchiorre Sarto, és a dir, Pius de ser. Aquest papa, al 1903, publica un motu propi, és a dir, un document, no és una encíclica, sinó que està una mica per sota, dedicat a sa música litúrgica. Ho va titular, Pius de ser, Tra le sollecitudini. Ho podríem traduir al català com Entre les preocupacions. I aquest document, doncs, contenia una defensa aferradissa de sa tradició, però obrint un poquet una porta de

0: forma tímida, podem dir, de cara al futur. Pius de Ser deia que a una missa només podia sonar el cant gregorià, la polifonia de Palestrina, un compositor del qual vam parlar divendres passat, però també qualsevol música nova que respectés aquest esperit. O sigui, que era com aquests pactes polítics són, es diu de forma molt ferma una qüestió, però es deixa com una sortida alternativa, per si de cas.
1: Per noves músiques.
0: Per noves músiques, sí.
2: I doncs, encara que s'haguessin de convertir en notícia, el podrien titular així. Menys protagonisme dels cantants i més protagonisme de la litúrgia. I
0: això és molt interessant, Celestí, perquè Pius de Ser el que està fent amb aquest document és criticar que algunes misses en aquell moment, principis del segle XX, hagin acabat adoptant maneres més pròpies de l'òpera italiana. Ai, aquí tornem a topar amb Verdi, que acaba de faltar en aquell 1901, dos anys abans d'aquesta encíclica o d'aquest motu propi. I, clar, la música en aquell moment doncs, havia d'ajudar a la pregària, no convertir-se en un espectacle.
1: Però, clar, fora de les esglésies, el món ja sonava completament diferent d'aquell segle XIX.
0: Sí, inclús en música clàssica. Estàvem en plena època de les avantguardes. Tenim a Debussy, tenim a Schoenberg i el seu dodecafonisme, i tenim, òbviament, a Igor Stravinsky, mira, que està canviant el llenguatge musical.
1: Vaig anar a Can Schoenberg, ara que l'has anomenat.
0: Devia ser un personatge, també.
1: Aquest Nadal, sí. A Viena.
0: A Viena, a Viena.
1: Sí, sí. I sí, Déu-n'hi-do.
0: Sí, clar, i és curiós, per exemple, que el mateix Stravinsky, que havia escandalitzat Europa amb la consagració de la primavera, als anys 30, doncs acabava escrivint una de les grans obres religioses del segle XX, que va ser la Sinfonia dels Salms. I també és molt curiós que Stravinsky, que va néixer a l'Imperi Rus, cristià ortodox, després no és que es convertís al catolicisme, però sí que va coquetejar d'alguna manera amb la tradició catòlica després d'haver set ateu durant una època de la seva vida i va acabar doncs, composant aquesta Sinfonia dels Salms.

0: Ai, que m'agrada de molt Duke Ellington, que és un tema fantàstic. Bé. Per tant, sí.
1: Sí, sí.
2: I amb això que, mentrestant, arriba una altra revolució.
1: El jazz.
2: Que és el jazz,
1: el jazz,
2: no?
1: Sí, sí, sí. Clar, durant els anys 10, 20, 30, el jazz es converteix en sa música predominant.
0: Sí.
1: Sa més coneguda, sa més tocada, sa més ballada. I clar, comença a desembarcar d'Estats Units a l'Europa, de ses dècades del 20 i de començaments del 30, aquella escena febril d'aquell Berlín, de sa República de Weimar, abans del desastre. Clar, allò doncs xoca frontalment amb el que molts sectors eclesiàstics, no només d'esclerga, sinó també entre els laics, entre els fidels, doncs no els acaba de fer espès tot això. Es miren amb moltíssima desconfiança, el jazz, perquè, clar, això significava clubs nocturns, sales de ball, tenia això una forta càrrega rítmica, i a més era una música que, tot i que ja havien sorgit estrelles blanques als Estats Units, era preeminentment negra. I també venien músics negres, estrelles de la música negra, a tocar aquí a Europa. I clar, en aquestes alçades no se mos farà mica estrany que a Roma, al Vaticà, es miri ni que sigui en recel aquesta nova música.
0: Sí, però ja havia passat això en la polifonia i en s'òpera, com has dit.
1: Clar, i els temps, tornarà a matisar les coses, perquè una de les primeres estrelles globals d'aquesta nova escena, el pianista Duke Ellington, grandíssim compositor, en plena maduresa, ja amb un nom en els anys 60, estrena els seus Secret Concerts, és a dir, els concerts sagrats. Són fabulosos, si vos els poseu, és la mescla d'això i tot el que van sentir divendres passat, aquell miserere de Mozart, per exemple, doncs és fantàstic. I, a més, és ben significatiu que les estrenes d'aquestes tres parts, d'aquests tres concerts que tenia aquesta obra magna que va fer Ellington, doncs ja a les acaballes de la seva trajectòria, s'estrenassin no en teatres, no en òperes, sinó en tres temples, a les catedrals de San Francisco, Nova York i a l'abadia de Westminster.
0: Wow.
1: Així que això que succeeix entre 60 i 70 demostra que el jazz, com volia Ellington, també es podia fer servir per expressar una experiència religiosa, que diria en Enrique Iglesias, amb un altre llenguatge, esclar.

0: Avançam. Elvis Presley.
1: Sí, sí. Però... Bueno, avançam però retrocedim una mica, realment. Sí, sí, sí, perquè som ara a finals de la dècada dels 50.
0: Però el gran punt d'inflexió arriba amb Visconti i Vaticà II. Allà va ser tot una fixta i no hi poden passar.
1: No, perquè va canviar moltíssimes coses. Ho estudiàvem fins i tot a l'institut, no? Quan fèiem història universal, no només a la classe de religió, qui la feia. El Concili Vaticà II ho va canviar tot. També la relació del Vaticà, de l'Església Catòlica, amb la música popular, que en aquell moment ja és el rock and roll, aviat es pop. Clar, quan Joan XXIII convoca el Concili Vaticà II, som a l'any 1959, un any fonamental. Estava pensant quan escrivies guió que, de fet, va ser l'any que van començar a funcionar els nostres aeroports. Són Sant Joan i l'aeroport d'Eivissa, escolar, per l'aviació comercial. Es de Menorca vendria un poc després, però clar, en aquell moment s'acaben els 50 i Chuck Berry o Jerry Lee Lewis ja han tocat a sostre de la seva popularitat. Elvis, que està sonant, és més que una icona juvenil, ha transcendit la cultura occidental i aquells al·lots de Liverpool, els Beatles, són a punt d'eclosionar, és a dir, la música popular, el pop, com deien, està canviant. No només l'art, no només la música, sinó els tipus de consum, les relacions humanes, el sexe, especialment entre els joves, esclar, i sobretot en els països que van conèixer democràcies després de la Segona Guerra Mundial. Clar, el públic més reticent a entrar en aquell moment a les esglésies, a les catòliques, almenys.
2: És per mort d'aquest allunyament de la joventut que el concili també transforma la música de l'església?
1: Clar, és interessant doncs, analitzar un poc el que s'ha escrit sobre els efectes del Concili Vaticà II, on es manté el valor que tenia el cant gregorià dins de la litúrgia, però també s'introdueix aquí una idea decisiva, la participació activa dels fidels. Si tothom havia de participar, doncs també havia de cantar, i això facilita l'ús de les llengües vernacles. No només es comença a fer a dir la missa en català, sinó també que es comença a cantar en català. I, clar, això fa que apareguin repertoris molt més accessibles.
0: I és quan entren les guitarres a les parròquies.
1: En cançons que han arribat en els nostres dies, o almenys en el dia de la nostra comunió, confirmació. No perquè el concili les imposi, sinó perquè es creen les condicions. Clar, ja som avançats a 60, doncs tot això de maig del 68 doncs, també impregna l'Església Catòlica, i moltes comunitats doncs, adopten també nous llenguatges musicals. Per alguns, això de tocar la guitarra a mi serà una renovació necessària, però per d'altres, una ruptura en la tradició.

0: I a mi m'apareix curiós que el papa, que millor va entendre aquesta nova cultura, que s'havia creat doncs, uns 15 anys abans que començàs el seu pontificat, va ser Joan Pau II, que no tenia precisament fama de revolucionari, que va fer una espècie d'esmena del que havien desenvolupat els papes anteriors, Joan XXIII i Pau VI, que és qui realment acaba el Concili Vàtica.
1: El primer papa global.
0: Exacte. El que va tenir Joan Pau II és que, a més de ser el primer papa no italià en moltíssims segles, va ser el que més viatges va fer arreu del món, sense descuidar Europa. Per raons òbvies.
2: I és que va inventar el papa mòbil.
0: Que ara esmentarem. I qui va inventar el papa mòbil cobert, perquè recordem que el 82 atenten contra ell, el disparen i es salva de miracle. I tres anys després crea... O sigui, això no li va fer por, o sigui, no li va fer venir un atac d'agorafòbia, això que li va passar. Perquè el 85, tres anys després del seu intent d'assassinat, d'aquest atemptat que va patir, durant el pontificat de Joan Pau II, es creen les Jornades Mundials de la Joventut. Himnes, grans escenaris, participació musical, passen a ocupar un lloc central. Fa dues setmanes i poc ho vèiem, a Madrid i a Barcelona, que va ser al Bernabéu i a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, doncs allà Lleó XIV es va envoltar tot això. Fins i tot Siloé va cantar davant el papa, que potser era l'últim grup que jo m'imaginava veure, perquè a més utilitza iconografia cristiana. Jo pensava que era no d'aquesta manera tan, podem dir, fidel o creient, però sí, bueno, es veu que tenen fe. Clar, això que fa Joan Pau II i que no han deixat de fer els seus successors, els agradàs més, els agradàs menys, o estàssim més a gust o menys a gust, no era un caprici. Perquè tots tenim a la ment, per exemple, les grans gires, les grans primeres gires que van fer els Rolling Stones, que són segurament els pioners o els precursors de tot això, els primers Bruce Springsteen, Tina Turner o Queen. L'any 85, per exemple, és l'any també d'aquell famós concert o aquella famosa actuació en aquell concert benèfic a Wembley de 20 i pocs minuts que va fer sa volta al món i que encara mos la posam, de Queen i de Freddie Mercury, durant-ho tot en el seu cenit. Clar, tot això ho trasllada a les seues misses en exterior Carol Wojtyla. Treu sa litúrgia, treu el misteri de sa basílica de Sant Pere i es posa a recórrer el món, doncs tirant desusos del show business que, encomanats a l'Església Catòlica, doncs juguen un paper molt important en un moment decisiu, perquè, clar, any 85, perestroika, està caient l'imperi soviètic i aquest home, que era polonès, doncs li interessava reevangelitzar, d'alguna manera, tot el que havia quedat a l'altre costat d'Estel·lo d'Ace.
2: Però, esclar, això no ens ha d'estranyar, Pablo, que any després arriba una imatge que fa dècades que hauria estat impensable.
0: Clar, l'any 97, un cantautor, un trobador, nascut a una família jueva, que després d'una crisi d'identitat abraça, d'alguna manera, el cristianisme evangèlic, és a dir, Bob Dylan, encara no Premi Nobel de Literatura, actua davant Joan Pau II, no un dia qualsevol, durant un congrés eucarístic que celebra a Bologna. Dylan va interpretar un parell de cançons seues, entre elles aquest Knocking on Heaven's Door o Blowing in the Wind. I després, el papa, durant la seva homilia, farà referència a la lletra d'aquesta darrera cançó, de Blowing in the Wind, durant la seva reflexió davant milers de joves. Maybe.

0: Però, Pablo, tot i aquest bon rotllo i les audiències al Vaticà d'estrelles com Sting, com Bono, que varen anar de visita...
1: M'ho sé criat també, veient Sting i Bono entrant al Vaticà per ser rebuts pel papa de torn. Sí.
0: No vol dir que hagin desaparegut les topades entre cantants i papes.
1: No, no, no. Ni de bon tros, tot això ha set flors i violes. I, curiosament, han set més. Ses cantants s'han tingut aquestes topades amb el papa. No sé si te'n recordes, Margalida, que un dia vam explicar com una joveneta, Rafaela Carrà, va intentar fer el tuca-tuca a la RAI, la van censurar, però es va refer per colar-lo de retruc, podem dir, a la televisió pública italiana. Per això, en els 60s. Molt de temps s'hauria de passar perquè el cas famosíssim d'Anna Madonna, que també ho hem comentat aquí algun dia, amb el videoclip de Like a Prayer, el 89, doncs fes fins i tot que el Vaticà i Joan Pau II ordenassin els fidels no anar a sa gira i a Pepsi, que tenia un contracte d'aquests fabulosos firmats amb Sant Visió Rosa, doncs s'ha cancel·lat aquest acord publicitari. Però si hi ha una imatge que resumeix bé aquesta tensió entre música pop i Vaticà, als 90, és la de Sinéad O'Connor. Al 92 va cantar en directe al programa Saturday Night Live i quan acaba la seva actuació agafa una fotografia de Joan Pau II, la romp davant les càmeres i diu «Fight the real enemy». O sigui, lluita contra l'enemic de veritat, l'enemic real. Clar, na Sinéad el que estava fent, ella, irlandesa, de família catòlica, com no pot ser pràcticament d'una altra manera, en aquella illa, almenys en sa part sud, a sa república, el que volia fer era protestar pels abusos i pel paper de l'Església en tot això que succeïa en aquell moment i, per desgràcia, pareix que segueix succeint algunes bandes, institucions doncs, que estan sota el control de l'Església catòlica. I ella mateixa va ser una de les primeres personalitats de la cultura irlandesa en contar públicament que havia patit abusos, no sexuals en el seu cas, però sí humiliacions, explotació laboral, perquè va fer feina o a l'escola o l'internat on va estudiar a la secundària, hi havia una bugaderia i es veu que allò devia ser poc menys que a casa dels horrors. O sigui que, tot i que Sinéad O'Connor, per desgràcia, va tenir un final molt, molt trist, no fa massa, va faltar el 2003, doncs jo crec que això és com un doble xec al seu currículum vitae, perquè és molt difícil doncs, rompre silenci en aquest cas, i menys en una societat com s'ha de ser un país, Irlanda.

0: abbracci. E quanti abbracci hai dato che avrebbero potuto essere tu.
1: Pa, no és estrany que acabem en la Rosalia. Mi Cristo piange diamanti, mi Cristo piange diamanti, el
2: m'ha de dir. Sí, sí, sí. El meu Crist plora diamants.
1: Plora diamants, sí. Aquest és el títol. Vols que ens facem aquesta pregunta? Que li hauria pregut en el Benet XVI, relíquia, el darrer d'ells de Rosalia?
2: Jo crec que li hauria agradat, i a més, per diverses raons. Primer, perquè, com deien la setmana passada, Josef Ratzinger ha estat el papa més músic dels 266 que ha tingut oficialment reconeguts l'Església Catòlica, o sigui, sense comptar els antipapes. Segon, perquè Relíquia és el disc més clàssic que ha fet la Rosalia, i no només hi ha molta referència i molta iconografia religiosa, catòlica, podem dir fins i tot, sinó que hi ha referències musicals molt clares també a compositors que van aparèixer per aquí la setmana passada, com Bach, Vivaldi o Stravinsky, també.
1: Sí,
2: i tercer, i això potser vos sorprendrà, però jo ha estat una gran sorpresa, perquè és durant el pontificat de Benet XVI, quan el Vaticà obre la seva llista de reproducció de Spotify. Vos recordeu aquella època que van crear també l'usuari de Twitter, que es deia en aquell moment, no sé si Facebook també en tenen. El Vaticà crea una llista de reproducció a l'Spotify.
1: I encara existeix?
2: Any 2009, crec que sí. Na Rosalia en aquell any, 2009, tenia 17 anys. O sigui, jo crec que encara no havia entrat ni en el taller de músics. Però clar, dins el primer reguitzell de cançons, ben eclèctic, per exemple, a Marilyn Manson, per exemple, no el trobam. A Lady Gaga tampoc
3: no
2: la trobam.
3: No.
2: Autors, autora de polèmica. No, Madonna, tampoc. Però, per exemple, allà Muse, que ja m'ha sorprès, o sigui, que estaven festivaleros aquell dia. I mos trobam, per exemple, a malotes com es ja ha desaparegut en aquell moment Tupac Shakur.

0: I l'han fet un bon viatge.
1: Un bon viatge, sí, sí, sí.
0: M'ha encantat.
1: De Gregori al Magne, la setmana passada, fins a Rosalia Vilatovella.
0: He passat molt de gust, perquè viatge musical pel Vaticà.
1: Crec que si Rosalia hagués estat rebuda ja en el final, quan era emèrit, Benet XVI, i tenia més temps per aquestes coses, a Castel Gandolfo, que és on es va retirar, doncs hauria estat polit veure si Ratzinger l'hauria pogut acompanyar al piano, perquè ella cantés aquesta ària, aquest Mio Cristo Piange Diamanti, ara que pareix que el Vaticà ha fet les paus ja amb els compositors d'òpera, després del Verdi Gate, i després jo crec que hauríem parlat de moda, també. Perquè si una cosa tenia Benet XVI, pels cànons catòlics litúrgics, era bon gust, aquelles sabatetes vermelles, vos recordeu, que va tornar a treure. Jo crec que això, Anna Rosalia, no sé si la faria embogir, però...
2: I segur que aquest Mio Cristo ha sonat dins del Vaticà,
1: segur. Jo crec que sí.
0: Sí, sí, sí. A més, que és una cançó preciosa.
1: És una cançó molt polida.
0: A mi m'agrada. Aquesta de Rosalia. Per tant, hem fet aquesta repassada, que també m'ha fet pensar en Sorrentino, perquè en Sorrentino també... posa molta música a les seves pel·lícules
1: i
0: molt diversa.
1: Aquella sèrie de dues temporades, que és com si foren dues minisèries enllaçades,
0: sí,
1: que va protagonitzar Jude Law, doncs té molt ús, també fa molt ús de música popular.
0: I de New Pope, exacte. Aquestes són les dues. Sí, molt recomanable aquesta sèrie, si la voleu mirar. Però també vaig veure La Grazia, aquesta seva darrera pel·lícula.
1: Ah, no l'he vist encara.
0: Ai, d'està molt bé. I apareixen raperos. Raperos que fan audiència al Vaticà, també. Vull dir que per això també m'ha ressonat un poc tot això.
1: Doncs
0: a la Grazia.
1: Sí. Un poquet de guateque, no?, per acabar la setmana.
0: I, per favor, endavant. Hey,

0: Lletres Ràdio és participació.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
5: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
6: En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3.

0: sense la cona boníssima aquesta. I avui hem d'escoltar la música de Chris Isaak perquè avui celebra el seu 70 aniversari.
1: 70.
0: 70, 70. Sí, sí, 70 anys.
2: És quasi quinto del meu pare, això. M'ha volat el cap, sí.
0: Nascut a Stockton, a Califòrnia, un 26 de juny de 1956, d'un més de 40 anys damunt l'escenari, i encara fa concerts, eh? De fet, demà serà a un concert on volia anar-se l'estima, sí, l'ha dit ara fa una estona. Sí, sí. Demà toca a Barcelona.
2: Però no hi vaig.

El 1984, Chris Isaak va signar el seu primer contracte discogràfic en Warner Bros. I d'aquí va sorgir el seu primer àlbum, titulat Silverstone. Però va ser el seu segon disc, que va ser homònim, el qual va catapultar la seva carrera.

0: Pablo, tu que tan mal home t'agrada, Chris Isaac?
1: No som especialment fan, no. Però sí que té una veu que m'agrada. O sigui, és una espècie d'evolució de Roy Orbison i, i aquests cantants tan dels 60, els 70.
2: O que Elvis, també.
1: Sí, Elvis, sí, també, sí, sí. Clar, tots veuen d'aquella escola. Sí, sí, sí. Pots anar aquest vespre a Sergio Dalmas a l'estiu. Ah,
0: i te lleves a pena. No, tu a Mallorca.
3: Per consolar-me.
1: Sí, a Esbalodrum.
0: Se'ns ha passat això en Sergio Dalma, per favor.
1: Diria que és avui, sí, sí.
2: Crec que sí, avui.
1: Jo m'he enterat de retruc, també, no tenc entrada.
2: Però bé, vols contar que en Chris Isaac li deu molt al cinema, com a actor, ha participat fent petits papers a pel·lícules de Bertolucci, de Tom Hanks i fins i tot a la sèrie Twin Peaks, de David Lynch. I, de fet, també en David Lynch va utilitzar una cançó d'Isaac a una pel·lícula seva, Corazón Salvaje. La cançó era aquesta.

0: mitiquíssima, també.
1: Molt mítics.
0: Aquesta cançó, que l'han sentit tantes vegades i que encara ara sona, i sonarà, perquè són d'aquestes eternes. Sí, sí, sí. I doncs, Sergio Dalma a les 10 avui al Velòdrom de les Illes Balears, sí, actua. Molt bé, hem de deixar-ho aquí per a nosaltres, que hem fet un llarg camí aquestes 3 hores de programes. Abans hem de dir que FETEC, tu ho havies sentit mai, FETEC?
2: No, què vol dir?
0: És que hi ha molta gent que no ho sabia.
3: FETEC.
0: FETEC.
1: FETEC.
0: Quan dues persones fan TEC, vol dir que... Ara què se diria?
2: Ara un maig.
1: Un maig.
2: Ara jo me pregunt, me deman per què deim fer maig, quan tenim una paraula.
1: Fetec, a partir d'ara, FETEC.
2: I que és més curt, a més a més, perquè moltes vegades te diuen, no, fes-la servir en anglès o en una altra llengua perquè és més curtet, és més ràpid.
3: I és més onomatopaic, també. FETEC.
0: I d'aquests dos han fet TEC, que significa que s'han agradat, correspost, però en consentiment.
2: I ve d'algun lloc en especial o no?
0: Onomatopaic.
2: Onomatopaic.
0: Sí.
2: Però es diu en algun poble, en alguna zona de...
0: Sí, de Mallorca. Així que vam.
2: Una cosa més.
0: Pablo, gràcies. Lluís, gràcies. Miquel, gràcies. Celesti, gràcies. Bon cap de setmana. I tornem dilluns.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Un projecte de dansa, l'actuació en directe d'un grup de jazz i l'agenda cultural del cap de setmana. Aquest és el menú de l'aviador d'avui. Benvingut tothom.

0: La dansa ocuparà la primera part del programa amb la ballarina i coreògrafa Laura Llodrà, qui és la directora de Dance Lab Format. És una trobada anual de dansa contemporània i urbana. Però a part d'això té molts altres projectes i de tots ens parlarà tot d'una una mica. Quant al directe musical dels divendres, avui rebem a Cati Llull Trio. Amb ella, a la veu, amb Vicenç Borràs al saxo i amb Pere Dalmau als teclats. Són tres grans noms propis de la música mallorquina en clau de jazz, intemporal i de bossa nova. I per acabar la nostra agenda, pel cap de setmana amb Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodas.
1: I Andrés Sánchez i Miguel Soler estaran en el control tècnic des de mateix i fins les 7. Comencem.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador i Betres Ràdio.

El seu nom està vinculat a espectacles com ara Reflex, Casus Belli o l'Opera. Ha participat a festivals com el Palma Dansa, Aima o Dansi Yot, i ara dirigeix a Dance Latter Format, una formació anual de dansa contemporània i danses urbanes. Avui rebem a l'aviador la coreògrafa i també ballarina Laura Llodrà.

0: El pròxim 30 de juny al Teatre Xerç Fortesa és la cita. Es podrà veure la mostra final d'un procés de creació que s'ha desenvolupat, volien dir, al llarg de tot el curs. Laura Lladrà, com estàs?
1: Hola, molt bé.
0: Vull que ens parlis de Dance Lab, perquè a més t'ocupa des de fa molt de mesos, un any. Això vol dir que segurament ha passat per diferents etapes, diferents estadis, fins a arribar en aquest 30 de juny. Que imagino que tampoc és el punt final d'aquest viatge, o sí?
1: Bé, és el punt final d'aquest primer any de proposta d'aquesta formació. Sí que hem fet dos processos, bueno, Work in Progress, obert a gent que ho pogués venir a veure de forma gratuïta, donant-nos el seu punt de vista, i així poder tenir altres experiències de gent que acudeix per seguir creant i seguir endavant. I és com, diguem, seguint de despastís, no? Ara aquest final, que perquè puguin disfrutar d'un escenari, d'una il·luminació i donar-ho tot aquesta darrera actuació.
0: Quin és el perfil dels participants, de les participants en aquest projecte? I també t'ho vull demanar si des de l'inici ja hi eren totes.
1: La idea d'aquesta formació, que és la forma que està dins d'un projecte que es diu Dance Lab, és que sigui una formació regular, o sigui, que sigui un compromís anual. I els perfils de les artistes, de les ballarines i ballarins, són gent que s'ha dedicat tant al món de les arts vives, com sigui teatre o dansa, i volen apretar una mica més i encaminar-se a un projecte un poc més compromès. Sí, seria una mirada més cap a la creació, cap a un laboratori de creació, i això, pues, comprometre's amb un grup, amb una creació, i en definitiva, un procés més llarg.
0: Però parles de les arts escèniques, que comprem moltes disciplines. Sense experiència de dansa, també podies haver participat, podies participar en aquest projecte? Sense cap experiència? Per exemple, actriu, que no hagués ballat més que allò necessari, l'Institut del Teatre o la SADIP.
1: Mira, jo per aquesta primera proposta de formació, que la vaig reformulant i pensant sempre, vaig fer una convocatòria de gent que enviés com a la seva proposta i el seu perfil per aquesta formació, i els vaig decantar en dos grups diferents. Un com a més amb persones que tal vegada jo coneixia d'anys enrere, que havien estat alumnes meves ja, i que tenia més experiència en dansa i danses urbanes, i en altre cas, un altre grup de gent que tal vegada no havia tingut mai com a alumnes, però sí que s'havien dedicat al món de les arts escèniques, teatre, havien fet també dansa, però tal vegada no tenien tanta experiència.
0: I l'han adquirit aquí.
1: I també jo he aprofitat per també que fa coses seves i enriquir-me dels seus coneixements, que també és molt important quan estàs a un laboratori de creació, que sigui recíproc aquesta inspiració, no? No jo amollar coreografia i que aprenguin, i que sigui algo entre alumnes, i en aquest cas, pues, jo que estic dirigint les sessions de laboratori.
0: Quant d'intèrprets ballarines haurà damunt l'escenari dia 30?
1: Seran 16 intèrprets. Wow. Sí, són dues peces diferents, però que per aquesta proposta de Xerç Fortesa les hem enllaçat.
0: Integrat. O enllaçat.
1: Enllaçat.
0: Sí, una darrere de l'altra,
1: però hi ha qualque sorpresa de tallar ficada.
0: Però amb una transició, diguem, que no se noti massa.
1: Sí, que no se noti massa. La veritat que tenen temàtiques diferents, sense voler, que en el final hem arribat a punts parescuts, per això m'ha parescut interessant unir-les.
0: Clar, la primera es diu, se titula Societat líquida, no sé si teniu en Bauman de referència.
1: Totalment.
0: El filòsof també, que sociòleg, crec que ens ha inspirat a totes des de fa un parell de dècades, aquesta societat que descriu ell, que canvia a un ritme vertiginós. I la segona, que es diu Shibuya, que fa referència a aquesta cruïlla també icònica de Tòquio, cruïlla, diguem, de quatre costats, on la gent també va a tope, perquè de la feina va a la feina. Si ets turista i intentes divagar, tampoc pots, perquè la riada de gent, ho dic per experiència, t'adú. Per tant, també podria definir perfectament els nostres dies.
1: Totalment.
0: Clar, i per contemporani tot. I a més, sembla que amb elements en comú. Clar, no veig estrany que s'enllacin, que s'encadenin.
1: Sí, totalment. És com a posar-li zoom en aquesta Shibuya, no? Que fos amb una lupa, que seria la societat líquida de totes aquestes persones que se creuen. I també amb aquest ordre, no? Amb aquest caos ordenat, que també me cridava molt l'atenció de Shibuya. I bé, aquest és, pues, paral·lelisme amb tot aquest dia a dia de trobades, de creuaments amb gens que no sap molt bé que hi ha dins cada coset, no? Que podem, si ens apropem una mica més, i tocam en aquesta porta.
0: Fas una recerca, o has fet en aquest cas una recerca intel·lectual, t'has nodrit de lectures, potser de pel·lícules, de mateix teatre, d'altres peces de dansa, és a dir, com vas construint el corpus, diguem, intel·lectual, que després genera allò que el públic veurà?
1: Sí, mira, en aquest cas d'aquesta formació, d'aquests processos, jo he anat proposant... he fet propostes d'improvisació, sí, sense cap objectiu en si mateix, sinó de veure el material i els cossos que jo tenia, que teníem, no?, que podíem jugar. I sí que arrel d'aquests moviments o pautes que anaven sorgint inspiracions, hi va sortir diferents conceptes, feien pluja d'idees de que podien representar, quina mirada dramatúrgica li podrien donar a tots aquests cossets, moviments, trobades dins l'espai, i van sortir molt de conceptes, i aquests realment són els que han sorgit en el final. Sí que en grup hem aprofitat per fer sortides en el teatre principal i tractat de Palma i d'Inca, en trobades amb tots els alumnes i les alumnes per després fer xerrades i comentar un poc tot el que han vist de peces de dansa i teatre, que també ha ajudat un poc a nodrir aquesta mirada, no?, cap a la dansa, que sempre és un poc més abstracta, la seva dramatúrgia, i comentar i aprofitar un poc també per anar a veure dansa en el teatre, que, clar, si volem dedicar-nos a aquest món i estem dins, volem que vingui Joan a veure-nos en el teatre, nosaltres també hi hem d'acudir, no? Crec que és una cosa molt important.
0: Heu estat vinculats també a altres espais, com el Festival de Blanquerna, la Factoria del So de Santa Maria. Com ha estat aquest vincle, aquesta relació?
1: Pues sí, mira...
0: Què heu fet allà?
1: Que han fet allà, han estat el que te comentava abans del Work in Progress. Mm-hmm. He aprofitat per atracar-me també una mica en el barri, ja clar. Que, bé, Dance Lab és un projecte que dirigeix jo personalment, però està dins d'un espai que es diu Room 34, que és un espai que codirigeix amb dos companys, que són Marc Amengual i en Xisco Puig, també dos artistes super, super interessants. I bé, que estan al barri de Blanquerna, de vora la plaça de Santa Pagesa, i vaig aprofitar, vaig tenir la idea de dir, vinga, anem a apropar-nos una mica en el barri, conèixer el barri i portar un poc, que també se dansa en el carrer, i vàrem tenir l'oportunitat de formar part de la diada del medi ambient, gràcies a l'associació de veïnats de Santa Pagesa. I també Radical, perquè una de les components de Societat Líquida, na Mumi, forma part de l'organització de Radical Fest, i bueno, vam aprofitar també per fer una mostra del Work in Progress.
0: Digues. Sí. No, acaba.
1: I ben és local, que és el nostre lloc de confiança, d'espai de recerca i creació, que està a Son Cladera, que també és un lloc on succeeixen moltes coses interessants, i vam aprofitar per fer la primera mostra allà.
0: Detectau, Laura, que vinculat amb això que deies, no?, d'apropar la dansa en el públic, cada vegada tenim el públic una miqueta més educat i també més ganes de veure dansa contemporània. Jo m'afits, evidentment, quan vaig a un espectacle de dansa contemporània, i és vera que surt normalment content de la quantitat de gent, de vegades me sorprèn, que hi va. I no sempre els mateixos. Vull dir que crec que comença a haver públic acostat, i els professionals teniu molt a dir en aquesta evolució, no?, de l'afluència de públic. Coincideixes o trobes que és un miratge, que no és per tant?
1: Bona pregunta aquesta que me fas, eh? Però sí, considero que cada vegada hi ha una mica més de públic, que la dansa té públic, perquè moltes vegades tenim conflictes amb això, amb segons quin teatre, i
0: sí que
1: la dansa té públic, si se compta també amb publicitat per aquestes peces, té pressupost per aquests festivals,
0: si se
1: programa dansa, exactament. Clar. Que cada vegada... O sigui, diuen que hi ha programació de dansa, però no és veritat, si te poses a donar... O sigui, a mirar realment la programació que hi ha... Bé, fem una tasca bastant important de part d'APDIP, que jo també form part de l'Associació Professional de Dansa de les Illes Balears. I bé, tenim projectes futurs també per mediació de dansa, per creació de públic, per portar la dansa també a altres contextes i obrir la mirada cap a la dansa, que... És tan important com el teatre, i crec que també important obrir la mirada cap a la programació de dansa a les Illes Balears.
0: Ara, parlant de dansa de format, però has format part de molt de projectes, has fet moltes coses diferents, per exemple, això que sentim ara, que forma part d'un videoclip.
2: Yes,

0: És una cançó de Berra amb el seu videoclip, del qual també hi vares formar part. T'agrada sortir un poquet de la zona de confort de la dansa pròpiament i fer aquests experiments o aquests projectes?
1: Sí, és veritat que en Pau Pasqual m'ho va proposar fer...
0: Molt proactiu també en Pau.
1: Sí, vaig formar part de la direcció de moviment de Purpurina i també d'una altra anterior, que ara no recordes nom, però són dues les que he fet... la coreografia dels videoclips, i la veritat que sempre és divertit sortir d'aquesta zona de confort i adaptar una mica el moviment en aquest imaginari d'artistes, com és de la música i com és de Berra.
0: Fas assessoraments també de moviment o de dansa, qualque, diguem, espectacle que no és pròpiament de dansa, com pot ser una obra de teatre de test o...
1: La veritat que, si no record malament, encara no he tingut el plaer, però sí que ara
0: m'agradaria.
1: I estic fent mentories com a més individuals per a persones que potser vulguin fer un procés de creació en dansa, en aquest, especialment en dansa. Però sí, m'agradaria també adentrar-me un poquet en aquest món de dur el moviment a altres camins.
0: És que venim i pertanyem en el món del teatre de test, sempre m'ho queixant que costa molt aixecar els projectes. No sé si tu, que evidentment ho veus també molt de prop, trobes que encara costa més aixecar un projecte de dansa. Que precisament per això de que no es programa tant... Que precisament per això que encara tenim la idea de ai, és que jo no entenc de dansa contemporània i per tant és com...
1: Clar, que és que trob que és un món que has de com a cercar ses formes d'entrar dins circuits, no? És com molt diferent tal vegada el món de les danses urbanes, que jo també m'he dedicat molt d'anys, o el món de la dansa contemporània més enfocat a algo més escènic. I clar, són dues plataformes molt diferents. També és el que tu vulguis dedicar-te, si és en el món de la creació, o sigui que en la dansa... Tens ara mateix més complicat per donar forma i per poder dur endavant produccions grans. Tal vegada ara ens enfocam més en produccions en format solo, com és el meu cas ara també.
0: Sí.
1: Un solo o duets o coses més petites, perquè és difícil dur endavant si vols una producció en molt d'intèrprets, perquè necessites molt de pressupost i així és més difícil com que te programin.
0: Deies que aquest projecte en concret acaba, diguem, el manco en aquesta fase dia 30, però deixaves com uns punts suspensius, no? Que pot ser després, que t'imagines, en què se pot convertir? Quin recorregut podria tenir més enllà de dia 30?
1: Mira, això no vos ho he dit, és divendres, dia 3 de juliol, fem una mostra a Dansa Illot, que és un festival d'estiu que se fa a Illot, sí que dirigi per a Marga Sales, Mia Cultura, etc. I que també aprofitarem per dur aquestes peces al carrer i en aquest festival que també fa molt d'any que coneixem i que és una superbona oportunitat si voleu veure dansa i veure programació també d'altres companyies tant locals com a de fora d'aquí.
0: Molt bé. Recordem la cita aquest divendres, dia 30,
1: dimarts,
0: a partir de les...
1: 8 i mitja, 8 comença. I mitja. Podeu estar per allà a les 8.
0: 10 per... euros, per tant, això està tirat de preu. I encara quedaran entrades, no? Perquè...
1: Encara queden entrades, estem aquí per, també per això.
0: Estem també promocionant.
1: Per convidar una mica, clar que sí.
0: I convides a tothom, diràs a tothom, sense perfil de determinats, a tothom el que vulgui gaudir d'una experiència. No?
1: Sí, i veure aquestes dues peces. I veure aquestes dues peces, que jo crec que serà un viatge interessant.
0: M'has dit 16 persones d'un escenari.
1: Sí,
0: comptant amb tu.
1: Jo no, però és
0: no
1: que
0: és escenari.
1: Aquesta vegada no. M'agrada estar un poc de fora.
0: La
1: saluda pot ser. Sí, però m'agrada que tinguin el protagonisme una mica ells, de veritat.
0: Laura Lladrà, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Ja ens aniràs contant quin és el futur d'aquest Dance Lab, en què se converteix més endavant. De moment anem a gaudir el pròxim dimarts i tots els projectes que venguin, que seran benvinguts.
1: Sí, clar. Moltes gràcies per convidar-me avui.
0: Vinga, a tu.

0: IB3 Ràdio és cultura. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. L'Aviador. IB3 Ràdio. Música en viu.

0: Que bé, benvinguts i benvingudes.
1: Moltes gràcies.
2: Ben, a Cati Llull, com que li hem posat el nom d'estrio amb ella, en Cati, en Vicent Borràs i en Pere Dalmau són tres grans noms de la música mallorquina. És vera que molt de divendres tenim artistes emergents, bé, que estan en un altre moment vital, però vosaltres teniu tant a dir, tanta a contar, i evidentment aquesta interpretació mos ha deixat a tots en sa boca oberta. Benvinguts i moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
3: Mònica, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
3: De fet,
4: no sou família, no?
2: Vicenç i jo, no?
3: No ho hem, encara no ho hem investigat. No, mira que si fóssim cots.
2: T'imagines d'en fora? Bé, en Vicenç ha tocat sa flauta, també ha duit a saxo, en Cati l'heu escoltat a sa veu i també amb aquestes maraques, i en Pere està davant un teclat que ha duit, toca el piano, i cada un d'ells, per si tot sol, té una llarga història i carrera, també per compartir com és que ara vos juntau, bé, teniu format de trio, de quartet, i d'allò que pugui fer falta en qualsevol moment, no? Fins i tot avui vespre teniu una actuació, també.
3: Sí, cada un pel seu costat, perquè en la Cati crec que se'n va a Puigpunyent, jo me'n vaig a Santa Maria, i en Pere no sé si se'n va a un sopar...
5: Jo aquesta nit m'aniria a ballar salsa.
2: Què dius?
3: És un gran balleri, en Pere. I sempre van nines guapes. Cati, quan t'ho vulguis.
1: Sí, jo me'n vaig a, bueno, Puigpunyent, sí. Bueno... procurant fer el que puguem. No tenim tanta feina com abans, veritat, Vicenç i Pere?
2: S'ha notat, no? Perquè també sí, vos ho volia demanar. Arran de tant de turisme i gairebé massificació, podríem dir, això se tradueix en més actuacions, en més bolos, hotels, festes, verbenes...
1: No, per nosaltres no, realment no.
3: No necessàriament, perquè, com tu comentaves, la trajectòria d'aquest trio, que a vegades ha estat un quartet i que va començar fa molts anys entre en Cati i jo, la nostra trajectòria musical està un poquet més enfora del que seria el món turístic, perquè sempre hem estat fent feina dins cafès, concerts, que és allà on s'accepta més una determinada qualitat musical.
1: Sí.
3: Que no tens res de tocar hotels, però m'estim més anar-hi com a client.
2: També comentam molt sovint, Pere, si vols, que és que de cada vegada a manco espais, no? De cafès, concerts... abans, pràcticament a cada poble, al manco a Mallorca, hi havia un local, un bar, allà on se podia fer música en directe, no?
1: Sí.
2: Vosaltres així tot vos manteniu, Pere? És a dir, trobeu aquests espais?
5: N'hi ha poquets, o sigui, molt poquets. Jo quan vaig arribar a la illa, jo sóc de Barcelona, porto aquí 15 anys, n'hi havia més puestos que ara. Vaig començar fent hotels, però la meva sensació primer és que estava mal pagat, i segon, que no respecta molt la música. O sigui, al final te sents com hilo musical a un hotel, que tot el meu respecte, n'hi ha músics molt bons fent hotels. I si fas feina cada dia surt a compte, però és un palizón, i a més, pues, no sents que estàs donant el que vols donar amb la música, no? Llavors vaig decidir-me no fer més hotels, i ara estic de profe d'una escola de música i trio una mica més el que faig com músic.
2: Clar, en aquest sentit, ho combinau amb altres coses, no? Amb la docència, encara que sigueu tots tres, bé, en Vicenç i en Cati, uns grans supervivents, no?, de la música i de...
1: Sí.
2: I de mantenir-vos gràcies a la música.
1: Ja ho crec. Bé, no, jo tinc una altra feina, vull dir, no puc viure només de la música. Per lo tant, antes era possible. Quan jo vaig tornar de Barcelona també, que estudiava allà això, vaig tornar, me vaig ficar dins la rama d'hotels, però clar, com en Pere diu, això també s'ha difuminat molt. A més que també tens ganes un moment donat de fer altres coses, no? No de fer versions estàndards de lo que sempre s'ha fet, sinó mos agradava més recercar un poc amb el jazz, ficar-nos dins el soul, col·laborar amb músics que tenien els seus propis temes, les seves pròpies cançons, no? Llavors, pues, mos hem esquivat un poc lo comercial i hem cercat més bé lo que mos agradava a nivell artístic, no? I creatiu, més que res.
4: Sí.
1: Sí.
4: Des de la teva experiència, el moment que vivim...
6: Ara, per exemple, pel que fa a locals, ha anat fluctuant o ha anat cada vegada pitjor? És a dir, hi ha hagut pics que després han davallat, hi ha hagut temporades que ha hagut molt de locals, però després ja no, i després han tornat a sorgir?

0: Com ho situem a nivell d'optimisme o de pessimisme?
1: Optimisme, el que se diu optimisme...
0: ja, o sigui, hem anat a pitjor.
1: Sí, ha anat a pitjor, perquè hi havia més lockout amb que, música en viu, sobretot de que fas concerts. I jo no sé de què depèn, si... bueno, les macroeconomies no estan interessades en aquest tipus de locals i cerquen que locals siguin més... donin més ganàncies d'altra manera, no?, amb altres tipus de negocis. És una llàstima perquè els pocs que hi ha a Palma, sigui Jazz Lounge o Door 13, o els CATS Jazz Club de Santa Maria, i altres a Binissalem o Manacor, per exemple, tenen una gran afluència d'audiència i de públic.
2: I la gent ho vola, també, ho cerca... Molta gent, perquè me demanen, però és que hi ha pop puestos, antes hi havia molt més llocs on anar, on hi havia música en directe, no? Vull dir, però...
3: Clar, vosaltres tampoc sou públic de festivals, no?, que és tal vegada el que ara concentra la gran majoria de gent, no?, que diu que sí, que va veure música en directe, però amb aquests macroformats, no? Què pensau d'això?
1: Jo penso que som un poc apalancats, els tres que estem aquí, sincerament, perquè som, ja mos hem encatxofat en el sofà i en el sillón, ja som coneguts i tal.
0: Si te veig sempre pel mig.
1: Sí, això sí, jo això som, sí, som el més prosti músic de Mallorca, perquè m'apunta un bombardeig.
2: Jo el dia dic que ja ara me fa peresa sortir els vespres, ho dic sincerament, perquè abans sortia molt i feia fins tard, i és el moment que tu pots trobar alguna cosa i contactar alguna festa privada, algun lloc així que pugui... I ara, sí, no ho faig.
0: T'has aburguesat.
2: Sí, exacte.
3: No, però hem de dir, per exemple, clar, no tenim temps de parlar de tantes coses com volíem parlar amb vosaltres, però és veritat que també si gent, encara que no ho sàpiga, vos ha escoltat gravacions d'altres, no? Sí. A discos, que tot el dia vos criden per fer una col·laboració, vine, ai... necessito un piano, Pere, o necessito aquí, no sé què, o sabeu. Fins i tot, na Cati avui també me'l mostrava coses i teníem una peça en la qual has col·laborat amb un jove que se diu Chino, no? Que...
2: Amb en Teo,
3: exacte. Bé, és una peça que potser podrem escoltar o recuperarem un altre dia. Volíem que tocassi una altra peça. La primera que heu fet era una versió, no, Cati?
2: Sí, era una versió d'un grup holandès amb una cantant brasilenya molt bona que estan afincats a Holanda, i el grup es diu Zuko 103 i els temes de Jussara. I ara farem un tema d'Oliver Nelson, un estàndard de jazz, però... dels estàndards que ens agraden a nosaltres, a Vicenç i Pere. Aquests estàndards que fan recercats i que podem aprofitar per fer versions pròpies.
3: Que no coneix tothom, no?
2: Que no coneix tothom, o que podem modificar un poc aquest tema. Un tema que es diu Stolen Moments.
0: Sí, 40 minuts que té Llull Trio a punt d'interpretar el segon tema.

0: Bravi!
1: Stolen Moments.
2: Gràcies, Stolen Moments. Sí, sí, sí.
0: Moltes gràcies. Un gran compositor, Oliver Nelson, i pedagog de jazz. En quant a el que deia abans, que estem apalancats, el que ens fa per és emprendre grans... grans mogudes i projectes. Vull dir, és vera que ja ho varen fer en el seu temps fa anys i ara vivim un pot de rentes, però seguim amb actiu. De totes maneres, la gent que ve darrere i els joves que són i bons, ara que corrin ells, nosaltres ara vivim ja...
3: I ara veieu en el jazz concretament, perquè en altres gèneres, evidentment, tenim un munter de bandes, moltes passen per aquí, però de jazz també hi ha relleu.
0: Sí, hi ha relleu. Jo veig molta gent.
4: Jo soc de Barcelona i vaig flipar els músics que teniu aquí a la illa. O sigui, no té res que envejar ni a Madrid ni a Barcelona. I n'hi ha un superior de jazz que teniu aquí. I n'hi ha uns músics jovenets que són espectaculars.
3: Tenim el projecte de Mòpies, que som una big band que acaben de treure discs que són molt bons.
2: Molt bons. I bones cantants, fantàstics cantants.
3: Tenim Geomètrica al Sardín, que no són tan joves, en Jaume sí, perquè comparteix el projecte de Mòpies, però que també estan pegant fort. Tenim un grup també, grups a Eivissa. Sí, però clar, són els que nosaltres coneixem, jo no sé si és una bimbolla o realment hi ha aquest relleu, no? Si me deis que sí, ja me quedo més tranquil.
4: Sí, n'hi ha, però fan falta puestos per tocar.
0: Jo vull pensar que sí, que hi ha un bon relleu, que de fet nosaltres hem fet tot el que hem pogut, seguim estudiant, seguim amb actiu, que el món de jazz és molt més potent i té molta més energia, no és un comportament esnovista, vull dir, és un món molt, molt sòlid a nivell d'estudis, carreres, gravacions, la gent viatja per Europa, fa 50 anys que jazz absorbeix la mentalitat de tant d'oients com de músics.
2: Sí,
0: i
2: a més,
0: és obligatori que hi sigui.
2: El que té jazz és que també se fusiona amb moltes coses, no? Se pot fusionar en so flamenc, se pot fusionar en so latino, amb un tema de salsa, amb un... És a dir, amb música també nostra, de folclore.
1: I a més, ara també festivals de jazz que s'han mantingut, Arda, Sa Pobla, tenim ara es Dinca, a Eivissa n'hi ha dos, es Jazz Point i es Festival de Jazz, i el Manco, encara que no tinguin grans pressupostos, però sí que mantenen un poc sa vida, el cicle, no?, d'aquests concerts, ja concentrats en diferents caps de setmana, no?, habitualment. Vosaltres sou públic també d'aquests festivals?
2: De vegades, jo de vegades.
3: Jo crec que he anat a tots, eh?
0: Pues jo estava ara xerrant amb un amic de Sa Pobla, que aquest any se farà 100 anys d'homenatge a Miles Davis.
1: Sí, és veritat. Sí.
0: Que hi ha un revival de Sketches of Spain, amb un saxofonista que jo admiro molt, Antonio Lizana, i un trompetista francès que jo vaig conèixer, visquent a Nantes, en Truffaut o Truffaut. No ho sé, aquests francesos se mengen tantes lletres com n'afegeixen. Ja, depenent
3: del dia, és Truffaut. Truffaut el cineasta, deu ser Truffaut aquest.
1: M'ha agradat, clar, vosaltres no podeu veure la cara d'en Pere, però pareix que en Pere avui ha conegut una part diferent d'en Acat i d'en Vicenç, no? Així no. Com vos mirava.
0: Sí, el dic pegam un bon susto, se n'en Pere.
4: Són dos personatges, sí. No us podeu imaginar. Sobretot Vicenç, és molt divertit.
3: Sí, no, m'imaginar, no, l'he patit, no, l'he gaudit amb una mica.
2: Sí.
3: I és vera que sempre té coses a portar.
1: I sempre amb tanta d'alegria que la contagiau, l'encomanau i mos fa molta d'il·lusió. Clar, quan m'heu dit, després tocam, jo pensava que tocàveu tots tres junts, però no, cadascú en Pere a ballar o allò que vulguin. A Cati, recorda-mos a Bonsiràs i a quina hora avui vespre.
2: Jo avui vespre, de les 8:30 a les 10:30, seré a Puigpunyent, un cafè que se diu Sa Vinya.
3: Que bé,
1: preciós.
2: Sí. El cafè de sa família d'en Toni Cuenca, el contrabaixista.
3: Un altre gran, un altre gran.
2: Sí.
0: Fenomeno.
2: La família Aguiló, també, que tots són grans artistes. La germana, sí.
1: I en Vicenç em va...
0: Jo estic en el quartier general de Santa Maria, que es diu Cat Jazz Club, Cat Music,
1: super,
0: i fa 3 anys que estic allà cada divendres. A partir de les 10:30.
1: Beníssim.
0: I a partir de les 9:30 crec que hi ha un Jordi Álvarez, de guitarrista de blues. Un programa completíssim.
3: I d'avui farà estar.
0: Jo, si no tingués que tocar, també hi aniria.
1: Bé, en Pere, ja han dit que té lliure avui vespre, no?
4: Sí, avui.
1: Molt bé.
0: És un ballerí.
1: Moltíssimes gràcies a totes. Ha estat un gustet tenir-vos i sentir-vos. Toca en directe en petit comitè, pràcticament per nosaltres, i tothom que mos escolta, Cati Llull, en Pere Dalmau i en Vicenç Borràs, tres grans noms de la música a Mallorca. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, Rafa, i a tot l'equip.
2: Gràcies.
1: I partim amb aquesta col·laboració d'Anna Cati que dèiem abans, amb aquest tema, amb Anteo, una cançó urbana en la seva veu de fons.

0: Lletres Ràdios. Música.
1: Podem gravar, idò.
2: Dale a play.
1: Raül Valls, com estàs?
2: Molt bé, Joan Mimàs.
1: Aquí fent un programa...
2: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
2: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
2: Duals a les 9.
1: No, i no t'obram, i no t'obram.
2: Aquí, a Ivetra Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raül Valls.
0: Comença el dia amb la informació més completa.
4: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
4: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
4: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
4: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
3: L'agenda, amb Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodas.

0: Els nostres prescriptors ja preparats, el Manco, Nana i en Gavi, que és aquí als Estudis Centrals. Com estàs, Gavi? Rodes...
1: Perfecto, de viernes.
0: Ana, va sortir ahir?
1: Sí.
0: Per a sorpresa de nadie. Ana Gornés, Menorca, com estàs?
2: Com va? Jo un poc copejada.
0: Quina bo, quina bo.
2: Encara estem així.
0: No tindrà res a veure a Sant Joan, no?
2: Petita casualitat.
0: També em para sorpresa de nadie. Estic tan content de tenir aquests col·laboradors, de veritat. David Ventura, estàs bé o també vas fer estragos, que deien en castellà ahir? David Ventura a la una.
1: Està dormint.
0: David Ventura s'ha tallat, o sigui que a lo millor... De... Comença amb tu, Anna, aquest cap de setmana que tenim a Menorca.
2: Vinga, encara estem una mica de... Sí. A poc a poc, retorn, però tenim quatre concerts destacables. Hi ha Univers Jato, que s'estrena d'un nou espectacle que recupera les cançons d'en Crit Joanico. De fet, és un projecte que està liderat per ell mateix i és un espectacle de gran format que reuneix uns músics destacats d'aquí de Menorca. Això serà demà a les 7 a l'Aió i amb els talonets les bísties de Montgofre. Què més? Concert amb el setè festival Maquetes, que també és un festival de músics locals que intenten rescar amb bandes que estan una mica en els marges. És un Montesfar cultural i és en el recinte firal de Mercadal, demà amb Espina, un grup de rock que són uns mítics.
0: Molt bé.
2: I ja començam a sentir de fons en Ferran Palau, que toca avui vespre en el Jazz Bar, també per presentar nou disc, Aniversari Feliç.
0: Molt bé, anem a escoltar.
2: És avui a partir de les 10. Encara resulta

0: alguna cosa més a Menorca, Anna? Que no és poca cosa allò que has dit, però...
1: Bueno, si volen un poc més de show, hi ha la festa de l'orgull, demà en es Freginal de Mo, tot i que venen uns dies es Freginal potent... Ai, es Freginal... L'orgull destacable la setmana que ve és migjorn, però ja començam amb algunes activitats. Demà a Mahó, que punxa Bollo Sueco a partir de les 10 i mitja, i abans hi haurà un concert de Pluma a les 8 i mitja.
0: Molt bé, i a Mallorca aquest de setmana, Gavi, què destacam?
2: Pues mira, un Josep Proens, que es uno de los grandes compositores que ha dado esta tierra, se nos jubila. Josep Proens fue el director del conservatorio que trajo aquí por primera vez los estudios superiores en el conservatorio y ofrece hoy, a partir de las 9, una actuación al frente de la orquesta Laula en el conservatorio de Felanitx. También hoy, en otra clave, en clave más punky, actúan tres grupos contra la guerra en el Club Mutante. Estos grupos son Los Mierda, que se llaman así, no es que lo diga yo, Rodeo, que vienen de Guipúzcoa, y Guadaña, que son unos clásicos de la escena, de la escena mallorquina. Hoy, a partir de las 7:30, es decir, ya. Y una cosita también interesante. Hace unos días moría Carlos Solari, el Indio, uno de los... Sí. De los artistas populares más importantes del último medio siglo en Argentina, pues le hacen un homenaje mañana en La Movida, a partir de las 8, las 9, no sé la hora exacta, pero bueno, será esa hora, me imagino. Y es la banda Cordero Suelto, que es un grupo de argentinos afincados en Mallorca, la mayoría de ellos viven en Sóller, pues bajarán a Palma i tocaran sus grandes clàssicos.
0: La sessió que ha fet en Gavi Perca cap de setmana, no sé si tenim ja en David Ventura, ens pot escoltar. David, com estàs? Ibiza Formentera, un minutet.
3: Sí, la comunicació... Sí. La connexió a l'estiu és infernal per aquí.
0: Està tot ben connectada, digues.
3: Et faig un resum. Mira, aquest cap de setmana tenim la fira artística Can Art Fair, que és el nostre arco de butxaca, per així dir-ho, per a compradors d'art i públic en general. És el recinte firal, i a més d'aquesta mostra hi ha 5 exposicions paral·leles en diverses instal·lacions artístiques, al Far de Ses Coves Blanques, a Espolori, a l'hotel Five Flowers, a Formentera, a Sa Punta d'Esmolí i al Centre Cultural de Jesús. També cap de setmana tenim el Festín, el Festival de Teatre Infantil, i el divendres, dissabte i diumenge a la tarda, a partir de les 6, hi ha 3 obres seguides de companyies vengudes a tot Balears i alguna de la península. Això és a l'Auditori de Caló de Soli. I de música en directe tenim un grapadet. Mira, avui anem als Marins i Gran Amant, que és indicolorista, a partir de les 10 de la nit, a la sala Ja Està Bé. Demà, festes patronals al barri de Sant Pau, que a les 10:30 actua en Projecte Mut, a l'escenari de l'Associació de Vecins. I dues propostes més per demà, l'Aranà i la seva barreja de folk electrònic actuen al jardinet del Museu Etnogràfic de Puig de Missa a les 10 de la nit. I la Big Band Ciutat d'Eivissa fa un concert dedicat íntegrament al jazz llatí. Serà a les 10 de la nit també al Passeig de Vara de Rei de Vila.
0: Molt bé, David, idò, molta cosa també que aquest de setmana. Anna, que te recuperis de tanta biblioteca, no t'ha caigut bé.
1: Sí, ets a calor.
0: Efectivament, gràcies, David.
3: A vosaltres.
0: I la setmana que vam parlarem de tonos rojos perquè prepareu molta cosa, però de moment a Gavi has duit unes camisetes precioses, el merchant que ja comença a funcionar, aquesta banda que has creat juntament amb altres músics, que donarà molt de parlar, molt a parlar també aquest estiu. A tonos rojos, Però sin concert, ràpidament.
2: Próximo concierto nuestro, el 4 de julio, el Día de la Independencia Norteamericana.
0: Efectivament, i parlarem divendres que ve. Gràcies a tots tres, Andrea Sánchez ha estat al control tècnic, arriben les notícies i l'avió torna dilluns. Vagi bé, bon cap de setmana.

0: IB3 Ràdio és coneixement.
1: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
2: Amb espais d'educació i criança.
3: Per pares i mares.
4: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
5: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
1: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
5: Som una ràdio.
4: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
6: Aquest programa de ràdio legendari.
7: És un facto.

IB3 Ràdio és diversitat. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

l'estómac buit. Amb les botigues tancades i l'estómac buit.

les finestres baixades i l'estómac buit. Amb les botigues tancades i l'estómac buit.

0: TV3 Ràdio és música.
1: Calor.
2: Moscars.
1: Gelats que se desfan massa ràpid.
3: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
3: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
4: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
2: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare...
1: Si a tu te dic pinta,
2: mur,
1: portada...
2: Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot?
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

Tots els estils, una acurada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.

Lletres Ràdio és cultura. Entra en l'òrbita més musical d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana.

0: TV3 Ràdio és servei públic.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
5: Podem gravar, idò.
6: Dale play.
5: Raül Valls, com estàs?
6: Molt bé, Joan Mimàs.
5: Aquí fent un programa...
6: La gran vida.
5: Passen tantes coses.
6: Cada dissabte i cada diumenge.
5: A partir de les 9.
6: Duals a les 9.
5: No, i no t'obram, i no t'obram.
6: Aquí, a IB3 Ràdio.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
6: Saps què t'ho vull dir?
5: Sí.
0: En Joan Mimàs i Raül Valls.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts a aquest estiu calorós on ens hem de protegir dels cops de calor i dels cops d'aire que també les carrega el diable. Tancam una setmana de festa de Sant Joan, de foc, de dimonis, de cavalls i de desitjos. No sé si em vareu demanar algun, si penseu que s'acomplirà. Tancam també la setmana en què el Tribunal Suprem ha condemnat tot un ministre, fins fa res en actiu, a 24 anys de presó, juntament amb el seu amic Koldo. El mal anomenat empresari, el comissionista Aldama, haurà de fer serveis a la comunitat per haver estat un xivato. Personatges de la política i de la picaresca que bé podrien ser protagonistes d'un entremès de Cervantes. Amb bicicleta.

0: L'estiu és llibertat, eh? Així hem començat aquesta conversa amb aquesta cançó de Buhos que Miquel Àngel Palleres ja estava començant a ballar. Aquí tenim els nostres conversadors polisèmics amb ganes d'estiu, amb ganes de marxa. Alguns més que d'altres tenen coloret d'estiu. Miquel Àngel, no miris a Cristina. Ella sí té coloret d'estiu. Anem a saludar-vos. Miquel Àngel Palleres, com estàs?
1: Molt bé, estupendo.
0: Molt bé, és nostre conversador de referència i tu t'enduràs
1: el premio al más votado.
0: Sí, exacte.
2: Que bé. Que el más usado.
1: Quina il·lusió, sí. Bueno, m'agrada més la meva excepció, seran de polisèmia. Sí.
0: Més que utilitzat, que sona una mica una lleig, no? Sí, no t'estimam. Igual que en Julià Puig, que te va també un poquet d'allò, estàs a punt d'agafar-lo, en Miquel Àngel.
3: I en segona posició...
0: Exacte, el oro, la plata i na Cristina, el bronce. Com estàs, Cristina?
4: Molt bé.
0: Que bé tenir-vos, eh? Amb aquesta dia tan calorosa, aquests dies tan d'estiu que estan passant, que no fem més que estrenar l'estiu i ja hem tingut alertes de tot tipus. Se veia l'altre dia el mapa d'Espanya, jo crec que tenia massa redacció posat a Televisió Espanyola, de color negre. No havia vist mai un mapa d'Espanya de color negre. Segurament era un vermell intens, però semblava negre. Vinga, estiu, vos he donat alguna pista amb aquesta cançó. Miquel Àngel Palleres, estiu.
1: Bueno, estiu... Però jo sempre he estat, durant molts anys, sinònim de llibertat, el que dius a cançó, no? I sinònim de desconnexió absoluta del que estaves fent i unes setmanes, uns mesos per davant, de fer el que t'ha donat la gana i viure i ser feliç. No? I l'edat no perdona, i avui en dia pues, és un període que sues moltíssim, que tens poques ganes de sortir en el carrer perquè fa una calorada, que tots són guiris, que no trobes puesto en lloc i no hi ha puesto a les platges ni per anar. Bueno, supongo que va con la edad y me he vuelto alguien que protesta todo el día.
0: Alguien mayor.
1: Alguien mayor, me he vuelto alguien mayor. Pero bueno, yo me agradaría intentar recuperar una miqueta aquest estiu no tan calorós i amb aquesta llibertat. M'agradaria desconnectar molt més de sa feina, tot i que per jo, per sa feina que jo tenc, feim bastanta feina en el mes d'estiu, sobretot planificant i pensant lo que ha d'ocórrer en el resto de, diguem, curs escolar, no? I bueno, però... necessit, el meu cervell i el meu cos necessiten una desconnexió per ponerme debajo de un cocotero o de un pino, que aquí no tenim cocoters, i descansar.
0: O d'una figuera, que aquesta setmana hem parlat de figues, molt millor davall d'una figuera.
1: Davall d'una figuera, sí, sí. Jo, ja, per mi que ja vaig contar un programa...
0: Sí, vas dir que no t'agradava...
1: Vaig tenir unes males experiències con resina de figuera.
0: Cert, però és igual, tu te seus davall d'una figuera i allà estaràs ben fresquet. Julià Puig, estiu.
3: Jo, bueno, primer de tot he de dir que m'encanta aquesta figura del Grinch de l'estiu, no? Que és en Miquel Àngel, que no ho havia escoltat mai.
0: Que no ha dit que no li agraden a la platja.
3: No, però bueno, aquesta animadversió cap a l'estiu.
1: Que me vaig comprar una barca només per no trepitjar l'arena de la platja.
3: Jo l'estiu... bueno, primer de tot, quan escolta la paraula estiu, sempre me ve la cançó d'Antònia Font d'en l'estiu. Que m'encanta, evidentment, que mos fa aquests records a l'estiu i a la idiosincràsia a l'estiu. I la vegada també em fa molta raó perquè som molt fan d'Antonio Font, he anat a moltíssim concert d'Antonio Font, però mai toquen la cançó d'en l'estiu. I és una cosa que... me menjo un poc per dir.
0: Va, espera, Julià Puig, escolta-la, no? La posam un poquet, vinga, abans, l'estiu.

0: Vinga, que aquí en Andrea Sánchez, que avui mos acompanya en el control tècnic, ha estat a la White, en Julià ha dit, en l'estiu d'Antònia Font, no la toquen en els concerts i de l'escoltes aquí entre avui i demà, que bona.
1: Sí. Això és estiu. Aquesta cançó és estiu.
0: Sí, i tu estiu, Antònia Font en l'estiu.
1: Totalment.
0: I estàs llegut de Montse Barca, sense fer res.
1: Totalment. De fet, jo crec que tant Antònia Font com els Manel són grups que només s'haurien de poder escoltar durant l'estiu. Però li agafa ganes i quan comença a proposar la caloreta, pam, ja aquí Manel i Antònia Font i tot l'estiu fins que s'acaba i comença a esfretar un altre pic.
0: Molt bé, idò, aquí tenim en l'estiu i en la Cristina Hort, l'estiu que li inspira, que li provoca.
2: Jo crec que també és per fer el contrari, el Miquel Àngel. Bueno, jo cada vegada l'estiu m'agrada més. I he dit cada vegada perquè no m'agradava gens, només de pensar els xurretes que t'acaben per l'esquena quan vas caminant, o aquesta sortir les quartes de sora baixa, que a vegades has d'anar a fer feines quartes de sora baixa i dius, mare de Déu. Però cada vegada m'agrada més. També potser és un poc també passadat, això sí que estiré d'acord amb Miquel Àngel, però perquè m'ho agaf millor i perquè pens que hi ha de bon llibertat tant en l'estiu com en l'hivern, o sigui que sí, ampliem-nos mires.
3: La temperatura de l'estiu
2: és més complicada.
3: No t'acompanya a fer coses amb ganes.
2: Bueno, ja l'he condicionat per tot. Vamos a mirar la parte buena de todo siempre.
0: El estiu tothom se relaxa, canvia la programació, les ràdios, les teles. El mes d'agost en aquest país pareix que ha hagut un terratrèmol. Perdona, ara justament terratrèmol no ho vull dir. Però que hi ha hagut alguna catàstrofe sideral i ha desaparegut tothom. No sé com duis vosaltres l'estiu, a part de la calor, però me refereix que l'estat d'ànim, la feina, si la gestioneu d'una altra manera, si no, a veure. Bueno, teniu feines molt diferents, tu
3: sí,
0: ja ho has dit.
3: I no puc deixar, no puc oblidar tota la gent que hem posat, precisament com a Mallorca, fa tanta feina els mesos d'estiu. Vivim del turisme, i el turisme genera molt de puestos de feina, i en unes illes com les nostres, això és fonamental. O sigui, hi ha moltíssima gent fent feina en els mesos d'estiu, i no mos podem oblidar d'ells. Han de sofrir, i si jo ja m'aposo de mala llet en la colorada, imagina't si tenir aquesta colorada, no tenir un aire condicionat i fer feina a puestos com bars, restaurants, en el carrer, etc. No? Es dur i es feixuc. No m'agradaria estar en el seu cos, tampoc.
1: Sí, nosaltres puig també és quan més feina feim i en diferència. Evidentment, jo per la meva part, fins en el mes de la segona quinzena d'agost vaig que no tur, jo el que he dit sempre, vaig marxa enrere, fora frenos, costa avall i a 200 km per hora i és quan més feina fem. Evidentment, si fa calor la gent bou i si la gent bou, pues han de fabricar i molta més feina. Però, bueno, se du quan se pot.
0: Cris?
2: Bueno, sí, estic amb això totalment d'acord, procurant baixar un poc el ritme, sobretot les hores baixes, que després de dinar se fa molt feixuc, molt pesat, però, bueno, en el final també aquí m'has comentat nosaltres el mes d'agost els jutjats el tenim tancat.
0: No, que la Cristina Hort és misser, per tant, veus, aquesta és una part d'aquest país que se'n va a vacances, el mes d'agost, baixeu barrera, vosaltres literalment.
2: Bueno, no tant com baixar barrera, no. Estimada, no. No baixem barrera.
0: No hi ha judici.
2: No, perquè a més és com ens estiu, que és com no ha passat el que no ha passat en l'hivern, també passa en l'estiu.
0: Ja, bé, també és
2: veritat. Per tant, judicis no n'hi ha, cert?
0: És el que no hi ha.
2: Però
0: se segueixen fent manifestes en el carrer i te seguiran telefonant les persones que...
2: I després ve setembre, les vacances dels matrimonis que hem acabat.
0: S'atura tot el mes d'agost. No hi ha delinqüència.
2: S'atura totalment.
0: No hi ha bregues entre gent que se vol divorciar. Tot va bé, t'imagines?
2: No
0: mor ningú, no hi ha problemes d'herències.
2: No.
0: Agost hauria de ser així.
2: Hauria de ser, però no és.
3: Bueno, allò me passa, personalment, que és que fa molt d'anys que no tinc dues setmanes seguides de vacances. En tinc una, com a molt. I amb una setmana de vacances, almenys jo no tinc temps de desconnectar.
0: Això és il·legal, no, Cristina? Pagos,
2: perquè jo no les he tingut mai. No fa molt d'anys, jo no les he tingut mai. Des que era infant petit que m'adulien,
0: no, quan
3: ja està. El que no has tingut mai són 3 mesos de vacances, però 15 dies
2: no,
3: has tenit seguidors.
2: Ni 15 dies.
0: Ai, ha de ser il·legal no tenir 15 dies
2: ha
0: de vacances.
2: Ha de ser il·legal, però els autònoms ho tenim molt complicats.
3: Bueno, estem aquí segurs 4.
2: Per això estirem tots d'acord, que ho tenim molt complicat.
1: Sí. No, jo tinc que dir, he de dir, perdoneu, que jo sempre, cada any, m'intento agafar un mes sencer. Perquè la primera setmana ni la disfrut ni la desconnect, encara tinc el mòbil que me fa fum i encara tothom se pensa que soc per enmig, i intento sempre un mes a l'any partir, desconnectar, i tothom que m'aixerli, que me sap greu, però jo aquest mes no hi soc.
0: I ja que no passa res.
1: Passen menys coses que pensaria. Passen coses.
0: Passen coses.
1: Passen coses.
0: I sempre totes se poden solucionar.
1: Sí, sempre m'enduc el portàtil sí, i sempre sí. He d'estar gestionant cosetes, però bueno, no és el dia a dia que al final pues, te menja i es rima i és veritat que tothom a l'equipo, tothom té les feines ben estructurades i tot funciona bé, però és veritat que quan no ets, pues, te'n donen menys a tu, i tothom
0: s'ordena
1: i s'espavila i tot surt. I
3: jo sé quan en Julià està de vacances, perquè durant dos dies no mos cridem.
0: No xerra. No.
3: I si fa dos dies que no mos cridem és que està de vacances. I ja sé que tenim 28 dies més per davant de relax mutu.
0: Molt bé, idò. Avui conversam amb Miquel Àngel Palleres, amb en Julià Puig, amb en Cristina Hors. Són paraules una mica complicades, aquestes, d'aquesta setmana. Estiu entre mes Sant Joan, bueno, no és una paraula, però hem aprofitat la nit de Sant Joan, i cop, dona un poc més de joc. Però vinga, anem a entremes, a veure què vos suggereix.

0: abrió.
1: Vinga, el telón ja s'hi abrió. Nosaltres fa una estoneta que ja l'hem obert aquí entre avui i demà, avui és divendres. Conversa polisèmica al canto. Miquel Àngel Palleres, entremàs.
2: Bueno, però jo sé que plat xungo, estrany, que mos feien menjar quan érem joves, i a lo millor no tan joves, que consistia en una espècie com de variat d'embotits, un espàrec, un pot de maionesa, mortadela, i això era un plat, no? I és el que anava després de centrant, que habitualment era el còctel de gambes, amb aquelles gambes amb un xurretón de salsa rosa i molta de lletuga, i les gambes aquestes recolzades amb un sacopa.
1: El sacó que penjava,
2: el sacó, no?, que penjava. L'entremés, que era això, vull dir, aquest plat raríssim, no? I després ja venia el plat principal, que solia ser una carn amb una salsa a la pimienta, sol millor la pimienta, aquest tipus de coses. I pijama de postre.
1: Això és dies de festa, clar.
2: No, per supuesto. Ah, no. Estem xerrant de sopar, dinar de luxe.
1: Ja.
2: Absolutament de luxe. Menos mal que he canviat una miqueta.
1: La Cristina se'n riu, en Julià te mira encara de sorpresa.
3: Sí, que no tenia idea de lo que
2: primera,
3: està parlant.
2: Primera
3: no,
2: i
4: no soc tan jove. Vinga,
1: va. A veure, Julià Puig, entre més.
4: Jo crec que se li ha oblidat també, almenys jo me'n recordo, que és pan bimbo, entre pan bimbo, que hi havia com una cremeta d'atún o de tonyina, vull dir, o de palito de cangrejo, crec que també està dins els entremeses.
2: Era tonyina, però cangrejo no, perquè no hi havia.
1: Bueno, no, però
4: surimi, diu surimi,
1: que el succedani se refereix, perquè això mai ha estat gran, crec.
2: No. Correcte, sí.
1: Que Cristina, entre més...
3: Pues sí, lo mateix, exactament lo mateix que estàvem comentant abans, madurs infància, les comunions, i bueno, i la mortadella d'olives.
2: Sí, sí, exacte, exacte.
1: Sí, que a més era com a més bona.
4: S'ha perdut, s'ha perdut.
3: Gràcies al senyor.
4: Hauríem de muntar una campanya per recuperar l'entremés.
2: Entremés amb una pinya Puig, no?
4: Exacte.
2: No sé si podrien recuperar això.
4: Salvemos l'entremés.
2: En trobarien de mortadella amb olives?
3: Sí, encara no.
1: Sí, hi ha mortadella amb olives. Sí. Però,
4: de fet, jo crec que ara torna a ser delicatessen.
1: Clar, sí, hi ha mortadella molt bona.
2: Saps, pues, no, que hi ha mortadella molt bona, des de luego, però amb olives?
1: No ho sé. Mireu, nosaltres vàrem xerrar amb un Juan Antonio Fernández, que és professor de cuina, si és Colón Casas Noves de Solla, i mos xerrava així dels entremesos.
5: Vien de ser plats lleugers, principalment freds, que tenien com a dues funcions, no? Obrir un poquet la gana de la gent, fer l'espera més curta, i per això havien de ser plats bons de menjar, ràpids, una miqueta. Per això, principalment, trobam embotits, trobam formatges, olives, en vinagrat, els despares blancs que des tu que no poden faltar, sense ladilla... Bueno, una miqueta aquestes celebracions. Supos que també depèn una miqueta de la temporada en què s'elaboris menú i incluïs uns elements a uns altres. És que no poden faltar, que jo crec que han d'estar sí o sí, és sense ladilla russa típica, els espàrrecs blancs, i després, encara que és un plat eminentment fred, sí que hi havia elaboracions que podien dir mig calentes, com podien ser unes croquetes o podien ser uns calamars romana, però sí, sempre són elaboracions on principalment quasi no havies de mester coberts ni torcobocs, exacte, perquè eren plats ràpids, no? Una miqueta aquesta era la idea d'aquest entremés.
1: Això mos contava en Juan Fernández, de si és Guia en Colón Casas Noves, que no me sortia el nom propi, Guia en Colón Casas Noves. Un poc variat, això, no? Clar, després nosaltres li posàvem salses, pica-pica, etc. i tenim un variat, o un pijama, sí, que deia Miquel Àngel.
2: Bueno, és que un pijama és un variat de postre. És exactament el mateix, el mateix concepte. Que això, no sé si diu molt dels mallorquins en general, no? Resulta que la nostra creativitat gastronòmica ha estat fer aquest tipus de plats que són una mica com infumables d'entendre, no?
1: A veure, l'entremés no és un invent de les illes,
2: No, però bueno...
1: Diuen que és més un invent francès, del moment en què se salta cuina, no?, se comença a crear aquest concepte d'alta cuina, hi ha aquests plats així com ara un poquet de delicatessen.
2: No me creo que los franceses pusieran mortadella.
1: No, això després s'ha anat evolucionant segons...
2: Que li fotessin mantequilla per tot, si ho entenc, però no.
1: Segons es pot adquisitiu de ses cases.
3: I ara hi ha l'antipasto italià, que ve exactament el mateix, amb el prescut.
4: Jo em fa gràcia que és com un plat sense definir, no? I és... S'entremés, tothom saben el que s'entremés, no?
3: És un plat amb coses...
4: Però no està definit, cada un li pot posar el que vol. És un... Sí, com un variat a la forastera, no? Cada un hi posa el seu i aquella gent, pues, pon coses en fred i més panet i més coses.
1: Bueno. Això és molt propi, m'ha agradat. I parlant d'entremesos que ja deien al principi, els senyors Koldos, Aldamas i Ábalos podrien ser els protagonistes d'un entremès, d'en Cervantes, o què?
3: N'hem de fer un quants, aquí.
2: Sí.
1: Dic ara perquè aquesta setmana han estat els protagonistes.
2: És que el problema és que, efectivament, anem a protagonistes setmanal, no? I bueno, no m'heu sentit moltes vegades xerrar d'aquest tema i no torno a insistir massa, però això és la gent que m'ho representa. I això li hem votat, sigui quin sigui, però al final no és un tema de color polític, és un tema de que parell que en el moment en què arribes en aquest món, la inèrcia t'ha de dur a que això passi, no? I quan governen uns, li toquen a uns, quan governen els altres, li toquen als altres, i al final és que li toca a tothom. Uh-huh. I dius quin poc, no ho sé, no? Quin poc respecte a les institucions que...
3: país.
2: Sí, i pagant tots en el final, no? Perquè tota aquesta festa la pagam amb els nostres impostos, no? I pareix que els dos bé públics no són dos bés nostres, sinó que són públics, no? Perquè tothom les té, no? I això no és vera. Els polítics estan per gestionar aquest dos bés i fer-ho de la millor manera possible, i la millor manera possible mai pot ser ficar-se'ls dins la butxaca, no? I negociar entre ells com me fiques dos bés dins la butxaca. Això no té que veure amb colors polítics, perquè la història m'ha demostrat que no té absolutament res que veure. Ha caído en un lado, en el otro. Lo que ha sortit aquesta setmana ha caigut del bando del PSOE, com altres vegades ha caigut del bando del PP o des qui sigui, i el que passa és que, clar, al final és que això ho té tothom. Uh-huh. Llavors, això és un problema estructural. No és un tema conjuntural d'un moment que li ha passat a un, sinó que és un problema estructural. I això, qualque moment, ha de canviar. I el problema és que quan tothom se'n dona compte que aquestes coses han de canviar, en general, no suelen ser transicions pacífiques. I això és el gran problema que ens podem trobar.
4: Jo, una cosa que veig de tot això... Bueno, jo intento no xerrar molt de política segons a quins espais, però aquesta gent no té tot dit de front. Vull dir, fa no res va sortir una causa contra altres partits i darrerament és que tot se sap. I hem arribat a un punt de tecnologia i d'informació que és que tot acaba sortint tot d'una. I dic, com aquesta gent encara s'atreveix? Bueno, poden ser dues coses. O bé, que hi ha tanta cosa darrere que al final nosaltres no ens enterem de quatre cosetes com aquestes, que això pot ser dues cosetes, de 100 o de 1.000, o que realment tot s'acaba sapiguent. I dic, com se la poden jugar tant?
3: Jo el més que espero és que això sigui... Perquè el nivell que tenim ara és nivell matrícula d'honor. És a dir, en aquest moment jo crec que no se salva ningú. Perquè ja, inclús ja li hem fet la volta... Ja estan parlant de bueno, un expresident. Tenim un expresident investigat. Vull dir, hola? És com, què mos ha passat? I, en fi, vull dir, esperem que toquemos tot techo.
2: De govern espanyol, però expresidents de comunitats autònomes. Vull dir, això ja és un festival.
3: Sí, estic parlant d'un president d'un estat.
1: Aquí n'han tingut un dins la presó.
3: D'un estat.
1: Sí. Jo, només aquí, els meus companys periodistes, per favor, no li digueu al senyor Aldama empresari, que jo cada vegada que sent que li diuen empresari, subjectes com aquests me fan poc mal s'ànima, la veritat.
4: Emprejeta.
2: Empresaurio, jo vaig sentir qualque vegada. És igual, eres empresari o portar-te un nom... Bueno,
1: no,
2: fin,
1: no, no, sí. Empregeta m'agrada.
2: Sí.
1: Molt bé, idò, vinga.
2: Que... No, idò, empregeta, ja ho pots posar per les paraules polítiques de la setmana que ve. Empregeta.
1: Hauré de catalanitzar, empregeta, li diré. Empre cara dura, una cosa així. No, cara dura, mira, cara dura, directament.
4: Sí, ja està.
1: No, vinga, cara dura, polisèmica i composta. Va, idò, feim una pausa i tornant tot d'una amb en Miquel Àngel Palleres, en Julià Puig i en Cristina Hors.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio és diversitat.
6: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
7: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
8: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
9: I jo baixava en Casa Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se feia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. De dilluns a divendres, a les 6, l'Aviador.
10: Mira, anem
0: a
10: escoltar les castanyoles, que les tocaran d'escoll.
11: Entra i surt el ritme tradicional, i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa, que s'allarga.
12: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
10: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
10: Ets ambidestre.
13: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
14: Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
15: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, eh? Carregàrem 16 tortugues.
16: I que fèieu amb les tortugues?
15: Menjar tortuga.
16: Estava bona, la tortuga.
15: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, per de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit, que faig una tortuga em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre. No

0: I així canta Rafa Ferrà aquesta noche de San Juan, en Rafa Ferrà, artista mallorquí, que ha tret disc no fa molt, o sigui que aquí tot se revitalitza i hi ha novetats contínuament. Miquel Àngel, bé, vàrem xerrar la nit de Sant Joan. Sant Joan no és una paraula, però és una festa, on tu...
1: Bueno, és una festa, jo diria una neofesta, no? Perquè jo mai record en la meva vida de jovenet haver fet
0: bé,
1: festa.
0: Bé, Palma, vols dir. Palma.
1: Sí, evidentment no estic xerrant de Ciutadella.
0: Neofesta i t'assenten que... a Ciutadellencs, venen
1: no,
0: aquí.
1: No, por favor. No. Perdónenme ustedes, no me refería a esto. Lo que volia dir és que, a part de Ciutadella, que per cert, sí que pensava que ha sido absolutament invadida i que entenc que els ciutadans emprenyats en invasió que estan sofrint, sobretot els darrers anys, de joves de Mallorca que van invadir Ciutadella.

0: Diaris, jo crec que no existia, no? I això ha estat els darrers anys que s'ha com aporat de moda. I com que jo no m'agrada, ni qui m'hi coneixeu, ja sabeu que no m'agraden massa les aglomeracions de persones i tal, som una mica claustrofòbic, pues no hi participo, i en aquesta que meva amb tota tranquil·litat.
1: Vinga, ni platja, ni Sant Joan, Julià.
2: Jo crec que seré pic que vaig...
0: Perdona, és que soy el Grinch, ja ho ha dit en Julià abans.
2: No, Grinch és estiu. Bueno, claro, Sant Joan.
1: Sí,
2: no,
1: també.
2: Claro,
1: claro,
2: evidentment.
0: Sí, sí. No, però Sant Sebastià no m'ho passa res.
2: Plou, bien, bé, fa fred, fantàstic. I de, jo crec que el darrer pic que vaig celebrar Sant Joan va ser el 2009, que va ser precisament quan aquesta horda de mallorquins que havíem acabat l'activitat, però me n'anaven tots plegats de setmaneta fins a Menorca, fins a Ciutadella. M'ho vaig passar fantàstic, van ser uns dies espectaculars, crec que va ser el millor estiu de la meva vida, perquè a partir d'aquí ja després havia de fer feina, i tenc molt bons records, la veritat, de Sant Joan, i bé, també perquè el meu padrí pues, no m'hi és Joan, i també era sagrat aquest dia, vamos, ja podia estar allò de ressaca, que
1: havia d'anar a dinar família,
2: amb
1: la no?
2: família, que no m'escapava d'això.
1: Molt bé, Cristina.
3: Ni fu ni fa.
1: Ni fu ni fa,
3: no. És a dir, jo totalment d'acord amb el Miquel Àngel, perquè és una neofesta, que està molt bé que anem tots, bueno, anem tots, a la gent jove se'n vagi a la platja, hagi de botar de Montesfoc, després se fiqui dins aigua, després ens haguem d'anar a treure tots.
1: Veure,
3: perquè surten tots soy... gats i ho dic...
1: Mos heu fet grans, eh?
3: Mos hem fet molt grans, molt grans.
1: De sobte,
3: però és que vull dir... Però bueno, està bé, o sigui, tot el que sigui celebrar i que la gent s'ho passi bé, no hi ha res que dir. Però sí que és vera que a mi ja m'ha agafat un poc això, un poc major.
1: Val, val. No demanes desitjos a la lluna ni a ningú. Val, val.
3: No. Hago manifestaciones.
1: Molt bé.
2: Jo he de dir, quan era petit, sí que anàvem a la playa per Sant Joan. O sigui, tens record de posar els paumotes a la playa? I...
0: Sí, però quan eres petit ja es fa 5 o 6 anys. Vull dir, no, ja, tots ens seran de fa 30.
2: Ja, tenc 34, 33 i mig. Ja,
3: sí. A 30 o 40, Miquel Àngel.
0: Bueno.
2: No
0: fa falta que l'audiència sàpiga tant de detalls del nostre.
1: A mi me segueix posant la pell de gallina aquest so, no sé si a vosaltres.
4: Senyor Caixer, estimat, Ignasi, Saura, Sánchez, en donau-vos permís per començar el plec?
5: Bones tardes, Sebastià. Amb molt de gust podeu començar el plec.
4: Així ho faré.

0: 35 anys fa que en Sebastià Salort i Begú és el fabioler oficial de les festes de Ciutadella. Posa o no posa pell de gallina?
1: No havies nascut, Julià? No havies nascut?
0: I aquest senyor ja va guanyar la plaça de funcionari.
2: Neofestes.
0: I el silenci que hi ha en el carrer, a mi això m'al·lucina, no? I sí, de cop tota aquesta bauxa.
1: Sí, però totes aquestes festes que estan superarrelades en sa gent i tal, estan molt bé. Jo crec que el problema és quan mos inventam unes determinades festes o quan les invadim... Lo de Ciutadella, i és un exemple, però agafa los Sanfermines a Pamplona i m'imagino que serà tres quarts de lo mateix. Se porten de moda pel motiu que sigui, s'han donat a difondre d'una determinada manera i acaba venguent molta gent que no entén per què està allà, no entén per què està succeint tot el que passa, però hi ha uns cavallos que corren d'una per a otra i ens emborratxamos.
0: Vale, pues,
1: i hi ha festa. I jo particularment, pues, no és el que deia en el principi, a part de que les aglomeracions no m'agradin, no? I que soy un grinch, etc. Però no m'agrada massa invadir això, perquè és seva, no? I si me convidàs, o sigui, si qualcú me convida, pues, aniré i participaré amb una convidada, amb qualcú d'allà, i m'explicarà les coses, no? I les entendré bé. El problema és quan no ho entens.
0: Sí, pot ser. Jo crec que en el final se fa un poc nostre. Ara deia en Julià, els millors estius de la meva vida, en el final se fa un poc teu, no? No sé. Bé.
2: Sí, però, o sigui, jo dic que me declaro culpable de tots els càrrecs i vaig anar i
1: no recorda mucho,
3: no? A l'art de Julià que pintan bastos. No te declaris culpable.
2: Donde hay alcohol que no hay razón. I però és vera que, o sigui, ho veig des del punt de vista de Miquel Àngel i dic, és vera. Sí, jo me'n recordo que anàvem allà perquè hi havia la festa, però ningú m'ho explicava quina era la tradició, perquè realment érem allà, no?

0: Deixies acabar la activitat i anar a Sant Joan.
1: Exacte, això era la nostra.
2: Però jo crec que en aquesta tradició nova, ciutadellencs no hi estaran massa d'acord.
1: No, segur
2: crec,
1: que no.
2: Crec.
1: No. Segur que no.
0: Bé, sí, des d'aquí tots som germans i ho intentem també de millor o pitjor fortuna en aquesta ràdio, germanar-nos a tots. Canviem de paraula?
2: Vinga.
0: Va.

0: Veu posar aquí damunt sa taula sa rea paraula, que és cop. A veure, Cristina, va, com és per tu? Si t'agafes desprevinguda, cop.
1: Un cop de sogra.
0: Ai, un cop de sogra.
1: Un cop de sogra.
0: Mira, no se m'havia acudit.
1: Que fa una melada. I, a més, és bo, no sé, bueno, entenc, bueno, no, anava a dir, entenc per què se diu això, però no té per què ser així.
0: No té per què ser així, però s'entén, no?
1: Però fa una melada. Però sí, un cop de sogra, un cop de sort...
0: Sí, sí, molt bé, Júlia.
2: Què vol dir, que sogres simpàtiques?
1: Clar que sí, aquí existeixen.
3: Sant Miquel Àngel. Sant Eva, per exemple, Assumpció, t'estim molt.
2: És una cosa mitològica, jo.
0: N'hi ha de bona.
1: Són com els unicornis.
0: Però cop de sogre, més que és aquí, no? En Escolzo.
1: Sí, a la part d'Escolzo, que tenim un nervi, que si fas i pegues, és com... Te pega una enrampada que...
3: Ja. És vera que la paraula sogra, encara que a lo millor és una paraula polisèmica també, però no tiene muy buenas connotaciones
1: no.
3: En el... No, el golpe de suegra, matasuegras.
1: Matasuegras.
3: Saps? Mm. Vull dir, no, les sogres no estan,
1: no estan ben vistes.
3: No estan ben vistes en general.
2: Ogre.
1: Ogre.
3: Ese apóstrofe. Sogra.
0: De veres, quan sogra.
2: Però tu no tens a veure, però no sé.
0: Mira, no me ficaré cap jardí que diuen perquè sogra no és polisèmica. No entraré, no l'escoiré com a paraula polisèmica.
3: Però pues té bastantes excepcions. Independentment de que no surtin en el diccionari, la paraula surt a moltes frases i en contextos molt diferents.
1: Penseu que ho sireu qualque dia. Sí, jo no, però vosaltres sí.
0: Sí, ara jo li anava a demanar a Júlia, sogra. No, cop, vull dir cop. Cop és la paraula, m'heu despistat. Cop, a veure.
2: Pues, cop baix. Per exemple, quan li he fet a en Miquel Àngel, quan li he dit que eres Grinch de l'estiu, això és un poc un cop baix.
3: Un cop baix. No, però els teus cops no són baixos mai, són simpàtics, són
2: sí,
3: agradables. Sí, jo l'estim molt en Júlia.
0: I de cop, Miquel Àngel, torna-li's cop.
3: Xerrant de vells, cop d'estat.
0: Sí.
3: Jo me'n record no me'n record gaire d'escot d'estat d'Espanya del 81, tenia 8 anys, però sí que me'n record que ma mare va venir a cercar l'autobús de l'escola i superassustada me va agafar i va dir, anem corrents a la nostra que hi ha hagut un cop d'estat, no? I jo me vaig quedar mirant dient,
1: no sé el que és.
3: O sigui, hi ha hagut un cop d'estat, bueno, serà algo greu, però sí. No sé exactament què és això.
0: Però hi ha escola o no hi ha escola? No hi ha escola.
3: Exacte.
0: Viva!
3: Mañana no hay cole, perfecto. I clar,
2: a
3: perquè...
2: A favor.
3: Si se lliçó d'això, és que hi ha un cop d'estat.
0: Sí,
3: votos a favor, todos, tots els nins. Golpe estado, guai, que bé.
0: Molt bé, idò, aquí tenim cop. I nosaltres en el programa hem pensat en el cop de sort, però hem pensat també en el cop de mà. I vàrem xerrar amb la Marga Gallà, que és directora tècnica de la plataforma de voluntariat de les Illes Balears, que mos deia això.
4: Sí, l'impacte l'estem intentant mesurar perquè com a plataforma les nostres entitats cada dia posen en marxa més de 200 programes de voluntariat. Wow. Més de 10.000 persones se ponen en marxa per donar aquest cop de mà, però un cop de mà meditat i programat, no el tum-tum que se diria.
0: No sé si heu fet mai de voluntaris, és una idea que se vos ha passat pel cap en aquests moments en què hi ha tant individualisme, no? I tant, la gent és tan poc generosa, hi ha tant d'egoisme, el voluntariat pot ser una bona sortida, Miquel Àngel.
3: Em resulta supercuriós, perquè és vera que crec que mai la societat havia estat tan individualista i tan mirant per ella mateixa. En canvi, segueix sent uns moviments a nivell mundial de donar cop de mà i de voluntariat i de facilitar-li, intentar facilitar la vida als altres. No? Quan hi ha conflictes, els primers que van ajudar gent voluntària. Gent voluntària que dona temps, que dona menjar, que dona una mà, que dona el que faci falta, no? I quan les coses venen mal donades, sempre hi ha gent disposada en això. I pareix que el dia a dia i la societat mos du cap a anar oblidant aquestes coses, però hi va haver un terratrèmol a Venezuela fa 2 dies i en menys de 12 hores ja hi havia un moviment de voluntariat internacional de gent que s'anava cap allà, no? Això no és ni fàcil de gestionar, però és una resposta natural de la gent. I crec que no ens ho podem oblidar d'això. Ojalà tot fos així de... anava a dir fàcil, de senzill, però som una espècie que som capaces de lo peor i de lo mejor, però el que surt sempre en els diaris és el peor, no? I, en canvi, pues, pensem en tots els conflictes cap al món i quanta gent hi ha que està disposada a agafar de tapins i anar cap allà a donar una mà, sin saber com va acabar, no?
2: I de vegades també donar la vida i tot, o sigui, jo m'afascina aquesta gent de Metges Sense Fronteres o Gent Sense Fronteres o, bueno, diferents, o Sonrua, no? L'associació que lluita per defensar els palestins i, o, bueno, per donar-los un salvaguard. M'apareix una... que no hi ha paraules per escriure-ho, m'apareix totalment loable i que, bueno, que tant de vegades més gent com aquesta gent i menys com el Dama i el seu amic, no?
0: I companyia. I d'on d'anar acabant, Cristina, vols afegir alguna cosa?
1: No.
0: No, perfecte. I així mos va bé perquè estava cronometrant i no tenies molt de temps. Miquel Àngel, el nou capítol d'Entre avui i demà a la xarxa de vidre.
3: Esto está caliente, caliente.
0: Això ho dius cada setmana, que està calent, calent.
3: Sí, sí. Pues avui, si no vaig malament, és capítol 13.
0: I ara fem una mínima pausa i arriba un nou capítol d'Entre avui i demà a la radionovel·la, que podeu escoltar totes les vegades que vulgueu i recuperar capítols en el servei a la carta d'Ivetres Ràdio. Així que, Miquel Àngel, gràcies.
3: A tu.
0: Julià Puig, gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Cristina Hors, gràcies. I bon cap de setmana.
5: Ivetres Ràdio és investigació.
6: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
7: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
6: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
5: Font de misteris.
8: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
9: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
5: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
10: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
11: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
5: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
12: Comença el dia amb la informació més completa.
13: Són les 7.
12: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
13: Bon dia, matí complicat a les Balears.
12: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
13: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
12: Amb totes les veus i les reaccions.
13: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
12: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
14: Podem gravar, idò.
15: Dale play.
14: Raül Valls, com estàs?
15: Molt bé, Joan Mimàs.
14: Aquí fent un programa...
15: La gran vida.
14: Passen tantes coses.
15: Cada dissabte i cada diumenge.
14: A partir de les 9.
15: Tu vals a les 9.
14: No, i no t'obram.
15: Aquí, a IB3 Ràdio.
5: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
15: Saps què t'ho vull dir?
14: Sí.
5: En Joan Mimàs i Raül Valls.
16: Ara comença un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la.
17: IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
16: Ara comença un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la. Escolta aquest i altres capítols a ib3.org.
18: Capítol 13. La nit. La nit.

El trajecte des de Valldemossa fins al sud de l'illa se'ns va fer etern. Dins la furgoneta tancada, a les fosques i amb les mans fermades a l'esquena, cada revolt de la carretera era una estirada de mal als canells. A mesura que avançàvem, el renou del motor es va començar a mesclar amb un xiulet constant i agressiu. Era el vent, bufant amb força. Érem a prop de la costa.

0: Hem arribat a les coordenades exactes, senyor Font. El far és just a la nostra esquena.
1: Molt bé, és l'hora. El sol s'acaba de pondre. Agafi la bossa amb els cilindres de bronze. Martell, dugui el focus per si hem d'il·luminar la baixada. Però no els encengui encara. Hem de deixar que la llum del far faci la seva feina sense interferències.
0: I què faim amb els nostres convidats? Els trec de la furgoneta?
1: Deixi'ls a dins. Per què els haurien de volar al mig del penya-segat molestant? Ja ens han duit on volíem. De moment, no ens serveixen per a res més. Quan haguem obert l'arxiu de la llum i assegurat les peces, ja tornarem a per ells. Asseguris de que estan ben fermats i tanqui la porta de la furgoneta.

0: Núria, crec que ja hem marxat.
1: Segur que d'aquí una estona tornaran.
0: Escolta'm bé. Han comès un error. T'has de posar d'esquena a mi. Ràpid. D'acord. Tinc les mans fermades. Així que m'hauràs d'ajudar. Baixa les mans tot el que puguis cap al meu turmell esquerre.
1: Tenc els dits adormits, Ramon. Les brides m'estan tallant de circulació.
0: Intenta-ho. Només has de trobar la vora de la sola de la meva sabata. I prema fort amb l'ungle cap endins. Hi ha una petita osca amagada.
1: Amb un dolor insuportable, vaig aconseguir baixar les mans fins al seu turmell. A cegues, vaig resseguir la goma dura de la sabata d'en Ramon. Al lateral del taló hi havia una petita ranura. Ho tenc. Pitjor fort. Ara! Ha fet un clic.
0: És una fulla esmolada. Alerta que talla molt. Apropa'm els teus canells. Aniré amb compte de no ferir-te. Ja quasi està.
1: Estic lliure. Ara puc alliberar tu.
0: Bona feina. Ara hem de sortir d'aquí dins i veure què estan fent.
1: Però com sortirem? Estan tancats des de fora.
0: Sí, ho sé. Ara hem de sortir a la meva manera. Toca la xapa del fons que tens a la dreta i busca la carcassa del pilot de llums de darrere. L'accés per canviar les bombetes.
1: Crec que ho tinc.
0: Aparta't. Faré palanca per trencar els ancoratges. Si aconseguim empènyer tot el bloc de llums cap a l'exterior, ens quedarà un forat obert directament a la xapa.
1: Vols treure el braç pel forat i intentar obrir des de fora? A cegues?
0: És l'única opció que tenim. Resa perquè em càpiga l'espatlla. Oh, passa molt justa. Allargant els dits. Tinc la barra de metall. Obert! Empeny la porta, Núria. A poc, que no grinyoli la frontissa.
1: Vàrem obrir la porta només un pam. A fora, la nit ja havia caigut, però el paisatge s'il·luminava rítmicament pel feix del llum del far de Calafiguera. A la llunyania, a la vora del penya-segat, veiem les siluetes d'en Font, en Llop i en Martell. En Font estava de genolls davant d'una roca plana.
2: Il·lumini aquí en terra! Llop, ho veu? Les coordenades eren exactes. L'arxiduc va deixar un pedestal de pedra de marès camuflat a la roca. I miri les inscripcions gravades. La R, la I i la S. Radius Ignis Speculum. I a davall, la data, 1914.
3: És aquí on s'han de posar els cilindres?
2: Sí, la part de dalt del pedestal té una esquerda amb un ancoratge que té un angle molt precís. Encaixar amb el prisma. Aquí, perfecte. Fixi's bé en la física de Lluís Salvador Llop. Cada vegada que el far giri i la seva llum passi per damunt nostre, les lents de Fresnel atraparan el raig, el doblegaran i el concentraran en un únic punt que ens assenyalarà l'entrada de l'arxiu de la llum. Atents, que ja començam!
4: Mirau com es concentra el feix. El raig es desvia cap avall de la costa. Allà! Seguiu-lo amb la mirada.
5: Allà baix? A uns 70 metres de distància?
4: Cau just a mitja paret del penya-segat. Il·lumina una gran esquerda natural a la roca. Això és una entrada de veritat.
5: Està mig tapiada per despariments de terra i vegetació seca. Ens costarà obrir-nos pas, senyor Font.
4: Agafin els pics i les pales. Martell, dugui els focus halògens. I Llop, desmunti el prisma.
5: Què? No el deixam posat?
4: I tant que no. Som dins una base militar sense autorització. Si deixam un feix de llum permanent assenyalant les roques, cridarem l'atenció. Desmunti les lents. Ja sabem on hem de picar.
5: Pesen massa per baixar-les per les roques mentre carregam l'eina.
4: Deixeu-les aquí amagades al costat del pedestal. Les recollirem després, abans de partir. Moveu-vos, l'arxiduc ens espera.

0: Han desmuntat la xarxa per no cridar l'atenció i s'han endinsat pel penya-segat. Ara estan d'esquena a nosaltres. Sortim d'aquí, Núria. Espera, no et moguis. No podem anar cap a la cova a les fosques i sense l'equip. Quan ens varen ficar darrere, el llop va tirar la meva motxilla als seients del davant.
1: I si han tancat la cabina en clau?
0: L'arrogància d'aquesta gent és la seva pitjor debilitat. Donaven per fet que estàvem empaquetats i lligats a darrere. Aquí està. Sana ja està bé. Tinc els telèfons, la llanterna i espai a la motxilla. Ara sí. Anem a veure què fan aquests tres. Som-hi.
1: Ja hi som. Mira, les lents. Les han deixades aquí mateix, a terra. Un cop de sort.
0: De sort res. Pesen massa per dur-les a l'esquena. Però han picat l'am, Núria. La llum que han vist els ha assenyalat una cova completament falsa. Com el far ara és 10 metres més alt que a l'època de l'arxiduc, l'angle s'ha desviat. Passaran hores obrint-se pas i cavant per no trobar absolutament res.
1: I la cova verdadera? On és?
0: Hem de recalibrar l'angle. Ajuda'm a aixecar les lents. El pedestal està fixat a terra, però l'acoblament de bronze té un eix basculant manual. Com que el far actual és 10 metres més alt, he de forçar l'inclinació cap avall. Just un parell de graus per corregir el feix. Està molt dur per l'òxid.
1: Mira, ho has aconseguit. Ara el raig apunta molt més a l'est, en direcció contrària on estan ells, just darrere d'aquell voladís de formigó antic.
0: És un antic niu d'artilleria militar. És irònic. Els militars van construir els búnkers just a sobre l'entrada real, ignorant que sota mateix hi havia una cavitat tapiada. L'entrada autèntica és allà. Ràpid, ajuda'm a desmuntar-ho i ficar els cilindres a la motxilla.
1: Què fas? Has dit que pesen 20 quilos. Com baixaran pel penya-segat amb aquest pas? Ens mataran.
0: Les duré jo a l'esquena. Escolta'm bé, si les deixem aquí, en Font pujarà quan s'adoni que la cova és falsa. Veurà la furgoneta oberta, trobarà les lents intactes i sabrà que estem amagats per aquí. Ens acorralaran a la base militar.
1: Però si desapareixen...
0: Si desapareixen, l'arrogància d'en Font no li permetrà pensar en una altra cosa. Es pensarà que hem fugit cap a la carretera. Creuran que els hem enganyat i que els hem dut a posta al far que no és.
1: És una jugada molt perillosa. Si caus amb això a l'esquena, no t'aixecaràs.
0: Tinc les cames fortes. L'arxiduc confiava que algú digne trobés aquí. Hem arribat massa lluny per regalar-nos la història. Anem cap a baix.

0: Baixar només ajudant-nos amb les mans pel caient d'una zona militar, a les fosques i amb 20 quilos de bronze i vidre a l'esquena d'en Ramon, era un acte de bogeria. Vèiem la llanterna d'en Font i el focus a l'altre cantó de la costa. Mentrestant, nosaltres havíem aconseguit descendir fins a la base del búnquer.
1: Oh, aquí... aquí acaba la paret de formigó. I aquí darrere hi ha un espai lliure.
0: Ramon, mira això! No és una cova natural qualsevol. Aquesta porta de ferro massís no és de la Guerra Civil. Això és ferro forjat molt anterior. Tota la murada és artificial, feta amb el mateix color del penya-segat per camuflar-la.
1: Aquesta és la vertadera fita de l'arxiduc. Allunya't una mica de les frontisses. Anem a veure si la porta cedeix.
0: Quin fred fa aquí dins.
1: Tancarem la porta de seguida. Encendré la llanterna.
0: La llanterna del mòbil d'en Ramon va acabar amb una foscor que feia més d'un segle que ningú pertorbava. L'aire era sec, feia olor a sal i a pols. Però quan el feix de llum va intentar il·luminar l'espai, no varen veure cap museu. Darrere aquella porta de ferro, només havia l'inici d'un passadís escarpat de pedra viva. Un túnel fosc i abismal que s'endinsava com una gola negra cap a les entranyes del penya-segat. L'arxiu de la llum no ens esperava a la superfície. Exigia baixar encara més profundament. El verdader viatge acabava de començar.
2: Heu escoltat Entre avui i demà la xarxa de vidre, una ficció sonora original de The Acorde Agency per a IB3 Ràdio. L'enginy i el valor poden transformar la pitjor trampa en una oportunitat. L'arxiduc Lluís Salvador va guardar el seu gran secret darrere d'una porta de ferro, però el camí de la veritat amaga encara molts misteris. En el pròxim episodi començarà el descens definitiu. Naina Serres, na Núria Sastre, en Xavier Pascuet, en Ramon Vilaseca, en David Ordines interpreta en Sebastià Font, Toni Pons és en Llop i en Toni Camps en Martell.

0: Bon dia, són les 8.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Laura Vanrell.
0: Els conflictes laborals, lluny de resoldre's, s'acumulen a les illes, especialment al sector de l'educació. El pròxim curs podria començar amb aturades des de la primera setmana per reclamar la manca de recursos a l'educació pública. Així s'ha plantejat a l'Assemblea de Docents. Amb tot, la data que ja poden marcar el calendari és el 10 de setembre, jornada que els professionals dels centres de 0 a 3 anys estudien fer vaga per exigir una negociació del conveni autonòmic propi. I encara podem afegir altres lluites laborals, però, hem de dir, no totes acaben amb mobilitzacions. El sector del transport sanitari ha desconvocat la vaga que s'havia posat en marxa a partir de dilluns que ve i, de manera indefinida, anava assolit un acord a Altamir. Tot d'una, vos en donam els detalls abans repassam els titulars el dissabte 27 de juny. L'actualitat, un dia més, mira cap a Veneçuela, on continua la feina contrarrellotge per trobar supervivents al doble terratrèmol. Álvaro Alonso, bon dia.
2: Bon dia. El darrer balanç oficial eleva més de 920 la xifra de víctimes mortals i a més de 3.000 els ferits. El Ministeri d'Afers Exteriors ha confirmat la mort de 5 espanyols i altres centenars de ciutadans estan desapareguts. També assegura que n'ha localitzat 14 sota els enderrocs.
0: Continuen arribant embarcacions irregulars a les illes.
2: El còmput de la darrera jornada supera els centenars de persones interceptades en 5 barques a les costes de l'arxipèlag.
0: El nou pla d'intervenció d'àmbits turístics d'Eivissa prohibirà la concessió de noves llicències per locals d'oci a l'illa.
2: L'objectiu és reduir l'oferta d'aquest tipus de negoci. El nou pla es negociarà aquest estiu en la col·laboració del sector de l'oci.
0: Benamics denuncia l'Ajuntament de Palma per les presumptes irregularitats en la contractació de la Revetlla de l'Orgull a Palma.
2: L'entitat considera que el procés podria incórrer en delictes de tràfic d'influències, intervenció fraudulenta i conflicte d'interessos. Una festa que serà avui, a partir de les 6 de l'hora baixa, a la plaça Major de la capital.
0: I en els esports, quins són els titulars de la jornada? Toni Tenerife, bon dia.
3: Bon dia. El Real Mallorca sap que el Paris Saint-Germain, doble campió d'Europa, serà el rival que tindrà el Ciutat de Palma en bon moment per presentar en societat els fitxatges que hores d'ara no s'han produït de cara al retorn de l'equip a primera divisió. I pel que fa a la Copa del Món, Espanya ha fet aquesta matinada els deures davant l'Uruguai i es classifica per la ronda de 16s de final com a primera de grup després de superar per la mínima l'11 de Marcelo Bielsa per 1-0.
0: Es mantenen les temperatures de ple estiu, tot i que les mínimes aquesta nit han refrescat una mica. Dani Capó, bon dia.
4: Bon dia. Pel que fa al temps, esperam un cap de setmana molt plàcid. Avui dominarà el sol arreu de l'arxipèlag. Podem trobar qualsevol interval de núvol prim, principalment al sud de les illes, però molt de sol, amb unes temperatures que es mantenen estables. Avui podem tornar a superar els 37 o fins i tot 38 graus a punts d'interior de Mallorca i podem igualment fregar els 35, tant a Eivissa com també a Menorca. El vent bufarà fluix, ho farà de llevant i a la mà, un dia més, esperam molta tranquil·litat, unes condicions que compartirem també al llarg de diumenge, per aventura en qualque pinzellada de ningú el primer, però vaja, dos dies molt tranquils per davant.
0: Informació de servei a les carreteres. Avui es disputa a Andratx la pujada del Castell de Sant Mas d'Automobilisme. Per això, des d'aquesta hora i fins passades les 3 del capvespre, estaran tancats al trànsit 7 quilòmetres de la carretera de la Serra. És la que passa pel coll de Sagramola i concretament no es pot circular entre el Castell de Sant Mas, que és la seu de l'Ajuntament Andritxol, i la finca de Ses Fontanelles. Són les 8:04, Ivan López és el control tècnic. Comença.
1: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3.
0: Ho dèiem en començar l'informatiu. L'Assemblea de Docents de les Illes prepara noves mobilitzacions per l'inici del pròxim curs escolar. De moment han decidit crear comissions de feina per preparar un seguit d'accions reivindicatives. La portaveu de l'Assemblea, Marina Vergés, assegura que els professors estan molt descontents per la manca de recursos i també la precarització a causa, diu, del desmantellament de l'educació pública.
5: Volem que el setembre ja comenci des del minut zero, és a dir, de la primera setmana de setembre, amb accions, mobilitzacions i mostrant el descontent que tenim i el malestar que tenim a dia d'avui, però que ho farem evident al setembre perquè les coses evidentment no hauran canviat.
2: L'Assemblea també seguirà donant suport a les reclamacions de les mestres i educadores de 03 i han confirmat que el 3 de setembre tornaran a reunir-se per fer públic un calendari d'accions que desenvoluparan al llarg del pròxim curs 2026-27.
0: Precisament aquest segment, les mestres i educadores de 03 de les Illes, ja han marcat una jornada en el calendari. Estudien una segona vaga per dia 10 de setembre.
2: Després de l'aturada del passat 16 de juny, la xarxa 03, juntament amb els sindicats Comissions Obreres, UGT i l'ESTEI, ha iniciat una recollida de firmes per exigir a la Conselleria d'Educació que medi amb les patronals per desbloquejar les negociacions d'un conveni col·lectiu autonòmic d'aquesta etapa educativa. El mes que ve decidiran en assemblea si es du a terme la vaga.
0: Paral·lelament, els sindicats han advertit a les patronals que impugnaran qualsevol acord si interfereix en l'etapa educativa infantil.
2: Comissions UGT i l'ESTEI, la xarxa 03, han rebutjat asseure's a la mesa de 018 de la concertada per un acord autonòmic, ja que segueixen exigint una mesa pròpia per negociar un conveni col·lectiu propi. El representant d'UGT 03, Jaume Coy, reclama també la revisió urgent del decret de mínims com la davallada de ràtios o les millores salarials.
6: No participarem d'aquestes reunions i, de fet, si s'arriben a acords, ho posarem en mans de serveis jurídics per impugnar tot allò que faci falta en referència a defensar els drets dels treballadors de 03, que a part no se senten representats.
2: Secretari d'Ensenyament 03 de l'ESTEI, Ramon Mondéjar, assenyala que els sindicats USO i FESIE, tot i ser representants de l'escola concertada, no tenen legitimitat per impulsar un conveni d'infantil amb les patronals.
7: Nosaltres entenem que no són qui per poder convocar aquesta mesa dins d'aquest àmbit, encara que parlin de centres concertats de 03. Però bueno, no tenen legitimitat per convenir col·lectiu. El que s'aconsellaria, perquè clar, aquesta cosa aconsellaria ser que la fermesa, si ell no ho dona, no tindrà validesa.
2: Per la seva banda, el president de la patronal FEIPIMEP, José Luis Picó, explica que no negocien en un conveni perquè asseguren que ja tenen el seu propi de la concertada.
8: Ells volen separar 03 del resto d'etapes. És a dir, ells volen que 03 tingui la pròpia mesa. Però, és a dir, és com si ara, ja poso els meus exemples, com si ara volguessin que l'educació primari tingués una mesa pròpia. Val? Entonces, nosaltres som educació infantil. L'educació infantil mai ha estat 03, sempre ha estat 06.
2: La presidenta de l'Escola Catòlica de les Illes Balears, Llucia Selleres, afirma tenir tota la legitimitat per negociar l'etapa 03 de la concertada, tot i l'advertència d'impugnació per part de Comissions UGT i l'ESTEI.
9: A veure, nosaltres tenim una mesa de negociació concertada i aquí de dins nosaltres considerem que tenim total credibilitat, total representativitat, per tant, és un poquet punts de vista diferents que tenim uns d'altres. No fem res.
2: Val a dir que en la penúltima mesa de negociació de la concertada 018, celebrada el passat 15 de juny, les patronals i els sindicats USO i la Federació de Sindicats Independents de l'Ensenyament, FESIE, arribaren a un principi d'acord per a l'equiparació salarial de les treballadores de 03.
0: I justament en aquest context, ahir capvespre es va celebrar la tercera reunió de la mesa negociadora de l'acord autonòmic per l'ensenyament. Reunió que arriba després de l'anunci del govern central que es podria reduir la ràtio d'alumnes de 03 anys a la meitat. Segons els sindicats, és un atac a la viabilitat econòmica d'aquests centres.
2: En concret, el Ministeri vol limitar a 4 nadons el màxim per aula de menors d'un any i un màxim de 8, quan tenen entre 2 i 3 anys. Les patronals consideren que seria insostenible per a qualsevol model d'escoleta, sigui concertada, privada o municipal, assumir els costos salarials. Això comportaria, diuen, el tancament de moltes escoletes o la disminució radical de l'horari d'atenció a les famílies. Som Marcelí Prades, vicepresident de la patronal de Centres d'Ensenyament de les Balears, i José Luis Picó, president de la Federació d'Escoletes Infantil.
10: Ha hagut unes ingerències del govern central que ha canviat les normes del joc, que canvien les ràtios absolutament, i automàticament, claro, això provoca que els costos siguin molt més elevats i nosaltres ara hem de reprendre unes negociacions noves degut a això que va passar dimecres.
0: I al voltant de 40 docents de centres escolars concertats de les Pitiuses es varen concentrar ahir davant la direcció insular de l'administració de l'Estat per reclamar la mateixa reducció de la càrrega lectiva setmanal que ja ha aprovat el govern central pels seus companys dels centres públics.
2: El motiu de la protesta és l'exclusió, que consideren injustificada, del professorat dels centres concertats de les mesures de reducció de càrrega lectiva setmanal màxima. També es queixen, diuen, per l'infrafinançament d'aquests centres i del seu personal. José Antonio Jiménez Juan, secretari general de la Federació de Sindicats Independents de l'Ensenyament a Eivissa i Formentera.
11: Amb aquesta nova llei, els companys de pública passarien tots màxim a 21 hores lectives, els d'infantil i primària i els de secundària a 18. Vull dir, si ho comparam amb el marc de referència nostre, que són 25 hores per conveni, és un greuge comparatiu i és una marginació total.

0: Els conflictes laborals al sector educació no són els únics, ni molt menys. Altres col·lectius també estan en lluita per aconseguir millores. En aquest sentit, on han arribat a bon port és el sector del transport sanitari. Han desconvocat la vaga que s'havia de posar en marxa a partir de dilluns i de manera indefinida, després que, segons ha informat la Conselleria de Salut, la Direcció de Gestió Sanitària i Assistencial de les Balears i els sindicats han assolit un acord al tamí.
1: L'acord suposa l'adaptació de tota la plantilla subrogada pendent des de 2018. També la regularització, entre altres coses, del pagament de dietes a tots els treballadors en torns de 12 i 24 hores. Uns acords que culminen un procés iniciat el 2024 i que beneficia més de 500 treballadors que foren subrogats entre els anys 2018 i 2022. Roberto Martínez és membre del comitè de vaga.
2: Y ha habido pues bastantes mejoras. Ha llegado a un acuerdo para que todos los trabajadores cobren la dieta diaria, se les haga un anticipo, se les regularicen los trienios a quienes se ha regularizado, se le apliquen una subida por 9 del año 20 de la congelación que hubo, se negociará la nueva relación de puestos de trabajo, el tema de las horas extras, todo trabajador cobrará lo mismo en esa categoría por la hora extra, consiguiendo lo que es la equiparación salarial.
0: I encara un darrer conflicte per tancar aquesta part laboral. UGT demana un conveni col·lectiu per als treballadors de la Canera Municipal de Son Reus de Palma. Asseguren que les seves condicions laborals són precàries, que pateixen riscos de salut física i mental. Amenacen amb una mobilització de 7 de juliol si l'Ajuntament palmesà i l'empresa concessionària no tenen les seves reivindicacions.
1: El sindicat denuncia deficiències importants en infraestructura, seguretat i higiene. Una situació que, asseguren, viuen des del passat mes d'octubre, quan el servei públic es va externalitzar. Demanen un acord urgent entre l'Ajuntament i l'empresa concessionària per millorar les condicions laborals i aconseguir una pujada d'entre el 25 i el 30% del sou, que actualment és de 1.200 euros mensuals. El responsable de serveis a la comunitat UGT és Juanjo del Teso.
3: Hemos enviado multitud de peticiones de reunión a la empresa, hemos trasladado la situación a los responsables políticos del consistorio. Por parte de la empresa, lo más que hemos tenido ha sido un recibir a estas solicitudes. Por parte del consistorio sí que han mostrado comprensión, pero aún habiendo tenido dos reuniones con ellos, hay una falta de determinación y voluntad política que consideramos que es imprescindible para poder llegar a una solución a corto y medio plazo para estos trabajadores y este servicio esencial para todos.
1: Entre els perjudicis laborals destaquen també els problemes de salut mental, com l'anomenada fatiga per compassió. Tino Dàvia és la secretària de Salut Laboral i Medi Ambient del sindicat.
4: Treballen manipulant animals ferits, abandonats, potencialment agressius, estan exposats a mossegades, zoonosis, altres riscos biològics, però també a una càrrega emocional intensa. Perquè conviure diàriament amb el patiment animal també té unes conseqüències sobre la salut.
1: Si no s'arriba aviat a una entesa, UGT afirma que iniciaran mobilitzacions. La primera es preveu el 17 de juliol a l'entrada de la Canera de Son Reus.
5: Informatiu Matí. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
0: Veneçuela continua treballant a contrarrellotge per trobar supervivents dos dies després del doble terratrèmol. Els experts consideren crucials les primeres 72 hores per trobar persones en vida. Les darreres dades oficials, això sí, hem de dir, eleven a més de 920 la xifra de víctimes mortals i a més de 3.000 els ferits. El Ministeri d'Afers Exteriors ha confirmat la mort de 5 espanyols i s'eleva a més d'un centenar el nombre de ciutadans desapareguts. També assegura que n'ha localitzat 14 sota els de rocs.
1: El ministre José Manuel Álvarez, el ministre d'Exteriors, ha anunciat que un grup de 59 espanyols que estaven atrapats al país han sigut repatriats a bord de l'avió militar del Ministeri de Defensa. Mentrestant, al país les tasques de rescat no s'aturen i davant les possibilitats de rèpliques, alguns ciutadans encara tenen por de tornar a casa. Ho explica un dels testimonis als quals ha tingut accés i IB3 Ràdio, Roger Padrón, desde una plaza de Caracas, uno de los fondos más afectados.
6: Muchos tienen miedo de volver a sus apartamentos por las réplicas, sobre todo personas mayores. Y bueno, aquí están todos en la plaza Chacao con carpas, personas mayores, sentadas, niños.
1: Des de les Balears, la comunitat veneçolana viu amb angoixa les hores posteriors als terratrèmols. Edison Morillo és el president de l'associació Ben Balears.
7: Es cada día más angustioso porque vamos conociendo de noticias de amigos, de conocidos que siguen desaparecidos y bueno, y teniendo la fe en que los encuentren con bien. Pero nosotros que estamos desde fuera, es doblemente la angustia.
1: També ho viu així Luis Alejandro Delgado. És veneçolà i fa més de 10 anys que viu a Mallorca amb la seva dona i les seves dues filles mallorquines. Però tota la seva família continua a Venezuela. El bloc on vivien ha hagut de ser desallotjat i tot i que ha pogut reubicar-se a casa d'uns familiars, ell adverteix que moltes altres persones no han tingut la mateixa sort i que la situació de precarietat que ja vivia el país ara s'hi afegirà una greu crisi d'habitatge.
8: Más allá de la cantidad de fallecidos, personas desaparecidas que hay, es que hay personas, por ejemplo, en el caso del edificio al lado de nosotros, que están desalojados estas personas, esos edificios ya no van a volver a ser habitables y en Venezuela, tristemente, por la situación del país, no hay un seguro de vivienda o algo que a que aferrarte. O sea, la mayoría de personas van a quedar desahuciadas, sin casas donde vivir.
1: En el seu cas, a més, els terratrèmols també han capgirat els plans familiars. La seva mare havia de venir aquest estiu a Mallorca per passar uns dies amb les seves netes, però els anys a l'aeroport i la cancel·lació de vols fan que ara mateix el viatge sigui una incògnita.
8: Mi madre tenía comprado, le compré el billete justamente para que viniese el 24 de julio, pero ahora no se sabe, las aerolíneas no se han comunicado oficialmente todavía, más allá de que los principales vuelos están cancelados hasta que encuentren una manera. Pero el aeropuerto actualmente internacional de Venezuela, el Maiquetía, se encuentra cerrado.
0: Mentrestant, les mostres de solidaritat i l'ajuda internacional arriben ja al país llatinoamericà. Una cinquantena de militars de la Unitat Militar d'Emergències Espanyola, la UME, van feinejar a la zona de la Guaira.
1: També s'ha descarregat material d'ajuda de l'Agència Espanyola de Cooperació i dels Bombers de Madrid. El delegat del govern central a les Illes, Alfonso Rodríguez, assegura que Espanya posarà a disposició de Venezuela tota l'ajuda possible.
9: Habrá que organizar, habrá que estructurar y habrá que canalizar ese volcado de ayudas que las instituciones queremos que llegue al pueblo venezolano y queremos que lleguen de la mejor manera posible y de la manera más ordenada. A la tragedia hay que responderle de la manera más eficiente posible y en eso está el gobierno de España.
1: Per a la futura reconstrucció del país, el ministre d'Economia espanyol, Carlos Cuerpo, ha anunciat una primera partida d'ajuda urgent d'un milió d'euros.
10: En la medida de lo posible contribuir a hacer que las consecuencias se minimicen, aunque ya estamos viendo las consecuencias devastadoras que están teniendo estos terremotos en Venezuela.
0: El govern de Venezuela ha declarat l'estat d'emergència i ha anunciat la creació d'un fons de 200 milions de dòlars per respondre a les necessitats de la població.
1: La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, ha anunciat, a més, que crearà línies de crèdit especials per a empresaris que hagin perdut els seus negocis i un abonament especial per als que hagin quedat sense feina.
0: Des de les Illes, l'Associació de Venezolans a les Balears, també el Bisbat de Mallorca i Càritas, han organitzat diverses campanyes per recaptar fons per l'ajuda humanitària. L'objectiu és aconseguir doblers per la compra de medicaments, material mèdic i aliments per lliurar-los després a hospitals i centres d'atenció.
1: Les aportacions es poden fer al compte bancari oficial de l'Associació Ben Balears, que es pot consultar a la seva pàgina web. També la plataforma Dona Segura permet fer donatius i decidir a quin projecte concret es destinen les aportacions. I no són les úniques iniciatives digitals solidàries, també n'hi ha que ajuden a informar de les persones desaparegudes i localitzades, com Desaparecidos Terremoto Venezuela o Venezuela Te Busco.
0: També podem afegir que demà diumenge es farà una recollida de material de primera necessitat, com higiene i salut, per exemple, a la parròquia de la Immaculada Concepció de Son Sardina. I a partir de dilluns, durant tota la setmana, també es podrà lliurar aquest material a l'Associació de Mayores de la Cala de Palma.

0: 8 i 20 minuts, obrim la plana de successos. Continuen arribant embarcacions irregulars a les illes. El còmput de la darrera jornada supera el centenar de persones interceptades en 5 barques a les costes de l'arxipèlag.
1: La darrera, que transportava més gent a bord, en 32 persones, va ser localitzada a la costa sud de Cabrera poc abans de les 6 del capvespre. Una altra embarcació va arribar a Mallorca, localitzada a Porto Petro, Santanyí, mentre que la resta tocaren terra a Formentera, en diversos indrets, Escopinà, el Faro de la Mola i Es Migjorn. Les persones detingudes per entrada irregular en territori espanyol són d'origen magrebí i subsaharià.
0: I la Guàrdia Civil descarta que hi hagi terceres persones implicades en la mort d'un home a Sa Pobla, Mallorca. Segons les primeres investigacions, el cadàver trobat és el d'un home de 30 anys resident a Llubí.
1: Sospiten que feia dies que hauria mort perquè es trobava en estat avançat de descomposició. Uns veïnats van localitzar el cos dijous a la baixa entre les herbes a la zona de la Marjal. Encara investiguen si un accident de moto va ser la causa de la mort.
0: I la Guàrdia Civil ha detingut 11 membres d'un clan que robava botigues de diversos aeroports internacionals, entre els quals Palma. Segons la nota, els membres del clan Pedra vigilaven el personal dels negocis i els distreien mentre robaven perfums i tabac. Posteriorment, extreien la mercaderia oculta d'una manera que era difícil de detectar.
1: El tabac sostret era traslladat per via aèria al Regne Unit, on el valor d'aquest producte es multiplicava exponencialment. I s'introduïen canals de distribució il·lícita per a la seva revenda en tota Anglaterra a través de vessars rellentats per kurds i pakistanesos. De fet, s'han localitzat magatzems clandestins a Anglaterra on mercaderia de contraband procedent d'aquests furts. L'organització, a més, duia a terme una trama de blanqueig de capitals a través d'una sèrie de societats que es dedicaven a la compraventa de cotxes usats, de la qual es van obtenir 4,8 milions d'euros.
0: I hores d'ara, des d'ahir, la policia local de Palma i la policia nacional cercen un home que ha intentat atracar sense èxit un forn de son oliva a punt de pistola i cobert amb un passamuntanyes.
1: Els fets van ocórrer ahir cap vespre. Va ser el mateix forn que va donar l'avís a la policia i una benzinera pròxima també va alertar els seients després de veure l'home fugint amb el rostre cobert.
0: I a Eivissa, la policia local de Sant Josep ha detingut un home que anava a bord d'una embarcació per presumptament cometre un delicte de violència de gènere.
1: Segons han explicat a les xarxes socials, els seients van haver d'embarcar-se per arribar fins al iot després de localitzar-la des de terra. La víctima es va poder refugiar en una altra embarcació, auxiliada pels tripulants, fins que arribaren els policies i la resta de cossos d'emergència per detenir el presumpte agressor.
0: I la Policia Nacional a les Balears ha celebrat aquest divendres a Palma el seu homenatge a les 188 persones del cos assassinades pel terrorisme entre 1968 i el 2015. Un acte institucional en el qual el cap de la Policia Nacional de les Illes, José Antonio Puebla, ha lloat la tasca dels cossos i forces de seguretat de l'Estat en la seva lluita contra ETA i altres grups terroristes a Espanya. També ha demanat que la memòria de les víctimes del terrorisme no caigui en l'oblit entre els joves enfront d'interpretacions malicioses sobre els fets que formen part de la història d'Espanya.
1: A més, s'ha advertit de les noves formes de terrorisme que es produeixen en l'actualitat. D'aquí que el país es trobi en alerta de nivell 4. José Antonio Puebla és el cap superior de la Policia Nacional de les Balears.
2: Su recuerdo nos debe hacer como profesionales más fuertes y como personas más solidarios. Desgraciadamente, este fenómeno, ya sea de corte nacional o internacional, y de cualquier signo, tiene un denominador común, el mismo dolor y la misma barbarie, aquella que nuestro país sufrió con tanta crueldad y que no está aún erradicada por completo.
1: Durant l'acte d'homenatge es va projectar un vídeo dels policies i es va col·locar una corona a la sala d'actes en memòria seva.
0: En dedica el Congrés dels Diputats també acollia aquest homenatge a les víctimes del terrorisme en l'absència un any més d'algunes associacions per la presència d'EH-Bildu. 8 i 24 minuts, una pausa per la publicitat.
3: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
4: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
5: L'Obra Cultural Balear vos convida a celebrar el primer centenari del Cant de la Balanguera amb un concert únic.
6: Diumenge 28 de juny, a les 8 del vespre, a la Seu.
5: Entrada lliure.
6: Obra Cultural Balear.

0: Ara repassam més notícies nacionals i internacionals en format breu, però abans vol explicar amb una punta en política d'aquí de les Illes. Rosario Sánchez, la candidata a liderar la llista del PSOE, les autonòmiques de l'any que ve, de 2027, ha explicat ja alguns dels elements de la seva candidatura a les eleccions.
1: L'actual vicesecretària general del PSIP ha participat en un acte amb simpatitzants del partit en què ha considerat que el 2027 serà, diu, un punt d'inflexió. També ha explicat que li fa molta il·lusió dur a terme un projecte amb el qual els balears puguin tenir, segons ha dit, un projecte vital digne.
2: Perquè crec que Balears, crec que Mallorca, que Menorca, que Eivissa, que Formentera es mereixen el nostre projecte col·lectiu. Es mereixen les nostres ganes de fer feina. Es mereixen la manera d'estar al costat de la gent cada dia. Es mereixen com fem per conèixer els problemes, per trobar solucions, per treballar i per construir un projecte de país.
0: Ara sí, de la plana nacional, el jutge Calama ofereix a Hisenda personar-se a la investigació de les joies trobades a l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero.
1: El magistrat de l'Audiència Nacional, que instrueix el cas Plus Ultra, considera que l'agència tributària és una potencial perjudicada pels fets que s'investiguen en una de les peces separades.
0: Mentrestant, l'expresident ha demanat al jutge que la UDEF exclogui la seva vida privada d'aquesta investigació.
1: Això després que l'informe de l'UDEF, filtrat als mitjans de comunicació, inclogués tot l'abocament de dades del seu telèfon mòbil. També la informació personal, com converses privades, cites mèdiques i fins i tot contrasenyes, sense discriminar que és útil per a la investigació i que no.
0: I pel que fa al cas Leire, dos generals de la Guàrdia Civil han ratificat que varen rebre ordres perquè Lucos posés de perfil en causes polítiques.
1: Tots dos han mantingut les declaracions que ja vam fer el mes de maig. Això sí, han matisat que varen entendre que aquestes indicacions eren genèriques i no referien a un únic partit polític, sinó a qualsevol.
0: I 12 detinguts i un investigat per dues agressions homòfobes a Palència. Localitzaven a les víctimes a través d'una aplicació. Un dels detinguts es feia d'esquer i després apareixia la resta del grup per atacar-lo.
1: En tots dos casos, les víctimes varen patir lesions d'extrema gravetat. Entre els detinguts hi ha 7 menors d'edat. Segons han declarat, replicaven accions que havien vist per internet. Eduardo Santiago, subdelegat del govern a Palència.
3: En ambos casos, las agresiones y humillaciones se prolongaron durante mucho tiempo, aproximadamente en torno a media hora, y en ambos casos las lesiones sufridas sobre los perjudicados fueron de extrema gravedad.
0: En internacional, l'Iran i els Estats Units intercanvien atacs a petita escala i s'acusen mútuament de violar l'acord d'alto el foc. Els americans han destruït dipòsits de míssils i drons a Teheran, mentre que l'Iran reivindica haver atacat posicions nord-americanes a l'estret d'Hormuz. Tot després del suposat atac de l'Iran a un vaixell que navegava per aquesta via marítima.
1: També a l'Orient Mitjà, els Estats Units han anunciat que el govern del Líban i el d'Israel han signat un acord marc per assentar les bases d'una pau i seguretat, diuen, a llarg termini. L'acord inclou el restabliment de la sobirania del Líban, de tot el seu territori, i el desarmament de les milícies xiites de Hezbollah.

0: Han tocat les 8 i mitja, és moment de repassar els principals titulars de la jornada. L'Assemblea de Docents prepara noves mobilitzacions pel curs que ve per, principalment, la manca de recursos a l'educació pública.
1: D'altra banda, els professionals dels centres de 0 a 3 anys estudien fer una vaga dia 10 de setembre per exigir la negociació d'un conveni autonòmic propi. Els sindicats han advertit a les patronals que impugnaran qualsevol acord si interfereix en l'etapa educativa d'infantil.
0: Altres col·lectius també estan en lluita per aconseguir millores. El sector del transport sanitari arriba un acord.
1: Han desconvocat la vaga, que s'havia de posar en marxa a partir de dilluns i de manera indefinida, després que, segons la Conselleria de Salut, la Direcció de Gestió Sanitària i Assistencial de les Balears i els sindicats hagin assolit un acord al Tàmil.
0: Continua la feina a Veneçuela contra rellotge per trobar supervivents del doble terratrèmol.
1: El darrer balanç oficial eleva més de 920 la xifra de víctimes mortals i a més de 3.000 els ferits. El Ministeri d'Afers Exteriors ha confirmat la mort de 5 espanyols i altres centenars de ciutadans estan desapareguts. També assegura que han localitzat 14 sota els senderrocs.
0: Han d'afegir que UNICEF ha anunciat que destinarà 100.000 euros en ajuda humanitària al país. I més titulars, continuen arribant embarcacions irregulars a les illes.
1: El còmput de la darrera jornada supera el centenar de persones interceptades sense embarques a les costes de l'arxipèlag.
0: La Guàrdia Civil descarta que hi hagi terceres persones implicades en el cas de l'home trobat mort a Sa Pobla.
1: Es tracta d'un home d'uns 30 anys que residia a Llubí, segons les primeres investigacions, i el cadàver va ser trobat ahir entre les herbes a la zona de la Marjal.
0: El nou pla d'intervenció d'àmbits turístics d'Eivissa prohibirà la concessió de noves llicències per locals d'oci a l'illa.
1: L'objectiu és reduir l'oferta d'aquest tipus de negoci. El nou pla es negociarà aquest estiu en la col·laboració del sector de l'oci.
0: Benamics denuncia l'Ajuntament de Palma per les presumptes irregularitats en la contractació de la Revetlla de l'Orgull a Palma.
1: L'entitat considera que el procés podria incórrer en delictes de tràfic d'influències, intervenció fraudulenta i conflicte d'interessos. Una festa que serà avui a partir de les 6 de l'hora baixa a la plaça Major de la capital.
2: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
0: Fem ara un cop d'ull a les portades que publica la premsa escrita. Començant per Mallorca. Última hora destaquen el seu titular que Proens ofereix enviar ajuda a Veneçuela ara i en la reconstrucció del país. El subtítol també remarca que el delegat del govern explica que l'executiu central també enviarà 59 efectius de la UME.
1: En la imatge principal de la portada podem veure les diferents autoritats durant el minut de silenci que ahir es va abordar al consolat demà. Entre elles, la presidenta Proens i el delegat del govern, Alfonso Rodríguez.
0: Diari de Mallorca titula que les Balears redueixen l'abandonament escolar, tot i que segueix sent dels més alts d'Espanya. La xifra se situa al voltant del 15%.
1: El protagonisme gràfic de la seva portada és per Sergio Dalma, per el cantant, i la presentació del seu viatge a Itàlia, que hi va captivar els assistents al Velòdrom de Palma. Se'l pot veure a l'escenari amb els braços oberts mirat al públic.
0: A les Pitiuses, periódico d'Eivissa i Formentera destaca la primera plana el nou pla d'intervenció en àmbits turístics de l'illa, que actualment està en redacció. L'anomenat PIAT prohibirà noves discoteques a l'illa en consens amb el sector.
1: La imatge de portada, que tot i seguir dit no és molt grossa, és per l'assentament de Ses Feixes. En ella es pot veure 4 agents de la policia local que s'han encarregat d'identificar una dotzena de persones, 45 tendes de campanya i ha retirat entre 2 i 3 tones de residus.
0: Altres temes, a Diario d'Eivissa, el seu titular principal posa en relleu que la tutela de menors costa 20 milions d'euros a l'any al Consell d'Eivissa, la qual cosa ha obligat a la institució

0: modificar el pressupost.
1: També destaca la portada una entrevista que fan a l'escriptor Francesc Parcerisses i la seva vida com a pelut, que rememora la seva biografia als anys hippies dels 70. Se'l pot veure recolzat a la barana del seu balcó a casa seva a Vila.
0: Per últim, a Balears, Menorca Diario ha volgut destacar a la seva primera plana que la venda de barques es reactiva després d'anys de retallades de producció. El gran descens de 2024 va obligar el sector a realitzar ajustos.
1: Precisament, a la imatge que acompanya la notícia es pot veure una parella jove agafada de la mà mirant una tenda plena de barques. També hi ha una altra imatge, més petita, del mirador de Cal Emporter, presentat, que els veïnats consideren un perill per als turistes.
0: En àmbit nacional, molt protagonisme per la tragèdia a Veneçuela i els esforços desesperats per trobar supervivents. Es portada a El País, La Vanguardia i l'ABC. En el cas d'aquests dos darrers, amb imatges d'edificis derruïts. L'ABC ha volgut destacar també la falta de mitjans per atendre els ferits.
1: Un altre tema complementari d'aquestes portades és la trobada entre el rei Felip VI i la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum. Deixen enrere l'atenció, destaca El País amb una foto fotografia d'ambdós al Palau Nacional de Mèxic o tanquen la polèmica sobre la conquista, remarca La Vanguardia. L'ABC també destaca que la justícia boliviana ha reobert el cas en el qual Zapatero va cobrar 200.000 euros per defensar els interessos d'una cimentera peruana.
0: 8 i 35 minuts. A continuació, els esports.
2: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
3: Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva a IBETA Ràdio. El Real Mallorca continua amb aturada tècnica pel que fa al capítol de fitxatges. Només el tècnic Luis García és l'única novedat forçada, tot s'ha de dir, per la fuita de Martín de Micheli cap a l'RB Leipzig. I del capítol de sortides, Muric i Maffeo ja són història Club Vermell, com tots vosaltres saben. N'hi haurà més, això ningú el discuteix. Ahir, com a novetats, pel que fa al dia a dia vermell, hi ha la presència al cartell de Ciutat de Palma del bicampió de la Lliga de Campions, el Paris Saint-Germain, rival del Real Mallorca en aquest torneig estiuenc. A més, també es va presentar la nova equipació del primer equip de cada temporada del retorn a segona divisió. Ara falta que es posi en marxa, com han dit abans, la maquinària d'incorporacions. I precisament d'aquests i altres temes es va parlar ahir al club amb la Unió de Penyes Mallorquinistes, en una reunió que van mantenir a les oficines de l'estadi de Somos. Sentim el president de la Unió, Toni Gelabert.
4: Estem satisfets, de veritat, estem satisfets dels números, no? Estem satisfets, i també estem satisfets del tema de la fidelització, que el club també ha vengut bé i que els abonats del club tindran tota una sèrie d'avantatges importants a l'hora de fidelitzar la seva presència a l'estadi. No? Pau Hortels està fent la feina de confeccionar una plantilla molt competitiva dins la primera, dins la segona divisió, i que en breus dies s'aniran sortint fitxatge.
3: Cal ratificació, no és Toni Gelabert, el president de la Unió de Penyes Mallorquines, sinó que és Toni Vallespí, el que han sentit ara fa uns moments. Més futbol. Pel que fa al campionat del món, Espanya supera Uruguai per la mínima 1-0 amb el gol d'Àlex Baena a la primera part, i que deixa Espanya com a primera de grup. I el seu rival, Uruguai, eliminat de la competició. Això sí, jugant aquesta matinada un partit molt dur i per moments brut, tot s'ha de dir, per part dels uruguaians, acabant, això sí, amb l'expulsió del seu futbolista Agustín Canovia després d'una terrorífica entrada. Sense venir a cap altra història, el futbolista de la selecció espanyola, Pau Cubarsí. Sentim per aquest ordre l'autor del gol, Àlex Baena. Un gol, ara ho sentiran, amb una dedicatòria molt especial.
5: Cualquier niño creo que sueña con meter un gol con España en un Mundial, y la verdad que muy feliz, pero bueno, creo que hoy ha sido muy especial ese gol, porque quería dedicárselo a María, porque era su cumpleaños hoy, y yo creo que desde arriba, con esa sonrisa, me ha ayudado a que ese balón entrara.
3: Es refereix a María Camaño, que avui, millor dit, hagués fet 14 anys i que víctima del càncer, mos va deixar molt pres. I ara sentim el dos tenis. Per una banda, només 5 cèntims ja suficient del peculiar seleccionador d'Uruguai, Marcelo Bielsa, i per altra, el Luis de la Fuente, seleccionador nacional d'Espanya.
6: Bueno, no, yo no logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores.
7: Hoy ha sido el partido que nos ha puesto a prueba otra vez más. Hemos tenido que jugar partidos de este nivel, de intensidad, de dureza, no digo de dureza futbolística, de exigencia, y el equipo siempre responde. Y hoy hemos sabido jugar otro tipo de partido, que también hay que adaptarse a ello.
3: La pitjor notícia del partit d'aquesta matinada són les lesions pel que fa a Espanya de Nico Williams, en principi una sobrecàrrega muscular, i Jeremy Pino, possiblement afectat de la seva espatlla i que, segon el grau de lesió que tingui, se podia perdre el que queda de Mundial. Cal destacar del grup d'Espanya l'històrica classificació de Cap Verd per la ronda de 700 de final després d'empatar 0 davant l'Aràbia Saudita i així sumar 3 punts fruit de 3 empats. El seu rival, això sí, a la següent ronda serà ni més ni manco l'actual campió del món, Argentina. Altres marcadors de la jornada d'ahir i d'avui de matí. En el grup 1, Noruega 1, França 4 i Senegal 5, Iraq 0. I el grup G, Egipte 1, Iran 1 i Nova Zelanda 1, Bèlgica 5. I ara parlant de futbol sala. Lucas Machado, renovat fa poc amb l'Illes Balears per Mafutsal, va ser ahir el protagonista del campus d'estiu Miquel Jaume Palma Futsal al Poliesportiu Sant Ferran. Un bon moment pel que fa al jugador brasiler per fer una valoració i deixar ben clar els objectius que ha de tenir l'equip de cara a la pròxima temporada.
8: Los objetivos de equipo es volver a ganar a la Intercontinental, volver a jugar a la Champions y estar fuerte en Liga porque sabemos que va a cambiar el formato. Tenemos la Supercopa ya temprano, entonces los objetivos de equipo este año son tremendos y vamos a por todas.
3: Parlant de tenis, ja que avui es disputa la gran final del Mallorca Championships de tenis, l'espanyol Alejandro Davidovich cercarà a Santa Ponsa el seu primer títol ATP contra el nord-americà Ethan Quinn. A la semifinal, l'espanyol es va imposar ahir en 3 sets, 5-7, 6-2 i 6-4, a l'hongarès Fabián Marozsán. Sentim el tenista nascut fa 27 anys a Málaga, Alejandro Davidovich Fotina.
9: ¿Cómo me estoy sintiendo? Sí. Bien. Estoy en una final, así que estoy bien, obviamente con muchas ganas, ¿no?, de saltar mañana. No, obviamente es muy importante, al final hay momentos en el partido que quieras o no, ellos te ponen un poco más de presión, ¿no?, inconscientemente, entonces creo que es importante el tener el público también a tu favor, ¿no?, para esos momentos claves y creo que ha sido así, sobre todo en el 4 igual, el tercero, cuando estábamos 40 iguales, ellos han puesto de su parte y al final también yo me vengo arriba, ¿no?, en esos momentos, y creo que ha sido esa también la clave de la victoria.
3: Afegir que l'altra semifinal, com hem dit abans, l'estatunidenc Ethan Quinn és el finalista, ja que va superar el portuguès Nuno Borges en 2-7, 6-1 i 6-2. Anem tancant en 2 apunts. Primerament en pàdel. El Premi Pàdel de Valladolid, Gemma Triay i Del Fibrea disputaran avui les semifinals del torneig contra Ariana Sánchez i Andreu Ostero. Tot això després d'imposar-se ahir a Martina Fascio i Raquel Eugenio en 3 sets. Escoltem a la menorquina. Gemma Triay.
10: Un partido dificilísimo. Tanto Raquel como Martín han jugado un partido muy bueno. Yo la verdad que no estaba nada cómoda, y cuando pasa eso hay que hacer cambios, cambios de posiciones, de táctica. Delphi ha jugado muy bien y se ha podido encargar del partido, así que contentas. A veces hay que jugar así, hay que ganar así, y suma muchísimo, así que contentas de jugar otra semifinal.
3: I un de repunt en quant al món de les dues rodes a MotoGP. Parlant de motociclisme, la sessió pràctica a Hasen, Països Baixos, celebrada ahir, Joan Mir va ser 12 en piló mallorquí, tot i que de 7 els entrenaments lliures del matí, es va quedar a les portes del top 10 i avui competirà a la Q1. I a Moto2, Ethan Guevara també està 12 a la pràctica a Hasen. Amb aquest apunt de motociclisme i pàdel, ho deixem. Fins aquí els esports.
2: Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.

0: 8:45, encara amb la recta final de l'informatiu matí. El nou pla d'intervencions d'àmbits turístics d'Eivissa prohibirà la concessió de noves llicències per a locals d'oci a l'illa.
1: L'objectiu és reduir l'oferta d'oci a la illa d'Eivissa i l'equip de govern ha dit que el nou PIAT, en redacció, fixarà límits i prohibirà concedir més llicències. Mariano Juan és vicepresident del Consell.
2: Això tiene que estar regulado en el PIAT. El consenso de que el PIAT tiene que introducir esas prohibiciones, esas limitaciones, esos encapsulamientos, como lo quieran llamar, en el que en principio parece que estamos de acuerdo, pero siempre sin criminalizar el sector y siempre sin mezclar competencias municipales con competencias de otro tipo de organismos.
1: Es prou que aquest estiu es puguin activar les taules de negociació del nou PIAT, on s'inclouran, amb el consens del sector de l'oci, les futures prohibicions.
0: I els taxistes d'Eivissa, precisament, estan indignats pel que consideren un intent d'expulsar de l'aeroport els que no són de Sant Josep aquest divendres per part de la policia local del municipi. Per això han presentat formalment la seva queixa davant el consistori i l'insten a respectar la normativa balear que els permet carregar a la terminal quan hi ha cues. Ens ho explica Alberto Ferrer.
3: Segons ens han fet arribar en vídeos i imatges, agents locals de Sant Josep han començat aquest divendres a denunciar i fotografiar tots els cotxes de la resta de l'illa que esperaven torn al que es coneix com la borsa per passar a carregar clients a la parada de la terminal. Fa al voltant d'un mes que s'hi varen posar senyals que només permetien estacionar a tota aquesta zona els taxistes de Sant Josep i aquest divendres els policies han anat a treure d'aquesta àrea tots els taxis de fora. I ho han fet en un moment en què hi havia una llarguíssima cua de gent esperant amb molta calor. Mariano Torres és el president dels taxistes de Vila i denuncia que això que ha passat aquest divendres és un incompliment greu de l'ordre de càrrega i descàrrega de passatgers i han presentat un escrit per exigir que es respecti.
4: Imagina't, des de la porta d'arribada a la porta de sortida hi havia gent esperant taxi i ens han fet sortir en altres. Evidentment, ens han desallotjat d'aquesta zona pues que l'emprem per fer cua, per ordre d'arribada, tal com indica la llei. Això és la forma d'actuar des de Sant Josep, això és la forma que entenen el turisme i el servei de visitants. Fem esperar la gent per més temps de la compta en el sol, que avui qui sap en 37 a 38 graus.
3: Torres ha lamentat la mala imatge que es dona, que afavoreix que els clients optin pel transport irregular. Val a dir que aquesta ordre de càrrega l'aprova el govern, però qui la proposa és el Consell, amb la participació dels ajuntaments. I d'ara la institució insular es posa de perfil i diu que no intervé i per part de Sant Josep es limiten a dir que s'està actuant per fer complir la senyalització existent a la zona.
0: També vos explicam que els residents de les illes ja poden sol·licitar la reserva de plaça del TIP de la línia 203 a la Serra Tramuntana, que s'inclou dins el pla pilot del govern per prioritzar-los.
1: El pla començarà a aplicar-se a determinades línies a partir de dia 1 de juliol. Els usuaris amb targeta única o targeta intermodal ja poden fer la petició per telèfon o per via telemàtica a partir de dilluns. També hi haurà un reforç d'autobusos en línies d'alta demanda a diferents zones, com per exemple Valldemossa. José Luis Mateos, el conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat.
5: Pueden realizar esas reservas hasta con 7 días de antelación y hasta 48 horas antes de la prestación del servicio. Entonces, y se puede realizar además esa reserva, un usuario cualquiera puede realizar reserva hasta por 7 días consecutivos. Es decir, pensando precisamente que esta línea está especialmente dirigida a usuarios, por ejemplo, del TIP de Valldemossa o de Deià, que vuelven de su trabajo a Palma.
0: Mesures que es prenen en plena temporada turística, precisament han de dir enguany, amb bones previsions. La CAEP assegura que l'economia balear està resistint la inestabilitat geopolítica, tot i que modera el seu creixement fins al 2,7% el primer trimestre de l'any. La patronal ha publicat l'informe d'evolució econòmica de gener a març, que confirma que la incertesa causada per la guerra de l'Iran no ha passat factura al PIB balear.
1: Només hi perceben en una lleugera desacceleració. Així, si el quart trimestre de l'any les illes varen tancar amb un creixement d'un 2,9%, el març va ser de 2 dècimes menys. De fet, les Balears van pujar al mateix ritme que la mitjana estatal, que també va aconseguir sostenir-se, i molt per damunt del 0,7% que va registrar la resta de la Unió Europea. És la presidenta de la CAEP, Carmen Planas.
6: L'economia balear vuelve a demostrar que se adapta eficientemente a los conflictos del entorno, pero requiere una apuesta por la inversión. Una inversión capaz de canalizar recursos, talento y tecnología hacia el refuerzo del tejido productivo i de les empreses.
1: Això sí, la inflació continua disparada, amb preus un 3,6% més cars que, segons la CAEP, ha afectat de manera seriosa les rendes salarials.
0: I l'Associació Hotelera de Capdepera ha celebrat aquest divendres nit els seus 50 anys. Es commemora que l'any 1976 una trentena de famílies de la localitat van crear aquesta entitat. Una petita representació ha assistit a la gala on han rebut un obsequi. Ens ho explica en Biel Camundí i Joan Domenge, que són dos dels socis fundadors.
7: Érem un parell d'hotelers aquí, que estàvem desitjosos de fer qualque cosa, perquè el turisme, veiem nosaltres que seria el principal que ens podia passar aquí a cada regió.
8: Molt sacrifici i molt de tesón i moltes ganes.
0: Justament aquesta setmana l'Ajuntament Capdeparia ha constituït la primera mesa per la transformació del model turístic. La formen l'administració pública, el sector privat, per avançar cap a un model més sostenible i combatre el turisme d'excessos.
9: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
0: Ben Amics ha presentat una denúncia als jutjats per les presumptes irregularitats a la contractació de l'empresa encarregada d'organitzar la revetlla de l'Orgull a Palma. L'entitat LGTBIQ+, ja havia avançat que prendria aquesta mesura perquè considera que el procés podria incórrer en delictes de tràfic d'influències, intervenció fraudulenta i conflicte d'interessos.
1: La denúncia arriba després de les declaracions de la regidora de l'Ajuntament de Palma, que va acusar Ben Amics d'haver amenaçat artistes i d'haver anunciat una auditoria sobre l'entitat arran de les seves crítiques al procés de contractació. Ben Amics assegura que la seva reclamació sempre s'ha centrat en la transparència del procediment. Jan Gómez és el president.
10: Ben Amics hem formalitzat denúncia, que ja vam anunciar dilluns passat, arreu de l'adjudicació del contracte de Sorgull a una persona, a més, que ha tingut comentaris i articles publicats transfobs i contrari a el que defensa precisament el dia de Sorgull, i per un altre costat una persona que va ser imputada i condemnada per corrupció.
1: L'organització també qüestiona la designació de l'empresa adjudicatària i recorda que el seu propietari va estar investigat en el cas Voltó. Va participar a la campanya electoral del PP l'any 2019 i ha publicat, segons anuncien, articles en continguts transfobs i crítics amb el col·lectiu LGTBIQ+.
0: Polèmica a banda, la bandera de colors ja està penjada a les seus de les principals institucions de la comunitat. Palma celebra l'Orgull avui amb una festa a la plaça Major des de les 6 de l'hora baixa.
1: Comptarà en l'actuació d'artistes i DJs i hi haurà també espais d'animació. Tot apostant, diu l'Ajuntament, per talent local i emergent. Un dels que pujarà a l'escenari en una de les seves sessions musicals és Pep Noguera, que també és l'organitzador.
11: Lodita Caos, Rafa Gallego, Non, Chris Mental... Bé, un poquet de variat per tothom. Jo crec que s'ha de reivindicar més que mai, perquè el món necessita reivindicar, i més el tema LGTBIQ+, i crec que és necessari més que mai. I bueno, esperem a tots, a totes.
1: També avui, hora baixa, Ben Amics celebra la gala dels seus premis Siurei i Dimoni Rosa, el qual, per cert, ha nominat el batle palmassà Jaime Martínez per la seva nefasta gestió, qualifiquen de l'Orgull d'enguany. La cerimònia serà a les 7:30 al Teatre de Manacor, i ja demà, hora baixa, s'han convocat dues marxes reivindicatives a Palmes de diferents entitats.
0: També a Menorca, diferents municipis han programat actes per aquest orgull, però ara vos demanem una dada. Segons la memòria del Servei d'Atenció Integral del Consell Insular, un 60% de les persones ateses han patit alguna situació de LGTBI-fòbia al llarg de la seva vida. Ens ho explica Txell Camarasa.
12: Durant l'any 2025, el Servei d'Atenció Integral LGTBIQ+, del Consell de Menorca, ha atès un total de 11 persones. La responsable del servei és Victòria Coll.
13: Gent que mai s'ha pogut expressar de forma lliure i ens han apropat en el SAI per cercar un recolzament i unes sessions amb la psicòloga per veure com afrontar-ho, doncs, de cara a la família, fer un acompanyament.
12: El 60% de les persones ateses han manifestat haver patit alguna situació LGTBI-fòbica al llarg de la seva vida. Enguany, el 3 i 4 de juliol, es Migjorn Gran acollirà Migjorn Sorgull de Menorca amb un ampli programa d'activitats. El seu organitzador és Lluís Fabré.
14: Menorca té una cosa positiva i és que és molt petit, tots mos coneixem, hi ha unes xarxes de suport molt importants, però a la vegada això mos du moltes vegades a sa discreció, a que ses coses s'escampen molt ràpid. Llavors, crec que és molt important i una cosa que necessita Menorca és espais de visibilitat.
12: Es Mercadal ha instal·lat una pancarta a la sala multifuncional, al Batla, Joan Pellicer.
15: És una reivindicació d'aquestes que no hauria de fer falta que cada any hi hagués aquest dia de sorgú, igual que els dies de dona, etc., però que mentre mantinguem aquesta situació d'aquests col·lectius, doncs, estarà necessari.
12: Es repintaran els bancs antics que havien perdut color i també se n'instal·laran de nous amb la bandera LGTBI. En el manifest municipal reclamen entorns segurs lliures de discriminació.
0: I en el vessant laboral, UGT denuncia també desprotecció del col·lectiu LGTBI i més. El sindicat assegura que les empreses públiques de les Balears no apliquen de manera eficient els protocols definits per la llei. La formació, la matèria, és clau i per això han fet una jornada a Palma dirigida als delegats sindicals.
1: Segons el sindicat, la llei s'està aplicant en els convenis col·lectius d'àmbit nacional, però no arriba als centres de treball, de fet que no permet protegir les persones de col·lectiu dins del seu lloc de feina. Esther Mercedes Carnero és la secretària d'Igualtat i Política Social a les Illes.
16: Es decir, en los centros de trabajo no existen comisiones instructoras para trabajar en estos casos de acoso, no están suficientemente formadas estas personas, ni por parte de la empresa, y aquí hay que entonar el mea culpa, muchas veces tampoco por todos los sindicatos que representamos a las personas trabajadoras. Desde UGT estamos haciendo un esfuerzo inmenso para formar a todos nuestros delegados y delegadas, sin embargo, no encontramos el mismo esfuerzo en todas las fuerzas sindicales.
1: UGT destaca que és necessari actualitzar les mesures planificades en el conveni col·lectiu, com els beneficis socials o els espais de treball segur.
9: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
17: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.

0: M'agrada com és.
1: 8 i 57 minuts encetam la plana cultural. La connexió d'home i natura és bàsica. Els antics ho sabien i veneraven divinitats que avui han estat reemplaçats per altres de moderns, com ara la tecnologia i el món digital. Reconquerir aquestes sinergies l'esca de l'exposició de Jaume Roig, que inaugura avui a la Torre de Canyamel, refugi de bèsties.
2: Tot un conjunt de peces del ceramista, escultor i pintor mallorquí han conquerit l'espai arquitectònic de Capdepera. Una proposta per recuperar els mites i símbols reverenciats temps enrere. I una de les figures que millor la representa és ben coneguda el jove mallorquí.
3: En un moment com aquest, crec que és important tenir una reflexió sobre quin és el nostre context ara mateix en la natura, no? Que en realitat és el que ens sustenta la vida. És tot un tema d'un dimoni, no? Que són en certa manera esports, però a la vegada és com la força de la natura, un homo amb banyes, no? És una mescla d'homo i natura.
2: Ara que la ceràmica ja ha assolit la categoria d'art, Roig amplia el ventall de materials per a la seva inspiració.
3: Me feia il·lusió que fos una expo que sí, que hi hagués ceràmica i que sigui aquestes peces que tothom coneix, però en cert també com a treure noves expressions, nous materials, també hi ha molta fusta, hi ha molta pintura, hi ha uns guixos que són com unes matrius per després poder-ho fer.
2: A la llibertat creativa s'assuma un motiu més objectiu, obrir la mirada al públic més enllà de la peça que s'observa.
3: Crec que a vegades quan un centra el missatge en un material, el missatge a vegades se perd. I en certa manera, d'aquesta manera, se posa més atenció en el còmput total de la feina i no tant en la tècnica, per dir-ho d'alguna manera.
2: L'exposició Refugi de Bèsties de Jaume Roig es podrà visitar fins al 31 d'octubre a la Torre de Canyamel. És una de les propostes culturals d'aquest edifici històric per a la temporada estiuenca, que es completa amb la segona edició del cicle Arrels, de música íntima i de caràcter benèfic. Els concerts s'allarguen fins al 22 d'agost i les entrades estan disponibles a la plataforma Ticket IB.

0: Han tocat les 9, repassam les principals notícies d'aquesta jornada de dissabte. L'Assemblea de Docents prepara noves mobilitzacions pel curs que ve. La principal reivindicació és la manca de recursos a l'educació pública.
1: Els professionals dels centres de 0 a 3 anys també estudien fer una vaga dia 10 de setembre per exigir la negociació d'un conveni autonòmic propi. Els sindicats han advertit a les patronals que impugnaran qualsevol acord si interfereix en l'etapa educativa d'infantil. El representant d'UGT, de 0 a 3 anys, Jaume Coll, reclama també la revisió urgent del decret de mínims, com la davallada de ràtios o les millores salarials.
2: No participarem d'aquestes reunions i, de fet, si s'arriben a acords, ho posarem en mans de serveis jurídics per impugnar tot allò que faci falta en referència a defensar els drets dels treballadors de 0 a 3, que a part no se senten representats.
0: Altres col·lectius també estan en lluita per aconseguir millores laborals. En el cas del sector del transport sanitari s'ha arribat a un acord.
1: Han desconvocat la vaga, que s'havia de posar en marxa a partir de dilluns i de manera indefinida, després que, segons la Conselleria de Salut, la Direcció de Gestió Sanitària i Assistencial de les Balears i els sindicats hagin assolit un acord al TAMIP. Roberto Martínez és membre del comitè de vaga.
3: Y ha habido pues bastantes mejoras, se ha llegado a un acuerdo para que todos los trabajadores cobren la dieta diaria, se les haga un anticipo, se les regularicen los trienios a quienes se ha regularizado, se le apliquen una subida por 9 año 20 de la congelación que hubo, se negociará la nueva relación de puestos de trabajo, el tema de las horas extras, todo el trabajador cobrará lo mismo en esa categoría por la hora extra, consiguiendo lo que es la equiparación salarial.
0: I de l'exterior, pendents de Veneçuela, que continua treballant a contrarrellotge per trobar supervivents dos dies després del doble terratrèmol. Les darreres dades oficials eleven a més de 920 la xifra de víctimes mortals i a més de 3.000 els ferits. Pel que fa als espanyols, el Ministeri d'Afers Exteriors ha confirmat la mort de 5 ciutadans i la desaparició d'altres 119. També assegura que s'han localitzat 14 persones sota els enderrocs.
1: Al país, les tasques de rescat no s'aturen, però davant la possibilitat de rèpliques, alguns ciutadans encara tenen por de tornar a casa. Ho explica un dels testimonis als quals ha tingut accés IB3 Ràdio, Roger Padró, des d'una plaça de Caracas, un dels punts més afectats.
4: Muchos tienen miedo de volver a su apartamento por las réplicas, sobre todo personas mayores, y bueno, aquí están todos en la plaza Chacao con carpas, personas mayores, sentadas, niños.
0: El nou pla d'intervenció d'àmbits turístics d'Eivissa prohibirà la concessió de noves llicències per a locals d'oci a l'illa.
1: L'objectiu és reduir l'oferta d'aquest oci a l'illa i l'equip de govern ha dit que el nou PIAT, en tota acció, fixarà límits i prohibirà concedir més llicències. Mariano Juan és vicepresident del Consell.
5: Esto tiene que estar regulado en el PIAT. El consenso de que el PIAT tiene que introducir esas prohibiciones, esas limitaciones, esos encapsulamientos, como lo quieran llamar, en el que en principio parece que estamos de acuerdo, pero siempre sin criminalizar el sector y siempre sin mezclar competencias municipales con competencias de otro tipo de organismos.
0: En informació de servei, avui es disputa a Andratx la pujada del castell de Sant Mas d'automobilisme. Per això, des de les 8 del matí fins passades les 3 del capvespre, estan tancats al trànsit 7 quilòmetres de la carretera de la Serra Tramuntana, en concret la que passa pel coll de Sagramola.
1: I concretament del castell de Sant Mas, la seu de l'Ajuntament d'Andritxol i la finca de Ses Fontanelles.
0: Recordar també que a partir de les 12 del migdia s'activa l'alerta groga per altes temperatures al centre i sud de Mallorca, on els termòmetres superaran els 37 graus segons les previsions de l'Agència Estatal de Meteorologia. És tot, arribam a les 9:04, actualitzarem la informació com sempre al butlletí cada hora en punt a partir de les 10. Ara, la gran vida.
6: Més informació a ib3noticies.com.

0: Nosaltres avui volem parlar amb el batle de Buja, i ell és en Pere Torrents. Pere, molt bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia, com estem?
0: Beníssim, beníssim. Deia que això és tradició i que jo me fa especial il·lusió poder entrevistar en el batle de Buja, perquè, bé, jo me deien de Can Fiol, o sigui, jo tenc família bujarrona i m'encanta poder dir-ho, no? O sigui, de tota sa vida sempre Buja, per part de mare i de sa meva predina. Jo he viscut ses festes de Buja i he viscut molt sa patrona de Buja, sa carrera, ses curses de joies, aquella pujada fins a sa costa, aquelles corregudes, aquella... I me fa molta il·lusió. No sé si en Pere, com a batle, també li fa il·lusió.
1: Home, quin remei. No, però avui... No, mama, sí, la veritat és que sí, perquè són les festes patronals de Sant Pere, i quan arriba ja la calor, arriba l'estiu, pues, tenim Sant Pere, que a tots els bujarrons i bujarrones ens fa una especial il·lusió. Home, jo com a balla, sí, me'n fa, el que passa que també amb aquell punt de preocupació, responsabilitat perquè tot surti bé, no? Perquè no hi hagi cap errada, perquè... les empreses que te duen els espectacles no ho facin així com toca, etcètera, no? Però sí, a part d'això, ho vius amb una emoció especial i també, en la mesura que pots, ho disfrutes.
0: I a més, enguany teniu també aquest concurs de televisió, divendres, Toca Toca, que presenta en Raül Valls, el teniu per allà, de bon dematí. Per vosaltres, què significa que també la ràdio i la televisió pública pugui participar de la festa? Que és una cosa que fa 20 anys era impensable arribar a totes les cases, no?
1: Clar, en el final, Buja és un poble petit i com a poble... Bé, també diuen que dins els pobles, dins els pots petits ja és bona confitura, no? Però sí que és vera que som un poble petit, que tampoc no transcendeix massa com puguin ser altres pobles del voltant, com sa poble, que té ses festes de Sant Antoni i que sabem que som coneguts arreu de Mallorca. Però, bueno, situar-nos d'una forma en el mapa de sa televisió, de sa ràdio, o de Mallorca en general... també és, bueno, és un tema nou, diferent, i està bé que se fixin en nosaltres de tant en quant, no? I sí, Ivetres en aquest cas me va contactar, em va dir si com volíem que venguessin a Buja, i va dir perfecte, tot el que sigui més festa, veníssim per nosaltres, i bueno, suposo que els bujarrons també passaran gut de participar en el programa.
0: Segur que sí, eh? Ulls tapats i ficar la mà dins una catxa.
1: Exacte.
0: I a veure
1: jo
0: si...
1: Jo aniré també, a veure que surt, ja veurem.
0: A veure si s'esmusa o no, eh? Que toques, perquè amb els ulls tancats tot és més raro, però vos ho passau bé, els bujarrons. Ara mateix, quant d'habitants teniu? 900? 1.000? Més o manco?
1: No, ara, hem pujat bastant, sí? Perquè Buja no ha estat el dia tampoc en el fenomen de l'immigració. Ja. I en el final ara sóc de Bamsau un quasi 1.300. Ara no
0: així mateix.
1: Sí mateix. I des de fa uns anys ençà... Buja sempre ha estat un poble que ha tingut moltes... Bé, jo sempre dic dents de serra, no? Pujades i baixades demogràfiques.
0: Sí.
1: Però, clar, amb el fenomen immigratori han pujat. I, inevitablement això funciona així. Hi ha molta de gent que ha vengut... A Buja s'està donant un fenomen que també s'ha produït a altres pobles, que molta gent major vol estar a casa seva, no vol estar a una residència. Yeah. I la manera d'estar a casa seva és aquesta, és tenir gent que els cuida allà, i clar, aquesta feina la fan bàsicament persones immigrades, i això fa pujar, evidentment, la població del municipi. És així.
0: La gent gran té un paper molt important en els pobles, també la gent de Buja. I feix un aconteixement especial per als bujarrons més grans aquests dies, també?
1: Sempre. Des de fa... Ho fa, no sabria dir, anys, però això va començar a sentir la nostra, no? La caixa, la nostra... I cada dia 30 de juny se fa un homenatge a la gent gran, se fa una missa, i després tota la gent gran que pot, majors de 80 anys, això sí, o que els facin durant 2026, anem al carrer Major, i allà hi ha una sèrie de ballades, es val de fer un parlament, i sobretot, se donen encimades, això tothom els espera.
0: Això agrada a tothom.
1: I això agrada a tothom, tema gastronomia, sabem com funciona... I, però sí, és un, jo diria que és un

0: Ja són les 10 i 5 minuts. Molt bon dia si vos acabeu d'incorporar en aquesta segona hora de programa a la Gran Vida. I si heu dormit poc perquè heu vist el futbol, i és el que hi ha. No se pot tenir tot, eh? No se pot tenir tot. També és que no són hores de jugar un partit de futbol, però els canvis d'horaris, ja sabeu, aquest mundial que se disputa entre Estats Units, el Canadà i Mèxic, i fa que les dues des de matí molta gent va estar aferrada a la televisió. N'hi ha que passen de futbol i que, per tant, varen simplement sortir a sopar, després se'n varen anar a dormir, però ara, si vos aixecau, molt bon dia. Si aneu amb Escocho, molt bon dia. Si mos escoltau, gràcies per estar amb nosaltres, per ser-hi com cada setmana. Hem acabat aquesta primera hora amb en David Arraez, que mos explicava les pròximes setmanes, que mos parlarà d'aquesta comunicació invisible, més inconscient, no?, quan un parla de tot el que hi ha darrere. I la veritat que per jo és un plaer tenir-lo aquí amb nosaltres, amb en David Arraez.
1: David Arraez té la paraula. Idees que inspiren, idees que connecten.
0: Però el tema d'avui és l'art de trencar el gel a una conversa. Per què mos costa tant iniciar una conversa? Què ens frena? I sobretot, quins trucs podem utilitzar per començar una xerrada de manera natural, sense forçar la situació ni pareixer estranys? Ja pot ser perquè sou molt tímids o perquè simplement no controlau el tema del qual voleu parlar. Molt bon dia, David. Com estàs
2: una
0: altra vegada?
2: Buenos días de nuevo. Sí, sí, aquí estamos.
0: Imagina. Idò, aquest tema és interessant perquè...
2: És mucho, muy interesante.
0: Serveix tant per persones que no controlen un tema, que no el tenen per mai, que per tant dubten, y també per gent que pot ser més tímida i que li costa una mica parlar amb estranys.
2: Cierto. Y aquí hay un... Voy a hacer un consejo. Sí. Acabas de decir, pues, gente que no domina sobre el tema. Cuando no domines un tema, lo mejor es callar. Sí, sí. Callar y escuchar y aprender. Y ya está. Sí. Y así no te metes en jardines.
0: Es verdad.
2: Como mucho, ¿qué recomiendo? Hacer preguntas abiertas, porque además es un tema que ya hemos tratado en el pasado. Mm. Estás demostrando que te interesa, con lo cual estás halagando a la persona que sí controla el tema.
0: Quan vas a un dinar o un sopar i tens amics en comú, però a vegades estàs a diferents grups, no? A diferents, estàs allà amb gent de confiança, però també hi ha amics d'amics que tot dus molt bé, però clar, tens un dinar i serà una hora de temps que... I a vegades ho pensem, a vegades surten els comentaris, les converses poden ser més banals, però de sobte un diu... I què vos pareix, no sé, un tema de, jo què sé, pot ser de Fórmula 1, de política, de lo que sigui, d'esports, d'un tema d'arquitectura, i tu no controles aquell tema. Tu has dit una cosa que m'agrada molt. Aquest moment on tu vols parlar per no quedar tot el temps callat, però també un silenci atents també està bé. Fer preguntes és una bona opció?
2: Es la mejor opción. Hacer preguntas que nos van a permitir aprender sobre un tema que desconocemos, por un lado, y sobre todo lo que he comentado antes, estamos mostrando un interés real, un interés verdadero a esa persona que sí está hablando sobre el tema y por lo tanto controla, o parece que controla, y eso hará que caigamos bien a esa persona, porque siempre cuando nos interesamos por lo que le gusta a los demás, caemos bien. Así que es una buena forma de comunicar sin meternos en jardines, y por lo tanto, pues, caer bien a la gente. Y esa, pues, puede ser una buena opción cuando estamos en esa reunión, cuando nos presentan a alguien y ya enlazamos con el tema de hoy, y de repente aparece esa pregunta, ¿y ahora qué digo? ¿No? Unos minutos después, la conversación lo normal es que fluya de una forma natural. Pero el problema no es mantener la conversación, sino empezarla. Así que una opción podría ser hacer una pregunta a la otra persona. Hoy quiero que hablemos de cómo romper el hielo. Las mejores conversaciones no empiezan con una frase brillante, que es lo que mucha gente cree. Ah, voy a decir algo, que aquí voy a destacar. No, no. Las mejores conversaciones empiezan con una persona que se atreve a dar el primer paso. Pero antes habría que preguntarse por qué nos cuesta tanto ser los primeros en iniciar una conversación. Normalmente uno no tiene miedo a hablar. Lo que tenemos miedo es a hacer el ridículo. Si tenemos que hablar con alguien que conocemos, no tenemos ningún problema. Hablamos, conversamos y no pasa nada. Lo que ocurre es que cuando tenemos que ser los primeros en dar ese paso de hablar con alguien desconocido, nos da miedo hacer el ridículo. Pensamos demasiado. Pensamos que el otro está esperando algo extraordinario y en la otra persona lo único que espera es una conversación normal. Nada más. Buscamos además siempre decir esa frase perfecta. Y la frase perfecta no existe. Quitémonoslo de la cabeza. tendemos a creer que nos están juzgando. La realidad es que la mayoría de personas a las que conocemos por primera vez está igual de preocupada que nosotros por causar una buena impresión. Así que no espera nada extraordinario.
0: Ai, sí, a vegades parlar de coses que mos afecten a tots és una bona solució, no?, per començar a veure quin talent té aquella persona, com xerra, com pensa, i t'ho has dit una cosa molt interessant. Lleveu-vos d'escap tenir una frase espectacular, perquè mentre feis això, estàveu pensant com heu de dir aquella frase, però què passa? Que ja no estàveu escoltant l'interlocutor, ja no estàveu escoltant el que te diu l'altra persona, i realment l'altra persona té interès i vol parlar del seu llibre i de les seves coses.
2: Exacto.
0: Lo que vol és que tu l'escoltis.
2: Sí, sí. Y además, en esta época que nos ha tocado vivir, hay una situación que se produce demasiado a menudo. Imagina, seguro que también nuestros oyentes les ha pasado alguna vez. Imagina un café o un bar lleno, dos personas que se sientan una frente a la otra, sí, en una mesa compartida, y los dos se ponen a mirar el móvil. Y los dos están pensando exactamente lo mismo. ¿Qué situación más rara que tengo a esta persona enfrente? Ninguno está diciendo nada. Y es tan fácil como un simple: está libre esta silla, has probado ya el café. Y 10 minutos después está hablando de viajes, de los hijos, del tiempo.
0: Cert, és vera. I si vos cau malament, ja d'inici, vos heu de seure en el seu costat, a l'esquerra o a la dreta. I tu diràs, però si me cau malament, per què m'he de seure de vora? Perquè normalment les converses les tens amb les persones que tens davant.
2: Exacto.
0: No en el costat.
2: Buena observación. Aquí es importante aclarar una cosa. Las conversaciones que nunca ocurren, nunca fracasan. Eso está bien, pero nunca triunfan. El secreto, un secreto que vamos a contar hoy aquí, es que las conversaciones con personas desconocidas las podemos iniciar, podemos romper el hielo muy fácilmente con el contexto en el que nos encontramos. ¿Mm? Es un error que cometemos casi todos. Pensamos que para empezar una conversación hay que hablar de nosotros. Hola, soy David Arráez, me dedico a esto, llevo tantos años haciendo lo otro. Y ese siempre es el camino más difícil, porque estamos hablando de nuestro libro y seamos honestos, a la gente le da igual nuestra vida. Esto hay que tenerlo claro. Las mejores conversaciones nunca empiezan hablando de nosotros, empiezan hablando de lo que ambos estamos viviendo en ese momento. Yo esto lo llamo un comentario compartido. ¿Qué es un comentario compartido? Hacer una observación sobre algo que los dos estamos viviendo en este momento, estamos experimentando, y esto hace que se elimine la presión. Un ejemplo, estamos en una conferencia, entras en la sala y la conferencia empieza con 10 minutos de retraso, por decir algo. Al que tenemos al lado, pues para pasar el tiempo le podríamos decir, oye, ¿a qué te dedicas? O podríamos hacer un comentario del tipo, parece que hoy la puntualidad no ha sacado entrada. Comentario gracioso. No hablamos de nosotros, no hablamos del otro. No estamos invadiendo a la otra persona. Simplemente estamos compartiendo una realidad, y es que el evento está empezando con retraso. De esta forma, lo que hacemos es darle vida a la conversación, porque la otra persona lo más probable es que, bueno, le hará más o menos gracia el chiste que acabo de hacer, que es, por cierto, muy malo, pero sí entrará en esa conversación. En la cola del supermercado, una cola muy larga, un chascarrillo, pues nos va a dar tiempo de hacer la compra otra vez si seguimos esperando. Bueno, pues ahí ya iniciamos una conversación con el
0: al lado. Esa caixera o caixer no le fará tanta gracia.
2: No le habla mucho. El ascensor, que estábamos antes fuera de antena hablando del tema de las conversaciones de ascensor, esos ascensores que están subiendo 10 pisos o 12 pisos, que se hacen eternos, que son lentos con el fondo musical este, sí, insoportable.
0: ¿Cap a on s'ha de mirar un ascensor quan puges en un desconegut? Se gent mira dalt, què mirau?
2: Pues porque evitas
0: la ferretina de la pròxima reparació?
2: No, evitas el contacto visual, que es incómodo.
0: Sí, perquè estàs molt a prop.
2: Siempre, estás muy cerca, pero puedes coger a esa persona, si el ascensor es muy lento, y decirle, caray, con este ascensor da tiempo hasta tomarse un café.
0: Bueno,
2: es malo también, ¿eh? Estoy on fire hoy.
0: Alerta, perquè aquesta, segons qui estigui dins l'ascensor, se pot trobar més cohibit encara.
2: Sí.
0: Aquest psicopata que me parla d'un cafè.
2: Estoy on fire hoy con los chistes.
0: No, però se culpa de l'ascensor, és l'espai. El problema és l'espai. La frase està molt bé.
2: Sí, sí.
0: Però, clar, en un espai més obert.
2: Lo cierto es que tenemos que tener claro que las conversaciones siempre fluyen mucho mejor cuando primero compartimos un contexto en el que nos encontramos. Y después, si queremos, podemos compartir quiénes somos. Las mejores conversaciones no empiezan hablando de ti, empiezan hablando de lo que se está viviendo. Y una vez que la hemos empezado, la pregunta es, ¿cómo la mantenemos viva? Pues en este caso hay que escuchar más, no convertir la conversación en un monólogo, por favor. No hablemos solo nosotros, no busquemos impresionar, busquemos conectar, porque hay una diferencia enorme. Y sonríe. Sonreír siempre. La sonrisa sigue siendo uno de los mejores inicios de conversación. Es que incluso los que nos estéis escuchando ahora notaréis por mi tono de voz que estoy sonriendo. Y es que se nota si estás serio o estás sonriendo.
0: Sí.
2: La gente olvida mucho las palabras, olvida lo que te dicen, pero nunca olvidan cómo te hace sentir esa persona durante una conversación.
0: I escoltau, per favor, que si fos una pregunta, donau peu a una resposta. Si estàu parlant de ses vacances i un t'explica que ha anat al Perú i que s'ho ha passat molt bé i que ha estat 15 dies i que ha vist aquí, ja, quan comenci a parlar i dugui 20 segons, no el tallis per contar-li el teu viatge que vas fer a l'Índia fa 10 anys, perquè ell vol contar la seva experiència, que és recent.
2: Exacto. Fíjate en una cosa, Juanmi. Las personas interesantes no son las que más hablan. Son las que hacen que los demás tengan ganas de seguir hablando. Preguntas abiertas, escuchar atentamente, y así evitamos los errores que son fundamentales. Hay errores catastróficos cuando estamos intentando iniciar una conversación. Por ejemplo, esperar que el otro dé el primer paso. Porque si los dos esperan, la conversación no empieza nunca. Muchas oportunidades no se pierden por falta de talento, se pierden por no decir un simple hola. Es por ello que las conversaciones importantes de nuestra vida empezaron siempre con una frase muy sencilla. Piensa en ese amigo, en ese trabajo, en esa pareja, en un cliente, en un proyecto importante. Nunca sabemos qué puede haber detrás de una conversación que todavía no ha empezado. Así que lo que tenemos que hacer la próxima vez que tengamos dudas es recordar que el primer paso casi nunca requiere una frase brillante, lo único que requiere es un poquito de valentía y de dar ese primer paso. Y como siempre digo, la comunicación no lo arregla todo, pero sin comunicación nada se arregla.
0: M'he de prendre aquesta coletilla final que tens, que ja comença a tenir bastant clara. Moltes gràcies, David. Mos escoltant dissabte que ve.
2: Hasta la setmana que viene. Chao,
0: gràcies.
2: Chao.
1: La gran vida. Els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
0: I ara, com sempre, fem una mirada al cel per saber quin temps ens espera. Repassam l'actualitat meteorològica amb en Tomàs Salom. Molt bon dia. Com estàs, Tomàs? Què tal?
3: Bon dia, com estàu?
0: Beníssim. Ben tornat a la feina i després de dies merescuts de vacances, però has tornat aquí amb aquesta onada de calor que no sé si té aturall o no. Fa molta calor. Abans de res, i és la pregunta obligada, fins quan tindrem aquesta onada de calor?
3: Fa molta calor i no sembla que hagi de canviar gaire el manco aquest cap de setmana, però sí que ja podem entreveure alguns canvis a partir de mitjans de la setmana que ve, perquè entra un poquet de vent de component nord i això farà retrocedir aquesta massa d'aire tan càlid que mos ha acompanyat durant un bon grapat de dies i de setmanes. I sembla que tindrem una normalització. Dèiem una normalització perquè no deixarà de fer calor. Som dins el mes de juny, de fet, entrenant dins el mes de juliol, per tant, és el que toca, però no tindrem aquestes temperatures tan altes que avui i diumenge poden tocar aquest 37 i fins i tot 38 graus.
0: Idò, aquestes temperatures, que aquest cap de setmana encara seran molt elevades, començaran a baixar a partir de dilluns, dimarts, està previst, i si ho notarem de veres, perquè a vegades 2-3 graus, dius, serà més un tema d'on vendrà el vent, d'aquest component del nord que mos comentes?
3: Sí, ja et dic, no esperam una gran refrescada perquè són dins el mes de juliol i no tindran temperatures fresques, Clar. Però no mos enfilarem fins a aquests valors per damunt de 35-36 graus. Segurament tots girarem entre els 30 i els 35-36 en funció d'observatoris, sempre amb vent de component nord, és en exponent, en el sud de Cadill, on tenim temperatures més altes, però sobretot al nord de l'arxipèlag sí que ho podrien notar un poc més. I a més, no es descarta fins i tot veure qualque gota a partir de dimarts-dimecres. Es tracta de qualque nivell d'evolució a punts d'interior, per tant, no es tractaria d'un episodi general. De fet, en general, podríem dir que dominarà el sol, però sí que a mitjan matí i migdia podríem veure créixer qualque nivell i veure si qualque ruixadet.
0: Encara no parlant de tormentes d'estiu, sinó seran quatre gotes. No ha de fer mal.
3: No ha de fer mal, no és un escenari de precipitacions importants, però sí que podria fer qualque ruixat a partir de migdia, primeres hores del cap vespre. Es tracta de fenòmens puntuals i queden dies per davant, per tant ho hem d'anar seguint. Però és vera que podríem entreveure ja algun canvi després de molt de dies marcats per aquest sol, un poquet de pols en suspensió i temperatures molt altes.
0: Són temperatures, continuem amb temperatures més altes del normal, del que tocaria per aquestes dates?
3: Sí, mantenim anomalies per damunt de la mitjana climàtica. No es tracta de fenòmens extrems, com per exemple hagin pogut viure a punts de l'interior del continent europeu, on s'han batut multitud de rècords aquestes darreres setmanes, aquests darrers dies, però sí que tenim valors entre 2 i 5, 6 graus per damunt de la mitjana, per tant són temperatures altes.
0: Mm-hmm. Molt bé, Tomàs, i d'hores que continuem amb aquesta onada de calor. Ah, i els vespres també. Els vespres, les nits són tropicals, tindrem una treva.
3: Sí, són tropicals i això sembla que és més mal de canviar perquè tenim ja la mà molt calenta. A la mà sí que tenim anomalies bastant elevades, sobretot a punts del nord de Balears, xerrant de valors entre 5, 6, 7 graus per damunt d'allò que tocaria. Hem arribat a tocar aquests dies a fregar gairebé aquests 29 graus de temperatura superficial de la mà i ja ho sabem, que la mà té inèrcia tèrmica i això és més mal de canviar. Per tant, sí, els vespres és més difícil que baixi el termòmetre. En tenim nits tropicals i sembla que continuarà.
0: No sé si ja t'has ficat dins aigua per dir-me si l'aigua està calenta. No, jo és que necessito que estigui calenta. No sé, no m'atreves, no m'acost. Cada any m'acosta més. Jo, segons vas complint anys, tot costa més per ficar-te dins aigua. Ja l'has tastada?
3: Sí, sí, ja he fet un parell de caficos i no és fresca, precisament.
0: No és fresca, o sigui, ja no comença a bollir. I ara sí, és el moment, ara és el meu moment. Tomàs Salom, que tinguis molt bona feina, bona tornada i moltes gràcies per estar amb nosaltres una vegada més a La Gran Vida.
3: Igualment, que passem un poquet de setmana.
0: Gràcies.

0: La gran vida. L'entrevista. Històries de proximitat contades en primera persona.
1: Històries de proximitat, com les festes d'Andratx, perquè els carrers ja comencen a omplir-se de gent, tenim música, tenim tradició, tenim moltíssimes ganes de passar-ho bé, de celebrar aquest Sant Pere 2026, no només a Buja, també a Andratx, i és que són una de les cites més esperades de l'any, i avui volen conèixer una mica com s'han preparat i què ens espera aquests dies. Per això mos acompanya la batllessa d'Andratx, Estefania Gonzalvo. Molt bon dia, gràcies per estar amb nosaltres a La Gran Vida.
2: Com estàs? Què tal? Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres per estar amb nosaltres. Com van aquests primers dies de festes? Que a vegades un té el cuquet que arriben les festes, però també amb ganes de que tot surti bé, no?
2: Sí, pot ser veritat que molt intenses, perquè varen començar ja dilluns amb el nostre pregons, la nostra pregonera, la presentació de les madones. Han tingut durant la setmana diferents actes, però ja ahir varen donar com el pistoletazo de sortida amb els correpenyes, que se va fer per tot el municipi, amb l'implicació de molta gent jove. I clar, això fa poble, en el final, que és lo guapo, no?, d'unes festes, l'implicació de tota la gent, de diferents edats, en diferents activitats, i encara mos queda avui, demà i dilluns també, que és el nostre patró, Sant Pere. I sobretot això, esperant que la gent disfruti, que és un moment, pues, això, de trobades, de retrobaments, de quan dona el començament de l'estiu, no? I, bueno, i sobretot que també no passi res, que no hi hagi cap complicació durant les festes, que crec que també és lo important, i que la gent estigui contenta, que també fa falta.
1: Una cosa que dona valor a les festes és repetir cada any, és a dir, els records que tenim de com eren aquestes festes quan érem petits, quan jugaven, quan corrien per els carrers, quan les nostres famílies, padrins, totes aquestes generacions d'any a any també forma part de la nostra infància i dels nostres records. Aquesta tradició, com ha evolucionat en els darrers, 20, 30, 40 anys? Encara hi ha moltes generacions que surten cada dia en el carrer o cada any a celebrar aquesta festa?
2: Bé, jo el que te puc comentar, jo tinc, bueno, he de fer 45 anys, no?, i he viscut les festes sempre d'aquí d'Andratx, i sí que és cert que han evolucionat, durant tot aquest any hi ha hagut canvis, en el sentit de que abans se feien en un puesto, després se va canviar, després van tornar cap a la plaça, i sobretot també això, que el que te crida l'atenció sobretot és aquesta gent major que encara surt o te demana on hi ha una cadira per seure-se quan se fa la verbena, i dius, bueno, i tradicions de tota la vida. És cert que en Andratx, com sempre hem comentat, és un poble amb diferents sensibilitats, amb diferents cultures, i el bo de tot això és la integració, és la participació de les nostres festes de tots, de mallorquín d'arrel de tota la vida, i també la gent de fora que ha vengut aquí a formar, a crear la seva família. I el guapo és això, no?, que no pertany a les nostres tradicions, ballar de boleros, però hi ha una mica per tots els públics, i això jo crec que també és el que fa guapo de les nostres festes.
1: Una persona que visita Andratx per primera vegada durant aquestes dates, que li recomanaria, que li pot sorprendre o que se pot trobar?
2: Bé, sobretot el que t'he comentat ja aquests dies darreres, el que era el nostre pregó, la presentació de les madones, Premis Andratx. Ara, durant aquests dies, per exemple, avui tenim un ral·li, el ral·li de la carretera d'Estellent, de tota la vida que se fa, que és una tradició de les festes, forma part de la nostra història de festes, el ral·li, i de la pujada del castell. I avui tenim el ral·li, hi ha diferents activitats, després també, durant tot el dia, ara com a novetat, que això sí que és nou de les festes, tenim molta participació de gent jove, s'ha creat fer una penya, i la gent jove ha fet penyes, tenim unes 10 penyes, i durant tota l'hora baixa tenen diferents activitats en les seves penyes. A diferents hores, tenen tardeos, festa per nits, segons el tipus de penya, no? Segons quin tipus de gent va més enfocada. I per la demés, pues això, també tenim nosaltres, diumenge tenim un concurs de paelles, també molt consolidat en les nostres festes, que tenim ja 24 paelles apuntades, i sobretot també important dilluns el nostre patró, pues, tenim la nostra missa de Sant Pere, una ballada popular i també tenim un sopar a la fresca en seient gran, una mica de tot, per a diferent, ja t'he comentat, gent major, joves, nins, tot. Tenim de tot.
1: És que no hi ha excuses per no passar-se bé, perquè, clar, tenien la pujada del castell de, se diu, de Son Mas, no és vera?
2: Sí, castell pujada del castell de Son Mas.
1: Que és clàssica, també les ballades populars que són clàssiques, però aquesta novetat, no?, de que s'han creat penyes i, per tant, sí, que els joves ja estiguin organitzats per fer festa, també és bo per
2: endrats. Sí, és molt bo i, sobretot,

0: municipi?
1: Exacte, tenim, com jo he comentat, en la ballada popular tenim Aires Andrats, que fa una ballada popular, i tenim diferents associacions que també s'impliquen, bueno, sobretot en el dia a dia, a part de les penyes, i bueno, sobretot també voluntaris de protecció civil, que sempre ens acompanyen en tots els esdeveniments que tenim en el municipi. I jo crec que el que fa un poble diferent, o el que fa un poble que, sobretot, que la seva gent se senti orgullosa de formar part del poble, és quan hi ha implicació de diferents edats, la nostra gent gran també, que és superactiva, tenim una gent gran superactiva, i les mestresses de casa, i que facin pinya. I ahir va estar molt guapo perquè hi havia una xaranga que se passejava per les penyes i va entrar en el local de la gent gran i varen començar a ballar els joves de les penyes sense la nostra gent gran. I jo crec que va ser molt guapo, un moment molt xulo. Sí, sí.
0: Jo te volia demanar també, clar, Batlessa d'Andrats, que té molta feina també aquests dies, però quins records guardes amb més carinyo de la teva infantesa Andrats fa 35-40 anys?
1: Sí. Bé, record pues, de diferents concerts que se varen fer en el seu dia en el camp de futbol d'Andrats, el que és la plana, que no hi havia la gespa, però quan tenien que posar la gespa i tenien concerts, el que eren les festes de Sant Pere... També, pues, això, jugar diferents, venia un grup famós i tots hi anaven allà, que bueno, ara tenen un altre tipus de... Els famosos són molt famosos, no els poden dur a una verbena, a l'igual. Però recordo això, jugar amb les meves amigues, sortir a sopar, també el sopar que era més típic, ara sí que és cert que s'ha llevat una mica un sopar a la fresca... I bé, una mica, pues, això, disfrutant amb la meva família, amb mon pare, amb mon mare, els meus cosins i les meves amigues, sortir fins tard, perquè aquell dia no te posen hora, no? Que això era com, sí. Bueno, com vinguis. Perquè són les verbenes del teu poble, no és el mateix, no, és com que no hi ha perill, no, o no hi havia tant de perill. És cert que el perill sempre està, però no tenien aquesta sensació. I això, fer guapo, disfrutar, que i quedar amb aquest record que durem sempre de per vida.
0: I ara només queda gaudir, no? Disfrutar de sortir al carrer, de les festes, de viure intensament aquests dies tan especials, perquè els nens ara creen aquests records i d'aquí 20-30 anys també comentaran això, no? Com ho varen viure. Exacte. En aquest moment. Per això és tan important, no?, que tot surti bé aquests dies.
1: Sí.
0: I de moltes gràcies.
1: Sí, ara tens la seguretat i no, gràcies a vosaltres i també menys si podem aguantar totes les festes, perquè les d'Andrats són les més intenses en diferència.
0: Molt bé.
1: Però bueno, jo crec que la gent està implicada, té moltes ganes, comença l'estiu i que no passi res, que la gent disfruti i res. I gràcies a vosaltres per cridar-me. Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies i molt bones festes de Sant Pere. Gràcies.
1: Gràcies, moltes gràcies.

0: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és cultura.
1: Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
2: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
3: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IV3 Ràdio. La gran vida. El setè art vist des dels ulls de Sergio Expósito i Mateu Bibiloni.
4: Avui amb en Sergio Expósito. Molt bon dia, com estàs?
5: Bon dia, com va? Bon dia.
4: Tenim un minutet per parlar d'aquestes pel·lis, grans pel·lis que mai no arribaren a existir, no? Parlarem de Dune, de Napoleon i de Superman, però són pel·lis que s'han fet, però no de la manera que se volia fer, no?
5: Sí, hem xerrat qualque vegada ja amb... Bé, aquí amb en Mateu, tal, de lo difícil que és dur a terme una pel·lícula, que una pel·lícula existeixi. A mi m'agrada moltíssim una frase d'en Rodrigo Cortés, director i escriptor i comunicador espanyol, que diu que l'estat natural d'una pel·lícula és no existir, és la no existència, que l'existència d'una pel·lícula és d'una improbabilitat estadística absoluta, no? D'aquí aquesta frase de que és un miracle que se faci una pel·li, per com s'han de conjuntar tots, bé, tanta gent treballant, totes les condicions de pressupost, de treball, d'unes condicions que és molt, molt difícil que reuneixi totes, no? I que se pugui fer la pel·lícula. Per això és tan interessant quan xerrant d'una pel·lícula o de grans projectes que mai no varen existir, però que varen ser l'obsessió de directors importants, no?, durant la història del cinema.
4: Molt bé, anem a tres exemples.
5: El més gran probablement sigui el Dune, de Jodorowsky. És una... Bé, ara mateix tenim el Dune que sí que existeix, no? Aquesta trilogia que ha d'acabar ara a cap d'any de Denis Villeneuve, amb l'adaptació amb en Paul Atreides, que fa Timothée Chalamet, i bé, te pots embullar dir noms d'actors, perquè surt tothom en aquesta trilogia.
4: Més que Torrente Presidente.
5: Més, i és difícil, però moltes més. I bé, també n'hi ha tot espanyol, no? Surt en Bardem, també. I és una saga que ara sí s'ha pogut dur a la gran pantalla. També va fer una adaptació de Dune David Lynch, però el gran projecte de Dune era el de Jodorowsky, que volia fer la gran pel·lícula de ciència-ficció de la història del cinema. Estem xerrant d'un projecte d'una ambició tan gran que era impossible des del primer moment. Era una locura com està imaginat tot. Ell volia que Dalí fos, per exemple, l'emperador Harkonnen, el personatge que fa Stellan Skarsgård, per exemple, i en Dalí va dir que sí, però que volia ser l'actor millor pagat del món i 100.000 euros per sora. I en Jodorowsky va dir ok, i li va escriure un paper per 2 minuts, no? Ok, te pas 100.000 sora, fas 2 minuts. Però això, els dissenys s'havia de fer en H.G. Geiger, que és qui va fer en el final els dissenys d'Alien. Estava Moebius també per allà enmig, és a dir, moltíssims de noms que després varen ser claus perquè varen, molts d'ells, per exemple, fer tot el disseny i varen ser encarregats de la producció d'Alien, que és una de les grans pel·lícules de la ciència-ficció, però que mai no va poder fer-se la pel·lícula com Alejandro Jodorowsky volia fer-ho. De fet, hi ha un documental interessantíssim que recomano molt, molt veure, que és Dune, Jodorowsky's Dune, no? És Dune de Jodorowsky.
4: Desprojecte que volia fer.
5: Efectivament, i com va agafar tot aquest arxiu que se va poder recuperar de tots els dissenys i de més, i queda un documental sobre fer cinema que és interessantíssim i molt, molt, molt, molt bo. I bé, no, no és l'únic exemple, perquè com dèiem, n'hi ha més
4: sí. Sobre Napoleón, també.
5: Napoleón era la gran obsessió d'en Stanley Kubrick, un dels grans directors de la història del cinema, que estava completament obsessionat amb aquest personatge i amb la seva història. La llegenda diu que va llegir més de 400, de 500 llibres sobre la història de Napoleón, que tenia un arxiu apuntat de què feia cada dia de la seva vida, és a dir, un estudi completament exhaustiu i vamos, de malalt, directament, perquè era una obsessió absoluta, però que tampoc, per un tema no només d'ambició, que ho era, una pel·lícula ambiciosa, recordem que Napoleón ha estat també l'obsessió de molts de directors. Napoleón d'Abel Gans, la pel·lícula d'impressionisme francès, és una de les pel·lícules més importants del cinema silent de la història, i fa poquet varen tenir també una adaptació d'un director molt gran com Ridley Scott, amb en Joaquin Phoenix fent de Napoleón, una pel·lícula que no va agradar gens, jo m'ho va agradar, però bueno, i que tampoc va poder-se dur a terme, també per el fracàs que va haver un parell d'anys abans de que s'estrena de Napoleón, no? De Kubrick, de Waterloo, que ja directors, els productors varen dir això no agrada, no farem aquesta pel·lícula, i mai no va poder existir tampoc aquesta pel·li de Napoleón de Stanley Kubrick. I ja la tercera, aquesta darrereta, varen xerrar la setmana passada de Nicolas Cage, i també un exemple seu.
4: Que xerrant de Superman. Ah, no és aquesta. Aquesta és la de Miguel Bosé. Perdoneu, volien dir aquesta. Això m'ho sona més, eh? S'ha colat a Miguel Bosé, eh?
5: Sí. Era, en aquest cas, en Nicolas Cage, no? Cantant també.
4: Exacte.
5: Hauria estat bé veure en Nicolas Cage de Superman. Hi ha imatges filtrades, no? Deien vos traje.
4: I hem ficat aposta en Miguel Bosé, eh? Que s'hagi colat. Era sa broma per al
5: Superman. Tot bé en el control tècnic.
4: Tot bé.
5: I doncs sí, una altra pel·lícula que mai no va existir, que havia d'estar dirigida per Tim Burton, que havia fet poquet abans Batman, precisament, no? Amb Jack Nicholson i Has visto al diablo bailando a la luz de la luna. Mm. I una altra pel·lícula que mai no va existir. És a dir, pel·lícules que tenim en l'imaginari col·lectiu, però que no varen però veure mai. Que hem de pensar en ella sempre com a projectes que no varen poder viure com els seus directors volien que visquessin, clar.
4: Molt bé, Sergio, i de res, ha estat una pindoleta de grans projectes que finalment no van sortir, però se varen fer altres pel·lícules, uh-huh. No?, dedicades tant a Dune com a Napoleón, com també a Superman. Uh-huh. I de, mira, és una bona sintonia per acabar aquest programa. Res, molt bé, la setmana aquí ve. Gràcies, Sergio.
5: Que vagi bé.
4: Fins demà, a les 9, aquí a La Gran Vida.
0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
6: Bon dia. L'esperit emprenedor de les Balears és un exemple d'èxit i resiliència. Les petites i mitjanes empreses, les que tenen menys de 50 treballadors, representen la major part del teixit empresarial de la comunitat. Un model que genera riquesa i llocs de feina i que avui celebra el seu Dia Mundial. Amb tot, completar les plantilles és una de les màximes dificultats que enfronten. El president de Pimen, Jordi Mora, exposa la doble problemàtica per contractar treballadors.
7: Tant qualificats com no qualificats, i un segon, molt vinculat també, és el tema d'absentisme laboral. I segurament un nutreix l'altre, no? En molts sectors, molt diferent. Que ja estan aquest 2026 sobrecontractant, perquè saben que tindran baixes, saben que tindran absentisme laboral, i per poder mantenir l'estructura, doncs moltes vegades tenen fins a una, dues o tres persones de més.
6: I continua l'arribada d'embarcacions amb migrants a les Illes Balears. En són quatre en les darreres 10 hores. Les dues primeres de matinada, al voltant de les 2 del matí, una d'elles amb 13 persones d'origen magrebí a bord ha estat interceptada a Cala Tarida a Eivissa, i l'altra amb 16 persones, també d'origen magrebí, davant l'hotel Riu Palas de Formentera. Les dues darreres han arribat fa només 2 hores també a l'illa de Formentera. Una amb 16 persones a la línia de costa de la zona del Pilar de la Mola, i l'altra amb 15 a la zona de S'Estofador. En les darreres 48 hores han arribat a Balears un total de 9 barques amb 160 persones, principalment magrebines i subsaharianes. Moltes persones que arriben a les Balears procedents d'altres països fan feines que no s'adequen a la seva trajectòria acadèmica. A Menorca, l'Associació d'Educació d'Adults ofereix un nou servei per acompanyar-les en el difícil repte d'homologar les titulacions, ja que la burocràcia és complicada. Marc Andolfo, coordinador de l'entitat, ens explica l'objectiu.
8: No és simplement un assessorament administratiu, sinó que pretén lluitar contra la pèrdua del capital humà. Hi ha molta gent que en el moment de creuar la frontera, estan en una situació de subocupació, és a dir, que estan fent unes feines que no corresponen a la titulació que realment tenen.
6: I en clau de successos, la Policia Nacional ha detingut una dona a Palma per un presumpte maltractament i abandonament de menors. La investigació es va iniciar després d'una assistència sanitària, un nen petit el qual presentava un braç fracturat. La mare va explicar que era degut a una baralla amb els seus germans grans, però també presentava blaus en diverses parts del cos. Després d'una investigació, en la qual també va participar el centre educatiu dels menors, presumptament es van constatar altres negligències, com donar menjar caducat per berenar els fills o anar a l'escola amb roba bruta i trencada. Una vegada traslladada la dona a dependències policials, l'autoritat judicial ha ordenat la retirada de la guarda i custòdia dels tres fills menors de la mare. I en clau de servei, avui es disputa a Andratx la pujada del castell de Son Mas d'automobilisme. Per això, fins les 3 del capvespre continuaran tancats el trànsit 7 quilòmetres de la carretera de la Serra, que passa pel coll de Sagramola, concretament entre el castell de Son Mas, seu de l'Ajuntament d'Andritsol, i la finca de Ses Fontanelles. Recordar també que a partir de les 12 del migdia s'activa l'alerta groga per altes temperatures al centre i sud de Mallorca, on els termòmetres superaran els 37 graus, així que precaució. Més actualitat informativa a les 12 en punt. Tornaran els nostres companys de No venim amb l'Oan.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Hola a tots, jo sóc Na Regina Cortés i això és No venim amb manual, el programa per nins, joves i famílies d'IV3 Ràdio que, com sempre, arriba carregat de continguts. Avui arrencarem aquesta primera hora de programa amb continguts relacionats amb educació, criança i seccions juvenils. Començarem amb la secció de l'especialista parlant sobre quines estratègies poden ajudar infants i adolescents amb TDAH o autisme a gestionar millor els canvis de rutina durant les vacances. També tindrem tertúlia juvenil. Parlarem sobre com estan canviant les tribus urbanes, especialment en un moment en què hi ha tants referents i tot canvia tan ràpid. Els joves tenen més dificultats per trobar un grup al qual sentir que pertanyen? Avui ho comentarem amb els nostres joves i també coneixerem millor a un dels especialistes més veterans de No venim amb manual, a més de fer un recull d'iniciatives d'educació, divulgació i oci familiar. Esteu preparats? Idò, arranca ja la primera hora de No venim amb manual.

0: Amb l'arribada de l'estiu, moltes famílies se troben amb un repte afegit. Acaba el curs escolar, desapareixen bona part de les rutines habituals i els dies passen a tenir una estructura molt diferent. Per a molts infants i adolescents això és una oportunitat per descansar, per fer coses diferents, però en alguns casos, especialment quan hi ha un diagnòstic de TDAH o d'autisme, aquests canvis poden generar més dificultats d'organització, de regulació emocional, de conducta i afectar la convivència familiar. Per això avui volem aprofitar l'experiència de Mateu Cervera, que és catedràtic de l'àrea de personalitat, evolució i tractaments psicològics de la UIP i president de l'Associació de Persones amb TDAH de Mallorca, perquè ens ajudi a entendre millor què passa durant aquest període i que ens doni algunes orientacions pràctiques per a les famílies. Bon dia, Mateu.
1: Bon dia.
0: Per començar, per què els canvis de rutina solen afectar especialment a infants i adolescents amb aquest diagnòstic que comentàvem?
1: Sí, afecten i de manera molt important a TDA i espectre autista perquè s'estructura les permet funcionar bé. Afecten de manera diferent, jo crec. En el cas del TDA, una rutina en estructura les frena, és a dir, controla la seva impulsivitat, la seva hiperactivitat, saben que han de fer, les ajuda, diguem, a regular un comportament que de per si sol estar, han de gestar molt canviant. I sortir més diferent. Jo crec que s'estructura les dones seguretat. És a dir, s'ambient conegut, saber què s'ha de fer cada moment, les evita aquells problemes d'ansietat, s'incertesa, l'espectre autista genera molt de malestar ansiós, i jo crec que en aquest cas la rutina és el que les dona aquesta seguretat.
0: D'acord. En aquest cas, idò, quan arribes a l'estiu, és recomanable mantenir certes rutines, encara que hagin acabat les classes? I si és així, quines creus que serien les fonamentals?
1: Molt recomanable, però no com si fos a escola. És a dir, aquí hi ha com a dos punts, també, dos extrems que estic veient alguns pares. Alguns pensen, no, hem de seguir com a escola perquè ho perden tot. No, tampoc és això, és estiu, és diferent. I altres, al contrari, diuen, la nina ha de descansar, que faci el que vulgui, ha d'estar lliure i molt temps estressat. Crec que les dues coses no són... Cerquem el punt mig. I aquest punt passa per, primer, jo crec que és necessari les rutines bàsiques. Tornaré a insistir, a rutina de son, que sempre sol fer referència en aquesta, de menjars, també... L'estructura un poc fisiològica no ha de canviar molt. És a dir, no han d'estar moltes hores sense dormir ni menjar qualsevol cosa deshora. Jo crec que aquest punt és important. I a partir d'aquí, l'estructura dels dies també té certa lògica. No ha de ser una estructura molt tan rígida com a l'escola, però sí els horaris estan bé. És a dir, hi pot haver un temps per tot, un temps per pantalles, un temps per activitat física, un temps per piscines, un temps per llegir una mica, per fer alguna activitat acadèmica, no se'ls ha de massacrar, però un temps per això, i que més o manco els dies tinguin aquesta característica. Pot haver una setmana que van de campaments, molt bé, quedarà, ja farà les rutines campament, però quan tornen, ells saben que ja aquell estiu té una estructura.
0: D'acord. Has mencionat les pantalles. Això és una de les preocupacions habituals de moltes famílies en general. Què haurien de tenir en compte en el cas, per exemple, dels infants i adolescents amb TEA o TDAH?
1: Estiu és el gran... És on s'infla estem de pantalles, clarament, no? Perquè quan, sobretot quan tenen no estan a campament, estan a casa, potser els pares fan feina altres activitats, com les entretenc, me diuen molt de pare. La millor manera és que, mira, se passa hores a pantalla i jo què sé. Clar, això està... En fi, sé que és un... Sé que és difícil pels pares, però no és una bona decisió. Estem de pantalla no s'ha de permetre que s'inflin accés. Evidentment, poden tenir pantalles, però molt controlades. Lo interessant, el moment clau, és quan han d'aturar pantalla, no? Això genera conflicte, no?
0: Clar.
1: Manera d'evitar això? Doncs pues temporització. És igual. Algo que dir, clar, mira, cada dia tenim aquest temps de pantalla i no en tenim més. I això va amb un rellotge, amb un temporitzador, no sé, amb una alarma de mòbil, com vulgueu. Però això va molt bé que s'anticipin i que ho tinguin clar. No hi ha més que això, hi ha això, no? I després també, diu, quan no fas pantalles, hi ha altres coses a fer, no? I mirar de programar altres coses a fer. Hi ha d'haver un temps per activitat física, joc cooperatiu, si poden ser joc entre germans, potser altres nins, potser sortir en bici, el que puguin fer, i també el que sempre dèiem, els jocs aquell lliure o d'avorriment, on també els nins a dir, mira, pues t'has de crear els teus propis jocs i no van en pantalles, has de fer altres coses que tenim a casa. A casa tenim moltes coses a fer, normalment tenen moltes activitats els infants, molts estímuls que poden crear i poden ajudar a crear jocs, des de pintar, crear, escriure, llegir, dibuixar, no sé, fer un tipus, o fer construccions, jocs també d'aquests que diuen simbòlics, no? que s'han perdut molt, no? Allò de cinc castillos que deien un temps, no? Aquest tipus de jocs s'han de tornar a crear, perquè creen, ocupen temps i ocupen temps creatiu a l'infant.
0: D'acord. Ja ens has avançat moltes coses, però per acabar, te demanam aquesta guia que avançàvem en el principi, pràctica, de consells per a les famílies per trobar una miqueta l'equilibri, no?, que deies tu abans, entre gaudir de les vacances i mantenir una certa estructura durant l'estiu perquè no hi hagi una desregulació ni problemes després també a la convivència.
1: Jo faria aquests tips que diuen avui en dia, no? El primer, és el que deia abans, és tenir estructura d'estiu. No és com l'estructura d'escola, però sí sembla.
0: Hi ha d'haver un horari,
1: exactament,
0: més o menys.
1: Exactament, un horari que contempli les coses bàsiques de funcionament del dia. El segon és protegir la son, que jo crec que se pot canviar moltíssim. És a dir, les hores de son s'han d'intentar mantenir. Per TDA i per TEA això és molt important, mantenir la son. Després, anticipació. És a dir, intentar no crear massa novetat, massa estimulació extrema. Anticipar una mica en temps, si s'ha d'anar a fer un viatge, s'ha d'anar a visitar algú, un dia s'ha d'anar a un parc aquàtic. Donar temps, que ni em vagi assimilant, em vagi preparant. No fer massa sorpreses contínues. Pactar pantalles. Pactar estem de pantalles i que quedi molt clar segons l'edat. I també el contingut de pantalles pot ser interessant, també, pactar-ho. Depèn de l'edat, no? Quan són més petits, potser no, però quan són adolescents que poden fer xarxes socials, jocs diversos, pactar el tema de pantalles. Aire lliure, no només, és a dir, activitat física, si és possible, compartida. Jocs de fora. Fa bon temps, bé, fa molta calor, però fa bon temps, pot sortir, i això també és molt interessant. I jo crec que ja per acabar, com deia abans, mirar de trobar un equilibri entre el que està estructurat i el temps lliure per l'infant. Però aquest temps lliure, obligar-lo, entre cometes, obligar-lo que sigui un temps creatiu. Un temps on faci activitats o faci coses noves, que comenci música, no sé, si és adolescent, que comenci fotografia, que comenci, diguem, activitats que la poden omplir, estudiant o fent o aprenent o ajudant-li a fer, no? Dir que ell hagi de generar interessos i aquests interessos els intenti cobrir per ell mateix. Una part d'això també és el que sortiria fora de l'estructura.
0: Molt bé, idò, molt interessant, ens apuntant tots aquests tips. I ja ho saps, Mateu, t'esperàvem un altre dissabte o no venim amb manual.
1: Quan vulgueu, gràcies.

0: IB3 Ràdio és diversió. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
1: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
2: Recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
3: I que fèieu amb les tortugues?
2: Menjar tortuga.
3: Estava bona, la tortuga?
2: Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga amb la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
4: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
5: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
6: Avui, a la nostra tertúlia juvenil, volem parlar de tribus urbanes. Durant molts anys hi ha hagut tota una sèrie de tribus urbanes molt definides. Hippies, punks, gòtics, heavies... Grups que la majoria de pares i mares coneixen bé o han tingut com a referent en algun moment, amb una estètica molt marcada i un gustós també bastant clars. Però si miram el present, antropòlegs i sociòlegs coincideixen en que el panorama ha canviat. Ja no és tan habitual veure aquests grups tan definits com abans i apunten que les tribus urbanes, tal com les entenien, han canviat molt o han perdut pes. Per això avui, en aquesta tertúlia juvenil, volem plantejar dues qüestions. Com estan canviant les tribus urbanes? I en un moment en què hi ha tants referents i en què tot canvia tan ràpid, els joves tenen més dificultats per trobar un grup al qual sentir que pertanyen. Per parlar d'aquest tema, avui comptam amb joves de moltes edats, avui en tenim molts aquí. Tenim primer en Joel, de 13 anys, hola.
7: Hola.
6: En Pau, de 17.
8: Hola.
6: Hola. També ja a la vintena, a l'inici de la vintena, en Jaume, en Lluís i en Valentina.
9: Hola.
6: Hola. Hola. Molt bé, i ja ens aproximem més en els 30, en els millennials, en Joan Miquel, Nara Celi i na Irene.
10: Hola.
11: Hola, bon dia.
6: Com estàu tots?
9: Molt bé, molt bé.
6: Hem de dir que na Irene, a més, és presidenta de l'associació Shinigamis de Mallorca i fa anys que està vinculada en el món del manga i s'anime, així que tu, Irene, has pogut veure un poc com ha anat canviant, no?, els joves que s'hi acosten i ens podràs donar una visió bastant interessant sobre aquesta evolució.
10: Sí, creo que sí, porque al final pasan mucha gente, conozco mucha gente de todo tipo de edades, entonces vamos a ver.
6: I són 18 anys d'associació, és a dir que hi ha hagut temps, no?, per fer un treball de camp.
10: I per a jo canviar, també.
6: També. Molt bé. Bé, abans d'entrar en aquest debat i de fer-vos preguntes, anem a definir un poquet de què parlam quan ens referim a tribus urbanes. Parlem de grups de joves que comparteixen una estètica, però també uns gustos en comú, una manera d'identificar-se. És a dir, que no és només anar vestit d'una manera, sinó també moure's en uns determinats ambients, escoltar, per exemple, un tipus de música, compartir uns referents, i en alguns casos també hi ha tots uns valors o una ideologia al darrere. Vinga, anem a començar el nostre treball de camp, començarem pels més joves. Totes aquestes tribus que hem mencionat, hippies, punks, gòtics, heavies, per exemple, Joel, els lots de 13-14 anys, la gent de la vostra generació, ¿tú crees que les té presents o ja han quedat molt en fora?
7: A ver, yo diría que de algo les suena, a lo mejor por la estética, un poco los hippies por lo de paz y amor, a lo mejor les suena alguna cosa, pero generalmente no tienen mucha idea de lo que es, así que se desconoce bastante, yo diría.
6: D'acord, anem a pujar, Pau.
8: A ver, yo creo que sí que es cierto que, como ha dicho Joel, les debe de sonar, pero sí que es cierto que yo encuentro que, bueno, para empezar por esas edades también ya vas conociendo un poco qué cosas hay, qué te gusta, qué no te gusta, pero sí que es cierto que la gente ya no se como identifica con un estilo en específico, que no son tan fieles a como era hace más tiempo.
6: D'acord. Valentina, per exemple, en els 20 i pocs, vos sonen totes aquestes tribus urbanes d'abans per tot el que significaven? Van més associades a una estètica o directament no se'n parla?
11: Jo crec que te sona, però és com que algo que queda molt enrere. No trob que sigui...
6: Te sona antic.
11: Bé, un poc, perquè no crec que... Bueno, el manco el que jo veig no és algo que tu t'apliquis o pensis fer avui en dia. Ho penses com algo que ja ha passat.
6: D'acord. No me'n es presenta tribus urbanes d'ara, si n'hi ha més definides. Per exemple, entre els més joves, Joel, quins grups o ambients diries que tenen més presència?
7: Yo creo que la que ha ganado mucha presencia ha sido la de la cultura de japonesa, o los otakus, el manga, el anime. Esto ya sí que se ha ido conociendo más. Pero luego yo creo que lo que más se mantiene también es un poco también según tu clase social, un poco los más canis, cayetanos, así pijos, así, dependiendo un poco de tu clase.
6: Es a dir, que se manté un poc per classe social.
7: Sí.
6: En aquest cas. Què en pensau? Estau d'acord tots altres? Araceli?
12: Bueno, és que ja estic un pas fora de ser roda, de ser modes i tal.
6: Però pel que veus actualment?
12: Jo sí que és vera que ara ja, més que veure el que hi ha, veig el que no hi ha. Per tant, jo me'n record quan jo era adolescent i a la plaça Espanya, per exemple, hi havia grups específics, espais específics reservats per cada tribu urbana. Llavors, els metaleros i els punquis anaven més en el pirulito de plaça Espanya. Darrere del cavall anaven uns altres. Els pijitos en el born. I això ja no ho veig tant.
6: D'acord. Tenim per aquí un poc amanat dels més joves en els més grans, veient un poc la diferència. Naraceli diu que hi ha coses que no vou. En Joan Miquel, aixeques la mà.
9: Sí, no, que jo una cosa que volia comentar és que estic molt d'acord amb el que ha dit en Joel, que realment fins a quin punt hi ha expressions que són tribus urbanes com a expressió d'un sentiment de pertenença a un grup per una estètica i uns valors, o fins a quin punt és una manifestació més de classe social. Perquè, clar, els exemples d'escanis, que és el que deia en Joel, realment jo crec que quan era adolescent ho veia com una tribu urbana i ara ho penso i dic, és que realment és una manifestació d'un grup social però per uns trets de classe. Realment. Que avui en dia també, bé, ara no tant, però record que anys de la pandèmia, per exemple, se xerava molt de MDLR, que era com una nova expressió d'uns... una sort d'hereus d'escanis, que era una estètica de xandall amb molts de colors, molta varietat de jo què sé, de detalls daurats, coses d'aquestes... Però realment tampoc ho poden considerar una tribu urbana com a tal. Realment és una expressió d'un sentiment d'identitat més socioeconòmic, crec.
13: Un estil.
6: Sí, sí, més que una ideologia o uns gustos...
9: Més que un conjunt de valors, exacte.
6: D'acord, sí. Interessant. Com comentàvem en el principi, hi ha tota una sèrie d'experts, sociòlegs, antropòlegs, que apunten, com ja vosaltres mateixos estàu comentant, que les tribus estan canviant, que no són iguals que abans, en part pel context actual, i també per diferents factors que ara anem a comentar i amem que trobau. Un dels primers té a veure amb el canvi constant. Se diu que avui és més habitual anar canviant d'estils, no? D'interessos, d'ambient, sense quedar-se tant de temps en una mateixa cosa. Anem per generacions, i a menys si pensau que la gent de la vostra generació sol canviar sovint d'estil o d'interessos. Des del lloc de 13 a 14 anys passen fàcilment d'una cosa a una altra.
7: Jo també crec que també és perquè estan buscant un poc su estil, o a lo mejor un dia van de xandall, un dia van ahí con pijitos, o sea, va cambiando mucho el estilo que llevan, y luego también se acoplan mucho a la moda, porque ahora las modas antes duraban más, ahora esto va una moda y un mes después se ha ido, y se van adaptando, y es muy difícil adaptarte un estilo, porque no puedes profundizar en el estilo que está de moda.
6: No te dona temps.
7: No te da tiempo. Al momento, cuando yo te empiezas a meter, se desaparece.
6: Canvia, no? Ja deixa d'estar de moda. Lluís, en el vostre cas, els joves, què trobes?
13: Jo crec que és algo que, en cert punt, arriba un moment que ja és edat, ja saps el que t'agrada, el que no, i no estàs per... Almenys jo no estic per estar pendent de lo que està de moda i lo que no, o sigui, no...
6: També depèn de cadascú.
13: Tampoc me considero res en especial, saps? O sigui... En el final, això de les tribus urbanes, a part, jo crec que ja existeix un poc, més com a concepte i com a estil que com a tribu en si, no? És com que, ok, tal, tu veus qualcú que pareix que té pasta, dius, aquest és pijo, el que ha dit abans, Sant Joel, no?
6: Això us ha marcat,
13: però no? No hi ha tribus com a tal. I a nivell de moda, pues, normal que una persona de 13 anys canviï més de moguda, i a la millor partida, jo què sé, se vintera, per dir alguna cosa.
12: Tu comences a estabilitzar.
14: Clar, sí. Jo el que he vist a la vintena és que la gent ja més o menys té triat un poc el seu estil, a pesar de que encara així van canviant. El que passa és que no és com antes, que era tan marcat, que eres punk o hippie o X, sinó que ara agafen conceptes, a la millor de qualsevol cosa.
12: Fan un mix.
14: Sí, van fent un mix.
13: Lo que li agrada,
14: i construeixen la seva personalitat així. No és tan marcat.
12: Molt bé. Tu què trobes, Valentina? En el teu cas, per exemple, veus que hi ha molt de canvis d'imatge o d'estètica o fins i tot a vegades de gustos en poc temps?
11: Jo trob que la millor la gent més jove ho manifesta molt més. O no sé, el manco el que jo veig. Gent de la meva edat sí que pots notar més o manco per una estètica o un estil, però també trob molta gent que té uns ideals relacionats a un moviment, però que, per exemple, físicament o la vestimenta no es manifesta gaire.
9: Bé, una cosa que volia comentar en aquest respecte, crec que és molt interessant tenir en compte. Una de les indústries, crec que és la segona o la tercera, no estic segur, però crec que és la segona més contaminant del món avui en dia, és l'indústria de la moda. I això ho dic perquè, clar, a dia d'avui ja no hi ha ni fins i tot el concepte de temporada, sinó que els catàlegs es van renovant cada 2-3 setmanes.
12: Uau.
9: Exacte. Perquè avui en dia models com el model de Zara, que era concepte de temporada, es queden rovellats pràcticament si comparam amb models com Shine, que van renovant constantment cada setmana el catàleg i van promovent ofertes noves i nous estímuls per consumir. I això fa que avui en dia hi hagi molta més opció per, bé, experimentar, com s'ha dit fins ara, amb diferents corrents,
12: anar
9: diferents
12: canviant.
9: Estètiques, sí, i moltes vegades també i d'anar compaginant coses diferents que t'han acabat quedant a l'armari d'un poble que tens. Per això et crec que hi ha una estètica molt més donada a l'experimentació i també a la mescla, a la barreja, no?
12: El que passa és que ens estan quedant molt amb estètica, no?, realment.
13: En relació a el que ha dit en Joan Miguel, lo de Shane, per exemple, a part són coses molt barates, molt barates, i que potser hi ha gent que se compra 2 quilos de roba i no fa servir, i té encara coses a l'armari amb l'etiqueta posada, saps?
12: Les té per tornar, no? Saps que no li ha d'anar bé, però si algun dia li entra.
13: O que se li ha oblidat ni se les ha provat. O sigui, jo sé qualcuna persona que diu, ai, mira, això m'ho he comprat fa 2 anys i no m'ho he provat.
12: Ostres, bueno, jo, de fet, volia xerrar del tema dels valors, no? Les tribus urbanes, jo crec que la meva generació, és a dir, és que ara tenim 30 i pocs, ja vàrem veure les darreres ondonades de tribus urbanes, però hi havia un component social i d'ideologia molt fort. Era, tu poques vegades te trobaves una persona que, a dins d'una tribu urbana que no estigués alineada amb els seus valors. I, de fet, hi havia molt de tema de no a ser pòsser. Odiàvem en els pòssers en tota la nostra ànima. I era tothom, i tu no volies ser pòsser, i a vegades no te ficaves en aficions d'una altra tribu urbana per no pareixer pòsser de la teva, o no pareixer pòsser de l'altra. Per tant, si tu tenies un valor que no eren de punks, tu mai te vestiries com un punk, perquè és que no sé, hi havia com una hostilitat.
10: Més. Aprofundies més, no? Perquè sí, ara estaven xerrant molt d'estètica, tu has apuntat valors. No m'ha xerrat Irene. Irene, tu, de 8 anys, veiem passar a joves per l'associació. Notes aquest canvi que diuen tots, que comenta Naraceli? La gent se manté en el temps a una afició? O veus que és més ara de passar una etapa, deixar-ho? Què trobes?
8: És que con el tema del manga i l'anime, jo crec que és muy marcado, és un hobby muy marcado que solo van a entender gente que esté dentro del mundo también. Entonces, claro, es inevitable un poco que si te gusta leer manga vas a comentarlo con gente que también haya leído ese manga. No es lo mismo que
12: en la tele. La estética, ¿no?
8: Hombre, la estética también ha cambiado mucho porque se ha hecho más accesible. Antes en las tiendas era imposible encontrar una camiseta de Pokémon. Y ahora cualquiera, pues encuentras cualquier colaboración con cualquier marca, con cualquier anime que te guste. Entonces tú puedes demostrar que eres otaku llevando una camiseta. Antes, en mis tiempos, como mucho, llevabas una chapa y un llavero. Y tenías que coger los prismáticos y decir, ¡ese es otaku! ¡Uy! Y lo que ha dicho Araceli, si estaba en la zona adecuada de Plaza España en mis tiempos, pues decías, ¡esos son otakus! Entonces, pues, era más difícil también encontrarlos. ¿Que hayan cambiado o no? Yo creo que no. que el tema del manga
10: se mantiene.
8: Es verdad que puedes dejarlo más o menos o durante un tiempo ver otras cosas que no sean manga o vestir un poquito más discreto y no ser tan llamativo. Pero yo creo que el manga es algo que se mantiene a lo largo de los años.
10: Es com comentava un poc en Joel, que és una de les coses que encara ells creuen que perdura, no?
13: Just és un cas molt concret, o sigui, sí, al final sí. És un gusto que si t'agrada, te sol agradar. O sigui, a part hi ha, suposo que hi ha com molta varietat i tal, dins el propi món.
10: Araceli?
12: Sí, també volia afegir just en el punt del manga i de l'anime, que ara s'ha popularitzat molt i s'ha tornat molt mainstream. Sí. Perquè abans... Exacte. Era una cosa només super de nicho.
9: Era marginal.
12: Eres un fricazo.
10: Eres un friqui.
9: Exacte. Sí, que abans sí, era una cosa que estava molt mal vista a nivell de grups majoritaris, sobretot durant l'adolescència.
12: Sí.
9: I a dia d'avui ja no és així. Crec que hi ha com molta més obertura en aquest sentit.
12: Sí, això va arribar,
13: va arribar la pandèmia i tothom s'ha de posar a mirar anime, no?
10: Molt bé. Anem a seguir, perquè hi ha molts temes interessants. Clar, la pregunta és, penseu que en coses, Joel, tornem en els que comencen, no? Que en coses que duren tan poc se pot trobar realment un referent, no? En joves que estan en procés de construir la seva personalitat, el fet que tot sigui tan passatger fa difícil trobar una identitat i anar cercant o anar cercant allà mem com ho feu?
7: A ver, yo creo que muchas veces con lo que nos quedamos básicamente, o sea, los jóvenes no ven tanto como lo ven más como una moda pasajera, no lo ven tanto, como hemos dicho antes, ya no está esto de la ideología, ya no es una personalidad tuya, ya no todos... O sea, no por llevar un estilo de ropa tú tienes que tener una personalidad determinada. Ahora todo el mundo cambia mucho, todo el mundo puede probar muchos estilos y no está tan asociado.
10: D'acord. ¿Vosotros, el fet de que avui en dia se pugui anar amb una estètica un dia... a l'altre següent d'un altre, i això no cridés atenció, ni tampoc estigui mal vist, no? Com deien a la Feli, que abans has fet de, pot ser d'ús estètica d'un altre, per així que traïes, no?, la teva pròpia tribu urbana. Això ho és com un canvi positiu? És a dir, que ens fa més lliures i menys rígids? O contribueix a afectar, diríem, a la tribu urbana perquè pareix que ja només amb una imatge ja formes part del grup i queda enrere tot el tema de valors, de gustos... ¿Qué pensáis, Pau?
8: Yo creo...

0: El que li contestes en Pau, estàs d'acord, no?
1: Estic bastant d'acord amb en Pau, perquè realment el que passa quan és vera que s'ha diluït molt el concepte d'identitari de la tribu urbana, però a canvi han guanyat que s'han normalitzat diferents tipus d'estils. Jo sempre he tingut un estil molt alternatiu i durant molts anys, com a 10 anys, no he pogut dur els cabells liles ni roses perquè la meva feina no estava ben vist. I ara, per exemple, ja puc començar a dur les metxetes i tal, no puc dur tot el cap, però les coses han millorat i ara està molt, molt millor vist. Per exemple, també passa amb els tatuatges, no? Jo tinc tatuatges i no els puc ensenyar a totes bandes. Que aquestes coses millorin, al final dona qualitat de vida a l'individu. Però sí que ens hauríem de plantejar, no? Vale, si l'estètica no ens defineix, que està molt bé, igualment hauríem de cercar els nostres valors i veure què podem fer amb ells, no?
0: Interessant, interessant. Anem a seguir amb un punt més d'estètica, també, que és un poc el fet de que avui en dia rebem moltes influències globals i a vegades acabem reproduint estils semblants. Moltes vegades els pares avui en dia tenen la sensació de que tots els joves van iguals vestits, no? Que dius, és que dus mateix pentinat, dus les mateixes sabates, és que dus la mateixa bossa, és que van idèntics. Penseu que això és només una percepció dels adults o que realment els joves d'avui en dia tendeixen a ser molt, com molt semblants perquè fa estètic i gustos. Veig rialles per aquí. Valentina, què trobes?
2: És que diria que no, però després, quan miro el meu germà i els seus amics...
0: Diries
2: pues,
0: que sí.
2: Sí, ho veig a tots iguals.
0: Que ben ara Feli riu, també.
1: Jo també ric, perquè és que això ja passava abans. Sí, sí. És a dir, tothom duia les mateixes xicotes, les mateixes sabates, les olotes, el mateix pentinat...
0: Això. Però s'ha exagerat? O no? A mi, Irene.
3: No, jo estic con la Feli, todo se mantiene al final.
0: Todo se mantiene, sí, sí. A mi, Joel.
4: Pero yo creo que tú antes estabas más con los amigos de tu, a lo mejor de tu barrio, de tu pueblo, y ellos, a lo mejor entre ellos, ponían una cosa de moda, y ellos hacían como, ellos mismos se creaban su propio estilo, y dentro de un grupo vosotros llevabais lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que ahora con lo de las redes sociales, y que todo se pone de moda tan rápido, pues una cosa alguien la pone de moda, y se extiende mundialmente y todo el mundo al final lleva lo mismo y no es algo tan centrado a lo mejor en un sitio, sino más todo el mundo lo lleva. A lo mejor
0: sí, és vera que, per exemple, l'estiu passat, si no duies xancles amb calcetins, no estava bé. I és una cosa que ens horroritzava uns mesos abans, no? I molta gent hi va caure. És vera que també, clar, tenim aquesta influència globalitzadora.
5: Sí, diria això, que la globalització es nota molt més. En aquest sentit, hi ha una homogeneïtat que no és tant de grups, de zones urbanes o de nacionals, si vols, sinó que és molt més internacional. Tal vegada el manca una escala més occidental, s'incorporen modes dels Estats Units fonamentalment, però d'altres països. Això sí que us veu. Ara bé, que tots els joves vagin igual és una cosa que ja passava abans, i de fet jo crec que si pensam ara en un cardat de senyora amb laca, tothom s'imagina una cosa molt semblant que duen moltes dones ja jubilades. I tampoc és una cosa de dir, només que els joves van tots igual. Passa en totes les edats. I ja està.
0: D'acord, molt bé. Anem a tema espais. Naraceli els ha mencionat abans. Encara... està, a part dels otakus que pareix que segueixen, no?, tenint part de les estacions, no?, o certs jocs de Palma, per exemple, més definits, encara se veuen tribus urbanes per Palma? Sí o no? Ben?
6: Jo no és que n'hagi veient moltes, molt marcades, perquè és el que deia antes, que ara agafen un concepte de cada cosa i per molt que pertanyin a una tribu urbana, no sé, jo el que més podria diferenciar serien els otakus, diria jo.
0: Perquè ara l'Irene està contenta perquè diu nosaltres ens hem mantingut.
1: L'últim bastió.
3: Ja
1: se nos
3: ve per la calle. Sí.
7: Ja de ser que, més que zones, o potser un local en específic, per exemple, aquí, si surt de festa per aquí, sap que te trobaràs sequis. Saps, rotllo...
0: Sí. Ja,
7: sí. Això sí que passa.
0: No tant a llocs de trobada, dirien, dins la ciutat. Clar, no sé si aquests espais físics s'han substituït per comunitat digital, xarxes, grups online, potser Irene ens ho pot dir millor.
3: Sí, yo creo que las redes sociales han ayudado mucho en este sentido de conectar con la gente que tú necesitas. Pero también es verdad que cuando yo era joven ya usaba internet y decía, ay, ¿dónde encuentro gente que le guste esto? Entonces yo creo que siempre internet ha ayudado a conectar con gente que en mi clase del colegio pues solo había una persona más que le gustara esto.
0: I aquesta sensació de pertinença és la mateixa quan et relaciones en línia que quan ho vius de forma presencial? És més el mateix parlar de pel·lícules?

0: que t'agraden d'anime, que reunir-te, per exemple, a fer un cosplay i allà anar rateant en conjunt?
1: Yo creo que sí, que es lo mismo, porque al final estás conectando con alguien de alguna manera espiritual, es que es un poco a lo mejor cursi decirlo, pero al final estás compartiendo un tiempo, ya sea digital o ya sea presencial, con una persona que te gusta o que te hace sentir bien porque estáis compartiendo un hobby.
2: Tornem al final, també, és que és un cas així... just el cas dels otakus i tal, és un cas que sí que va per gustos, però la resta d'això ens has comentat va... És, a lo millor tens el concepte, tens el tècnic, però no cerques tampoc una comun... No arriben al punt de cercar una comunitat online, no? En plan, per exemple, ok, sí, jo vesteix que així, m'agrada aquest tipus de música, però m'identifico com si fos un grup, no?
0: D'acord, també hi havia mans aixecades.
3: Sí, jo una cosa que volia dir és que crec que, en tot cas, els joves ara, quan entren a xarxes socials, sí que cerquen un poc més explotar la possibilitat de l'anonimat. Vull dir, perquè avui en dia és molt més normal veure que una persona té de foto de perfil una imatge de My Little Pony, per exemple, saps? O una imatge d'un manga. Que abans, si tu te feies un perfil a xarxes, intentaves posar-te el teu nom, que se't reconegués la teva imatge, i avui en dia... projectes la teva identitat directament des del teu nom i imatge, per tant...
0: Ets hi ha més lliure.
3: Una comunitat en la qual no te sents tan personalment conegut, però molt més recolzat per aficions, molt més espiritualment, i després una vida un poc al marge, ja més en el carrer, on tothom sap qui ets, la teva cara i el teu nom.
0: D'acord.
4: També dic que internet ha canviat moltíssim, sí. Perquè quan jo era adolescent s'estirava molt que hi hagués fòrums on la gent de diferents tribus urbanes, de fet, se reunien. Per exemple, el que deia en Lluís, no? Que ara la gent no cerca pintura per música, però ja me'n record que hi havia fòrums especialitzats de metal, bueno, podies anar molt més, mirar molt més prim i subgèneres de metal i tot, i la gent se cercava i intentaven quedar la vida real. Cosa que crec que ara mateix ha canviat. I Ventura, no sé si és la vostra experiència, però em dona la sensació de que moltes vegades ara xarxes com Instagram, per exemple, és més consumir contingut que cercar comunitat.
0: És més consumir que produir, no? També molt.
3: També, sí. Altres fòrums, perdona, altres fòrums com Reddit, per exemple. Així que, clar, què passa? Que la gent connecta en un nivell molt més global i ja ni es planteja la possibilitat de coincidir a un espai, perquè tal vegada, vull dir, socialitzen en anglès i són persones de diferents continents.
0: Sí.
3: Això crec que també dificulta molt. Abans se feien xarxes especialitzades de segons quins àmbits geogràfics perquè la gent es pogués trobar.
0: Com que volies dir, Lluís?
2: Sí, que també tornant a lo de la música, a lo millor sí que passa en gèneres més de nicho. Per exemple, si a tu t'agrada el trap, pues, trap li agrada a tot l'home, és algo molt mainstream i no t'has de ficar en comunitats específiques. Però si t'agrada, a lo millor... Jo què sé, més...
0: una cosa més concreta.
2: Tecno, que és algo... O metal, que encara n'hi ha, no? O jo què sé, inclús...
0: aquí hi ha cares.
2: Supos que...
0: Lluís, aquí hi ha cares, no?
2: No sé, plan, jo imagino que encara hi haurà gent que...
0: Amb en Jaume, que posaves cares.
5: Jo, el tecno l'he vist molt més generalitzat.
2: Sí, està més generalitzat, però, per exemple, aquí a Mallorca... no és, per exemple, com a Madrid, saps?
0: Bé, ja xerrarem, ja aprofundirem després més en coses concretes. Anem a un tema interessant, perquè abans hem comentat el fet de que moltes vegades els joves en el final s'acaben semblant també a altres etapes, però és vera que, per exemple, quan una cosa se posa de moda, moltes vegades són més ràpids els joves, no?, en assumir-la, no?, en aquella moda ràpida i que tothom la du. Però també és curiós que l'adolescència sovint s'ha associat a la necessitat de diferenciar-se, no? De diferenciar-se un poc també de trobar la manera pròpia d'identificar-se i sobretot d'allunyar-se de la majoria, no? Nosaltres som diferents, nosaltres tenim... els joves d'avui en dia, Joel, continuen cercant, tu creus, aquesta diferència, aquesta manera de ser únics? O això ha canviat?
6: Jo veo lo contrario, yo veo que todos quieren ser iguales, todos quieren vestir igual... Si uno se hace un peinado, todos le copian. No sé, yo veo justamente lo contrario.
0: És curiós perquè aquí trobam moltes diferències generacionals. Irene, ¿qué piensas? Ni de posa caras.
1: Es que yo creo que dentro de... Aunque no existan las tribus urbanas como se conocían antes, dentro de tal, un individuo busca ser igual a los demás, pero diferente a la normalidad. Es decir, a lo mejor todos los otakus vestirán más o menos igual, todos los pijos vestirán más o menos igual, y es su manera de rebelarse contra el ser normal. O por lo menos en mi época era como, ¿qué es ser normal? Pues yo quiero ser otaku para no ser normal, yo quiero ser metalero para no ser Però és que el término normal no existe.
0: Però, clar, és curiós perquè, com comentàveu abans, per exemple, ser friqui no estava ben vist i, a més, era difícil. A més, accedia a la compra d'objectes. En el meu temps, com a molt, tenies fotocòpies de Dragon Ball que sí, passaves en espat i ja era encara més rudimentari. Però avui, en canvi, és més accessible. S'ha normalitzat, però hem arribat a un punt que fins i tot allò alternatiu acaba sent tendència.
1: Exacte.
0: No? És que, en el final, pareix que tot se converteix en un producte.
7: És que la pregunta que has fet, tipo, si encara els joves cerquen tipo, ser algo diferent, és que potser tu veus uns pantalons i dius, va, molt diferent. Però és que després te dones compte que és molt explotat tant per les tendes físiques, tendes online, influencers, i és com que algo que és novetat, al final acaba sent algo que ho du tothom.
0: Tot s'ho pot tornar una altra moda, no?
7: Sí.
0: Fins i tot coses que abans eren, com contàvem, més alternatives. És complicat, és un tema interessant. Anem a revisar tot el que han dit. Vinga, anem a tornar a les preguntes inicials, no? Sempre s'ha dit que durant l'adolescència és molt important formar part d'un grup, tenir referents, tenir un lloc on sentir-te identificat. Revisant el que han dit, penseu que aquesta necessitat continua existint de la mateixa manera avui?
4: Jo crec que necessitar-ho o necessiten, però no s'estan manifestant igual.
0: Algú més vol afegir alguna cosa? Pau?
8: Pues más o menos lo mismo que han dicho todos. O sea, yo creo que dentro de cada persona está esa necesidad de poder identificarte con algo o con un colectivo o poder encontrar tu forma de ser, que te gusta, que no te gusta. Pero sí que es cierto que no son cosas como tan marcadas o tan obvias como era antes, o también con las redes sociales, las modas y todo. Aunque haya mucha más variedad, también a lo mejor puede ser más difícil o incluso más confuso el hecho de poder identificarte o sentirte bien con algo por la gran cantidad de cosas que hay.
0: Clar, Jaume?
5: Sí, és el que diu en Pau. Abans hi havia molta més identitat de pertenèixer a un grup i ara pots pertenèixer a X grup, també pertenèixer a un altre, és un popurrí de tot, que al final crees la teva identitat.
0: Vinga, i arribem a conclusions. Cap a on haurien d'anar, o cap a on anirem, o què penseu que haurien de canviar? Haurien de tornar una mica enrere, recuperar una part de tot el que ens comentava en Araceli? ¿Cómo nos adaptamos a todo eso, Joel? También volvía, ¿no?
6: A ver, yo creo que estoy evolucionando como todo, pero yo creo que se ha dejado un poco atrás lo de la ideología y una manera de pensar, y yo creo que eso era algo muy bonito porque tú no solo compartías una estética ni unos gustos, sino también era una manera de vivir la vida y de pensar, y yo creo que eso también ayuda a que la gente se sienta recolzada en un grupo, no se sienta sola. Yo creo que eso estaría bien recuperarlo, aunque no sea tan marcado ni tan si voy así y puedo ofender al otro grupo, pero sí recuperar un poco la ideología y la manera de pensar.
4: Sí, jo crec que si ens hem de quedar amb una cosa de lo que hi havia abans és la cerca dels valors i dir, mem, aquests són els meus valors i, sincerament, quin millor tens a sa vida per a ser idealista que no ets adolescència?
0: Mm-hmm. Molt bé, idò, jo crec que arriba el moment de fer una pausa, esteu d'acord?
9: Sí.
0: Molt bé, idò, fem una pausa i tornem amb més continguts.

0: IB3 Ràdio és coneixement.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
4: Me'n recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un bote ben petit, carregàrem 16 tortugues.
5: I que fèieu amb les tortugues?
4: Menjar tortuga.
5: Estava bona, la tortuga.
4: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
6: Voleu conèixer un poc més en els especialistes i talleristes de Nou Anima Manual? Han preparat un test ràpid per conèixer-los un poc millor a ells i a les seves seccions. I avui és el torn d'en Javier Ferriol, professor que ha treballat a diferents etapes educatives, que ha estat assessor tecnològic en centres educatius i que també és un pare que forma part del moviment d'associacions de pares i mares i que des de fa molts anys ens ajuda a fer capítols del manual. Hola, Javier, com estàs?
7: Hola, bon dia. Molt bé, aquí estem.
6: Molt bé. I de volen conèixer un poc més sobre tu. Estàs preparat?
7: Vinga, sí.
6: Vinga. I anem a començar pels inicis. Aquí tinc una pregunta que ve de part dels nins i joves de Nou Anima Manual, que és si de petit ja donaves classes en els teus peluixos.
7: Ui, no. Al contrari, de petit no m'agradava gens l'escola. L'odiava, quasi. I no era d'aquests que feia de profe, de petit.
6: I com vas acabar de decidir ser professor?
7: Pues, m'agradava molt l'esport, m'agradava molt fer d'entrenador i a través d'un amic vaig descobrir que se podia ser professor d'educació física. Oh. I vaig dir, aquesta és la meva. I això és el que vaig fer, estudiar per ser profe d'educació física i després he anat evolucionant o canviant al llarg del temps.
6: Molt bé. Amem, pregunta, què creus que és el més motivador i el més complicat també de la teva professió?
7: Bé, el més motivador és veure en els nins com arriben, el dia a dia, els conflictes que s'adonen, el que aprenem. Jo crec que això és el que me motiva, no?, a seguir. I el més complicat? Pues el més complicat és quan juntam distintos conflictes, a lo millor entre ells, entre els professors, entre les famílies, i això és complicat d'avançar, no? Sobretot si hi ha una part que no vol avançar o que vol quedar així com està i no vol afrontar el problema, no? Això jo crec que és el conflicte més greu.
6: Molt bé, ens ho apuntam i anem a fer-te una pregunta ja a partir d'ara, preguntes relacionades amb Nou Anima Manual. Tu recordes quan vas començar a participar? Recordes les primeres vegades? Com va ser això?
7: Sí, bé, me'n recordo perquè vaig acompanyar la meva dona, que venia amb els meus fills a una tertúlia, i bé, jo vaig quedar enamorat, i sabeu que la meva cara ho deia tot, eh? I la Regina, quan me va veure, m'ha dit, tu... Me va començar a xerrar.
6: Te vaig fitxar.
7: Jo crec que m'ho va veure en sa cara, que tenia ganes loques de participar. I mira, fins al dia d'avui.
6: Molt bé. I tu, sobre quins temes t'agrada més fer tertúlia o seccions en el programa?
7: Jo el que més m'agrada de tot és escoltar els adolescents, les famílies, fins i tot els especialistes, perquè me'n dono compte, que solo sé que no sé nada, no? Passa això, no? Me'n dono compte que sempre se pot incorporar nous coneixements i noves perspectives, i això jo crec que és bàsic, sí.
6: I podries resumir en una frase, això és difícil, la teva participació o les teves seccions a No venim al manual?
7: Pues mira, allò m'agrada informar-me molt, i una frase seria un poquet la que deia abans, de solo sé que no sé nada, i el fet de participar m'enriqueix i m'adona molt per després jo poder seguir... anava a dir millorant la meva tasca educativa, i crec que és així, perquè m'ajuda molt en tots els àmbits, educativa i també com a pare i com a membre d'una família, no? També m'està enriquint molt, a dia d'avui, i ja en duim un parell d'anys.
6: Un parell mallorquí, eh?
7: Exacte.
6: I d'ara passam a una altra part del programa, que són els moments més divertits de la ràdio. Quins creus que han estat els dos moments més divertits? Perquè tu has fet de tot, Javier.
7: Sí.
6: Tenies el nom de Tom Jones mallorquí fa uns anys.
7: Exacte. Obviarem el bailoteo, no? Obviarem aquest baix. Jo crec que els que més m'agradaven, sobretot, era la secció de cançons per anar en cotxe. El trobava molt bo. I després hi ha dos moments que els tenc gravats. Un va ser quan en Joel, que li demanaven de tema d'obres i no sé què, i diu, jo quiero una màquina que haga los deberes. A ver si la IA se pone en marcha ya. I pareixia que el varen escoltar, no? I després una altra improvisació que va venir, no me'n recordo, és una actriu que fa... I bé, se va fer una improvisació allà i, bueno, la història va acabar amb un olor a pedo magnífic que mos empujàvem tots dins l'estudi.
6: En Naina Moreno i en Elida, una mare.
7: Exacte. I, bueno, aquest dia va ser total.
6: Molt bé, molt bé. Hem rigut recordant-ho i tot. Va ser un moment mític de No venim en manual. Però ara hem d'acabar amb consells, Javier. Un consell, per als nins i joves que vulguin dedicar-se a la teva professió, o sigui, a ser professor.
7: Ah, pues mira, una de les coses que he après en el No venim en manual és aquesta escolta activa que hi ha dins l'estudi, no? Dins el programa, no? I aquesta escolta activa pues requereix d'empatia. I jo seria això, no? A partir d'ara, si se volen fer bé les coses, no basta escoltar la gent, sinó que t'has de posar en el seu punt de vista per entendre millor el que t'està contant, no? I això en el món de l'educació jo crec que és molt important, i per un professor encara més. O sigui que aquest seria el meu consell, que no fa molt l'he trobat, eh? No te pensis que el sé de sempre, però aquest seria el meu consell.
6: Molt bé, un consell a més vàlid per tots els àmbits.
7: Exacte, sí.
6: Molt bé, idò, moltes gràcies, Javier, i ja ho saps, t'esperam un altre dissabte a No venim en manual.
7: Gràcies a vosaltres.

0: I després de conèixer un poc més en Javier Ferriol, ara arribes nostre recull d'iniciatives d'educació, propostes divulgatives i oci familiar. Començam parlant sobre una hackathon d'intel·ligència artificial per alumnes universitaris. Ens ho explica Toni Oliver, subdirector de Relacions en Secundària i Estudiants de l'Escola Politècnica Superior.
1: Vols posar a prova els seus coneixements d'intel·ligència artificial? Apunta't fins dia 30 de juny en equips de 3 al Hackathon d'Intel·ligència Artificial organitzat per la Unitat de Gràfics i Intel·ligència Artificial i l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de les Illes Balears. Hi haurà 3 nivells, un per estudiants de primer i segon curs de grau, un per estudiants de tercer curs de grau i un altre per estudiants de quart curs i de màster. Hi haurà premis pels participants, camisetes i menjar gratuït per tots els participants. Apunteu-vos-hi a hackathonia.ib.es.
0: Continuem parlant d'activitats a la biblioplatja. Ens ho conta Cristina López, coordinadora de Biblioteques de Calvià.
2: Un any més, Biblioteques de Calvià instal·la la seva bibliorulot a la Caleta de Portals els mesos de juliol i agost, en horari de dematins de 9 a 2 i mitja. Però amb una novetat, i és que enguany, per primera vegada, els nostres amics d'Esment ens faran tallers en contacontes i mos ensenyaran jocs populars. Per saber la programació, consulta la pàgina web de bibliotequesdecalvià.com i les xarxes socials de Biblioteques de Calvià. Vos hi esperam.
0: I seguim amb propostes per gaudir dels jocs d'aquest estiu. Ens les explica na Núria Prunés.
3: Hola, Regina. Aquest juliol, a la llibreria Lila, hem preparat un munt d'activitats perquè tothom hi trobi el seu moment. Propostes per als més petits, tallers, espais de lectura i activitats pensades també per a joves i adults. La idea és que la llibreria sigui un punt de trobada durant tot l'estiu. I volem destacar especialment el concurs de Mordoku. I si encara no coneixeu què és un joc que barreja la lògica d'un sudoku amb el misteri d'un crim. A mesura que resols els reptes, vas descartant pistes fins a descobrir qui és el culpable. És divertit i enginyós i és ideal per posar a prova la ment, tant si participes tot sol com si ho fas en família. Així que convidem a tots els oients de Nou Anima Manual a passar per la llibreria Lila aquest juliol, descobrir totes les activitats i animar-se a participar en el concurs. Segur que hi trobaran una bona història, o pot ser que en resolguin alguna. Vos esperam.
0: I acabam amb recomanacions. Moltes famílies volen gaudir de l'eclipsi aquest mes d'agost. En Pep Marcús, president del Club Newton, ens ha preparat una guia ràpida de consells. Escoltau.
4: De cara a l'eclipsi 2026, que ja arriba aquest 12 d'agost, que tots han somiat i esperem amb moltes ganes, les recomanacions principals de les famílies, el primer de tot, protegir la vista, sempre amb ulleres homologades, se pot comprar moltes bandes, òptiques, a farmàcies i fins i tot a supermercats. Sempre han de tenir ben visibles la ISO 12312/2 i amb aquestes ulleres mos podran protegir els ulls de manera segura. Després d'això, evitar desplaçaments innecessaris, si hem d'anar amb tota la família. Més val anar a qualque lloc que sigui un lloc d'observació oficial, que n'hi haurà per tota la illa de Mallorca i les Balears, i sobretot disfrutar d'aquest esdeveniment únic a la nostra vida. Si voleu saber si des de ca vostra, des d'allà on voleu veure l'eclipsi o des del lloc on voleu anar vosaltres, se pot veure, basta que visiteu la pàgina Horitzó Eclipse 2026. Poseu això en el cercador i vos sortirà l'opció de posar les coordenades o fins i tot clicar damunt un mapa i aquesta aplicació, aquest programa, aquesta web, vos indicarà si és visible l'eclipsi des d'allà on heu triat o no, quan començarà, quan serà el màxim i quan s'acabarà. Així, evitant desplaçaments innecessaris.
0: Gràcies a tots. Com heu pogut escoltar, hi ha moltes propostes. Nosaltres donem pas ara als companys informatius i ens preparem per la segona hora de programa amb molta participació infantil i juvenil.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Situació límit a Formentera. El transport públic de l'illa corre un risc real d'interrompre's en les pròximes setmanes. L'empresa concessionària del servei, Autobusos Pallà, ha advertit que s'ha quedat sense liquiditat per afrontar despeses tan essencials com el combustible o les nòmines dels treballadors. Denuncia una asfíxia financera provocada pels continus retards de l'administració a l'hora d'abonar les compensacions pendents, que inclouen les ajudes per la pandèmia i les gratuïtats del servei de 2025 i 2026. Després d'anys aportant recursos propis i fins i tot venent actius per no deixar de prestar el servei a residents i turistes, defensen que la situació s'ha tornat insostenible. Autobusos Pallà fa una crida urgent al Consell Insular perquè aboni els deutes immediatament perquè Formentera no es quedi sense autobús públic a l'estiu. I Pedro Sánchez ha defensat en el Comitè Federal d'avui matí del PSOE els avanços del seu govern i ha remarcat que Espanya serà millor l'any 2031 amb un govern del seu partit. També ha assegurat que el PSOE no s'ha finançat il·legalment, com han fet altres partits, i defensa les mesures anticorrupció que va implantar internament ara fa un any. També vol circumscriure la corrupció del partit a persones determinades i sosté que desconeixi aquestes pràctiques perquè, si no, no les hagués tolerat.
2: I tanto desde el Partido Socialista Obrero Español como desde el Gobierno de España asumimos el compromiso de reforzar los mecanismos de control, de supervisión, de prevención, estos hábitos, estos comportamientos.
1: I, per cert, el sindicat de metges de les Illes Balears ha enviat una carta al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per demanar la dimissió de la ministra de Sanitat, Mònica García. Considera que és incapaç de negociar amb els sindicats un estatut propi que els homologui en la resta de països d'Europa. A la carta també es demana una negociació amb altres ministeris, com el de Seguretat Social, per revertir el que considera un deteriorament de la sanitat pública. Ho ha explicat el seu president, Miguel Lázaro, al programa La Gran Vida.
3: Una ministra médico para más inri, perdón por la expresión, que siendo médico ha sido incapaz de negociar con nosotros un estatuto propio que nos homologue con Europa. Nosotros hemos pedido la dimisión o el cese por parte de Pedro Sánchez de esta ministra. Esto no se ha producido y en este momento no hay absolutamente ningún tipo de negociación en la cual le pedíamos una apertura de una negociación con varios ministerios.
1: Si me va a l'advertir és que si les negociacions no avancen, les mobilitzacions seguiran a partir del mes d'octubre. En successos, la Policia Nacional ha detingut finalment l'home que presumptament és l'autor d'una temptativa de robatori amb intimidació, atemptat i lesions ahir migdia al barri Palmassà de Son Oliva. L'home hauria entrat en un establiment d'alimentació amb un ganivet i un arma de foc exigint a la dependenta que li donés els obvers de la caixa registradora. El mecanisme de seguretat d'aquesta va provocar que l'home desistís del robatori i després d'una investigació els agents el van localitzar a casa seva. Allà es va trinxarà una habitació i després de 4 hores d'actuació el varen aconseguir reduir i va ser detingut. Recordar també que a partir d'ara mateix s'activa l'alerta groga per altes temperatures al centre i sud de Mallorca, on els termòmetres superaran els 37 graus. I alerta també perquè bona part de l'illa de Mallorca i de Menorca es troben en risc molt alt d'incendi. La Conselleria de Medi Natural demana extremar les precaucions i evitar conductes de risc com llançar joscos senceses o deixar brutícia en zona forestal. Això és tot. Més actualitat informativa a la una. Tornaran els nostres companys de No Venim a Manual.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Continuem en la segona hora de No Venim a Manual. Avui, com tots els dissabtes, tindrem molta participació infantil i juvenil i començarem amb un dels contes inventats del programa. Aquesta setmana han triat nins i nines i han decidit que tocava el conte de Peter Punk. També tindrem un test a pares i fills, plans i recomanacions enviades pels infants, un reportatge de la nostra corresponsal de Nova York i acabarem, atenció, amb un viatge en el temps per conèixer més professions del passat. Estau preparats? Idò, arrenca ja la segona hora de No Venim amb Manual.
1: Voleu contar un conte?
2: Sí, sí, sí!
1: D'aventures de superheroi de castell?
2: Amb pirates i princeses?
3: I un cavaller?
1: I un cavall!
4: I un mòbil!
1: Minut de conte!
5: Hi havia una vegada dos amics, Níquer i en Damià, que tenien moltes coses en comú. Tots dos tenien 10 anys, anaven a la mateixa escola, feien la mateixa col·lecció de cromos i tenien un germà adolescent amb el que es portaven regular.
6: El meu germà gran mai em deixa veure Boeing. Oh, sempre posa el canal d'esports.
5: Es queixava Níquer.
7: El meu encara és pitjor. Em deixa veure el que vull, però no m'entera res, perquè posa la música a tot volum i no em deixa escoltar.
5: Deia en Damià. Per a ells, els seus germans adolescents tenien molta sort, perquè, pensaven, podien fer tot el que volien. Per això somiàvem amb ser adolescents, tots els dies.
7: Quan sigui adolescent, aniré en moto a l'escola.
6: Buah, i doncs jo tot el dia estiré jugant amb el mòbil.
5: Responia Níquer. I tant, tant ho desitjaven, que una nit que en Damià havia quedat a dormir a can Níquer, va passar una cosa molt estranya. Quan ja estaven al llit, varen sentir uns copets a la finestra. Qui seria? Quina por! De sobte, la finestra es va obrir i... Tachan!
8: Aquí estic! Us he vengut a buscar.
5: Davant d'ells hi havia un al·lot, vestit de verd amb un capell i calces, que, sincerament, els recordava algú.
6: Damià, no te recorda algú?
7: Sí, a en Peter Pan...
5: Certament, aquell al·lot s'assemblava molt en Peter Pan, però tenia un poc de barba. Tenia algun granet a la cara i portava esportives.
6: Ets en Peter Pan?
8: Ui, quasi. Sóc en Peter Punk, el cosí d'en Peter Pan. Vivim a planetes propers. Ell viu al país de mai més i jo al país de... I per què no?
6: Ah! I tampoc vols créixer?
8: Segons el dia. Hi ha dies que sí i hi ha dies que no.
6: Ah!
8: Perquè el que passa és que al meu planeta som eternament adolescents.
6: Oh!
8: Us he escoltat queixar-vos tantes vegades que us he vingut a buscar.
5: Els dos nens estaven bocabadats. Qui s'anava a imaginar que hi hagués un Peter Punk i un planeta adolescent?
8: Us animau?
6: Sí,
7: vinga, per què no?
6: Què hem de fer?
8: Penseu que ser adolescent per sempre no és fàcil, així que primer ho podeu provar 24 hores i després decidir. A més, teniu tres opcions per triar. La primera és venir amb mi al país de i per què no? La segona és transformar-vos en uns adolescents i viure un dia a l'institut. I la tercera forma és participar a un concurs per aprendre sobre adolescents. Què voleu fer?
5: Què triaríeu vosaltres?
9: Primer final.
5: I bé, què penseu que varen triar?
6: Ja ho sabem, ja ho sabem. Volem anar al teu planeta.
7: I anirem volant nosaltres mateixos?
8: No, no, res de volar. I anem com els adolescents, amb patinat.
6: Guai!
7: Que guai!
5: mare meva, això d'anar amb patinet navegant per damunt dels estels era una passada.
7: T'ho vaig dir, t'ho vaig dir. Ser adolescent és genial. Pots fer el que vols.
8: Propera aturada, el país de... I per què no?
5: Aquell país era... Era increïble. Estava ple d'skateparks, de parcs amb atraccions, pels adolescents i moltes papereres per menjar pipes. Hi havia molts cinemes per veure no només pel·lícules, sinó també sèries de televisió.
6: És genial! És genial! El millor lloc del món!
5: En Peter Pan els va conduir a una casa i els va dir...
8: Aquí viureu. Podeu menjar el que vulgueu i el que sapigueu cuinar. Prohibit fer el llit i... Aquí teniu el vostre mòbil de darrera generació.
6: Uau!
5: Mare meva, quina festa! Níker i en Damià varen dinar de japolies i crispetes. Varen embrutar intentant cuinar unes creps i no varen rentar. Varen dinar al llit i tot el dia amb el mòbil a la mà. Allò era un paradís. Jugar, mòbil, menjar, dormir, jugar, mòbil, embrutar, mòbil, jugar, mòbil, menjar, embrutar una altra vegada, menjar... Segur que era tan guai.
6: Jo ja no vull menjar més japolies.
7: Jo ja estic cansat. Ens anem a dormir?
5: Però, ai, els llits estaven plens de miques. A fora hi havia una música molt alta. La llum dels mòbils, dels veïnats, no els deixaven dormir. Ni els sorolls dels milers de whatsapps que no atiraven mai de sonar.
6: Ai, Damià, jo crec que no estic preparada encara per ser un adolescent. I si esperam un parell d'anys més?
7: Jo vull tornar a casa.
5: I dit i fet, tan bon punt ho varen dir, es varen trobar a casa i al llit.
6: Ai, que bé. Ha estat tot un mal son.
7: Iker, i aquest granet que t'ha sortit a la cara?
0: Segon final.
5: Això de volar fins a un altre planeta amb una campaneta no els feia gaire il·lusió als nostres protagonistes. Així que quan en Peter Pan es va oferir anar al seu país, o millor, viure la vida a l'institut, no s'ho varen pensar.
6: Volem despertar-nos demà matí
7: i ser adolescents.
8: D'acord, només heu de cantar amb mi la cançó de Volaràs. El meu cos i jo hem plat la mateixa, coses de família. I demà despertaré com adolescents i tothom us tractarà com adolescents. Preparats? A cantar!

0: De cristal, volaràs, volaràs.
1: Encanteri fet. Què passaria al matí?
2: Damià, Damià, som adolescents?
3: Crec que sí. A veure...
1: Varen anar al mirall i varen comprovar que el seu cos s'havia desenvolupat i havia canviat molt.
2: M'agrada ser gran, però els grans i la veu...
3: El mancuat ho es sent?
1: Tot i així, els amics varen baixar a berenar ben animats. Però, ai, un altre canvi.
2: Ningú ens ha fet el cacau.
3: Bé, jo el faig de vegades.
2: Ni l'entrepà.
3: Bé, no passa res. És fàcil.
1: I és que no hi havia res que els desanimés. Vinga, a l'institut. Estaven disposats a viure aventures, a anar amb moto, a formar un grup musical, a usar el mòbil i a totes aquestes coses que fan els adolescents.

0: coses ens pot desanimar.
1: Exacte. Farem el que voldrem, com els adolescents.
2: Però, ai, s'equivocaven. L'encanteri no va durar gaire, perquè ells mateixos varen voler tornar a tenir 10 anys. Una hora de mates, una altra de física i química, 3 de llatí... I, amb tots els deures que els varen caure, varen ser suficients per voler tornar a la vida d'un nen de 5è de primària.
3: Tercer final.
2: Quina opció penseu que varen triar els nens protagonistes d'aquesta història? Idò, participar en un concurs sobre sèries adolescents.
1: Bon dia a tots i benvinguts un dia més en el programa Adolescents! Avui tenim com a convidats a dos nins. Bon dia, estimats, com esteu?
4: Bon dia!
5: Bon dia, molt bé!
1: Ells són en Damià i Níquer i venen amb moltes ganes de participar. I com sempre tenim en els nostres jutges adolescents, en Toni i en Marcos. Com esteu?
6: Hola, bon dia, estic molt
7: bon
6: bé.
7: Dia. Estan bé.
1: Genial, idò. Esteu preparats, nins? Voleu començar amb les preguntes?
8: Sí!
1: Idò, ja no. Els adolescents només volen estar amb el mòbil?
9: Sí, clar que sí. Sempre estan amb el mòbil. El meu germà, almenys, està sempre amb el mòbil.
1: Jutges?
7: No, sí, no. No.
6: Bé, no. Tenim una vida normal i fent les coses quan podem.
7: Sí, sí, completament. Tenim amics i parlem amb els amics.
1: Vaja, bé, no us preocupeu, encara queden dues preguntes més. Encara teniu oportunitats. Anem amb la següent pregunta. Els adolescents poden dormir tot el temps?
4: Sí, clar. Estan tot el temps al llit dormint.
1: Anem a veure els nostres jutges. Què opineu vosaltres?
6: Idò, que no.
7: No.
6: Tenim les nostres coses sí. Que fer, tenim la nostra vida i...
7: I jo demà tinc molts exàmens.
6: Sí, i jo tinc deures i no puc. Sí. No puc
7: ara mateix. I hem d'estudiar.
1: Vaja, quina mala sort que estàs tenint, eh? Encara teniu la darrera pregunta. Els adolescents poden fer el que volen?
4: Esclar que sí.
8: Esclar.
4: Sí. El meu germà fa el que li dona la gana.
9: I el meu també, és que no em pareix res just.
4: Es va de festa i els meus pares els hi és igual.
1: Anem a veure l'opinió dels jutges.
7: No, tampoc. No.
6: Però no, és que no, tenim pares com vosaltres i tenim les nostres obligacions.
7: Sí, molt bé, Toni, molt bé.
6: I a més, tenim germans petits que cuidar, eh? Que això mai se té en compte, però també és vera.
1: Oh, quina llàstima, no ho encertat cap pregunta. Bé, no passa res. Ens tornarem a posar en contacte d'aquí uns anys i a menys si han canviat les coses.
4: Damià, jo crec que això de ser adolescent no és el que pensàvem, eh?
9: No, millor ens quedem com estem.

0: Ja sabeu que no venim amb manual, ens agrada molt jugar, ens agrada molt fer test, ens agrada mesclar generacions, i per això avui farem un test a una mare i en els seus fills. Saludam a Nerlina, a Manu i a Mateo. Hola, com esteu?
1: Hola!
0: Que esteu preparats per aquest test sorpresa?
2: Sí, no sé, no sé jo.
3: Ella diu que sí, però està molt nerviosa. Que
0: però no passeu pena, bueno. No passarà res. Si no encertau, no passa res.
3: Sí, vale.
0: Amem. Idò, aquest test és un test per saber una miqueta, amem si coneixeu els gustos, la manera de ser de l'altre, amem si coincidiu, amem si descobrim alguna sorpreseta. Que esteu preparats?
1: Sí.
0: Sí, només en Manu, sí. Bueno. Bé, vinga, començarem amb unes preguntes ràpides de qui és més. Jo vos diré una situació i vosaltres haureu de contestar jo o ell, o ella, i a menys si coincidiu. Vinga, doncs, la primera pregunta, qui dorm més?
2: Creo que jo.
3: Pot ser.
0: Tu, Erlina,
2: sí, jo
0: coincidiu.
3: Perquè té més treball.
0: Vinga, molt bé. Qui té pitjor despertar de matí?
1: El Mateo.
0: Mateo, tu t'acostes de matins. Sí. No ets una persona contenta. No.
2: Està de mal humor per les mañanes.
3: De vegades els migdies també.
0: No, ha de fer migdiada, idò, perquè si se combina migdia i migdiada ja tenim un drama. Qui menja més ràpid un tros de pastís?
2: Manuel.
3: Jo.
0: Tu tens una tècnica per fer una viada?
3: No, tinc gana.
0: Tens gana.
2: Sempre tiene hambre.
0: Clar, l'adolescència és el que té. Vinga, qui s'enfada més quan perd un joc?
1: Mateo.
4: Manuel.
0: Ui.
2: Mateo.
0: Ui, aquí no hi ha acord. No vos enfadeu, eh? Qui diu més vegades, ara vaig... I després...
2: Els dos.
3: No,
2: estan igual.
3: Ella també.
4: Ella.
0: Ella. Costa, no? Ara vaig i no se va.
3: Els tres.
0: Tot tres. Vinga, qui canta pitjor la dutxa?
2: Creo que jo.
3: No sé, mai l'he sentit cantar la dutxa.
2: Sí, jo no canto. Ellos canten, jo no.
0: Ah, bé, bé. I qui deixa, atenció, més coses desordenades per casa?
2: Creo que Mateo.
3: Sí, potser.
2: Sí, Mateo se levanta i el que cae, cae.
0: En Mateo tot diu que sí, tot va bé, Mateo.
3: Deixa les mantes per terra, el menjar, li has d'insistir un munt perquè el reculli.
2: No. Bueno, a ti també, eh?
3: No, però jo ho faig.
4: És veritat, eh?
3: Jo ho faig perquè...
2: Ell un poco más.
0: Aquí rebreu tots.
2: Però tu també.
0: Bueno, i tu. Pregunta important. Qui té més paciència?
3: Jo.
2: Sí,
3: jo.
2: Manu és el més paciente.
3: Jo.
2: Sí,
3: jo.
2: Mateo i jo no tenim paciència.
0: Jo no.
3: Tu no tens paciència.
0: I a més de res, qui conta, aquest és important, els acudits més dolents?
3: Jo.
0: A Manu, aquí tots heu coincidit. Molt bé, molt bé. Bé, per ara aneu bé.
3: Sí, sí.
0: Anem a la segona part del joc. Ara ja faré una pregunta sobre els altres. Un contestaran i els altres diran si han encertat o no.
3: Vale.
0: Sí, preparats? Vinga, quin és el color preferit de Nerlina?
3: El verd.
0: És correcte.
2: Sí, és correcte.
0: I és d'en Manu?
2: L'azul.
4: El blau.
0: Sí? I és d'en Mateo?
3: El taronja.
2: Sí, naranja.
0: Molt bé. En tema colors, aneu superbé, sí. Eh? Ho he encertat superràpid, molt bé. Quin és el menjar preferit de Nerlina?
3: De Nerlina? Ui.
0: De sa vostra mare?
3: És que, no sé.
0: Men, què diríeu?
3: Perquè pot ser, és el que menja, però a vegades és per cuidar-se, així que no sabria què dir.
0: Què diríeu vosaltres? Què li agrada més a ella?
4: Sushi.
0: Sushi. Ho donant
3: sushi,
0: per bo,
3: sí.
0: I el menjar que més li agrada a Manu?
2: Manu està entre la pizza i el sushi.
3: I burrito quesarito de Taco Bell.
0: Molt bé. I el de Mateo?
3: El de Mateo...
2: La pizza, el burrito...
3: En Mateo...
2: Sí, sushi, el sushi no.
0: Han encertat.
3: Sí.
0: Sí.
3: Ah, i el ramen.
2: Sí, li agrada molt.
3: A mi.
0: Ara una complicada que molts pares no encerten, eh? I nins tampoc. Quina és la pel·lícula que més vos agrada? A la vostra mare, quina pel·lícula li agrada més?
3: A ma mare, a veure, es va veure tot el Senyor dels Anells en 3 dies amb el meu germà mentre jo jugava a la Nintendo.
0: Li va agradar, d'entendre, sí. No? Perquè si no... Bé.
3: Això li agrada un dels personatges. Una de les dues coses va ser.
2: Sí, les dues coses.
0: Les dues coses. Vinga, i quina és la pel·lícula que més li agrada... En Manu.
2: Manu és més de sèries.
0: De petit li agradava Pokémon.
2: Sí, era la pel·lícula de Pokémon.
0: Ara ja no.
3: Ara he madurat.
2: Sí.
0: Ara que t'agrada.
2: Ara Naruto.
3: No,
4: una de One Piece.
3: No, que va, no tinc pel·lícules preferides.
0: Sèries.
3: Sèries, sí.
0: T'agrada l'anime?
2: Sí,
3: bueno, també m'agrada el live action.
0: I en Mateo?
2: Mateo està amb Naruto tot el dia.
3: Mateo,
2: pel·lícules.
0: El Senyor dels Anells. Sí. Molt bé. I ara la darrera de totes. Quin penseu que és el pla, no plata, el pla preferit per fer en família? Quin pla li agrada molt a la vostra mare fent voltros?
4: Anar a la platja.
3: Fer fotos.
0: Fer fotos i anar a la platja. Molt bé. I en Manu?
4: Quedar-se a casa.
3: No, a mi m'agrada...
2: Anar a la ràdio. Al bàsquet.
3: Fer esport. Bueno, però és que això no ho faig molt en família, però... Anar a Astúries.
0: Molt bé, a Astúries.
3: El meu germà li agrada...
2: Ver pel·lícules.
3: Dormir.
2: I ver pel·lícules. Que
0: home, dormir en família és un poc avorrit.
3: No. Quedar-se al sofà així.
0: Tot, però tots junts.
2: Sí, tot mirar junts pel·lícules. I ver pel·lícules.
0: Tu què dius, Mateo?
4: Mirar pel·lícules.
0: Molt bé, jo crec que mostrar molta compatibilitat. Sí. Ha anat bé aquest test que trobau.
3: Sí, bé,
2: sí, podem
3: que...
2: convivir.
0: Un altre dia farem un test més difícil, Ida.
2: Sí. Vinga.
0: Molt bé, Ida, moltes gràcies.
2: A
0: vosaltres. Adéu.
5: IB3 Ràdio, formació.
6: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
7: Podem gravar, Ida.
8: Dale play.
7: Raül Valls, com estàs?
8: Molt bé, Joan Mimàs.
7: Aquí fent un programa...
8: La gran vida.
7: Passen tantes coses.
8: Cada dissabte i cada diumenge.
7: A partir de les 9.
8: Duals a les 9.
7: No, i no t'obram.
8: Aquí, a IB3 Ràdio.
9: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
8: Saps què t'ho vull dir?
7: Sí.
9: En Joan Mimàs i Raül Valls.
10: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
11: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
10: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
9: Font de misteris.
12: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
13: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
9: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
14: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
15: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
9: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

0: I després del testo pares i fills, ara arriba el moment d'escoltar propostes d'oci i recomanacions que ens expliquen directament nins i nines. Començam amb l'agenda de plans feta per una de les nostres reporteres.
1: Hola, som l'Amanda i avui vos duc molts plans per infants, joves i per fer en família. Preparats per apuntar? Començam amb un pla per avui a hora baixa. Tallers per infància i famílies a la rebotla de Pere Grau. I seguim, dia 1 de juliol, amb un pla refrescant. Un matí d'activitats aquàtiques a la piscina Gimnàs Manacor. I encara tenim més plans. Dissabte 4 de juliol, hi haurà el taller familiar de petits taurons en el centre de visitants de Parc Nacional de Cabrera, a la colònia de Sant Jordi. I dia 5 de juliol, els alumnes de Teatre Musical Infantil d'Uma presentaran el llibre de la selva a les 7 de l'hora baixa a Sala Dante. I acabam 9 i 10 de juliol amb aquesta proposta, crear un mural participatiu per decorar el Centre Jove de Santanyí. Trobareu més informació a les seves xarxes. I fins aquí la meva agenda de plans. Adeu!
0: Gràcies, Amanda. Propostes ben interessants, com sempre. I ara continuem amb recomanacions per entretenir-nos aquests dies de vacances.
2: Hola, sóc la Sara i avui us donaré recomanacions per aquests dies de calor. Si no podeu anar ni a la platja ni a la piscina, al vostre jardí o terrassa podeu fer jocs d'aigua amb pistoletes, mangueres, globus, etc. A primera hora del matí i a última hora de la tarda podeu fer excursions per la natura. I aleshores, de més calor, pots fer coses fent ús de la teva imaginació, amb objectes reciclats o receptes de gelats amb fruites. Espero que us agradin les meves recomanacions i us ho passeu molt bé a l'estiu. Bones vacances!
0: Moltes gràcies, Sara. I hem de dir que també tenim una altra recomanació per l'estiu relacionada amb la cura del medi ambient. Escoltau.
3: Avui vos vull donar algunes petites recomanacions per cuidar el medi ambient i conèixer millor la natura. Crec que una manera molt divertida d'aprendre sobre el medi ambient és fer un hort a casa, sobretot ara que estem de vacances i tenim molt més de temps, perquè pots veure com creixen les plantes i aprendre a cuidar-les. També podeu fer excursions per la natura, observar animals i insectes, llegir algun llibre o mirar documentals sobre animals i la natura. Ah, i una cosa que a mi m'agrada molt fer amb l'estiu és competir amb la meva germana per veure qui recull més plàstics de la platja. Així, ens passam bé mentre ens ajudam a mantenir la platja neta.
0: Moltes gràcies, Enzo. I avui acabam la intervenció dels nostres joves reporters amb un reportatge d'Anna Isabella, la nostra corresponsal de Nova York, que avui ens conta com se diu el final de curs a les escoles de Nova York.
4: Del programa Nou Anim en Manual, avui vos xerra des de Nova York Isabella Manual. Avui vos vull xerrar de com celebren el fin de l'any els nins a Nova York en general. Li he demanat a una amiga que nom Rose què fan els nins a Nova York en el fin de l'any escolar.
5: So question number one is, what do kids usually do at the end of the school year, like in their classes or in their schools?
6: Well, usually, even though, like, if we're not seniors, we still play senior assassin, and we hang out with each other because all our after-school activities are over.
5: Okay, and what's senior assassin?
6: Senior assassin is where you pick a random name out of a hat, and whoever it is, you have to shoot with a water gun, but you can't shoot them if they have goggles or floaties, because otherwise they won't get out.
4: Li he demanat a en Rose com celebren el fi de l'any a la seva escola. I ella m'ha dit que juguen a un joc que se diu Senior Assassin, que s'ha d'agafar un home damunt un paperet que està dins un capell i l'agafen i després, depenent del nom de la persona, han de pegar un tir a la persona amb una pistola d'aigua. La persona estarà tota banyada i després arriben molt i sí.
5: My second question is, how is the last day of school at your school? Like, is it a half day? Is it a full day? Do you play games? Do you learn? Do you take an end of the year test? Etc.
6: So we have a full day, but we usually have like a dance party or like games. Like right before it, we have field day and we have graduation. Anyways, it's really fun because there's no learning in that day. And it's just really fun because we get to play games, like you said.
4: Li he demanat com celebren el fin de l'any i ella m'ha dit que normalment fan un ball, jocs i tot el dia estan allà

0: jo vaig acabar l'escola i ella m'ha dit que anirà a Coney Island, a Luna Park. També comprarà molt, molt, molt, molt, molt de xutxes. També farà una pijamada amb totes les seves amigues i sí. Gràcies i adeu!
1: Moltes gràcies, Isabela, pel teu reportatge. Hem conegut un poc més com se viu l'inici de les vacances escolars a una altra banda del món i hem escoltat avui moltes recomanacions i propostes interessants pels pròxims dies. I ara en tenim una altra, que és seguir escoltant No venim amb manual, perquè després d'una pausa continuarem, com us hem avançat abans, amb un viatge en el temps per conèixer més professions del passat.
2: Ivetres Ràdio és diversitat.
3: Sou els que no mireu mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspireu amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
4: Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
5: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un bote ben petit, carregant amb 16 tortugues.
6: I que fèieu amb les tortugues?
5: Menjar tortuga.
6: Estava bona, la tortuga.
5: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
2: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.

0: ara no venim amb manual, arriba un moment que ens agrada molt. Tenim taller d'arqueologia.
1: Ué!
0: I com sempre el tenim en la nostra arqueòloga, en Núria Jiménez. Hola, Núria.
2: Què tal?
0: Molt bé, que vens molt ben acompanyada per na Maya.
3: Hola.
0: Hola. I per Néctor, que el tenim aquí amb els micros sense fills.
4: Bon dia.
0: Bon dia. Bé, avui farem un tema molt interessant. Tenim aquí a molts nins i pares. Hola, nins.
5: Hola.
0: Hola, públic.
6: Hola.
0: Que esteu tot ben preparats?
6: Sí.
0: Vinga. I doncs resulta que avui descobrirem com han canviat algunes professions al llarg de la història. Però abans haurem d'endevinar cada professió amb una prova sensorial. Oh!
6: Oh.
0: Qui haurà de menjar ceba avui? Rubén?
6: Oh. Ah.
0: Bé, Núria, anem a començar amb les proves sensorials, te pareix?
2: Me parece perfecto.
0: Vinga, doncs la primera prova és d'oïda per tots. Oh. Anem a escoltar un so i haurem d'endevinar la professió. Estau tots preparats?
6: Sí!
0: I doncs vinga. Quina professió pot ser?
7: Ambulància.
6: Policia.
7: Metge. Metge. Policia.
0: Qui ha dit bomber? Correcte. Què sabeu d'aquesta professió avui en dia? Què fan els bombers?
7: Salven vides.
0: Què més?
8: Apaguen fuegos.
0: Clar. Molt bé. És el que fan els bombers avui en dia. I com van?
7: En el taronja.
0: Van amb un vestit així especial, condueixen...
2: Camions,
0: molt bé. Núria, això són els bombers d'avui en dia. Però els bombers d'abans, com eren? Com anava això?
2: Bueno, la verdad que la figura del bombero ha ido evolucionando, pero desde hace muchísimo tiempo. Surge

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. Una cinquena embarcació amb migrants ha arribat a Formentera a les 9:30 del matí, amb 15 persones a bord d'origen magrebí. Ha estat interceptada a la zona del Cap d'Oreria. Les dues primeres havien arribat de matinada al voltant de les 2 del matí. Una d'elles, en 13 persones d'origen magrebí, interceptada a Calaterida, Eivissa, i l'altra, en 16 persones, també d'origen magrebí, davant l'hotel Riu Palace de Formentera. Les dues restants, també a Formentera, al voltant de les 8 del matí, una amb 16 persones a la zona del Pilar de la Mola i l'altra amb 15 a la zona de l'Estufador. Les darreres 48 hores han arribat a Balears un total de 10 barques amb 175 persones, principalment magrebines i subsaharianes. I detingut un home com a presumpte autor de l'assassinat a ganivetades de la seva parella, una dona de 45 anys, a la localitat sevillana de Mairena del Aljarafe. El presumpte assassí està hospitalitzat per les ferides que es va autoinfligir. Segons les investigacions, un fill de la parella, de 14 anys, en va ser testimoni i va alertar del succés. La Guàrdia Civil treballa en la hipòtesi d'un presumpte assassinat per violència masclista. En cas de confirmar-se, seria la sisena víctima mortal de violència de gènere a Andalusia d'enguany. Recordem que el 917-89-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista a les Balears i que també existeix el 016. Tots són gratuïts, funcionen les 24 hores del dia i estan atesos per professionals. I canviant de tema, perquè avui és el Dia Internacional de la Sort Ceguesa, okay, i com a mostra del seu compromís amb aquestes persones, el govern ha concertat a la Fundació 11 el servei d'acompanyament per atendre les seves necessitats, per un import de 250.000 euros. Està destinat a aquelles persones amb un grau de discapacitat, igual o superior al 65%, amb necessitats de suport extens de caràcter socioeducatiu, com comunicació i accés a la informació, rehabilitació integral, suport psicosocial i benestar, atenció educativa, formació i suport a l'ocupació. Actualment atén a 20 usuaris. És Maria Castro, directora general d'Atenció a la Dependència i Persones amb Discapacitat.
2: Con un objeto primordial de promocionar la inclusión sociolaboral, favorecer la vida diaria de estas personas y potenciar el desarrollo social, el desarrollo comunicativo y el desarrollo cognitivo que se efectúa a través de un equipo de profesionales que son los mediadores que acompañan a estas personas para garantizar que se cumpla su proyecto de vida.
1: I el PSOE ha celebrat avui matí el seu comitè federal enmig de la polèmica pels casos de corrupció que estan sacsejant el partit. Alguns dels líders assistents, com el president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, han demanat al govern que convoqui eleccions. Però, lluny d'això, el secretari general del partit, Pedro Sánchez, ha volgut destacar els avanços del país i ha remarcat que Espanya serà millor l'any 2031 amb un govern del seu partit. També ha assegurat que el PSOE no s'ha finançat il·legalment, com han fet altres partits, i defensa les mesures anticorrupció que va implantar internament ara fa un any. També ha volgut circunscriure la corrupció del partit a persones determinades i sosté que desconeixia aquestes pràctiques perquè, si no, no les hagués tolerat. És Pedro Sánchez.
3: Por tanto, compañeros y compañeras, estos son los tres elementos que centran nuestro debate público. Un caso de corrupción al que respondimos con total contundencia desde el principio. Una investigación al presidente Zapatero, que en lo que afecta al gobierno nada tenemos que ocultar ni lamentar. Y una acción coordinada de ataques personales sobre dos de mis familiares. Y ante esta realidad, la pregunta no es si debemos continuar o no. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
1: Això és tot per ara. Recordeu, precaució al centre i sud de Mallorca, que estan en avís groc per altes temperatures. Més actualitat informativa a l'informatiu migdia.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
1: Molt bon dia i benvinguts al programa Vida Saludable. Dissabte 27 de juny, duim uns dies d'intensa calor, de molta basca, i això és preocupant per la nostra salut. Evidentment, especialment per als infants, la gent gran i els malalts immunodeprimits o malalties cròniques. Si el termòmetre supera els 35 o fins i tot els 40 graus, com està succeint aquesta setmana, i tornarà segur a passar durant l'estiu, que acaba d'arrencar, molta precaució. Li demanarem en uns instants al doctor Jaume Orfila, que és clínic del Servei de Medicina Interna de Son Espases, i tractarem també de conversar amb altres professionals sanitaris que aporten el seu punt de vista sobre l'onada de calor. Per exemple, a nivell de nutrició, que hem de consumir, ja siguin aliments o begudes per hidratar-nos, o una geriatra ens dirà que anem molt alerta en la gent gran. Avui, per tant, tema estrella, alerta en l'onada de calor i en les que vendran, com dèiem, al llarg de l'estiu per no afectar-nos a la nostra salut. L'altre gran tema del programa d'avui serà l'aliança i els vincles entre l'arquitectura i la medicina, perquè arquitectes i metges poden fer molt perquè els espais on passam el 90% del nostre temps, on són les cases, el lloc de feina o les escoles, siguin dissenyades pensant en la salut pel que fa a materials, llum o ventilació. Ens acompanyen als estudis d'IB3 Ràdio el doctor Carles Recasens, psiquiatre i el president del Col·legi de Metges, a més de Bernat Nadal, degà del Col·legi d'Arquitectes. Són alguns dels temes en portada, així que ja no perdem ni un instant. Aquí i ara comença Vida Saludable. Benvinguts. Arrencant la primera part del programa en l'informatiu sanitari de la setmana, ha estat notícia aquests dies que estem immersos en plena onada de calor. Com ens han contat perfectament els companys de meteorologia d'IB3, han superat els 35 graus aquests dies i en alguns punts durant l'estiu superarem segur els 40. La primera onada de calor ha arribat just a l'inici de l'estiu, ben prest, i això ens preocupa perquè ens pot afectar patint un cop de calor. L'any passat moriren 25 persones a Espanya relacionades directament amb el cop de calor i, per exemple, el SAMU 061 va arribar a fer arreu de les illes 300 intervencions per cop de calor, enviant una ambulància per estabilitzar les persones implicades. Per això dedicarem la primera part del programa a prevenir, a donar un missatge de servei públic dels perills del termòmetre. En aquest sentit, conversàvem ara amb el prestigiós doctor Jaume Orfila, que és clínic de Medicina Interna de Son Espases. Molt bon dia, doctor, com està?
2: Molt bon dia, Carles, molt bé.
1: A veure, doctor Orfila, què entenem per cop de calor?
2: Pues el cop de calor no deixa de ser una forma d'establir la influència de les temperatures amb la salut relativament moderna. És com que tenim 5 dies de calor extrem, amb mínim 3 dies de temperatures que hagin augmentat d'una forma molt brusca en molt poc temps i que entorns especialment urbans generen, com que hi ha un efecte forn, doncs, moltes malalties que fins ara no havien, o formes de malaltia que fins ara no li havien donat molta importància.
1: Mm-hmm. Sempre els metges fan el simil amb el termostat del cotxe que ens regula. Què passa al nostre organisme, doctor, quan se satura per cop de calor?
2: Bueno, l'organisme nostre funciona de meravella i és una màquina perfecta, però ho ha de fer a 36 graus. Tot l'altre li resulta, li genera problemes, no? Per quan ens posem en febre alta, activant tots els mecanismes per poder ajudar en el cos d'una forma selectiva, amb molt poc temps i molt concentrada a despistar gèrmens. Però si no estem a 36 graus, l'organisme no funciona. I l'augment de temperatura li és especialment inhòspit per mantenir totes les funcions orgàniques de l'organisme, tant cerebrals com cardíaques, com renals, com musculars, com inclús mentals.
1: Mm-hmm. Quins són els principals símptomes de cop de calor? Què ens ha de fer sospitar, doctor?
2: La manifestació més greu de l'onada de calor ve donada per el que és el cop de calor. El cop de calor és una forma brusca de no control de la temperatura basal a persones que han tingut un increment molt intens del seu metabolisme o han estat exposats d'una forma molt intensa a temperatures molt altes. El cop de calor és un event de salut o de malaltia no molt freqüent, però molt greu. El que passa és que, a més, en aquest entorn de dies i dies de calor concatenats, la terra no s'acaba de baixar les temperatures i això fa que s'emmalalteixin, que se descompensin persones més febles, més fràgils, especialment en els les edats límits de la vida, els nens i les persones majors i que tenen malalties cròniques. Crec que per la forma d'entendre la manera que el cos és intolerant als canvis de temperatura, és el que li passa a un nen, a un al·lot, quan està dins d'un cotxe tancat. En molt poques hores es pot morir. Això fa que, si no mantenim d'una homeostasi, és un equilibri molt important en les nostres temperatures corporals, l'organisme és especialment feble i sofreix d'una forma greu.
1: I encara que sigui sentit comú, què hem de fer si us sospitam? Beure molta aigua, posar-nos l'ombra per intentar covar-nos? Què és la primera cosa que hem de fer? Criar l'ambulància si és una persona gran, com ha dit vostè?
2: Doncs és tan de sentit comú com que els nostres pares, els nostres avis ho tenien molt clar i en entorns agrícoles i ja s'organitzaven molt bé i no s'exposaven en el sol en els moments més crítics de l'hora del dia, no? A les 12, fins a les 12, fins a les 5, que intentaven sempre estar a sombres, a beure molt d'aigua, hidratar-se, perquè l'hidratació és una forma que té l'organisme d'eliminar la quantitat de temperatura amb excés. Si una persona no està deshidratada, està suficientment hidratat, beu suficient aigua, la facilitat d'eliminar temperatura del nostre cos ho té relativament fàcil. Quan fallen aquests dos mecanismes és quan malalties cròniques s'aguditzen.
1: Quines conseqüències pot tenir un cop de calor? Han dit abans, la mort, no volen ser alarmistes, però sí que se pot arribar a morir una persona per cop de calor, doctor?
2: No, el cop de calor és molt greu, perquè són temperatures de 39-40, llavors l'organisme fa un fall multiorgànic. Quan és un cop de calor en termes mèdics estrictes, la mortalitat és molt alta. Se produeix una rhabdomiòlisis, tota la musculatura se romp, fa una insuficiència renal, no funciona el cervell, té dificultats per funcionar el cos. Cop de calor és realment una entitat molt sèria. I com podíem pensar en aquest cas que passa a persones majors o nits, no? Pues el cop de calor passa a persones joves que fan o estan des del punt de vista laboral o deportiu o senzillament per imprevisió, per falta de prevenció, estan exposats a temperatures molt altes d'una forma no controlada, infravalorant les capacitats que té les lleves d'aquestes temperatures extremes.
1: I de moltíssimes gràcies, doctor Jaume Orfila, CAC Clínic de Medicina Interna, són espases per aquesta conversa de ràdio. Confiem que la gent tingui sentit comú i pugui prevenir el cop de calor. Moltes gràcies, com sempre, per atendre'ns i fins un altre, doctor.
2: Fins un altre a vostès i salut, Carles.
1: Seguim, perquè com explica el doctor Jaume Orfila, la gent gran és molt susceptible de patir un cop de calor, per això volen seguir ampliant, també especialistes, la importància de prevenir el cop de calor i les seves conseqüències per a la nostra salut. Just aquests dies, que insistim, Balears pateix una onada de calor. En aquest sentit, saludam a l'especialista en geriatria de l'Hospital Sant Joan de Déu a Palma, la doctora Maria Fuster. Molt bon dia, doctora Fuster, gràcies per atendre el nostre programa. Com està?
3: Què tal? Bon dia.
1: A veure.
3: Gràcies per convidar-nos.
1: Quines recomanacions donaria per a la gent gran per evitar un cop de calor?
3: Pues miri, sobretot, bueno, evitar sortir a les hores de més calor. Bueno, en la mesura de lo possible, tenir la casa lo més condicionada possible. Si disposam de dispositius com aire condicionats, ventiladors, i si no tenir durant això el dia, quan pega més el sol, les persianes posades. I deixar, per exemple, sobretot per a les persones més vulnerables, a lo millor una habitació més refrescada, com un tipus oasis de més fred allà. Sobretot, oferir-los aigua durant el dia, sobretot, o sigui, tot i així no tinguin set, perquè sabem que les persones grans perden aquesta sensació de set i capacitat de beure aigua. Llavors, es tractar de cada dues horetes oferir-los líquids, ja no només aigua, sinó altres begudes com a sucs, fruites, gelatines, etc. Sobretot durant el dia i més de cap vespre, no tant a la nit, per evitar pues, que s'aixequin a orinar i de més. I bueno, després igual, si prenen sobretot medicacions com diürètics o antihipertensius, que acudesquin en els seus centres de salut, perquè tal vegada ara en aquestes èpoques se poden suspendre de forma momentània, això sí, baix el criteri del seu metge de capçalera o els seus especialistes, perquè a lo millor això són fàrmacs que durant aquesta temporada podem mirar de si cal o no.
1: I què poden fer si veiem que una persona gran està patint un cap de calor? Tot d'una, cridar l'1-2?
3: Sí, seria per dur a un centre sanitari urgentment, perquè és això, com dic, ja si una persona gran que ja, diguéssim, viu amb aquesta... diguéssim que ja no consumeixen tanta d'aigua com deurien, ja pateixen escot de calor, clar, pot ser molt greu, i han de trucar tot d'una, sí.
1: Això ho diuen molts els geriatres. Sembla que amb els anys ens oblidem de beure aigua, i si no ho recordam i no oferim a una persona que tinguem el nostre cura a prop de gent gran, no beuen, no?
3: Exactament, és com de forma normal, natural, fisiològica, que el sensor, diguéssim, a nivell cerebral que ens avisa de que hem de beure aigua, que, diguéssim, quan perd aquesta sensació, no? Aquest estímul. Llavors és algo a tenir present, i sempre, pues, això, si no des de fora, o ells mateixos, la gent que està cognitivament bé i no té un deteriorament cognitiu o una demència, pues que vagin amb la botelleta i ells mateixos se vagin recordant que han de beure aigua.
1: També la roba més lleugera possible, imagino, i com és normal per sentir comú, les hores centrals del dia no sortir de casa millor.
3: Exactament, sí.
1: Perfecte, i de moltíssimes gràcies per aportar els seus coneixements. Gràcies com a especialista en geriatria de l'Hospital Sant Joan de Déu, doctora Maria Fuster, per atendre Vida Saludable, i fins una altra.
3: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Més especialistes que ens ajudin a difondre com alertar-nos, com prevenir un cop de calor i, sobretot, com actuar-hi. Saludem ara el doctorand Pablo Estebala, especialista en nutrició i dietètica i docent de l'Escola Universitària d'EMA, que, a més, hem de dir que està enllestint ja el seu doctorat i aviat ja serà doctor en nutrició. Com està? Benvingut al nostre programa.
4: Muy buenas, ¿qué tal? Encantado.
1: A veure, què podem menjar per prevenir un cop de calor? Fruita, verdura... Tothom té en ment la síndria i el meló, però qualque cosa més, Pablo?
4: Bueno, pues básicamente lo que has dicho, lo más importante es tomar aquellos alimentos que tengan más cantidad de agua, y en estas fechas pues la fruta es una gran aliada. Además, estamos en verano y tenemos una cantidad de verduras y de frutas bastante amplia, y nos va a ayudar sobre todo eso, a mantenernos frescos y mantenernos hidratados.
1: Pablo, si tothom diu que la síndria és el 90-80% d'aigua i el meló també, vol dir que si menjar molta fruita és substitutiva de l'aigua, o vostè recomana per hidratar-se bé també combinar-ho amb aigua natural?
4: Bueno, no es que sea un sustitutivo como tal, sino que nos va a aportar un aporte extra de agua. Por lo tanto, esta de agua. Por lo tanto, no es un sustitutivo, pero sí que nos va a ayudar en buena medida.
1: Quan, ara que s'ha posat molt de moda, Pablo, això d'aigua amb gas, això ja és un refresc, no hidrata, sí?
4: Puede hidratar perfectamente, aunque lleve gas. Es cierto que a algunas personas a lo mejor les puede sentar un poco mal, les puede producir cierto ardor, pero es verdad que el agua con gas, cuando salimos, por ejemplo, a tomar algo, pues es un aliado bastante bueno y se puede tomar perfectamente.
1: ¿Es más calórica?
4: En principio no, si no lleva azúcar. En el caso de que lleve azúcar, pues entonces sí será más calórico, pero un agua con gas normal no seria més calòric que un agua sin gas.
1: Millor tot en gel, si se pot, o la temperatura no fa falta que sigui molt, molt fresca per hidratar-nos? És més refrescant.
4: Bueno, aquí depende mucho de cada persona. Es cierto que el agua muy fría, pues es verdad que puede hacernos tomar un poquito menos de agua, pero sí sería recomendable tomar agua a una temperatura más o menos fresca. Por lo tanto, bueno, pues se puede añadir algún hielito para mantener el agua más o menos fría, però tampoc passar-nos i que esté completament helada.
1: Perquè a vegades ens prenem un poquet de gelat tan fred que com que se mos pugui el cervell fa que molesti tot, no?
4: Efectivament, al final el cerebro pues nota ese frío y entonces no, bueno, tenemos esa sensación a nivel cerebral de bueno, como que nos duele el cerebro de lo frío que está, entonces debemos evitar esa sensación.
1: I ja que deixaran dels gelats i ja que han deixat amb una geriatra, per la gent gran del gelat, que a més té un poquet de glucosa, si estan patint un cop de calor, si tenen molta calor, els pot activar entre la temperatura refrescant del gelat pròpiament i el sucre que tinguin, sempre i quan, evidentment, no siguin diabètics?
4: Sí, bueno, nos pueden ayudar un poco pues, a mantenernos fríos, a regular la temperatura, es cierto que algunos helados, pues entre que tienen azúcar, etcétera, pues no sería la mejor opción. Pero bueno, estando en verano, de vez en cuando si nos apetece un helado, pues sí nos puede ayudar a mantener la temperatura.
1: Pablo, les begudes isotòniques, sobretot per aquesta gent que fa tant d'esport, van bé, són un mite, no són necessàries. Si hem de fer esport, si morduim aigua, és suficient?
4: Bueno, esto ya depende mucho del tipo de ejercicio que se haga, también lo que sube la persona, y en general es cierto que nos ayudan a mantenernos hidratados, sobre todo en situaciones como en verano que sudamos más de lo normal, y en estos casos sí nos pueden ayudar a mantener unos niveles de glucosa en sangre correctos para que nos dé esa energía y además nos ayuden a hidratarnos, ya que tienen cierta cantidad de electrolitos, que estos electrolitos son los que nos ayudan a hidratarnos correctamente cuando ingerimos líquidos.
1: Si sempre se repeteix per part dels professionals sanitaris la recomanació de beure 2 litres d'aigua durant tot l'any, en estiu és normal que beguem, no diré 3, però un poc més, sí, no?
4: Sí, totalmente. Al final es una recomendación general la de los 2 litros, porque bueno, cada persona es diferente y algunas personas necesitarán un poquito más, un poquito menos, pero sí es cierto que en verano, al estar sudando más y necesitar de una regulación extra de nuestro calor corporal, pues el cuerpo nos pide beber más agua, entonces es completamente normal.
1: Moltes gràcies al doctorant Pablo Estevala, especialista en nutrició i dietètica i també docent a l'Escola Universitària d'EMA, per aquesta conversa. Confiem que la gent segueixi els seus consells. Gràcies, com sempre, per atendre Vida Saludable. I fins una altra, Pablo.
4: Muchas gracias. Hasta luego.
1: Sempre al nostre programa fomentam i posam en valor el paper dels veterinaris com a professionals sanitaris que són. I a una comunitat com la nostra, on tenim gairebé, atenció, 500.000 de mascotes, entre cans i moixos, és important també pensar en elles, en aquestes mascotes, quan hi ha una onada de calor. En aquest sentit, volem recordar que a les llars de les Balears hi ha més cans que nadons o nins, per l'interès que genera, ja que hi ha prop de 500.000 animals de mascotes del nostre domicili. Volem saludar ara a Juan Guerrero i es manescal a Marratxí. Bon dia, gràcies per atendre'ns.
5: Hola, buenos días, Carlos.
1: A veure, Juan, les mascotes també pateixen els cors de calor, no és vera?
5: Sí, sí, y además a veces incluso es más fácil que tengan un estrés térmico, ya que ellos no pueden sudar. El calor que generan lo disipan jadeando. Entonces es una forma un poco menos efectiva que el sudor.
1: Unes mascotes ho passen pitjor que unes altres, els que han de pellar, sí. Els més grossos, no?
5: Sí, sí, sí, sí, sin lugar a duda. A ver, sobre todo los que llamamos braquicéfalos, que son perritos con el morro muy, muy corto, como el bulldog francés, los carlinos. Estos tienen unas vías respiratorias muy estrechas y, claro, al intentar disipar calor por jadeo, pues lo tienen bastante más complicado, sufren más. Luego los perros negros, pues si están al sol, pues pasan más calor. O sea, sí,
1: y los huskies y alaskas que son de la neu, pitjor.
5: Claro. Son animales que están preparados para estar a menos 40 grados. Imagínate, aquí pues lo pasan regular, sí, sí.
1: Juan, imaginant que aquell que té un animal exòtic com una serp, un camaleó, no ho passa tan malament perquè estan fets d'una altra pasta i aguanten millor la temperatura, no?
5: Sí, y bueno, y porque suelen estar en terrarios donde es importante, pues esto generalmente los cuidadores pues intentan darle las condiciones óptimas de temperatura, humedad, para que vayan pues viviendo lo mejor posible, ¿no?
1: Quins consells donaria per mantenir fresca la nostra mascota sempre que tinguin aigua, com és lògic, a l'ombra, evidentment? I hi ha una cosa que sempre se diu, que és tocar-li el nas, a veure si el té humit. És correcte?
5: No és correcte. És més un mite. Sí, seguro, porque además la nariz va a depender un poquito de las condiciones de ambientales, ¿vale? Para saber si hay fiebre, lo mejor suele ser un termómetro en el culete, que es lo que nos da una lectura más exacta, ¿vale? Y bueno, los consejos es un poco lo que has dicho, agua fresca y limpia todos los días, desde luego, y sobre todo, pues, al igual que las personas, evitar ejercicios en las horas de máximo calor, de 12 a 7 o así, o no forzar, si tiene que salir, pues que salga pipí, caca y para casa, no forzarlo a jugar con pelotas y tal a estas horas, porque
1: es natura, peligrosa. ¿Eh? Ellos agachan.
5: No. Ellos aguantan lo que le echen. Sí. No son capaces de decir, uff, hace mucho calor, debería de estar más tranquilo como nosotros, que deberíamos en estas horas, pues no. Sobre todo, claro.
1: Juan, un dia vaig veure a xarxes socials un influencer que el seu ca, crec que era un pastor alemany, tenia un cot de calor i tot d'una amb una manguera el va regar i no li va anar bé. No sé si això és correcte, la informació que no estava contrastada. Què hem de fer si sospitam, arribem a casa nostra i per lo que sigui el nostre ca creient que té un cop de calor? Què és el primer que hem de fer, a part de dur-lo de veterinari, supòs? Però ha de ser ràpid.
5: Claro, hay cosas que podemos hacer en casa, ¿no? Lo primero sería un poco identificar el golpe, ¿no? Veremos a un perro pues que jadea muchísimo, que se le cae mucha la baba, tiene una hipersalivación, a veces incluso están incoordinados, intentan caminar o nubilados, no están como en este mundo, están así un poquillo despistados, y sobre todo también deberíamos levantar un poco el belfo, lo que es el labio, y ahí veremos que en vez de rosado hay una congestión, ¿vale? Hay un rojo ladrillo que nos está indicando que estas cosas, que estamos ante un golpe de calor. También la temperatura, lo que hemos dicho antes, en el culete por encima de 40 grados. Y bueno, luego ya si la cosa avanza, pues puede venir el colapso, las convulsiones. Y lo que es seguro es que sí podemos hacer cosas, podemos pues tirar una toalla, regarlos, intentar bajar la temperatura, una toalla mojada por encima, tampoco agua helada, pero sí intentar bajar esa temperatura y correr a buscar ayuda veterinaria, ¿vale? Uh-huh. Porque hay procesos que pueden haber ocurrido y que no los vemos a simple vista, pero que luego vienen. Uh-huh. Por eso no, igual no le fue bien. ¿No? Le logró regular la temperatura, pero ya había un daño en ese animal que necesitaba atención veterinaria, claro.
1: Juan, si veiem un ca que qualque persona irresponsable ha deixat el cotxe en les finestres aturades, està moguent, està, com ha dit tu, vostra paraula, respirant molt fort, han de cridar la policia, o si són minuts importants, rompe directament el vidre, ja sigui, he dit un ca, però podria ser per una persona, evidentment, perquè és molt perillós.
5: Sí. Ninguna duda. Llamar a la policía o incluso si vemos el animal que está... Porque fácilmente pasamos de un estrés térmico a un golpe de calor. Y una vez que empiezan esos procesos, ya todo corre mucho, ¿eh? Corre mucho porque la sangre es espesa. Claro, la sangre es espesa, hay edema cerebral, fallo hepático, un fallo multiorgánico. Entonces, claro, hay que sacarlo de esa situación lo antes posible, sin ninguna duda.
1: Idò, moltes gràcies, Juan Guerrero, Manescal, a Marratxí. Gràcies, confiem que els nostres gens tinguin ben cura de les seves mascotes en aquests dies de molta calor, que ja tindran segur durant l'estiu, també unes altres onades de calor, i hem de ser molt prudents amb nostres mascotes, que també ho passen molt pillo amb la temperatura alta. Gràcies, Juan, i fins una altra.
5: Vinga, moltes gràcies, Carlos. Un abrazo.
1: Fem ara una petita pausa. En uns instants tindrem aquí a dos presidents dels col·legis institucionals, el de metges i els d'arquitectes, Carles Requesens i també Bernat Nadal, perquè els metges i els arquitectes fan una aliança per una arquitectura saludable, construir espais pensant en la salut. Fins ara mateix.
0: IB3 Ràdio és Dial. Torna la campanya d'abons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. Vida saludable. IB3 Ràdio.
1: Avui, Vida Saludable vol posar en valor la importància de vincular arquitectura i salut, de pensar a l'hora de construir un espai, ja sigui un lloc de feina, una escola o un habitatge on viure-hi, pensant en la salut de les persones. L'arquitectura moderna cada pic pensa més en el temps que passarem i que convivirem en el dia a dia a l'hora d'iniciar les construccions. Es té cura del disseny, dels materials, de la lluminositat, de la ventilació, perquè és una evidència que, com que passàvem en aquests espais tant de temps, ens afectarà la nostra salut mental i també física. En aquest sentit, fa unes setmanes se celebraren les segones jornades d'arquitectura saludable a Balears, organitzades de forma conjunta pel Col·legi Oficial de Metges i el Col·legi Oficial d'Arquitectes. Es consolida així una aliança estratègica pionera que situa el disseny urbà i residencial com una eina clau de prevenció i de salut pública. Hem d'entendre que els éssers humans passam el 90% de la nostra vida en aquests espais interiors i aquesta trobada multidisciplinària va reunir metges i arquitectes amb l'objectiu de transformar els entorns habitats per cuidar directament de les persones. Saludant ja el doctor Carles Requesens, psiquiatre i president del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears. Com està, doctor?
6: Molt bé, moltes gràcies.
1: Gràcies per estar avui amb nosaltres aquí al programa a IB de Ràdio. També volem saludar a Bernat Nadal, ell és el degà del Col·legi d'Arquitectes de les Illes Balears. Com està?
7: Bon dia, moltes gràcies, bé.
1: A veure, pregunta per a tots dos. D'on va sorgir la idea d'aquesta aliança? S'ha de plantejar el disseny de ciutats i espais interiors que actuïn com un motor de salut col·lectiva?
6: Pues mira, la veritat és que podríem dir, probablement, donar una resposta que fos més oficial i més maca, però va ser fruit, com moltes coses, de la casualitat i de que va haver-hi un feeling, va haver-hi una sintonia total i absoluta. És veritat que en Bernat i jo pues, no mos coneixíem antes, però va ser, pues, bueno, vam fer tilín, no? I de sobte, pues, metges i arquitectes van començar a parlar el mateix idioma, el mateix llenguatge, i va ser com molt gratificant i molt fàcil.
1: Bernat?
8: Bé, exactament el que diu en Carles. I, a més, tenim una particularitat que ningú, supos que ningú ho ha posat damunt la taula, i és que les nostres professions, en els centres de la nostra professió, és a les persones. I aquestes persones, principalment, és el que ens mou a intentar millorar tant en el seu camp com en el nostre. I el que deies tu, que aquest 90% del nostre temps passa dins edificis construïts o ciutats o entorns construïts, bàsicament, en el final, han depravatment que ens acaba afectant a la nostra salut, a la nostre estat d'ànim i inclús a les nostres relacions socials.
1: No sé si tots dos, quan estudiàveu

0: amplitud de mires de lo que és la salut, de lo que és la persona, per tal de veure que aquesta col·laboració és imprescindible.
1: Senyor Degà, efectivament, ho ha dit vostè, el 90% dels nostres és un espai tancat. Ara s'ha posat molt de moda intentar fer esport a l'aire lliure, però si no anem a peu caminant a la feina, el 90% tancats.
2: Sí, bàsicament tancats o inclús passejant per la ciutat. És a dir, que al final també és un entorn construït, és un paisatge urbà que ens acaba afectant. És a dir, si pensem una mica en carrers on estan atiborrats de senyals, de senyalètica i de més, és molt diferent de tenir un espai molt més tranquil on les façanes estan ordenades, no hi ha cap lletrero lluminós que mos crida l'atenció. És a dir, al final trobar aquesta calma interna que mos permeti passejar i disfrutar en calma de l'entorn que tenim.
1: Es veuen els metges i els arquitectes en uns anys, després d'aquesta idea tan brillant i innovadora, poder seure una taula amb un batlle d'una ciutat important, amb un consell d'habitatge, a veure quin model de ciutat volem quan s'hagin de fer grans promocions d'habitatge, per exemple, pensant sempre en la salut?
0: Sens dubte, és algo que metges i arquitectes, arquitectes i metges, ja hem donat aquesta passa. Ja ens vam reunir de fa estona amb el batlle d'aquí de Palma, que també coincideix o es dona la sintonia de que és arquitecte, amb la qual li vam plantejar que amb dos col·legis començàvem a caminar plegats i que volíem aquesta línia directa amb la Batllia de Palma per tal de proposar, de fer propostes que siguin de futur, que siguin saludables, que pensem aquestes ciutats, no? Com moltes vegades en Bernat diu, que les ciutats que estiguin pensades per al ciutadà, no per als cotxes, no per les vendes, sinó per donar resposta a lo que necessita i a la realitat dels ciutadans.
1: Efectivament, Bernat, si hi ha algú susceptible és el batlle, que és arquitecte, no? A l'hora de fer habitatge públic, però a una arquitectura en medicina i en salut.
2: Bé, és molt important, és a dir, estem en una època on tot és molt, està molt especialitzat, el coneixement està molt especialitzat, i al final són com compartiments estancs. I això és una errada. És a dir, jo a partir d'una anècdota que van contar quan estudiava, que deia que, bueno, que els ultrasons, per tractar els temes de les pedres de ronyons, van néixer d'una conversa entre un pilot de caça de guerra i un metge. I el pilot li comentaven al metge, escolta, jo quan passo la barrera de so, les pedres al meu voltant exploten. I a partir d'aquí se varen contactar amb un enginyer i varen començar a parlar i varen crear aquestes màquines que, bueno, pues, la gent que té tap de pedres, pues, ho agraeix. Aleshores, amb aquest esperit, no?, de compartir coneixements i compartir experiències, crec que la solució serà molt millor que si cadascú se queda dins el seu compartiment estanc.
1: Que interessant, lo de les pedres. A veure, senyor Nadal, durant les sessions es va debatre intensament sobre la necessitat de reduir els factors de risc associats als edificis tancats mitjançant la millora de qualitat d'aire, l'optimització del confort tèrmic i l'aprofitament de la llum natural. Tot això és important, no?
2: És importantíssim, i en Carles ho podrà explicar millor que jo. La qualitat d'aire, en el final, la quantitat d'oxigen i la puresa de l'aire afecten directament a la capacitat cognitiva, és a dir, en el rendiment, i també a l'estat d'ànim. La llum, sobretot molt important, és l'estat d'ànim. Si nosaltres no rebem llum solar diària d'una manera controlada, no una exposició exagerada, ens millora bueno, a nivells de... No sé que encara ens podrà explicar el millor, que ens fa estar de millor humor i més predisposats a encarar el dia a dia. I després els materials són importantíssims, que siguin confortables, que no siguin freds, els colors, les textures, tot això acaba influint en com nosaltres ens trobem i, en el final, com ens connectem, ens relacionem amb la resta.
1: Doctor, què sents?
0: La veritat és que fer esment i parar esment en tots aquests aspectes, que si això ho contéssim a les nostres predines, doncs ens dirien, no?, ens mirarien amb una cara de dir, bueno, però no esteu descobrint res, no? Però avui en dia que tot, a tot li donem aquesta evidència científica, no?, aquest raonament, i el demostrar com certs aspectes que mos en revolten, que estan presents en la nostra vida quotidiana, mos poden influir, mos poden afectar d'una forma directa o mos poden cuidar, no? Que jo crec que aquesta és la passa diferencial, de dir, el nostre entorn no només mos hem de protegir d'un entorn que sigui tòxic o dolent, sinó que hem de veure el nostre entorn com quelcom que mos pot cuidar, no? I aquesta és una miqueta el que els científics, els experts, estem demostrant aquestes evidències que els nostres predins ja les sabien i les tenien ben clares, doncs avui en dia els grans experts doncs estem posant, no, aquesta evidència damunt de la taula.
1: Clar, perquè el sol, la llum,

0: i el nostre nivell de dopamina, això està demostrat.
1: Efectivament, el sol és un dels nostres reguladors principals del nostre ritme circadià. Per això hi ha una de les coses, per exemple, un dels consells que dono a la consulta és que el que primer ha de fer una persona quan es desperta és intentar donar-se aquest petit bany de sol, ja sigui en una finestra, ja sigui en una terrassa, ja sigui allà on te sigui, no? Permetre que hi hagi aquesta exposició a la llum solar per tal de recalibrar la nostra biologia i per tal de que podem afrontar el nostre dia a dia d'una forma el més sana i el més plàcida possible.
0: I si a nivell de poder adquisitiu un se pot permetre o heretat, por a sortir o veure la mà, això sí que és una sensació anímica de llibertat, no?
1: Sí, l'impacte de lo que entra per als nostres ulls, no? Ho deia en Bernat, no és lo mateix pues, un impacte de lluminositat, d'un fluorescent o d'una imatge que sigui agressiva que l'impacte d'una imatge que és tan plàcida i que és tan relaxant per als colors de la imatge, per al renou de lo que és aquesta escena, no? Hem d'intentar o hem de veure que exposar-te en aquests entorns que són plàcids, que són agradables, té un impacte directe en la nostra salut i en el nostre en com mos sentim.
0: Perquè, Bernat, l'arquitectura moderna intentarà evitar aquestes façanes antigues que surts i tens una finca ben davant, no? La gent vol un poquet d'amplitud quan mira, no? Un poquet de relaxació, no?
2: Sí, però això al final estan condicionats per l'entorn en què ens trobem, és a dir, els solats són els que són, l'ubicació que tenen, el que tenen...
0: Estan molt limitats.
2: I l'orientació que tenen, el que tenen. A partir d'aquí, els arquitectes començam a fer feina i intentam aprofitar al màxim les coses bones que pugui tenir aquest entorn i minimitzar les dolentes, cercant l'ubicació de les peces dins la casa de tal manera que se puguin aprofitar pues, aquestes històries, no? Ventilació creuada, bona exposició solar i empleant uns materials que, en el final, ens donin aquesta sensació de confort. És a dir, en el final, els arquitectes el que dèiem és que la bona arquitectura és aquella que desapareix. És a dir, quan estem a casa nostra, no ens en recordem que estem dins d'una casa, estem a casa nostra. I mirant per la finestra, ens agrada mirar per la finestra i creant records. Tots aquests records no anem a pensar en qui ha fet la casa, però si aquests records se generen i són bons i són positius, que també ajuden a tenir un creixement personal sa, en el final haurem fet bé les coses.
0: Què té el balcó o la terrassa quan un arriba cansat, que si surt i, no sé, se tomba 10 minuts, com que té un benestar emocional directe?
1: Sobretot té amplitud, no? Per això quan les persones, quan estan en una situació d'estrès, quan estan, com dic jo, a la consulta, emboirats, no? El que un cerca és aquesta amplitud, cerca la naturalesa, cerca l'horitzó. Per això la gent pues, mira cap a la finestra, mira des del balcó, no? Aquesta mirada cap a l'infinit, no? Però sobretot no trobar-te aquest obstacle de lo que seria una paret, no? O un renou fort, no? La gent el que busca són aquests estímuls que siguin molt més plans, molt més lleugers, no? I per això la gent busca la terrassa.
0: Senyor Nadal, durant aquesta segona jornada d'arquitectura saludable, durant les sessions, es va debatre intensament també sobre les escoles, en aquest sentit que se pot fer els col·legis, l'acústica, la il·luminació, tot això pot arribar a millorar el rendiment acadèmic i el nen està més còmode.
2: Clar, sí, incideix directament damunt el seu desenvolupament personal. És a dir, si nosaltres estem en una escola on, per exemple, el soroll aeri, és a dir, les reverberacions, constantment ens acaben distraguent. És a dir, hi ha estudis que demostren que si hi ha una sonoritat molt alta, en el final la capacitat de concentració que tenim és molt més baixa i l'estat de neguit que té la persona també és molt més alt. Per tant, més renou du a més trull i més trull du a menys atenció i menys atenció du a una situació dins aula que pot ser més complicada que no dins una aula que, on el renou està controlat, no hi ha reverberació i estan més tranquils i, a més, si mos entra llum solar directa és molt millor perquè no se pot comparar. La llum solar no se pot comparar avui en dia amb cap llum artificial. Ens estem atracant, ja s'estan fent llums que varien de tonalitat en funció de l'hora del dia i de més, però en el final el que necessitem és pues, un espai tranquil, on, com aquest estudi, no? Podríem estar cridant i no ens alteraríem. Per què? Perquè està ben insonoritzat. Pues aquí és el que hem de cercar a les aules, pues, una mica el mateix.
0: I guai, vostè, la llum natural, en un món de tantes pantalles, que a les escoles ja tenen tabletes, com millor llum natural entri, millor per ull, no?
2: Exactament. I, a més, les tabletes, encara ens ho podrà explicar molt millor, dificulten la capacitat de concentració, disminueix moltíssim. És a dir, aquesta tendència que tenim a fer scroll, no? De, sí, de passar, sí, i passar i passar i passar, l'únic que fa és que el nostre cervell s'acostuma a no tenir l'atenció més de 15 o 20 segons. Això està estudiat. Hi ha un documental a Netflix que xerra de les xarxes socials, on hi ha antics CEOs de totes aquestes empreses, i expliquen com això està estudiat i està pensat perquè la gent s'enganxi. Per tant, les tabletes, evidentment, han vingut a millorar la nostra vida i a facilitar-nos la vida, però els hem de saber controlar i posar-les en el seu lloc. És a dir, molt millor mirar per la finestra que no mirar el que està fent el veïnat amb una foto que no sabem si és real o si simplement és una pose.
0: Les escoles se modernitzen. Quan érem petits no hi havia vegades calefacció, evidentment no hi havia aire condicionat. Cada vegada els nens tenen millor temperatura dins?
2: Sí, evidentment, és una característica que se cerca. Però jo, sincerament, sóc de saber escola i tampoc me molestava tenir fred o calor. També t'ubicava una mica...
0: T'activava
2: una mica.
0: T'activava de confort.
2: Exacte, i te posava una situació que a mi, bueno, pues, troc que no està malament. Crec que també estem pues, vaciant una mica molt els nostres nins i s'haurien d'aprendre a adaptar una mica a les circumstàncies. I aquesta vaciadura segurament du el que diu en Joan i en Carles, que és que... Els nostres avis ho tenien claríssim. Les cases s'han de ventilar, s'han de protegir en l'estiu del sol, en l'hivern han de deixar entrar el sol, han de fer net de tant en quant, han de fer manteniment. En els nostres fills els estan donant tot fet. És com una bombolla, no? On no s'han de preocupar de res. No sé si els estem fent un favor o tot el contrari. És a dir, saber-se adaptar a aquesta resiliència que se xerra sempre també és important a l'hora d'encarar la vida i encarar els reptes que tenim per davant quan creixem.
0: La Consell d'Educació, quan fas infraestructures noves, que és l'IBISEC, demana opinió als arquitectes? És a dir, hi ha una comunicació fluida a veure què poden fer en aquests nous 4 anys o 8 anys a llarg termini?
2: Bueno, la Conselleria d'Educació respon a polítiques i ara estan molt centrats en fer escoles noves on se millorin aquestes condicions dels alumnes. Sí que qualque vegada han tingut qualque reunió, però tenim camí per recórrer i amb aquestes jornades que varen fer ja els hem passat el document que se va treure com a conclusions i veurem si també podem col·laborar de qualque manera.
0: És que l'educació, doctor Recasens, cada vegada està molt vinculada a la salut mental. Els psicòlegs ja han arribat als instituts, vull dir, s'ha de pensar en els espais on hi ha pogut aquestes consultes, aquests espais d'intimitat on els psicòlegs puguin xerrar amb adolescents també.
1: Sí, la veritat és que sí. El que passa és que si jo sempre dic el mateix, quan un arriba al psiquiatre, al psicòleg, ja feim tard, no? Ja està instaurat aquest sofriment. El repte és què és el que està en les meves mans, què és el que puc fer, com puc modificar en aquest cas l'estructura, com puc adaptar l'estructura per tal de protegir, per tal de prevenir, per tal de que l'estructura en si mateixa m'ajudi a cuidar-me, no? O m'acuidi. Aquest jo crec que és el gran repte. Sens dubte que totes les mesures que es posin en marxa per tal d'actuar, per tal de tractar, per tal d'acompanyar, benvingudes siguin. Ara, el repte majúscul és el que mos plantejam arquitectes, metges i metges i arquitectes, que és de dir, què és el que s'ha de modificar, com s'han de dissenyar les noves estructures per tal de que en si mateixes siguin beneficioses per, en aquest cas, els ciutadans, o els nins, o les famílies.
0: Senyor Degà, cada pic més gent que té la sort de disposar d'un terreny es preocupa per l'orientació, per la llum, posa a la balança la salut a l'hora de dissenyar la casa? És a dir, sí, jo vull que sigui molt guapa, però vull que sigui útil per la meva salut.
2: Sí, evidentment, i a més ja comença a haver-hi com una altra tendència, no? Abans eres arquitecte, feies la casa i el client li deia quatre coses. Avui en dia, i també ve arrel de les jornades que varen fer, el més important és saber el client quina necessitat té i com els té. I després nosaltres, amb els nostres coneixements, de saber quina és la millor orientació per cada peça i de més, intentar casar, juntament amb la normativa, que acaba de complicar tot, com ha de ser aquest habitatge perquè sigui el millor possible en aquella ubicació i a les necessitats dels clients, que moltes vegades els clients no ho saben o tenen un problema de salut i només en l'arquitectura i posant-se en contacte amb un metge podria modificar segons quines pautes que segurament acabarien afavorint la recuperació d'aquesta persona.
0: Sí, a vegades una reforma completa te pot millorar molt el teu benestar emocional, no? La teva tranquil·litat.
1: Sí, sens dubte. És plantejar la reforma per a què faig una reforma. Per modernitzar, està molt bé. Per guanyar metros, està molt bé. Ara, la reforma ha de contemplar, de dir, quines millores puc aplicar a casa meva per tal de fer Cameva no només més sostenible, més, sinó de dir més saludable. No? I en aquest sentit, per exemple, jo, el nostre amic José Peña, que és pediatre i ell és expert en temes respiratoris i en al·lèrgies, sempre ho diu. Jo cada vegada més demano als meus pacients i als pares de dir com és l'habitació en la que viu o conviu aquest menor d'edat, de dir, bueno, pues, quina il·luminació té, quina ventilació té, quins productes s'utilitzen per tal de fer net, per si s'ha de pintar, si no han pintat les parets, no? O sigui, donar aquest esment o parar esment en tots els materials que s'utilitzen per tal de que aquests ajudin en la salut de les persones.
0: Senyor Degà, un poquet de pedagogia. Mm. Quina és la millor orientació? Si poden triar, a nivell de salut i de confort, sud-est, perquè diuen que si és nord és més freda, més humitat per la gent asmàtica, amb problemes respiratoris, quines? Si poden triar.
2: Si poden triar, doncs dependrà de lo que estiguen cercant. És a dir, a una casa és evident que si servaram en zona de dia i zona de nit, la zona de dia, el millor és l'orientació sud pura, on podran controlar millor la incidència del sol, i després la zona de nit, les habitacions, lo ideal és que donin a sud-est, est, per tal de que el sol des de matí ja entri per la finestra i ja mos activi a nosaltres. I a la zona d'oest, bueno, pues posar peces més residuals, perquè aquí l'oest, el ponent, és complicat. Ara bé, si estan xerrant de zones d'estudi o biblioteques o de més, la millor orientació és a nord. Per què? Perquè allà el llum no té incidència directa, per tant, no hi ha sombres i és una llum amb menys contrastos, que permet que puguen centrar la nostra atenció sense haver d'estar regulant constantment entre un raig directe de sol, un tros d'ombra, i per tant, aquesta seria la millor atenció per una biblioteca. Per un hospital, bueno, pues segurament és ben dominants. Ens hauríem d'oblidar una mica de l'orientació pel sol i anar a cercar ben dominants, de tal manera que aquest hospital, en la organització que li donem, pugui tenir la millor orientació per fer una ventilació creuada que en el final acaba beneficiant en el pacient. I si a més podem intentar aconseguir que aquestes finestres d'aquests hospitals donguin a zones no construïdes, és a dir, a paisatges, doncs molt millor. Hi havia un estudi que s'ha comentat diverses vegades on un metge, se va dedicar durant 10 o 15 anys a estudiar gent que s'havia operat de vesícula biliar amb el mateix equip, en el mateix hospital i en les mateixes circumstàncies. El resultat va ser que les persones que tenien una habitació que miraven el paisatge se recuperaven inclús entre un i dos dies abans que les persones que tenien habitacions mirant cap a un interior o cap a un pati.
0: Jo sempre diria jo a en Joan Carulla, a Sant Joan de Déu, és que mirant la mà te recuperes abans, com a terapèutic.
1: Sens dubte. Lo bo que tenen, o lo bo de la mirada dels científics, en aquest cas dels metges o dels arquitectes, és que en aquest coneixement o en aquestes creences que hi són, i són creences populars, hi donem aquesta evidència científica, no? A través d'un estudi. I és veritat, un pot pensar de dir, pues clar, per suposat, és molt més agradable mirar a un bosc, al bosc de Bellver, o a la mà, que no mirar pues, en un pati interior, no? Però això, els que mos dedicam, els professionals, els que mos dedicam a la ciència, necessitem demostrar-ho. I aquesta és la feina que, en aquest cas, pues, extra fan arquitectes i metges.
0: I per això s'ha fet aquestes jornades, la segona edició, l'any que ve anirà una altra. Fem una petita durada i seguim conversant amb Bernat Nadal i Carles Recasens sobre arquitectura saludable.
3: IB3 Ràdio és investigació. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Vida saludable. IB3 Ràdio.
0: Arribats en aquest punt, seguim amb Bernat Nadal, degà del Col·legi d'Arquitectes, el Societat de Ràdio, i també el doctor Carles Requesens, president del Col·legi de Metges. Però ara introduïm un altre punt de vista professional, com és el cas de Sílvia Valls. Ella és interiorista amb 3 dècades d'experiència. Com està? Benvinguda al nostre programa.
4: Molt bé, gràcies, Carles. Encantada d'estar aquí.
0: A veure, Sílvia, pregunta directa. La gent d'acord a casa seva ja pendent de la salut?
4: Pues sincerament, encara no som prou conscients de com ho som amb l'alimentació, l'exercici, el descans o la salut mental, que ara està tan de moda. La majoria de gent decora ara pensant en com li quedarà, en l'estil, en el pressupost, principalment. Gairebé ningú es presenta i es pregunta de primeres com se sentiran vivint allà, perquè no tenim encara aquest coneixement d'integrar-lo com un pilar fonamental en el nostre benestar. L'interiorisme emocional posa en valor precisament la relació directa entre l'espai on vius i com et fas sentir. És pura biologia, Carlos. Uh-huh. El nostre cos, a través dels sentits, rep els estímuls i el cervell processa constantment la llum, el color, el tacte dels materials, les olors, i en funció d'això decideix si el lloc és segur i et permet relaxar-te o si t'incomoda i el rebutges i marxes. Uh-huh. Els espais els afecten cada dia molt més del que ens imaginem. Passem moltes hores en espais que han d'estar molt ben resolts perquè influeixen enormement en com ens sentim, com descansem, com treballem i fins i tot, en gran mesura, determinen el nostre nivell d'estrès.
0: I quan un propietari requereix dels seus serveis, dels seus coneixements, ja pensa vostè com a interiorista com l'ajuda el seu benestar emocional i físic?
4: Pues inicialment el que faig és escoltar i li pregunto com viu, com descansa, què és el que li pesa al llarg del dia, quines necessitats té i quin moment vital està passant. Perquè l'espai ha de respondre a la persona que l'habita, no una imatge de tendència o de xarxes socials. Hi ha persones que necessiten calmar per afluixar, altres persones necessiten concentració i ordre per ser més creatius, altres volen potenciar els espais per convivència familiar. Ara hi ha una disciplina que es diu neuroarquitectura que estudia exactament això, com l'entorn construït afecta el sistema nerviós. El que ens explica, resumidament, és que per què certs espais augmenten el cortisol i mantenen el cos en tensió i d'altres, en canvi, afavoreixen estats de calma i benestar i conviden el sistema nerviós a afluixar. Tenir aquest coneixement ens permet aplicar-ho a la nostra manera de projectar, creant espais que escolten i respecten la naturalesa i la biologia humana, construint entorns molt més saludables.
0: Mm-hmm. I quins elements, quins consells dona? Què és el que més habitualment aporta vostè quan fa la decoració un interiorisme d'una casa?
4: Pues principalment els elements fonamentals són la llum, que no només il·lumina, sinó que també marca els ritmes biològics, el color, que pot activar-te i relaxar-te, els materials i les textures naturals com la fusta, la pedra, el lli, el fang, que tenen una temperatura emocional de calor, de confort, de confiança, que cap material sintètic pot replicar, i també el silenci visual, que igual que existeix la contaminació acústica, existeix una mena de contaminació visual. Vivim saturats d'estímuls, i si a casa també hi ha massa soroll, el cervell no pot descansar mai. Quan eliminem aquest excés, apareix el silenci estètic i el nostre sistema nerviós es relaxa. Per això, amb tot això, el que jo aconsellaria, principalment, és aprofitar millor la llum natural, reduir el soroll visual eliminant objectes innecessaris, incorporar materials càlids i naturals, i revisar la distribució perquè es resulti molt més funcional. A més, jo sempre els faig un exercici, que és entrar a casa com si fos la primera vegada i analitzar què noten, quins són els primers estímuls que els hi venen, quines olors reben, què senten al cos i a la pell abans de pensar en res. És com un pare observa i escolta't i a partir d'aquí començarem a treballar.
0: Perfecte. I de moltíssimes gràcies, Sílvia Valls. Un dia la convidarem tranquil·lament dels estudis de ràdio perquè, a més, ha estrenat nou llibre i volem que ens ho conti en calma. Gràcies, Sílvia, i fins una altra.
4: Gràcies a vosaltres. Ha estat un plaer.
0: A veure, pregunta molt ràpida, que ens queden 2 minuts, i és per tot dos. Me quedaven moltes preguntes. Farem un especial de televisió de vida saludable en calma amb vostè, perquè en tot dos, perquè és un plaer. Com influeix el disseny dels espais públics de les zones verdes en la prevenció de la solitud no desitjada, en el foment de les relacions humanes, de la socialització? Perquè, al final, els parcs, els mercats, les places són llocs de relacions, de capacitat cognitiva, que eviten el sedentarisme.
1: Com influeixen? Influeixen, diria que, totalment. Els colors, els espais, les formes. Vull dir, jo no, en aquest sentit no sóc expert en el tema, i en Bernat ho sabria dir, però, sens dubte, el color, l'aire, la profunditat... diria que és el que ens acompanya al llarg de la nostra vida, que és el nostre entorn, amb la qual més val que sigui protector i no que sigui un agressor, aquest entorn.
0: Bernat, és que si entres al mercat de Santa Caterina o vas a un parc modern, estàs tan a gust que ja te canvia, ja tens ganes de xerrar-se gent i socialitzes.
2: Clar, hem millorat bastant amb aquest aspecte dels arquitectes. Hem après a escoltar la gent, ja no se fan passes dures. I les places dures, per exemple, el que hi havia a Barcelona, el que hi ha davant l'estació de Sants, és una plaça dura que respon a un requisit polític que era reduir el manteniment d'aquests espais. I que se va fer? Bueno, pues s'elimina la vegetació, s'elimina el mobiliari i queda tot una plaça dura que és impracticable la major part de l'any. Per tant, en el final, sí que demanem en els polítics que jo, nosaltres podem entendre que tinguin un programa, però s'han de fer les coses bé i pensades en les persones.
0: Bernat Nadal, degà del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Balears, gràcies per aquesta conversa i fins una altra.
2: Gràcies a vosaltres.
0: També doctor Carles Recasens, psiquiatre i també president del Col·legi Oficial de Metges de les Balears, gràcies i fins una altra.
1: Un plaer.
0: A tots vostès, aprofitin el que queda de cap de setmana i ens acomiadem dissabte que ve torna Vida Saludable aquí a Ivetra Ràdio. Gràcies.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Laura Vanrell.
0: Bon dia. Les Balears rebran 84 milions d'euros extres per l'atenció a la dependència. Suposa el doble de la partida que rebia fins ara del govern central, però encara així queda per davall del llindar del 50% que hauria d'aportar la comunitat. Aquesta injecció de finançament permetrà augmentar les prestacions mínimes, sobretot les de major grau, crear noves places i, sobretot, resoldre una de les demandes històriques, reduir les llistes d'espera. En començar l'any, gairebé 4.000 persones esperaven la valoració de dependència a les Balears. Tot d'una vos en donam els detalls. Abans, els titulars. És dissabte 27 de juny. Formentera podria quedar sense servei de transport públic en autobús. Álvaro Alonso, bon dia.
2: Bon dia. L'empresa concessionària Autobusos Pallà adverteix que no pot fer front a les despeses i reclama al Consell Insular que aboni tots els impagaments pendents de la gratuïtat del servei que s'acumulen des de la pandèmia.
0: Les petites i mitjanes empreses esdevenen imprescindibles per generar riquesa i llocs de feina a les illes.
2: És el model majoritari a la comunitat i també presenta dificultats per completar les plantilles. L'absentisme laboral és un dels objectius a combatre.
0: La Festa de l'Orgull se celebra avui a Palma, música d'artistes locals.
2: No compta en la col·laboració de Benamics, que es desvincula d'aquesta celebració. L'entitat trasllada la gala dels tradicionals premis Ciurell i Dimoni Rosa a Manacor. I Amó s'avança amb una marxa reivindicativa avui a Robaixa amb el lema Orgull i Renau. A Palma les protestes seran de Marobaixa.
0: I en els titulars dels esports que tenim avui, Toni Tenerife, bon dia.
3: Bon dia. Una banda, Luis García Fernández, nou entrenador del Real Mallorca, reconeix en declaracions fetes als mitjans oficials del club que tindrà molta feina per davant, ja que encara queda per fer una plantilla per tractar de tornar a primera per la via ràpida, més promet del seu equip un joc directe, pressionant, i que ja vol treballar de cara a assolir els objectius esportius del club. I a les 3 es tancarà una nova edició de l'ATP 250 Mallorca Championships en la final, que jugarà a la pista del Santa Posa Country Club entre l'espanyol Alejandro Davidovich i el nord-americà Ethan King.
0: El mercuri torna a fregar avui els 37 graus i s'han activat avisos grocs per calor a Mallorca. Tomàs Salom, bon dia. Què podem esperar les pròximes hores?
4: Bon dia. Avui hem encetat aquest darrer cap de setmana del mes de juny i ho feim amb la mateixa dinàmica. En temperatures elevades, avui un dia més d'avís groc a punts de l'interior, ponent i mitjorn de Mallorca, per temperatures que poden superar els 37 graus durant les hores centrals del dia. A la resta de l'arxipèlag la temperatura també superarà els 30 i fins i tot els 35 graus. Tot això amb vent de component est que bufa fluix, també domina l'embat. Ara mateix anirà minvant una miqueta durant el capvespre i amb el cel bastant destapat a tot arreu. Això sí, anirà arribant una mica de pols en suspensió. No es tracta de grans concentracions, però sí que ens podria deixar una mica de calitja. Demà mantindrem la mateixa dinàmica. De fet, s'activa l'avís groc també a la Serra Tramuntana i punts del nord de Mallorca per aquells registres que podrien quedar entre els 36 i els 38 graus, amb la presència d'alguns núvols prims i també d'alguns núvols baixos, principalment cap al sector de les Pitiuses. No esperen grans canvis quant a la direcció del vent i, per tant, la situació marítima bastant tranquil·la tot arreu amb àrees de marejol.
0: Són les dues i gairebé 4 minuts. Lluís Menéndez és el control tècnic. Comencem.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: El govern critica per insuficient l'increment de finançament estatal per l'atenció a la dependència a les Balears. Són 84 milions d'euros addicionals a rebre i suposa una pujada de gairebé el doble de la partida que arriba de Madrid i que beneficiarà especialment les persones dependents de major grau.
1: Però continua situant-se aquesta participació de l'Estat per davall de la meitat que marca la llei. Això fa que la comunitat autònoma hagi d'assumir tota la resta. Sandra Fernández és consellera de Família i Benestar Social.
2: La aportación del Estado va a seguir muy lejos de financiar la mitad del coste del sistema de dependencia en nuestra comunidad autónoma. Además, seguimos hablando de una ampliación de crédito de manera puntual, sin ningún compromiso que garantice una financiación estable para los próximos años. Exigimos estabilidad, planificación y credibilidad.
0: Es refereix la consellera Fernández a que la injecció de doblers per l'atenció a la dependència a les Balears és, a dos anys vista, inclòs el present exercici.
1: El Ministeri de Drets Socials diu, però, que la inversió queda blindada i suposarà una obligació de l'Estat encara que canviï el govern. A no ser, afegeix, que es modifiqui mitjançant una nova llei.
0: Al ciutadà li pot interessar saber que el reforç d'aquest finançament per cobrir prestacions mínimes suposa que les de grau 3, que són de gran dependència, passaran de 290 euros al mes als 660. Les de grau 2, de dependència severa, de 130 a 260 euros, i les de grau 1, la de moderada, de 76 a 90 euros.
1: D'acord amb les dades de l'Associació Estatal de Directores i Gerents de Serveis Socials, prop de la meitat de les persones de les Illes amb prestació reconeguda no superen ara els 244 euros mensuals. Reivindica que més doblers de l'Estat es donin més prestacions i que, a més, siguin també de més qualitat. Manuel Fuentes és director d'estudis de l'entitat.
3: Baleares ya no era tanto la cantidad o la lista de espera, que la tiene y la tiene importante, sino que las prestaciones que tenía no nos parecían las prestaciones una cartera de servicios equilibrada. Piense que prácticamente el 45% de la cartera de servicios que realiza Baleares es promoción y prevención de la autonomía. Plazas residenciales pues ocupan un lugar discreto. La ayuda a domicilio tiene efectivamente un valor también. Con esta mayor financiación, la comunidad autónoma puede hacer una cartera de servicio un poco más compensada.
1: Quant a l'increment de places residencials per atenció a la dependència, l'associació remarca la importància de crear-ne de noves i garantir-les.
3: Necesitan, al menos como infraestructura de soporte, una plaza residencial. O definitiva, o al menos temporal. Una rotura de cadera, un agravamiento de la enfermedad. La familia está atendiendo 24 horas. Cuando la situación se agrava con cuidados paliativos, con situación de cáncer terminales, la familia no puede atender a la persona dependiente. Tiene todos sus derechos y guarda intacto sus derechos a ser atendido.
1: I el govern de les Illes Balears ha reivindicat aquesta setmana que des de l'inici de la legislatura el pressupost destinat a dependència s'ha incrementat en 50 milions d'euros. Que la sol·licitud de dependència ha augmentat el 27% i que s'ha reduït un 15% la llista d'espera per a la valoració, amb un temps mitjà de resolució de poc més de mig any per davall de la mitjana estatal.
0: I un dels col·lectius que en pot ser beneficiat és el de les persones sordcegues que necessiten un acompanyament en detall. El govern ha concertat en la Fundació 11 el servei per atendre les seves necessitats per un import de 250.000 euros, una xifra que coneixem en el marc avui del Dia Internacional d'aquesta patologia.
1: Està destinat a aquelles persones amb un grau de discapacitat igual a superior al 65% amb necessitats de suport extens. Per millorar el seu grau d'autonomia, compten amb el medi de comunicatiu que els permet establir una relació fluida amb l'entorn, millorant el seu benestar i la seva autoestima. Actualment són una vintena d'usuaris que poden gaudir de 3.700 activitats. Maria Castro és directora general d'Atenció a la Dependència i Persones amb Discapacitat.
4: Con un objeto primordial de promocionar la inclusión sociolaboral, favorecer la vida diaria de estas personas y potenciar el desarrollo social, el desarrollo comunicativo y el desarrollo cognitivo que se efectúa a través de un equipo de profesionales que son los mediadores que acompañan a estas personas para garantizar que se cumpla su proyecto de vida.
0: I a Menorca, una trentena de treballadors del geriàtric municipal de Ciutadella han protestat a les portes del centre per reclamar el complement dels dissabtes que fins ara cobraven.
1: Fa 5 mesos que el van començar a percebre com a part de la negociació en l'Ajuntament mentre es formalitzava la relació de llocs de feina. Ara, una nova interpretació de la interventora accidental l'ha deixat en suspensió. Els manifestants reclamen la tornada del complement i demanen una igualtat de criteris entre els treballadors municipals. Damià Bosch, president del Comitè d'Empresa d'aquest geràtric.
5: Si mirem tots els altres informes que hi ha hagut, sempre posava que era desfavorable, però que s'aplicava mentre es negociava CRLT. I ara, de cop, apareix aquesta suspensió. És un malestar i una queixa de que sembla que no som iguals els treballadors de l'Ajuntament.
6: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
0: És un dels titulars de la jornada. Situació límit en el transport públic en autobús a Formentera. La concessionària assegura que la prestació del servei està en risc. El motiu diu que, com que el Consell li deu doblers per compensar que no es cobra el bitllet als residents, l'empresa s'ha quedat sense doblers a la caixa. Ens ho explica Elena Trinidad.
7: Autocars Palla, l'empresa concessionària del transport públic en autobús de Formentera, assegura que ha arribat al límit després d'anys avançant amb recursos propis els costos del servei. Denuncia que encara té pendents de cobrar les compensacions per la gratuïtat del transport públic corresponents als anys 2025 i 2026, a més d'altres reequilibris econòmics i ajudes. Aquesta manca de liquiditat farà que en les pròximes setmanes puguin no disposar d'eines per pagar el combustible dels autobusos ni les nòmines dels treballadors. Per això reclama al Consell i a la resta d'administracions competents que abonin amb urgència els imports pendents i adverteix que si la situació no es resol, la continuïtat del transport públic de Formentera podria quedar en risc. Escoltam el responsable de l'empresa, Joan Costa.
8: La situació ara, a finals de juny, és molt, molt preocupant i tinc dudes que pugui seguir endavant pagar totes les nòmines, petroli, reparacions, sense aquesta ajuda que jo confiava i confio en ella, cobrar les gratuïtats de l'any 2025.
7: L'empresa ha fet una crida urgent al Consell de Formentera perquè aboni els deutes immediatament, perquè Formentera no es quedi sense autobús públic a l'estiu.
0: Davant aquesta reclama, els serveis informatius d'IB3 hem intentat posar-nos en contacte amb el Consell Insular. De moment, sense resposta. I més notícies. Les petites i mitjanes empreses són l'eix vertebrador de l'economia de les Balears. Amb 110.000 autònoms i 60.000 societats, la comunitat se situa per damunt de la mitjana nacional i representen més del 95% del teixit. Un model impulsat per negocis familiars i emprenedors de totes les edats, per cert, que s'aventuren i tiren endavant la seva idea. I no són pocs els reptes que afronten. El primer, i que es repeteix en tots els sectors, la manca de personal qualificat i que esdevé en un elevat absentisme laboral que dificulta així mantenir un negoci petit amb necessitats concretes.
1: És la radiografia de les pimes que repassam avui en el seu Dia Mundial amb el president de l'associació que les aglutina a Mallorca. Jordi Mora apunta que el model majoritari a la comunitat és la microempresa, formada per entre un i deu treballadors i un emprenedor o emprenedora al capdavant. Una estructura que serà encara més rellevant amb la digitalització.
9: Cada vegada les empreses més grans no seran tan grans, no tindran aquests milers de treballadors que tenen, estan reduint plantilles, estan aplicant intel·ligència artificial, després vindrà robotització, i tindrà més sentit que mai empreses més petitones que es poden adaptar molt ràpidament a tots els canvis tecnològics i que generin valor. I pensem que els propers anys seguirà creixent aquest ritme emprenedor, pensem que a tot Espanya i especialment a Balears.
1: Engegar un nou negoci suposa un alt risc econòmic i esdevenen imprescindibles les subvencions públiques. A més de destinar una partida major, PIMEM apunta a una segona demanda, que les ajudes s'allarguin fins a 5 anys per assegurar la supervivència empresarial.
9: Tant aquests que són nous o són recents nous com els que estan als seus primers 5 anys de vida, que són quan l'empresa s'ajuga a la seva viabilitat, perquè després ja ha passat els 5 anys, doncs ja hi ha una roda, ja hi ha una experiència i és més fàcil poder donar-li continuïtat a la seva activitat empresarial. Per tant, pensem que sí que hi haurien d'haver-hi més línies i també a la vegada més quantioses.
1: El mercat laboral de les Balears presenta dos grans problemes que afecten especialment aquest model de negoci.
9: De manca d'obra, molt fa falta treballadors i treballadores, tant qualificats com no qualificats, i un segon, molt vinculat també, és el tema de absentisme laboral. I segurament un nutreix l'altre, no? En molts sectors, molt diferent. Que ja estan aquest 2026 sobrecontractant, perquè saben que tindran baixes, saben que tindran absentisme laboral, i per poder mantenir l'estructura, doncs moltes vegades tenen fins a una, dues o tres persones de més.
1: Per pal·liar aquesta problemàtica, l'oposta són les estratègies per fidelitzar els empleats. La Federació PIME celebra l'any que ve el seu 50 aniversari, una efemèride per celebrar la feina de les petites i mitjanes empreses que esdevenen imprescindibles per generar riquesa i llocs de feina a les illes.
0: Dues i 14 minuts, obrim la plana de successos. La Guàrdia Civil ha localitzat a Kosovo una menor de 6 anys desapareguda a Mallorca ara fa dues setmanes. Son pare, que ha estat detingut per les autoritats d'aquell país, se l'endugués sense permís i d'amagat. Una investigació internacional a contrarrellotge.
1: L'investigat havia ocultat a la seva filla en el maleter d'un cotxe per abandonar l'illa amb vaixell i creuar els controls fronterers sense declarar la seva presència. A més, l'home va eliminar les seves xarxes socials, va cancel·lar els seus comptes bancaris i va canviar la seva aparença física per evitar ser localitzat. Després d'una investigació internacional a contrarrellotge, la menor ja és a casa sense mare i en bon estat de salut.
0: També han detingut una dona a Palma, en aquest cas com a presumpta autora dels delictes de maltractament i abandonament de menors. La investigació de la Policia Nacional es va iniciar després d'una assistència sanitària a un infant amb un braç fracturat.
1: La mare va explicar que l'infant s'hauria lesionat en una baralla amb els seus germans grans. Una versió que els sanitaris no van creure perquè també presentava cops en diverses parts del cos. Es va obrir una investigació en col·laboració del Centre Educatiu dels Tres Fills Menors d'Edat i es va constatar altres negligències com donar menjar caducat per berenar als nins, que també anaven a l'escola amb roba bruta i trencada. La dona ha estat detinguda i l'autoritat judicial ha ordenat la retirada de la guarda i custòdia dels tres fills.
0: I també han detingut, finalment, l'home que presumptament és l'autor d'una temptativa de robatori amb intimidació, atemptat i lesions, que va ser al migdia al barri palmesà de Son Oliva.
1: Després d'una investigació, els agents el van localitzar a casa seva, on es va trinxerar una habitació i després de 4 hores d'actuació el van aconseguir reduir i va ser detingut. 4 agents van resultar ferits lleus.
0: I de goteig incessant d'arribada d'embarcacions irregulars a les Balears. Només avui, 5 embarcacions amb un total de 75 persones a bord han estat interceptades en aigües d'Eivissa i Formentera.
1: Les barques les han trobades a Cala Terida, La Mola, S'Estofador i el Cap de Barberia. Ahir divendres van arribar 5 embarcacions més, amb 106 persones en total repartides entre Formentera, Porto Petro i Cabrera. Pel que fa al còmput de l'any, han arribat prop d'un 5% menys de migrants per via marítima que l'any passat en el mateix període.
6: Informatiu migdia.

0: Repassem ara més notícies nacionals i internacionals. Tercer dia de recerca escarada de supervivents del terratrèmol a Veneçuela. La xifra de morts se situa hores d'ara en 920 persones i més de 3.300 de ferides. Pel que fa als ciutadans espanyols, el Ministeri d'Assumptes Exteriors ha elevat a 133 la xifra de desapareguts. Recordant també que hi ha 5 morts espanyols confirmades i 14 més sepultades en els enderrocs.
1: Més enllà de l'angoixa que generen aquestes xifres, entre els veneçolans també creix la incertesa sobre el demà, sobretot per l'actual situació financera que viu el país i també pels efectes que el terratrèmol ha tingut sobre el parc d'habitatges en alguns estats del país. Això explica Alejandro Griseño, un veneçolà resident d'Espanya.
2: Algunos hablan de 350 edificios, y eso sin contar con la cantidad de afecciones que tienen esos edificios actualmente. Porque los que no se cayeron están bastante mal, prácticamente inhabitables. O sea, la cantidad de personas que bien se está quedando sin casa, o que bien está todavía tapeada bajo los escombros del edificio que se cayó, o que ya ha fallecido, es impresionante. Y como te digo, la magnitud de la cantidad de gente que hay muerta no la sabemos todavía.
0: I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha xerrat avui de les tres dimensions que envolten l'actualitat del Partit Socialista, estat en el Comitè Federal de la Formació, enfocat des de l'assegurança que el partit ha respost bé davant les polèmiques que l'acusen.
1: I ho ha fet recordant les 68 legislatives polítiques aprovades des de l'inici del seu mandat. I diu, seguiran fent feina per millorar la vida de la ciutadania. És Pedro Sánchez.
3: Tanto, compañeros y compañeras, estos son los tres elementos que centran nuestro debate público. Un caso de corrupción al que respondimos con total contundencia desde el principio. Una investigación al presidente Zapatero, que en lo que afecta al gobierno nada tenemos que ocultar ni lamentar. Y una acción coordinada de ataques personales sobre dos de mis familiares. Y ante esta realidad, la pregunta no es si debemos continuar o no. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
0: I detingut un home com a presumpte autor de l'assassinat de la seva parella, una dona de 45 anys a la localitat sevillana de Mairena del Aljafare. El presumpte assassí està hospitalitzat per les ferides que es va autoinfligir. Segons les investigacions, un fill de la parella de 14 anys en va ser testimoni i va alertar del succés.
4: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
0: Tot a punt per la diada del Dia de l'Orgull LGTBIQ+, complirà els carrers i places de festa i reivindicació. Com a novetat, a Palma, avui a les 6 del capvespre, se celebrarà la Festa de l'Orgull, que apostarà per artistes locals i emergents i anirà al públic fins a migdia.
1: Una celebració organitzada per l'Ajuntament de Palma i que per primera vegada no compta amb la col·laboració de Benamics, que es desvincula d'aquesta festa. Amb tot, sí que manté la gala dels tradicionals Premis Siurei i Dimoni Rosa, que canvia d'ubicació. Serà a les 7:30 del capvespre al Teatre de Manacor. I demà, jornada reivindicativa amb dues manifestacions del Dia de l'Orgull que partiran de la plaça d'Espanya de Palma però en direccions oposades. Es preveuen talls de trànsit des de les 6 al centre de la ciutat.
0: També s'han programat actes en altres indrets de les illes. La plaça Colón de Mós serà el punt d'inici avui a partir de les 6:30 del capvespre de la manifestació sota el títol Orgull i Renou. També es llançaran consignes en contra dels genocidis, el sistema capitalista, la protecció del territori o l'accés a l'habitatge. La festa continuarà amb una revel al Parc d'Esfreginal a partir de les 9 del vespre.
1: Altres municipis de Menorca també han preparat activitats per aquesta jornada en un to més cultural. A l'EO acull a les 7:30 a la Sala de Cultura de San Diego l'obra teatral El tamaño de l'amor importa. I a partir de les 9 del vespre l'espectacle Qué ganas tengo de l'actriu Lores León.
0: I a motiu del Dia de l'Orgull han conversat amb l'eivissenc Antoni Roig Rosselló, ets capellà que va ser pioner dels drets LGTBI. Viu a València d'ençà de la dècada dels anys 50. L'expulsaren del sacerdoci per haver escrit una novel·la de temàtica gay en ple franquisme. Ens ho explica en una crònica Alberto Ferrer.
5: El que més por me donava era caure en el ridícul. Com podia contar el que passava entre dos homes? Si no hi havia literatura, no hi havia res. I com ho podia contar jo, un carmelita, un sacerdot?
6: Toni va escriure Todos los parques no son un paraíso, el llibre en què va ser finalista del Premi Planeta el 1976, els primers amb Franco ja mort. Però en comptes de glòria, el va portar al carrer i a perdre tot el que tenia.
5: Me dijeron fuera. Cogí, me salí del convento, pero me quedé en la puerta del convento. 3 meses.
6: Aquesta història comença al número 6 del carrer Florida Blanca, a Sa Penya, on vivien apinyats un matrimoni amb 8 fills.
5: A casa hi havia 3 llits, un per les dones, un per els boixos i els papàs.
6: Antoni comença a ajudar a missa amb 5 anys i, seguint el camí marcat, continua estudis al Seminari dels Carmelites a Castelló. S'ordena el 1963 i fa classes fins al 1972 a València. La vida d'aquest mossèn surt del guió marcat als 3 anys que viu a Londres. Torna a Espanya per l'agonia del dictador i té l'impuls d'explicar el que ha viscut.
5: A voltes tenia por d'escriure certes violències, però llavors la seva vida no és com vol que siga, és com és. Fue un suïcidi. Esa palabra no la digo yo, me la dijeron muchas personas.
6: I descobreix que el règim sobreviu a Franco. Primer el suspenen a Divinís i 2 setmanes després l'expulsen dels carmelites.
5: Porque no tenía nada. Y lo que ocurrió después fue maravilloso. Que fue la calle. La calle se volcó. Y eso yo no lo sabía.
6: Va trobar feina en una acadèmia on ensenyar fins a la jubilació i segueix escrivint. El lligam amb Eivissa l'ha recuperat amb l'entitat Pro Drets LGTBI Sa Clau Desarmari, que des de fa 2 anys entrega uns premis amb el seu nom i el reivindiquen com un home valent que va voler viure obertament la seva orientació sexual en un moment en què estava perseguida.
0: Ara una petita pausa per la publicitat i a continuació els esports.
4: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
7: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
8: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
9: L'Obra Cultural Balear vos convida a celebrar el primer centenari del Cant de la Balanguera amb un concert únic.
10: Diumenge, 28 de juny, a les 8 del vespre, a la Seu.
9: Entrada lliure.
10: Obra Cultural Balear.
4: Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
11: Primero de todo, con muchísima ilusión, con muchas ganas de trabajar, de conocer a los jugadores, de reencontrarme con una afición increíble.
12: Amb il·lusió, ganes de treballar i de conèixer els jugadors. Així arranca l'entrevista feta als mitjans oficials del club per part del nou entrenador del Real Mallorca, Luis García Fernández. L'asturià, que recordem, va ser jugador del conjunt mallorquinista la temporada 2004-2005, recorda amb molta estima la seva etapa com a golejador a Mallorca. Això sí, la temporada ja esmentada va ser força dura, amb una salvació final gairebé miraculosa.
11: Pues fue una temporada muy, muy complicada. Fue justo el año después de la salida de Samuel Eto'o, todo un referente para el mallorquinismo, pero la temporada no inició de la mejor manera. Tuvimos un cambio de entrenador. Incluso a mitad o casi ya terminando el año, recuerdo unas declaraciones de Héctor Cooper diciendo que a ver si éramos capaces de terminar dignamente una temporada. Pero sí que hicimos algo muy bien, que fue juntarnos, unirnos, ser un equipo, creer hasta el final. Gracias también a nuestra gente, no cabe duda, súper necesaria. Y nos empujaron para poder conseguir una permanencia histórica en la última jornada contra el Betis.
12: Amb Héctor Cooper com una de les seves referències esportivament parlant, Luis García explica per què ha triat el Mallorca.
11: Sobre todo que el proyecto es muy ambicioso, que independientemente de que el club lastimosamente ahora esté en segunda división, el proyecto es para estar en primera división, para crecer, tenemos que ir paso a paso, hay que conformar una plantilla competitiva para la segunda división, sabiendo que es una categoría realmente complicadísima. El hecho es que los últimos 6 equipos que han descendido, los últimos 2 años ninguno ha ascendido, sigue en segunda división, con lo cual tenemos que respetar muchísimo la categoría.
12: I ara el que tothom es demana, quin Mallorca es veurà enguany a segona?
11: Bueno, sobre todo un equipo que sea protagonista, que quiera el balón, que quiera jugar, que sea vertical cuando toca, que sepa defender, que sea agresivo, que tratemos de defender cuanto más lejos de nuestra portería, pues muchísimo mejor. Bueno, un poco el fútbol actual.
12: Dit això, ell és ben conscient del que té per davant.
11: Está claro que queda muchísimo trabajo por delante, todavía no sabemos ni la plantilla que vamos a tener, hay que ir construyéndola poco a poco, pero creo que todo el mundo está muy ilusionado con construir un proyecto que gane muchos partidos y que ilusione a su gente.
12: Pel que fa a la Copa del Món, Espanya va superar aquesta matina a Uruguai per la mínima 1-0, un marcador que deixa el combinat nacional com a primera de grup i el seu rival, Uruguai, eliminada de competició. El gol d'Àlex Baena va tenir, tot s'ha de dir, la col·laboració involuntària del porter rival, el veteraníssim Fernando Muslera, enfonsat al final del partit i que al temps de descans va ser reemplaçat. El sentim.
13: Hoy me toca, con la preparación que tuve, me toca no haber tenido un buen Mundial. Le pedí disculpas a ellos, le pido disculpas a todo el pueblo uruguayo, aunque no alcance con eso, pero bueno, lamentablemente toca ahora estar con los más cercanos.
12: Va ser un partit molt dur el que va plantejar Uruguai. De fet, van acabar amb 10 futbolistes per expulsió d'Agustín Canovio. Escolta'm el seleccionador Luis de la Fuente i els jugadors Marco Llorente, Cucurella i el golejador Àlex Baena.
14: Sí, es verdad que quizás ellos han aplicado con excesiva dureza, pero para eso están en los arbitrajes, ¿no? Para cumplir el reglamento. También hay que saber jugar este partido. Los jugadores han entendido perfectamente las circunstancias.
15: Ellos se jugaban todo, éramos conscientes de ello, han arriesgado mucho, han ido uno para uno prácticamente todo el partido y el equipo ha sabido aguantar ese ritmo. Y contentos por pasar primeros de grupo.
16: Se estaban jugando la vida, necesitaban esa victoria. Al final hemos demostrado que también sabemos jugar de esta manera. Creo que nos hemos mantenido todo el rato con la cabeza fría, sabiendo que lo que teníamos que hacer en todo momento.
15: Lo entendemos a ellos, que se veían eliminados, pero bueno, creo que a pesar de ser un partido muy duro, creo que han sido muy respetuosos, han ido fuertes, sin maldad, a ganar cada uno lo suyo, y la verdad que ha sido un partido bonito.
12: I la pitjor notícia del partit per Espanya són les lesions partides per Nico Williams i Jeremy Pino. En el cas de l'Eix del Villarreal, amb l'espatlla fracturada previsiblement, Espanyol que queda de Mundial. I anant tancant en tenis, a partir de les 3, com han dit en titulars, es juga a les instal·lacions del Mallorca Santa Posa Canticlub la final del Mallorca Championships entre l'espanyol Alejandro Davidovic i el dorm americà Ethan King. És la setena final d'un torneig que juga Davidovic i avui podria sumar el seu primer títol a l'ATP i debat un públic que està amb ell. El sentim.
17: Creo que es importante el tener el público también a tu favor, ¿no? Para esos momentos claves y creo que ha sido así, sobre todo en el 4 igual, el tercero, cuando estábamos 40 iguales, ellos han puesto de su parte y al final también yo me vengo arriba, ¿no? En esos momentos, y creo que ha sido esa también la clave de la victoria.
12: I en Padel recorda que Gemma Traill del Fibrera diuen adeu al Premi al Padel Valladolid després de caure en 12 d'aquest migdia davant Ariana Sánchez i Andreu Estero. Fins aquí els esports.

0: Temps de creure, un programa produït pels bisbats de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Tota l'actualitat religiosa a Temps de creure, a IB3 Ràdio.
1: Bones i benvinguts. Iniciem un nou Temps de creure, un espai per compartir fe, reflexió i també el que es viu a l'Església de les nostres Illes Balears.
0: L'Evangeli de la setmana a Temps de creure.
2: En aquell temps, Jesús digué als seus apòstols: qui estima son pare o sa mare més que a mi, no és bo per venir amb mi. Qui estima els fills o les filles més que a mi, no és bo per venir amb mi. Qui no pren la seva creu i m'acompanya, no és bo per venir amb mi. Els qui vulguin guardar la vida en poder seu, la perdran. Però els qui per causa meva l'hauran perduda, la retrobaran. Qui us acull a vosaltres, m'acull a mi. I qui m'acull a mi, acull el qui m'ha enviat. Qui acull un profeta perquè és profeta, tindrà la recompensa dels profetes. Qui acull un just perquè és just, tindrà la recompensa dels justos. I tothom qui doni un poc d'aigua fresca a un d'aquests petits, només perquè és el meu deixeble, vos ho dic en tota veritat, no quedarà sense recompensa. Podem córrer el risc de pensar que una vida cristiana tranquil·la, sense dificultats, és una vida cristiana autèntica, com si l'absència de problemes fos signe de fidelitat. Però Jesús no ho promet mai, això. La creu forma part del camí, no com a càstig o fracàs, sinó com a lloc de confiança. Molts ens escandalitzam quan arriba en forma

0: exposicions, conferències i altres activitats amb motiu de la festivitat del Corpus, una ocasió per posar en valor el paper de les entitats socials de l'Església com a espais d'acollida, dignitat i esperança. D'aquesta manera, Càritas Mallorca va inaugurar la Setmana de la Caritat 2026, una iniciativa amb l'objectiu de promoure la reflexió, la sensibilització i el compromís social davant les realitats de vulnerabilitat que afecten nombroses persones que viuen a la nostra comunitat. L'acte inaugural, celebrat als Jardins de la Misericòrdia de Palma, va ser presidit pel bisbe de Mallorca, Monsenyor Sebastià Taltavull, i per la directora de Càritas Diocesana de Mallorca, Esther Romero.
1: Sí, Càritas ha tingut molt d'interès que enguany, d'una manera molt visual i pràctica, poguéssim veure tota la feina que fa Càritas, donant-la a conèixer i, sobretot, implicar tots els que hi havia a poder-s'hi participar. I per això aquesta exposició, dic que és molt dinàmica i pots veure tota la realitat de Càritas, començant per persones que han estat beneficiàries de la acollida i que ja estan integrades i algunes han trobat feina i tot. Són les persones que donen el testimoni de lo que han rebut i això és el que ens ha impressionat sentir-ho directament de les persones interessades. Persones que han arribat de fora però que s'han trobat ben acollides i que després ells mateixes transmeten a altres lo que han viscut y cómo han viscut.
2: Aquí, ¿qué encontramos hoy? Pues queremos, Càritas quiere mostrar a través de esta Feria de la Caridad la realidad social que nos rodea e invitar a todos a movernos frente a ella, y lo hacemos pues poniendo a las personas que quieran pasar por aquí, no solo frente a esta realidad, sino también frente a la respuesta que Càritas da para atender a la misma. Lo hacemos a través de una exposición, la sociedad que tenemos es la sociedad que queremos, donde exponemos los datos del informe FOESA sobre la situación de exclusión social en las Baleares, publicado el año pasado, y que se fundamenta pues en datos sobre la vivienda, sobre todo sobre cómo esta exclusión afecta de forma principal a la infancia, a la juventud, como un dato alarmante, cómo el empleo ha dejado de ser un seguro de vida para las personas, tantos con empleo viven en situaciones de exclusión, y otros datos que alertan a la población general sobre cuál es la realidad que nos rodea en nuestra sociedad mallorquina. También se puede disfrutar de un juego, el juego de las llaves, que nos pone en primera persona frente a esa realidad, la de la dificultad del acceso a la vivienda. Podemos también adentrarnos en las historias de vida concretas de personas que, gracias al proceso de regularización extraordinaria, han podido legalizar su situación administrativa en nuestra comunidad y acceder así a derechos. Hoy son personas pues con una carrera profesional, con un trabajo oficial y con pues ciudadanos de plenos derechos como somos y queremos ser todos.
0: Ambdós destacaren la importància d'enfortir els vincles comunitaris i de continuar construint una societat basada en la solidaritat, la justícia social i la dignitat de les persones. La inauguració va comptar amb la presència de diversos representants institucionals, autoritats polítiques de l'àmbit insular i municipal, així com representants d'entitats socials, organitzacions del tercer sector, membres de la comunitat eclesial, persones voluntàries i professionals vinculades a l'acció social de Càritas. Sota el lema Tria estimar, tria comunitat, la programació va incloure conferències, tallers, exposicions, activitats participatives, celebracions litúrgiques i propostes culturals per acostar a la ciutadania a qüestions tan rellevants com l'accés a l'habitatge, la inclusió social, la promoció dels drets i la doctrina social de l'Església. Les persones acompanyades per Càritas Mallorca durant el 2025 afrontaren una acumulació de dificultats que resta greument el seu accés a unes condicions de vida dignes, la progressiva pèrdua de capacitat protectora d'una ocupació remunerada, la manca d'habitatge assequible, l'elevat cost dels lloguers i la situació administrativa irregular de moltes de les persones ateses són alguns dels principals factors que alimenten els processos d'exclusió social. Aquestes són algunes de les conclusions que recull la Memòria 2025 de Càritas Mallorca, sota el lema Tria estimar, tria comunitat, que es va presentar durant la setmana

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bon dia. El govern critica per insuficient l'increment de finançament estatal per l'atenció a la dependència a les Balears. Són 84 milions d'euros addicionals a rebre per la comunitat, una pujada de gairebé el doble de la partida que arriba de Madrid, que continuarà pagant manco, però la meitat que li correspon, denuncia l'executiu autonòmic. Sandra Fernández, consellera de Família i Benestar Social.
2: La aportación del Estado va a seguir muy lejos de financiar la mitad del coste del sistema de dependencia en nuestra comunidad autónoma. Además, seguimos hablando de una ampliación de crédito de manera puntual, sin ningún compromiso que garantice una financiación estable para los próximos años. Exigimos estabilidad, planificación y credibilidad.
1: El reforç del finançament estatal per cobrir les prestacions mínimes per dependència suposa que les del grau 3 de gran dependència passaran de 290 euros al mes a 660, les de grau 2 de dependència severa de 130 a 260 i les de grau 1 de dependència moderada de 76 a 90 euros. I a Formentera, la concessionària del transport públic en autobús assegura que la prestació del servei està en risc perquè diu, com que el Consell li deu doblers de l'any passat per compensar que no es cobra el bitllet als residents, que el transport és gratuït, l'empresa s'ha quedat sense doblers a la caixa. Joan Costa, responsable d'Autocas Paia.
3: La situació és molt preocupant. Tinc dudes que pugui seguir pagar totes les nòmines, petroli i reparacions sense aquesta ajuda que jo confiava i confio que amb ella. Cobrar les gratuïtats de l'any 2025.
1: I fora de les Illes ha estat detingut un home com a presumpte autor de l'assassinat a ganivetades de la seva parella, una dona de 45 anys, a la localitat sevillana de Mairena de Aljarafe. El presumpte assassí està hospitalitzat per les ferides que es va autoinfligir. Recordem que el 900-1789-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista a les Balears i que també serveix perquè la resta de la ciutadania en denuncia casos. També existeix el 016. Tots dos telèfons són gratuïts i funcionen les 24 hores del dia. Fora de les Illes, també en clau política, el Partit Socialista ha celebrat avui el seu comitè federal i el secretari general de la formació, Pedro Sánchez, s'ha refermat en la seva intenció de continuar en el càrrec i també amb l'acció del govern.
4: Compañeros y compañeras, estos son los tres elementos que centran nuestro debate público. Un caso de corrupción al que respondimos con total contundencia desde el principio. Una investigación al presidente Zapatero, que en lo que afecta al gobierno nada tenemos que ocultar ni lamentar. Y una acción coordinada de ataques personales sobre dos de mis familiares. Y ante esta realidad, la pregunta no es si debemos continuar o no. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
1: Bé, idoi, a aquesta reunió dels socialistes i també a Pedro Sánchez responia poc després d'aquestes declaracions que hem escoltat el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
5: ¿Qué ha hecho el Comité Federal del Partido Socialista? ¿Volver a aplaudirle como en el Congreso? ¿Y qué aplauden exactamente? ¿Aplauden gobernar contra la mayoría del Congreso de los Diputados? Vaya izquierda esta que ahora traga con la corrupción, con la insumisión, y aún encima lo aplauden. ¡Qué vergüenza!
1: I acabarem amb el repàs dels registres màxims de temperatura a les 2:30 del capvespre. 38 graus de màxima registrada a Llucmajor i 36 a Santa Maria, Porreres, Binissalem i el campus de la Universitat de Palma. Això per Mallorca. Per Menorca, la màxima ha estat 35 graus a Es Mercadal, a Eivissa 35 també a Sant Antoni de Portmany i a Formentera 31 graus a l'estació que l'AMT té en aquesta, la menor de les Pitius. Recordeu que tant l'interior de Mallorca com el sud mallorquí hi ha avís groc per calor i que quan el risc d'incendi és extremat a bona part de Mallorca, també al municipi d'Es Mercadal de Menorca i va a bona part de la resta de l'arxipèlag, també és important recalcar-ho, aquest risc és de moderat a alt. Fins aquí les notícies de les 3 del capvespre d'IB3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin les 4. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en òrbita?

0: La suavitat musical d'aquesta peça que du per títol Blue in Green, del mític Miles Davis, és el títol de portada per començar a navegar per al món musical. Disposats a ambientar, musicalitzar aquest darrer dissabte i cap de setmana del mes de juny, hem entrat en òrbita 3, el collage sonor de la ràdio pública que t'oferim dissabte i diumenge durant el capvespre. Davant de micròfon, Tito Fuster, seleccionant els continguts a les mescles i comentaris conduint aquesta nau radiofònica. Aquesta primera franja horària entre les 3 i les 4 l'anomenam de migdiada, on el compàs musical és més calmat. Miles Davis ha estat protagonista les darreres setmanes, de tant en tant, punxant part de la seva imprescindible discografia a motiu del centenari del seu naixement. Arribava en aquest món l'any 1926 a Califòrnia, Santa Mònica. D'altra banda, enguany es compleixen 35 anys de la seva pèrdua.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: Al llarg de la seva trajectòria va signar àlbums com ara l'històric Kind of Blue, el disc que s'editava l'estiu de 1959, el més important de la seva trajectòria, que se va enregistrar a la ciutat de Nova York en els estudis de Columbia Records. D'altra banda, és notícia que Rhino Records celebra enguany aquest centenari i recupera part de la seva discografia. Està reeditant àlbums essencials que anan punxant Òrbita 3 en format vinil. Per tant, fins arribant al punt horari de les 4, seguim en òrbita Miles Davis, el gran trompetista i compositor, una de les figures més rellevants del jazz de tots els temps.

0: La màgia del jazz i els seus estàndards que sonen a les sessions de migdiada d'Òrbita 3 en aquesta franja horària entre les 3 i les 4. Miles Davis, el californià que es compleix enguany el centenari del seu naixement. És un dels personatges, un dels músics més importants de la història del jazz, juntament amb Duke Ellington, Charlie Parker, John Coltrane o Louis Armstrong, són d'aquests noms imprescindibles. La carrera de Davis abarca 50 anys de trajectòria i fa un recorregut per la segona meitat del segle XX imprescindible per als amants del bon jazz. Podríem afegir música per oïdes sensibles. Un compositor que es caracteritza per la seva constant evolució i recerca de nous camins artístics, Davis va participar activament en estils com ara el bebop, el hard bop, però també lligat en el cool jazz o l'avantguarda jazzística. Cal apuntar que els darrers anys d'activitat, la seva vessant més modal i de fusió, mesclant el jazz amb el rock i altres tendències musicals, un dels innovadors i pioners també en el jazz fusió. Moment de fer una pausa, una aturada, i en la tornada seguim submergits en Òrbita Davis. Sonarà una de les cançons, una de les peces essencials del seu mític treball Kind of Blue, llançat el 1959, l'estiu del 59. Sonarà, punxaré el tema All Blues.
1: Els vinils d'Òrbita 3. Dissabte i diumenge, en Tito Fuster. IB3 Ràdio és música.
2: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
4: Tèntol!
5: Tèntol!
3: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Clàssics a Òrbita 3. Say love me, leave me, let me be loved. Amb Tito Fuster.

0: All Blues, una de les grans peces que habita l'interior d'aquest històric àlbum Kind of Blue, un dels més populars de la història del jazz que signava el gran Miles Davis al capdavant. Apareixia en el mercat discogràfic l'estiu de 1959, com abans apuntava enregistrat a la ciutat de Nova York, en els estudis de Columbia Records. Varen acompanyar el legendari saxofonista John Coltrane i el contrabaixista Paul Chambers. L'equip es va completar en Julian Cannonball Adderley en el saxofon alt, Jimmy Cobb a la bateria i Bill Evans al piano, en definitiva, la plana major del jazz del moment. Aquest LP se va convertir en un gran èxit comercial amb vendes superiors en els 4 milions de còpies per un àlbum de jazz. És una autèntica passada, només en els Estats Units, aquestes xifres. Després, a nivell mundial, s'ha convertit en el disc de jazz més venut de la història.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: I d'altra banda, fent referència a l'apunt que feia fa uns minuts, se recupera la discografia de Miles Davis, l'està reeditant Rhino Records i Warner Bros. Celebrant aquest centenari del seu naixement. Per tant, arriben en el mercat discogràfic discos reeditats, com ara en format vinil, aquest estàndard de l'any 1989 a Mandala, que és la tercera col·laboració de Davis amb el baixista i productor Marcus Miller, també el disc Music from Siesta i algun directe fusionant el funk, el jazz i elements de la música africana. En definitiva, hi ha bones reedicions que anirem punxant al llarg d'aquest estiu per celebrar el centenari del gran Davis. D'altra banda, com abans recordava, fa 35 anys de la seva mort, perdia la vida el setembre de 1991 a l'edat de 65 anys. El monogràfic d'aquesta sessió de migdiada dedicada en el gran Miles Davis. I després d'haver escoltat un dels seus títols indispensables, All Blues, arriba Elegy.

0: Dissabte i diumenge, Òrbita 3, en Tito Fuster.
1: TV3 Ràdio és entreteniment.
2: Sou els que no mireu mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspireu amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
3: Podem gravar, idò.
4: Dale play.
3: Raúl Valls, com estàs?
4: Molt bé, Joan Mimas.
3: Aquí fent un programa...
4: La gran vida.
3: Passen tantes coses.
4: Cada dissabte i cada diumenge.
3: A partir de les 9.
4: Actual de les 9.
3: No, i no t'obram, i no t'obram.
4: Aquí, a IB3 Ràdio.
5: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
4: Saps què t'ho vull dir?
3: Sí.
5: En Joan Mimas i Raúl Valls.
0: Clàssics. Cites històriques. El cap de setmana. Òrbita 3.
6: Tema de contraportada per arribar al punt horari de les 4. Després del bullet informatiu, recorda que seguim en Òrbita 3 punxant la banda sonora d'aquest darrer cap de setmana del mes de juny. El monogràfic d'aquesta selecció, dedicada a Miles Davis, l'aníem recordant al llarg d'aquest estiu amb motiu del centenari del seu naixement. A banda de la seva discografia imprescindible, que estan punxant a Òrbita 3, hi ha un llibre recomanable, Sketches of Catalonia, de Pere Pons, gairebé 200 pàgines, que ofereix una crònica viva i en primera persona de les estades i concerts del trompetista nord-americà a Barcelona, Palma, València, Andorra. Tot això ho plasma a través de diferents testimonis i mirades complementàries i que, a més, l'obra reconstrueix l'impacte de la seva presència que va causar en músics, periodistes i espectadors. Per tant, Sketches of Catalonia, un bon llibre per llegir aquestes hores baixes, vespres o durant el matí, descansant de les vacances aquest proper estiu, si les tens, espero que sí, i si no, escoltant Òrbita 3, la música de Miles Davis i aquest llibre tan recomanable. Tito Fuster davant del micròfon, gràcies per estar, per entrar en Òrbita. Un tema més del trompetista, després de les notícies seguim.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. La petita i mitjana empresa de Mallorca contracta personal per a damunt de les seves necessitats per cobrir-se amb vistes a les baixes de treballadors que preveuen que tindran. Continuen denunciant l'elevada xifra del que qualifiquen d'absentisme laboral i la dificultat també per substituir les vacants. Avui, que és el Dia Mundial de les Pimes, el president de Pime Mallorca, Jordi Mora, parla també del futur favorable per a aquest sector davant els canvis tecnològics que venen.
2: Cada vegada les empreses més grans no seran tan grans, no tindran aquests milers de treballadors que tenen, estan reduint plantilles, estan aplicant intel·ligència artificial, després vindrà robotització, i tindrà més sentit que mai empreses més petitones que es poden adaptar molt ràpidament a tots els canvis tecnològics i que generin valor. I pensem que els propers anys seguirà creixent aquest ritme emprenedor, pensem que tot Espanya i especialment a Balears.
1: I la falta de personal qualificat és un altre dels problemes que enfronta la petita i mitjana empresa. En aquest sentit, les dificultats en l'homologació dels títols professionals estrangers barra l'entrada al mercat laboral especialitzat de treballadors formats a altres països. A Menorca, l'Associació d'Educació d'Adults ofereix el servei d'acompanyament justament en l'homologació d'aquests títols. Genesis, veneçolana, Svitlana, ucraïnesa, i Marc Gandolfo, coordinador de l'entitat.
3: Lo intenté por la página inicialmente y no pude, me enredé. Estamos en un país nuevo, acá todo funciona distinto y el poder que te orienten te da la facilidad de sentirte seguro.
4: He traído todos los papeles, todo lo que me hacía falta y está ayudando muchísimo porque salen cosas que yo no sé cómo solucionarlas.
5: No es simplemente un asesoramiento administrativo, sino que pretén lluitar contra la pérdida del capital humà. Hi ha molta gent que en el moment de creuar la frontera estan en una situació de subocupació, és a dir, que estan fent unes feines que no corresponen a la titulació que realment tenen.
1: I els treballadors del geriàtric municipal de Ciutadella s'han concentrat avui davant l'Ajuntament ciutadellenc per reclamar la recuperació del complement salarial per fer feina en dissabte. L'han cobrat, expliquen, durant 5 mesos fins que una nova interpretació a càrrec de la interventora accidental a l'Ajuntament l'ha deixat en suspensió. Damià Bosch és el president del comitè d'empresa.
6: Si miram tots els altres informes que hi ha hagut, sempre posava que era desfavorable, però que s'aplicava mentre es negociava CRLT. I ara, de cop, apareix aquesta suspensió. És un malestar i una queixa de que sembla que no som iguals els treballadors de l'Ajuntament.
1: Acabarem recordant els registres de temperatura màxims en aquesta hora a les Illes Balears, que són de 37 graus i mig a Llucmajor, 37,3 a Binissalem, 36,8 a Santa Maria del Camí, 36,1 a Porreres i 35,6 al campus universitari de Palma. Així mateix, recordeu que la Conselleria d'Agricultura i el Medi Natural avisa que el nivell màxim de perill per incendi forestal avui a les illes torna a ser d'alerta foc 4. Això és risc extrem a bona part de l'arxipèlag, fonamentalment a la major part de l'illa de Mallorca, també es marca dalt, mentre que la resta de les illes el risc és de moderat a molt alt. Per tant, precaució a no provocar aquests temuts incendis forestals. Fins aquí les notícies de les 4 del capvespre a TV3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin les 5. Fins després.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Estàs en òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio, en Tito Fuster.

La mítica Yesterday, la balada escrita per Paul McCartney amb la seva brillant etapa Beatles. Segons el llibre Guinness, és la cançó més versionada de la història de la música. L'hem escoltat ara, adaptada al cover de Ray Charles, el geni del rhythm and blues, una de les figures més rellevants de la música afroamericana. Aquesta, la seva càlida i sentida versió. Ray Charles perdia la vida el juny de l'any 2004 a Beverly Hills, Califòrnia. Tenia 73 anys, un dels noms en majúscules de la música soul, del so afroamericà i fins i tot incloent el country en el seu repertori, que va saber transformar, com no ho va fer cap músic, cap compositor, de forma molt personal, amb el suport de la seva veu càlida i el seu vigorós piano. Serà el protagonista dels propers minuts d'Òrbita 3 amb motiu d'aquesta cita musical, el recordarem. Noms imprescindibles, cantants, compositors, compositores de la història de la música que ens agrada recordar i punxar al llarg del cap de setmana quan orbitam. Seleccionat els continguts, mascles i comentaris a càrrec de Tito Fuster. I ara recuperam històrica actuació de Ray Charles en el prestigiós Newport Jazz Festival. Aquesta Blues Waltz plasmada en directe en aquest àlbum en viu del 1958.

0: gentlemen, you've been entertained by the genius of Ray Charles.
1: Una autèntica meravella, no trobes? El mític Ray Charles interpretant un dels grans clàssics del seu repertori, What I Say, en directe en el Festival de Newport, un dels festivals de jazz més prestigiosos dels anys 50 i 60. Aquesta actuació es va plasmar en el directe del 1958. Estem recordant en el senyor Charles, que moria a Califòrnia a l'edat de 73 anys, el juny de 2004. Un dels noms essencials de la música afroamericana, considerat un dels pares del soul i en el món de la música afroamericana conegut com a el geni. Les seves cançons han passat a la història, com ara I Want a Woman, també la recordam en directe en el Festival de Newport.

0: Un dels noms més brillants de la música afroamericana, del soul, del rhythm and blues, que també va interpretar gospel i country. El pianista i compositor Ray Charles protagonitza aquests minuts de Òrbita 3, tota una llegenda, un dels noms essencials de la història de la música. Moria el juny de 2004 i amb motiu d'aquesta efemèride hem escoltat algunes de les seves cançons imprescindibles, com ara I Got a Woman en directe o aquesta Unchain My Heart, que s'han convertit en himnes del seu repertori, d'aquest rhythm and blues accelerat del compositor que va guanyar fins a 18 premis Grammy i des de molt petit va quedar completament cec per un glaucoma que la seva família no va poder tractar per dificultats econòmiques. Finalment, va quedar totalment invident, però això no va ser un impediment per convertir-se en un dels noms essencials del so afroamericà. Des de molt petit ja va començar a interpretar i a tocar el piano. Moment ara de fer una pausa, una aturada, i en la tornada escoltarem aquesta gran Unchain My Heart, versionada per el cantant de Sheffield, és a dir, Joe Cocker, que en va fer una molt bona adaptació que se va convertir en un exitàs.
1: Cites històriques, clàssics, els vinils d'Òrbita 3, amb Tito Fuster. IB3 Ràdio és cultura.
2: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
3: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
4: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
5: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
6: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
7: Amb espais d'educació i criança.
8: Per pares i mares.
9: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
10: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
11: Amb continguts i reportatges.
5: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
10: Som una ràdio.
11: Efectivament.
5: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
12: Aquest programa de ràdio legendari.
13: És un factor.
1: El cap de setmana, Òrbita 3. L'òrbita sonora del planeta Terra. Dissabte i diumenge, Òrbita 3 amb Tito Fuster.

0: Abans de la pausa hem escoltat l'original de la mà de Ray Charles, aquest Unchain My Heart, que també se va convertir en un exitàs de la mà del britànic Joe Cocker. Tot un clàssic del rhythm and blues que ell va reconvertir amb els so 80s, però conservant l'essència soulera. El tema, escrit originalment per Bobby Sharp i Terry Powell, i amb la corresponent interpretació, com apuntava, del gegant del soul Ray Charles. Tot això succeïa l'any 1961, la versió de Cocker, el 87.
1: Clàssics a Òrbita 3.
0: I per acabar de recordar en el gran Charles, que perdia la vida a Beverly Hills, Califòrnia, el juny de l'any 2004, escoltam la seva pròpia What I Say reciclada. Abans de la pausa he punxat la genuïna, amb el seu característic ritme de soul i de rhythm and blues. Aquesta és una adaptació que va fer més actualitzada i modernitzada, que va ser publicada poc abans de la seva mort.

0: bye-bye. Besides, can't stand being suspended in the air. Not since action part bungee jumping. No, I'm too arrogant for suicide sneer. It's teasing at my worst. The world still needs my saving. I step off the I-beam and sing.
1: I després d'haver escoltat la reciclada What I Say de la mà del propi autor, el geni del rhythm and blues i del soul, Ray Charles, a ritme de neo-soul contemporani, em dona pas en aquesta banda creada a un dels barris més emblemàtics de la ciutat de Nova York, és a dir, els Brooklyn Funk Essentials, amb la seva efectiva mescladissa de funky, acid jazz i hip-hop, un combo compost per músics i poetes de diferents cultures, en marxa en actiu des de l'any 1993, al capdavant el productor Arthur Baker i el ideòleg de tot aquest projecte, el baixista i director musical Lati Crownlood. Moment ara de fer una pausa, una aturada, i en la tornada punxarem una de les novetats discogràfiques d'aquesta primavera, el retorn del grup Palma Groove Project, que actualment resideixen a Londres, tot i que també tenen segona residència a Mallorca.
2: Dissabte i diumenge, Òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster. Estàs en òrbita? IB3 Ràdio és diversitat.
3: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
4: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
5: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio.
1: Tema de contraportada per completar aquesta sessió d'Òrbita 3 i arribem al punt horari de les 5. Ho farem amb la música funky, jazz funk, dels Palma Groove Project, cançons carregades d'aquest groove, com indica el nom d'aquest projecte. Amb ells arribam a les 5. Després del butlletí informatiu, seguim orbitant.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia. El govern critica per insuficient l'increment de finançament estatal per l'atenció a la dependència a les Balears. Són 84 milions d'euros addicionals a rebre per la comunitat, una pujada de gairebé el doble de la partida que arriba de Madrid, que continuarà, però, pagant manco de la meitat que li correspon, denuncia l'executiu autonòmic. Sandra Fernández, consellera de Família i Benestar Social.
2: La aportación del Estado va a seguir muy lejos de financiar la mitad del coste del sistema de dependencia a nuestra comunidad autónoma. Además, seguimos hablando de una ampliación de crédito de manera puntual, sin ningún compromiso que garantice una financiación estable para los próximos años. Exigimos estabilidad, planificación y credibilidad.
1: El reforç del finançament estatal per cobrir les prestacions mínimes suposa que les del grau 3 de gran dependència passaran de 290 euros al mes als 660. Les de grau 2, de dependència severa, de 130 a 260 euros, i les de grau 1, moderada, de 76 a 90. I la concessionària del transport públic en autobús a Formentera assegura que la prestació del servei està en risc. El motiu diu que, com que el Consell li deu doblers de l'any passat per compensar que no es cobra el bitllet als residents, l'empresa s'ha quedat sense doblers a la caixa. Joana Costa, responsable d'Autocar Espaia.
3: La situació és molt preocupant. Tinc dudes que pugues seguir pagar totes les nòmines, petroli, reparacions, sense aquesta ajuda que jo confiava i confio que en ella. Cobrar les gratuïtats de l'any 2025.
1: 22 joves de Palma d'entre 14 i 16 anys s'han acabat amb èxit el programa per evitar l'abandonament escolar que promou la Conselleria d'Educació amb la col·laboració dels ajuntaments. Els joves, desmotivats amb els estudis, amb problemes d'absentisme i en situació de vulnerabilitat social, no deixen el seu centre educatiu perquè han de cursar com a mínim 6 hores setmanals d'assignatures convencionals, més dues dedicades a competències socials, emocionals i ciutadanes, entre d'altres. I, a més, fan pràctiques a empreses. I acabarem recordant que el centre i sud de Mallorca estan en avís groc per altes temperatures i quant al risc d'incendi és extrem a bona part de Mallorca, també al municipi d'Es Mercadal de Menorca i a la resta, a bona part de la resta de l'arxipèlag, és risc de nivell de moderat a alt. Quant a les màximes de temperatura, 38 graus és el punt més on més ha pujat el mercuri, el termòmetre, a la nostra comunitat, segons les dades de l'Agència Estatal de Meteorologia. I encara un apunt més d'informació de servei de carreteres, perquè a partir d'aquesta hora es disputa pels vols de Sa Indioteria a Palma la 34a edició de la cursa del Torrent Gros de bicicleta de muntanya, i per això el pas dels corredors es tallarà al trànsit del Camí dels Reis, per on passa la línia municipal, per cert, d'autobús número 11. La policia ha estimat inicialment que l'afectació del trànsit durarà fins les 9 del vespre. Fins aquí les notícies de les 5 del cap vespre d'Ivetes Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin les 6. Fins després.
0: Més informació a ivetresnoticies.com.

les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en òrbita?

0: Elegància i qualitat crec que és la millor manera per definir Mark Knopfler i companyia, és a dir, els històrics Dire Straits. La banda britànica torna a obrir aquest aparador musical que t'oferim a IB3 Ràdio dissabte i diumenge. Entre les 3 i les 9 de vespre, agitam la coctelera sonora de l'estiu. Gràcies per sintonitzar aquest punt del dial, la ràdio pública de les Illes Balears, i entrar en òrbita. Davant de micròfon, Tito Fuster. Tot just acabam d'escoltar aquesta delicadesa musical titulada Comuniqué, clàssic signat per Mark Knopfler, guitarrista, compositor, cantant, líder dels Dire Straits. Una cançó a mig temps de pop-rock amb la essència del combo britànic que va deixar grans perles musicals, com ara aquell mític directe Alchemy, considerat un dels millors àlbums en viu de la història. Aquesta propera selecció reviurem cançons en directe de Dire Straits, Phil Collins, fins a arribar a Paul Simon. De moment, entram a l'univers Tunnel of Love d'aquell mític Alchemy.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: Recordam aquesta cita musical, un disc que s'enregistrava en el Hammersmith Odeon de Londres el juliol de 1983. Posteriorment es publicava el 84.

Cançons amb ànima, a Òrbita 3.

0: Quina autèntica barbaritat no trobes. Tunnel of Love, la pots escoltar una i mil vegades i sempre és una autèntica delícia. Cançó que hem recuperat d'aquell històric directe que s'enregistrava al juliol de 1983 i posteriorment es publicava l'any 84. Alchemy, considerat un dels millors directes de la història de la música i el primer àlbum en viu dels Dire Straits. La gravació extreta exclusivament del concert que es va oferir a Londres amb molt petites correccions. Pràcticament l'enregistrament és intacte. Són les delicadeses musicals d'Òrbita 3 que punxam en format vinil.
1: Clàssics a Òrbita 3.
0: I un altre gran disc va ser Brothers in Arms, que l'any passat va celebrar el seu 40 aniversari, llançat l'any 1985. Amb motiu d'aquesta cita històrica, es va reeditar amb extras Brothers in Arms, totalment remasteritzat, i a més inclou el directe a San Antonio, Texas, reinterpretant cançons com ara Walk of Life, un dels clàssics d'aquest Brothers in Arms.

0: Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. It's just a rock and roll, yeah. IB3 Ràdio és Dial.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
0: Òrbita 3. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio. Amb Tito Fuster. Estàs en òrbita?

Melodies que són part del cançoner popular, d'aquestes que ens agrada recordar i punxar quan orbitam durant el cap de setmana. Another Day in Paradise, convertit en tot un clàssic, un dels himnes de la carrera en solitari de Phil Collins, que va liderar els Genesis, banda britànica, que en primer lloc hi havia en Peter Gabriel, i després el senyor Collins va agafar el lideratge d'aquest grup. D'altra banda, el músic britànic, conegut per ser bon baterista, productor, compositor, actor i cantant. Phil Collins, enguany, ha celebrat el seu 75è aniversari, tot i que no està en actiu i, a més, amb problemes de salut, però el record ha deixat grans temes, cançons que en aquesta franja horària punxam en format directe, com ara You Can't Hurry Love, cançó de les Supremes, que es publicava l'estiu, el juliol de 1966. Tot just aquest estiu fa 60 anys. Un tema que s'enregistrava mitjançant la Motown Records. Aquesta és l'adaptació a ritme de pop-rock de Phil Collins.

0: El ritme d'aquesta inolvidable Two Hearts li posa ritme en aquest primer cap de setmana de l'estiu. És Phil Collins, el músic britànic que tot just enguany celebra 75 anys. Compositor i lletrista que les seves cançons parlen d'amors perduts, de temes personals sobre el problema mundial de la pobresa i el consum de drogues. Segons les dades de la discogràfica Atlantic Records, un músic que ha venut més de 150 milions a nivell mundial que es diu aviat. A més, el guardó de premis és increïble. Fins a 7 premis Grammy, 5 Brits britànics, un Oscar i 2 Globus d'Or. Això per la seva feina en bandes sonores. Collins és un dels 3 artistes del món del pop, juntament amb Paul McCartney i Michael Jackson, que han venut més de 100 milions d'àlbums al llarg de tota la seva carrera. Després de recordar en el bo de Collins, moment de fer una pausa, una aturada, i tot d'una seguint revivint aquests clàssics immortals.
1: Òrbita 3.
2: Òrbita 3.
3: Un viatge musical.
4: Òrbita 3.
3: Amb Pita Fuster. IB3 Ràdio és música.
5: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
3: Dissabte i diumenge, Òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster. Estàs en òrbita?

Seguim de viatge per la galàxia musical i recordant aquestes cançons essencials al so nostàlgic, en aquest cas de Graceland, un dels temes més populars de Paul Simon, qui va ser el 50% del famós duet dels anys 60, Simon and Garfunkel. Posteriorment va seguir una sòlida carrera en solitari i fa 40 anys, el 1986, aquell estiu publicava aquest, el seu setè àlbum d'estudi, titulat com la cançó que acabam de recordar, Graceland. Treball que va ser un èxit total en els Estats Units, a Gran Bretanya i, per extensió, s'ha convertit en un dels àlbums més importants dels anys 80. Va guanyar diversos premis Grammy, com ara Àlbum de l'Any, i va servir en el senyor Simon per recuperar confiança i popularitat. Venia d'una època amb poca fortuna i un moment baix pel que fa a la creativitat, i aquest disc el va tornar a la fama mundial. Una altra de les cançons essencials d'aquest Graceland, You Can Call Me Al...

Punxant i recordant Graceland de Paul Simon. Aquests discos que tinc el gust de punxar des de l'estudi número 3 d'aquesta casa, aquí a Palma, els estudis centrals de la Ràdio Pública, on activam el satèl·lit sonor per orbitar durant el cap de setmana. LP que ofereix una exquisita mescla eclèctica on es fusiona el pop, el rock, ritmes africans i un disc molt ballable i alegre. De fet, Paul Simon va comptar amb la col·laboració de músics africans com ara Johnny Clegg, Simo Majunu i la banda Juluka, que va ser una de les primeres bandes de pop a Sud-àfrica. Tots ells varen col·laborar per enregistrar aquesta joia llançada l'any 1986, fa 40 anys. Amb Paul Simon arribam en el proper butlletí informatiu de la Ràdio Pública. Després de la informació, seguim en òrbita 3. Davant de micròfon, Tito Fuster, gràcies per ser a l'altra banda. Aua, aua.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. La petita i mitjana empresa de Mallorca contracta personal per damunt de les seves necessitats per cobrir-se amb vistes a les baixes de treballadors que preveuen que atendran, explica Pime Mallorca. Continuen denunciant l'elevada xifra dels que qualifiquen d'absentisme laboral i la dificultat per substituir les vacants. Avui, que és el Dia Mundial de les Pimes, el president de Pime Mallorca, Jordi Mora, parla també del futur favorable per a aquest sector davant els canvis tecnològics que venen.
2: Cada vegada les empreses més grans no seran tan grans, no tindran aquests milers de treballadors que tenen, estan reduint plantilles, estan aplicant intel·ligència artificial, després vindrà robotització, i tindrà més sentit que mai empreses més petitones que es poden adaptar molt ràpidament a tots els canvis tecnològics i que generin valor. I pensem que els propers anys seguirà creixent aquest ritme emprenedor, pensem que tot Espanya i especialment a Balears.
1: La falta de personal qualificat és un altre dels problemes que enfronta la petita i mitjana empresa en aquest sentit. Les dificultats en l'homologació dels títols professionals estrangers barra l'entrada al mercat laboral especialitzat de bona part d'aquests professionals formats a altres països. A Menorca, l'Associació d'Educació d'Adults ofereix el servei d'acompanyament justament per l'homologació d'aquests títols. Genesis és una ciutadana veneçolana que, acompanyada d'Svitlana d'Ucraïna, han participat d'aquesta ajuda. Marc Gandolfo és coordinador de l'entitat.
3: Lo intenté por la página inicialmente y no pude, me enredé. Estamos en un país nuevo, acá todo funciona distinto y el poder que te orienten te da la facilidad de sentirte seguro.
4: He traído todos los papeles, todo lo que me hacía falta y está ayudando muchísimo porque salen cosas que yo no sé cómo solucionarlos.
5: No es simplemente un asesoramiento administrativo, sino que pretén lluitar contra la pèrdua del capital humà. Hi ha molta gent que en el moment de creuar la frontera estan en una situació de subocupació, és a dir, que estan fent unes feines que no corresponen a la titulació que realment tenen.
1: I els treballadors del geriàtric municipal de Ciutadella s'han concentrat avui davant l'Ajuntament ciutadellenc. Reclamen recuperar el complement per fer feina en dissabte que han cobrat durant 5 mesos fins que una nova interpretació, expliquen, de la interventora municipal accidental, l'ha deixat en suspensió. Damià Bosch, president del comitè d'empresa.
6: Si mirem tots els altres informes que hi ha hagut, sempre posava que era desfavorable, però que s'aplicava mentre es negociava CRLT. I ara, de cop, apareix aquesta suspensió. És un malestar i una queixa de que sembla que no som iguals els treballadors de l'Ajuntament.
1: I fora de les illes, a Madrid, avui ha hagut Comitè Federal Socialista, que és el màxim òrgan d'expressió del partit entre congressos, i pel que s'ha pogut saber, hi ha hagut suport unànim al secretari general Pedro Sánchez en el context d'investigacions i condemnes també per corrupció o presumpta corrupció en l'entorn tant del partit com del govern. La veu discordant, com en altres ocasions, ha estat la del president de Castella i la Manxa, Emiliano García Page, que ha demanat la convocatòria d'eleccions.
7: Hemos llegado a este punto que para mí es el más grave, el peor momento de la historia reciente del Partido Socialista.
8: Lo importante es seguir aprobando medidas legislativas, seguir aprobando propuestas en beneficio de la gente, ¿no?
9: Yo piso la calle, estoy con la gente y la gente nos pide que aguantemos.
10: Pasamos momentos muy complicados y ha habido situaciones muy desagradables.
1: Hem escoltat per aquest ordre, i a més de Page, els socialistes Carlos Martínez, Diana Morant i Francina Armengol. Amb aquesta informació política tancarem aquest butlletí horari. Abans, però, volen recordar que fins a les 8 del capvespre tenim avís de l'AEMET per calor a l'interior i sud de Mallorca i que durant tot el dia d'avui bona part de Mallorca i també es Mercadal a Menorca tenen risc extrem d'incendi forestal. A la resta del territori majoritàriament té risc de moderat a alt. Fins aquí les notícies de les 6 del capvespre. Més informació en una hora. Fins després.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Estàs en òrbita. En òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster.

El poderós riff de guitarra d'aquesta inconfusible Are You Gonna Go My Way i la cara més guitarrera de Lenny Kravitz enceten una nova sessió d'Òrbita 3, el còctel sonor que durant el cap de setmana t'oferim a IB3 Ràdio. Enguany, celebrant el 20è aniversari d'aquest espai radiofònic, el segell musical del cap de setmana de la ràdio pública. Davant de micròfon, Tito Fuster, gràcies per orbitar. Lenny Kravitz, aquests dies actuant a la península. Avui ho fa a Madrid i el proper dia 1 de juliol a Sevilla.

0: El rocker nord-americà Lenny Kravitz, que ofereix dos concerts a la península aquest començament d'estiu, avui a Madrid, dia 1 de juliol, descarregarà les seves cançons a Sevilla. L'escriptor, productor i multiinstrumentista submergit en aquesta nova gira que anomena Blue Electric Light. Si vols estar informada i informat dels concerts, festivals que es duen a terme aquí a les Illes, però també fora de la nostra comunitat, entra en òrbita durant el cap de setmana, on podràs escoltar en els seus protagonistes.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: I ara recordam un exitàs, una delicadesa dels anys 80. Te'n recordes del famós duet Wham? Amb el britànic George Michael, així sona el seu clàssic Wake Me Up Before You Go Go.

0: 'Cause I gotta have faith.
1: Te'n recordes d'aquesta nostàlgica Faith? Exitàs de l'etapa en solitari de George Michael. Abans escoltàvem la seva etapa amb Wham. Aquesta va ser una de les seves cançons més populars d'aquesta etapa en solitari. A més, va ser la sintonia d'aquell programa de bàsquet Cerca de les Estrelles que presentava el cèlebre Ramon Trecet. Te'n recordes? La nostàlgia dels anys 80. El difunt George Michael es notícia perquè s'ha ampliat el seu llegat. S'ha estrenat enguany en els cinemes George Michael, The Faith Tour, el documental que arriba acompanyat d'un àlbum amb 18 gravacions inèdites. Material que procedeix de diferents directes, com ara a París l'any 1988. Que, per cert, a finals d'enguany, el dia de Nadal, farà ja 10 anys de la pèrdua del britànic. Moment ara de fer una ràpida pausa i tot d'una tornem a punxar clàssics.
2: Òrbita 3. La coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster. Estàs en òrbita? IP3 Ràdio és humor.
3: Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
4: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
5: Emblemàtics, el programa d'IP3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
6: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
7: I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, per les campanetes.
5: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
8: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
9: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
8: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
5: Font de misteris.
10: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
11: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
5: Font de misteris, amb Xema Font i IP3 Ràdio.
12: One, two, three, make it fun!
2: Clàssics, tendències musicals... Òrbita 3, amb Tita Fuster. Estàs en òrbita?

Quin autèntic tema és que li posa ritme en aquest primer cap de setmana de l'estiu. Així sonen els clàssics de Òrbita 3, Don't Leave Me This Way. És la cançó original d'aquesta diva de la disco music, d'aquesta cantant de soul i disco, Thelma Houston. En els anys 80, The Communards feren aquesta aconseguida i ballable versió.

Nuts, la reciclada Don't Leave Me This Way, de la mà de Communards, un exitàs dels anys 80, seguim navegant per al món dels clàssics. Embotat a la dècada dels anys 90, l'estiu de fa 30 anys, el 1996, el britànic Jamiroquai publicava un àlbum essencial de la seva carrera, Traveling Without Moving. En el seu interior, aquesta Virtual Insanity, cançó que parla del futur en què la tecnologia i el consumisme avancen molt aviat i comencen a dominar la vida de les persones, mostrant una societat cada vegada més depenent d'allò que és virtual, del que és superficial. Tot un visionari, J.K., cosa que avui en dia és absolutament realitat. A l'interior d'aquest àlbum també hi trobam Cosmic Girl.

0: Òrbita 3. La coctelera sonora d'Ivetres Ràdio. En Tito Fuster. Estàs en òrbita. Ivetres Ràdio és història.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
3: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
4: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
5: Podem gravar, idò.
6: Dale play.
5: Raül Valls, com estàs?
6: Molt bé, Joan Mimàs.
5: Aquí fent un programa...
6: La gran vida.
5: Passen tantes coses.
6: Cada dissabte i cada diumenge.
5: A partir de les 9.
6: Actual de les 9.
5: No, i no t'obram, i no t'obram.
6: Aquí, a IB3 Ràdio.
4: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
6: Saps què t'ho vull dir?
5: Sí.
4: En Joan Mimàs i Raül Valls.
0: Els vinils d'Òrbita 3. Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3. Òrbita 3.

0: Kiss.
1: Una sucosa mescla de funky, disco i pop és la inolvidable Kiss, un tema que enguany compleix 40 anys, llançada el 1986 per al geni de Minneapolis, el difunt Prince, que es compleixen 10 anys de la seva pèrdua. Seguim recordant títols indispensables d'aquells que són part del cançoner popular i que ens han fet ballar en moltes ocasions, com ara l'exitós cover del duet britànic Pet Shop Boys. Segur recordes Always On My Mind.

Així sonen els vinils que formen part del collage sonor del cap de setmana d'IV3 Ràdio. Són els clàssics d'Òrbita 3 que sonen en aquestes seleccions eclèctiques. Always on my mind, reciclat exitàs, de la mà del duet Pet Shop Boys. I completant aquesta sessió, arribarem en el proper butlletí informatiu de la ràdio pública amb Zero Sisters i un altre temes. Després de la informació, recorda que seguim punxant la banda sonora de l'estiu. Ho farem fins arribar al punt horari de les 9. Davant el micròfon i punxant des de la cabina, Tito Fuster. Gràcies per orbitar i molt bon estiu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 7.
1: Bon dia. La concessionària del transport públic en autobús a Formentera assegura que la prestació d'aquest servei està en risc perquè, com que el Consell li deu doblers de l'any passat per compensar la gratuïtat d'aquest servei públic, diu, l'empresa s'ha quedat sense liquiditat i, per tant, doblers a caixa. Joan Costa, responsable d'Autocars Paia.
2: La situació és molt preocupant. Tinc dudes que pugues seguir pagar totes les nòmines, petroli, reparacions, sense aquesta ajuda que jo confiava i confiec en ella. Cobrar les gratuïtats de l'any 2025.
1: De moment, els informatius d'IB3 no ha pogut aconseguir resposta en aquesta hora del Consell de Formentera sobre aquest assumpte. Més coses. El govern critica per insuficient l'increment de finançament estatal per l'atenció a la dependència a les illes. Són 84 milions d'euros més a rebre per la comunitat respecte de l'inicialment previst, una pujada de gairebé el doble de la partida que arriba de Madrid i que continuarà pagant, però no obstant això, el govern central la meitat del que li correspon per llei, denuncia el govern balear. Sandra Fernández, consellera de Família i Benestar Social.
3: La aportació de l'Estat va seguir molt lejos de financiar la meitat del cost del sistema de dependència a nostra comunitat autònoma. Además, seguimos hablando de una ampliación de crédito de manera puntual, sin ningún compromiso que garantice una financiación estable para los próximos años. Exigimos estabilidad, planificación y credibilidad.
1: I fora de les illes, avui hi ha hagut Comitè Federal del PSOE, on s'ha mostrat el suport pràcticament unànime dels assistents al secretari general Pedro Sánchez. Hi ha hagut, això sí, veus discordants, especialment la més pronunciada, la del president de Castellí i la Manxa, Emiliano García Pajar. Escoltam-hi també a Pedro Sánchez.
4: Hemos llegado a este punto que para mí es el más grave, el peor momento de la historia reciente del Partido Socialista.
5: Compañeros y compañeras, estos son los tres elementos que centran nuestro debate público. Un caso de corrupción al que respondimos con total contundencia desde el principio, una investigación al presidente Zapatero, que en lo que afecta al gobierno nada tenemos que ocultar ni lamentar, y una acción coordinada de ataques personales sobre dos de mis familiares. Y ante esta realidad, la pregunta no es si debemos continuar o no. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
1: I en internacional, a Berlín, Alemanya, diferents sindicats han reunit a prop de 3.000 persones, segons els convocants, en una mobilització contra el que qualifiquen de retallades dels drets socials per part del govern federal de conservadors i socialdemòcrates, informa l'agència EFA. Entre les pancartes exhibides, exposa l'esmentada agència, n'hi havia amb els lemes impostos pels rics i doblers per la política social en lloc de per la guerra. La concentració pels drets socials a Alemanya s'ha fet en una jornada en què s'ha tornat a batre el país el rècord històric de temperatura màxima que ha estat de 41 graus i mig a l'estat de Saxònia-Anhalt. I en aquests moments, actes en marxa amb motiu del Dia Internacional pel Dret a la Diversitat en l'Orientació Sexual, el Dia de l'Orgull, amb el tenim en marxa la tradicional marxa reivindicativa, valga la redundància, que ha partit fa mitja hora de la plaça Colón amb el títol Orgull i Renou, dins el mateix programa d'actes que compta amb la participació de l'Ajuntament Mahones. A les 9 del vespre començarà la revetlla al Parc d'Esfraginal i encara a Palma. Des de les 6 es celebra també la Festa de l'Orgull, organitzada igualment per l'Ajuntament pel Masà. I acabarem amb dos apunts esportius. Un dels dos espanyols en el quadre de jugadors del torneig internacional de tennis a Santa Ponsa, a Calvià, Àlex Alejandro Dadivovic, segon cap de sèrie, ha guanyat la final en imposar-se en la final el nord-americà Ethan Quinn en dos sets, un ha guanyat en el joc de desempat. I en natació, el campionat absolut obert, classificatori pels europeus que et celebra Palma, la nedadora del Club Natació de la ciutat, Beth Abad, ha fet tercera en 400 estil, però no ha aconseguit la mínima classificatòria. Fins aquí les notícies de les 7 del capvespre per IB3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin les 8. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en Òrbita?

La sentida Lucha de Gigantes de Nacha Pop, tot un clàssic per tornar a obrir aquest aparador musical que t'oferim durant el cap de setmana a IB3 Ràdio. Seguim orbitant la galàxia musical i ens endinsam en aquesta franja horària en una selecció d'actualitat. Farem un repàs, un cop d'ull, a l'agenda de concerts i festivals per aquests primers dies d'estiu a les Illes. Davant de micròfon, Tito Fuster, als comentaris, presentant les cançons i en selecció de continguts. Recorda que punxarem la banda sonora d'aquest darrer dissabte del mes fins arribant al punt horari de les 9. I acaba de sonar Nacha Pop, una de les bandes clàssiques del pop cantat en castellà. Començaren la seva carrera en aquella reconeguda movida madrilenya dels anys 80. Nacha Pop actuen avui vespre a la Verbena, que s'organitza amb motiu de les festes de Sant Marçal a Marratxí, a Mallorca. Una verbena que arrencarà a partir de les 23 hores, que oferirà diversos concerts i sessió de DJ, destacant l'actuació de Nacha Pop, avui actuant a Marratxí. I arriba tot un himne de la seva discografia, Chica d'ayer.

0: Són els madrilenys Natxa Pop i la històrica Chica d'ayer, tot un himne del seu repertori, que segur no hi faltaran al seu directe, avui vespre a Marratxí, a Mallorca, en el Rotlló de Son Verí. Verbena a partir de les 11 del vespre i amb entrada gratuïta, i seran After Suns, DJs i Natxa Pop. Fem una pausa, una aturada ràpida i tot d'una tornem a entrar en òrbita.
1: Òrbita, òrbita 3. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio, amb Tito Fuster. Estàs en òrbita? IB3 Ràdio és cultura.
2: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
3: De 8 i 47 minuts.
4: Són les 8.
3: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
2: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
5: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
6: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
2: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
5: Podem gravar, idò.
6: Dale play.
5: Raül Valls, com estàs?
6: Molt bé, Joan Mimàs.
5: Aquí fent un programa...
6: La gran vida.
5: Passen tantes coses.
6: Cada dissabte i cada diumenge.
5: A partir de les 9.
6: Actual de les 9.
5: No, i no t'obram, i no t'obram.
6: Aquí, a IB3 Ràdio.
2: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
6: Saps què t'ho vull dir?
5: Sí.
2: En Joan Mimàs i Raül Valls. Òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster.

foc a tantes coses. En tindria prou amb un llumí. Un dia de sort com un idiota que no veu més enllà

És l'autor català Ferran Palau, que ahir actuava en el Jazz Bar del Port de Ciutadella, que encara recuperant-se de les festes de Sant Joan, ahir tenien una bona proposta en viu i directe. L'actuació de Ferran Palau presentant Aniversari Feliç, el seu darrer treball discogràfic. Oportunitat per veure'l avui en el cicle de concerts La Lluna en Vers, on la paraula i la música són els protagonistes. Ferran Palau actua avui a Binissalem, en el jardí de la casa Llorenç Villalonga. Acabam d'escoltar Tan Feliç, d'aquest nou treball discogràfic, Aniversari Feliç, que ha volgut dur el seu imaginari a un espai aeri flotant que continua sent aquí, però amb un sentit de la realitat més ennuvolat. Segons s'explica, sentir les cançons com fulls en blanc i tornar a l'origen de la cançó. Palau arriba amb aquest nou treball que marca un punt d'inflexió en la seva trajectòria, construint aquest univers sonor minimalista, protagonitzat per cordes, vents i guitarres reverberades. Una altra de les cançons d'aquest nou àlbum de Ferran Palau, que avui sonarà a Binissalem, Mallorca, Bang Bang. Bang.

0: Així sona l'imaginari abstracte de Ferran Palau, que explora el pas del temps, la vida, la mort i l'amor des de la subtilesa i el misteri, construint un univers sonor, aeri i minimalista que protagonitza el so dels instruments de corda, vents i guitarres reverbades. Tot això sonarà avui cap vespre en el jardí de la casa Llorenç Villalonga a Binissalem. Ferran Palau actua en el cicle d'actuacions i concerts La Lluna Anvers 2026, un projecte de Mallorca Literària. Tota la informació a lallunaanvers.cat, avui actuant al català a Binissalem.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
2: Hola, som en Joan Miquel Oliver i vinc amb el disco nou, Roïssos, i m'agradaria que escoltàssiu aquí a Òrbita 3 una cançó que se diu Oxitocina. Està basada en un arranjament de guitarra que jo diria així com un poc com a minimalista, repetitiu, i té com bastanta intensitat, sobretot en la bateria, i això que representa molt bé un poc aquest so nou que he trobat aquí a l'estudi nou m'he establert, i crec que és una bona cançó perquè escolteu la primera d'aquest disco.

Hola, som en Joan Miquel Oliver i venc amb un disc nou, que és Roïssos, que és un disc que he fet a partir d'unes gravacions de guitarra que tenien en el mòbil, per això se diu Roïssos, que és un poc com les coses que s'obren aprofitables. I pot ser diferència amb els altres és que l'he gravat tota que nostra i no he empleat sintetitzadors, tot sona molt, molt acústic, la bateria té molta importància, i on ja bàsicament guitarres i baix, per explicar un poc com sona aquest disco. Us vull presentar una cançó que se diu Gent que mola un munt, que explica una mica com nosaltres bregam els mallorquins amb aquesta massificació turística i de quina manera ens podem escapar i tenim els nostres trucos per sobreviure un poc a tot això. Podeu escoltar aquí a Òrbita 3 i espero que

0: Ell mateix presentava per Òrbita 3 aquest Ruïssos nou àlbum del mallorquí Joan Miquel Oliver. El principal compositor i lletrista d'Antònia Font també continua la seva carrera en solitari i estarà presentant aquest Ruïssos el proper dijous 9 de juliol en el castell de Son Mas a Andratx, en un marc incomparable a partir de les 9 del vespre.
1: Som en Joan Miquel Oliver i som aquí perquè vull donar molts anys a l'Òrbita 3, que ja ha fet 20 voltes acompanyant la Terra i altres planetes en el sol. 20 anys, poca broma, d'hora bona i per la feina. I moltes gràcies per tenir-me present tot, durant tots aquests anys també. Gràcies.
0: Molt agraït per la felicitació de Joan Miquel Oliver. I ara una actuació que tindrà lloc avui mateix a Santa Eugènia, Mallorca, a partir de les 10 del vespre i amb entrada gratuïta, i seran Té Vals, aquesta cançó du per títol El temps perdut.

0: És el pop dels mallorquins Tebals, que es caracteritzen per lletres treballades. Cançons com ara Ella sempre, que tot just acaba de sonar a Òrbita 3, com és habitual, donant suport en el programa musical de les Illes. Tebals actuen avui a Santa Eugènia, a Mallorca, a partir de les 22 hores i, a més, amb accés gratuït. També hi serà Negre, Your DJ. Moment de fer una pausa, una aturada, i a la tornada farem un tast del nou disc de Xanguito Batax, que demà presenta Esporles Mallorca.
1: Estàs en Òrbita.
2: Hola a tothom, som en Fran Pons, de Pol de Gall.
3: Hola, som en Lluís Segura, L.A.
4: Som en Julià Cornell, d'Ànimo Ferrec.
5: Hola, aquí Bernat de los Brindis.
6: Què tal, oients d'Òrbita 3, soc en Fabi de Negra.
1: La música illenca.
5: Aquí, a Òrbita 3.
4: Aquí, a Òrbita 3.
1: En Tito Fuster. Òrbita 3. IB3 Ràdio és diversitat.
7: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
8: L'Obra Cultural Balear vos convida a celebrar el primer centenari del Cant de la Balanguera amb un concert únic.
9: Diumenge 28 de juny, a les 8 del vespre, a la Seu.
8: Entrada lliure.
9: Obra Cultural Balear.
10: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
1: La música illenca a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
11: Ses òrbites en sincronia.
1: Dissabte i diumenge, Òrbita 3, en Tito Fuster.

Hola a tothom, som en Joan Montaner, el cantant de Xanguito, i avui venc a presentar-vos el nostre nou EP de 5 cançons que se titula Batecs, i on cada cançó representa un batec, el batec de la presa de consciència, el batec de les connexions humanes que fan que sortiguem i anem de festa, el batec de la pèrdua, quan perdem una persona que estimam, i el batec de l'amor incondicional, com pot ser dedicar-li unes paraules a una persona que estimam. El batec és el primer so que va sentir el nostre cos en el moment que varen crear la vida del nostre cos, i també el batec és el que fa mantenir els pols, que ens fa prendre decisions, fer el nostre dia a dia i millorar com a persones i, sobretot, procurar ser molt feliços.

0: dins mi mateix.
1: El ritme festiu i en caràcter mediterrani, senya d'identitat d'en Joan Montaner i companyia, els de Bunyola, Xanguito, que tot just acaben de presentar aquest nou EP que du per títol Batex, que escoltes com a novetat a Òrbita 3. Una altra de les cançons que es part d'aquesta nova feina, tant si ets com si no hi ets. Temes que sonaran demà a Esporles, Mallorca. Actuació de Xanguito també hi serà negra, entre d'altres. Tot comença a partir de les 22 hores i, a més, amb entrada gratuïta. I ara vols saber per què el grup es diu Xanguito?
2: I per què el grup se diu Xanguito? Molt senzill. Resulta que a mon pare li deien Xango, perquè va néixer a Argentina, i en arribar a Bunyola, en el poble on vivim, els hi deien els argentins. I entre ells i els seus germans se deien Xangos. Per tant, a un li van dir argentí, l'altre en Xango, i això se m'ha quedat Xanguito com a fill d'en Xango que som.

Hola a tothom, aquí Joan Changuito orbitant i celebrant aquests 20 anys d'Òrbita 3 en els que seguim escoltant música feta a les illes i estem encantats de seguir sonant els caps de setmana dins aquesta òrbita musical de les illes.

Cançons amb ritme i electrònica, com ara Constel·lacions, que escoltàvem fa uns minuts, del nou EP de Xanguito, titulat Batecs, o d'altres tendres i amb molt de sentiment, tot un batec a l'amor, aquesta T'estimaré, dedicada a la seva filla. Xanguito actua demà a Esporles Mallorca a partir de les 10 de vespre, com abans apuntava, amb accés gratuït, i també hi seran els de Santa Maria del Camí, Negre.

Són els de Santa Maria, Mallorca, Negre, que demà actuen juntament amb Xanguito, Esporles, Mallorca. Amb ells completam aquesta sessió d'actualitat. Han fet un repàs de l'agenda de concerts, compleixen de ritme aquests primers dies de l'estiu. I recorda que seguirem orbitant després del butlletí informatiu de les 8, disposats a musicalitzar la posta de sol d'aquest darrer dissabte del mes de juny, fins arribant al punt horari de les 9. Seleccionant els continguts, mascles i comentaris, davant del micròfon, Tito Fuster, gràcies per orbitar Son Negre.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 8.
1: Bon dia. La petita i mitjana empresa de Mallorca contracta personal per damunt de les seves necessitats per cobrir-se en vistes a les baixes de treballadors que preveu que atendrà. Continuen denunciant l'elevada xifra del que qualifiquen d'absentisme laboral i, a més, també la dificultat per substituir les places que queden vacants. Avui, que és el Dia Mundial de les Pimes, el president de Pime Mallorca, Jordi Mora, parla també del futur favorable per a aquest sector davant, diu, els canvis tecnològics que venen. Declaracions a IB3 Ràdio.
2: Cada vegada les empreses més grans no seran tan grans, no tindran aquests milers de treballadors que tenen, estan reduint plantilles, estan aplicant intel·ligència artificial, després vindrà robotització, i tindrà més sentit que mai empreses més petitones que es poden adaptar molt ràpidament a tots els canvis tecnològics i que generin valor. I pensem que els propers anys seguirà creixent aquest ritme emprenedor, pensem que tot Espanya i especialment a Balears.
1: La falta de personal qualificat és un altre dels problemes que afronta la petita i mitjana empresa. En aquest sentit, les dificultats en l'homologació de títols professionals estrangers barra l'entrada al mercat laboral de professionals preparats. A Menorca, l'Associació d'Educació d'Adults ofereix el servei d'acompanyament justament per homologar aquests títols. Escoltem els testimonis de Gènesis Venezolana i Svitlana d'Ucraïna, a més de Marc Gandolfo, que és coordinador de l'entitat.
3: Lo intenté por la página inicialmente y no pude, me enredé. Estamos en un país nuevo, acá todo funciona distinto y el poder que te orienten te da la facilidad de sentirte seguro.
4: He traído todos los papeles, todo lo que me hacía falta y está ayudando muchísimo porque salen cosas que yo no sé cómo solucionarlas.
5: No es simplemente un asesoramiento administrativo, sino que pretén lluitar contra la pérdida de capital humà. Hi ha molta gent que en el moment de creuar la frontera estan en una situació de subocupació, és a dir, que estan fent unes feines que no corresponen a la titulació que realment tenen.
1: I els treballadors del geriàtric municipal de Ciutadella s'han concentrat avui davant l'Ajuntament ciutadellenc per reclamar la recuperació del complement per fer feina en dissabte, un complement que han cobrat, diuen, durant 5 mesos fins que una nova interpretació jurídica feta per la interventora accidental ara a l'Ajuntament l'ha deixat en suspensió. Damià Bosch, que és el president del comitè d'empresa.
6: Si miram tots els altres informes que hi ha hagut, sempre posava que era desfavorable, però que s'aplicava mentre es negociava CRLT. I ara, de cop, apareix aquesta suspensió. És un malestar i una queixa de que sembla que no som iguals els treballadors de l'Ajuntament.
1: I fora de les illes ja són 6 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela, mentre que el número dels que continuen desapareguts és de 133, actualitzat aquest dissabte el Ministeri d'Afers Exteriors. A més, 14 espanyols localitzats davall de les runes, ha assenyalat la mateixa font, i són aquests els que senten ara els esforços dels equips de salvament. I una 50ena de persones s'han concentrat avui cada vespre a la plaça Colom de Mou per reivindicar els drets en la diversitat, en l'orientació sexual. Ha estat en una convocatòria de l'associació Mendo, mentre que a Palma també hi ha festa per l'orgull, i a Manacor s'integraran en breu els Premis Ciurell i Dimoni Rosa. La nostra companya Neus Pericàs ha recollit el testimoni de la portaveu de l'entitat que els atorga ben amics.
7: Llavors, enguany hem fet la rebel·la, no s'ha pogut fer enguany, i hem fet la gala de Ciurell i Dimoni Rosa aquí a Manacor, perquè Palma ens ha tancat les portes, i no només això, sinó que hem hagut de portar en els jutjats una denúncia perquè per suposades irregularitats en l'adjudicació del contracte de la rebel·la de l'Orgull a Palma.
1: Era Tatiana Casado, portaveu de Benamics, que no ho hem dit, per cert, que aquesta setmana, al respecte d'això que deia, l'Ajuntament de Palma va dir que cap discrepància sobre l'organització de l'esdeveniment justifica assenyalar o coaccionar professionals contractats legalment per a participar en la celebració d'aquesta festa de l'Orgull a Palma, i que CORT auditarà els expedients administratius relacionats amb l'organització de les últimes 10 edicions de l'Orgull, inclosos aquells vinculats a l'autorització, cessió o explotació d'espais destinats a barres i altres activitats econòmiques associades a una celebració que en aquests anys passats, recordem, ha tingut ben amics implicats en l'esdeveniment. Fins aquí les notícies de les 8 a IB3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin les 9. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Estàs en òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster.

A ritme de New Disco amb molt de groove, hem encetat la darrera sessió d'avui dissabte de Òrbita 3, el col·laix musical de la ràdio pública que t'oferim durant el cap de setmana. Disposats a ambientar, a musicalitzar la posta de sol d'aquest darrer dissabte del mes. Punxant des de la cabina, Tito Fuster als comentaris, en sessió com a la fàbrica del funk. Ritmes negroides que es mesclen i fusionen amb beats electrònics. És el menú sonor que et propòs per ambientar un dels moments més càlids del dia. Així, seguim el nostre recorregut sonor fins a arribar al punt horari de les 9. Gràcies per orbitar. Arribarà la remescla del DJ i productor de Nova York, Nicodemus, que el passat dilluns estava punxant a Mallorca. Així sona la manipulada Jamin.

0: Òrbita 3. La coctelera sonora d'Ivetres Ràdio. En Tito Fuster. Estàs en òrbita. Ivetres Ràdio és participació. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
1: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
2: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aporta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
4: Tèntol.
5: Tèntol.
3: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Òrbita 3. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio. Dissabte i diumenge, en Tito Fuster.

Seguim en Òrbita 3, punxant la banda sonora d'aquest darrer cap de setmana del mes de juny, ara en sessió de posta de sol, amb ritmes envolvents i tribals que es mesclen amb el new disco contemporani. Fins a les 9, seguim orbitant la galàxia musical.

0: Tendències musicals a Òrbita 3. El paisatge sonor de Tito Fuster. IB3 Ràdio és diversió.
1: Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspirau amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
2: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, això és en revés. Perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
1: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res.
1: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Òrbita 3. L'òrbita sonora amb Tito Fuster.
5: Put your hands together one time. I want you to get together.
6: Tema de contraportada i completar el viatge musical d'avui dissabte. Demà tornarem a entrar en Òrbita 3 i serà un plaer compartir amb tu cançons i continguts per musicalitzar el darrer diumenge del mes de juny. I completa aquesta sessió de posta de sol el clàssic de Marley, Get Up, Stand Up, passat per els filtres electrònics i la manipulació digital del duet de DJs i productors de Washington, Thievery Corporation. Demà més, aquí la sintonia d'IB3 Ràdio. Adeu, salut i bon estiu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. La concessionària del transport públic en autobús a Formentera assegura que la prestació d'aquest servei està en risc perquè, com que el Consell Formenterenc li deu doblers de l'any passat, diu, per compensar que no es cobra el bitllet als residents, no queden doblers a la caixa de l'empresa. Joan Costa, responsable d'Autocars Paià.
2: La situació és molt preocupant. Tinc dudes que pugues seguir pagar totes les nòmines, petroli, reparacions, sense aquesta ajuda que jo confiava i confio que amb ella. Cobrar les gratuïtats de l'any 2025.
1: Continuem a l'espera de poder tenir una resposta en aquesta reivindicació per part del Consell de Formentera. D'altra banda, el govern ha criticat avui per insuficient l'increment de finançament estatal per l'atenció a la dependència a les Balears. S'ha anunciat aquest divendres. Són 84 milions d'euros addicionals a rebre per la comunitat, una pujada de gairebé el doble de la partida que arriba de Madrid, que continua, no obstant això, pagant en manco de la meitat que li correspon. La resta haurà de continuar assumint-lo amb més del 50% l'executiu autonòmic. Sandra Fernández, consellera de Família i Benestar Social.
3: La aportación del Estado va a seguir muy lejos de financiar la mitad del coste del sistema de dependencia en nuestra comunidad autónoma. Además, seguimos hablando de una ampliación de crédito de manera puntual, sin ningún compromiso que garantice una financiación estable para los próximos años. Exigimos estabilidad, planificación y credibilidad.
1: Fora de les illes ja són 6 les persones espanyoles mortes per mort dels terratrèmols d'aquesta setmana a Veneçuela. A més, el número dels que continuen desapareguts és de 133. Són dades del Ministeri d'Afers Exteriors. Hi ha 14 d'aquests espanyols localitzats davall de les runes i els equips de salvament treballen prioritàriament per mirar d'alliberar-los. No s'especifica el seu estat. A més, la xifra total de morts a hores d'ara és de 1.430 persones i la de ferits de 3.328. Canviem de tema, passam a aspectes més positius. En mitja hora Calvià commemorarà la transformació d'espais públics del nucli de Magaluf per mirar de canviar-ne el tipus de turisme. I ho farà amb una actuació de l'Orquestra Simfònica de les Balears, que pren el relleu a una hora baixa per la d'altres activitats. L'Ajuntament calvianer, recordem, ha reformat diverses infraestructures, com ara el passeig marítim de Magaluf. I en un altre àmbit, a l'espera de les manifestacions majoritàries, a Palma de demà, avui ja hi ha hagut concentracions a Maó per reivindicar els drets en la diversitat de l'orientació sexual. Són dies de celebració de l'orgull. Igualment, festes tant a la ciutat menorquina com a Palma. En el cas menorquí, enguany hem trobat manco participació que en altres anys i una única entitat organitzadora, Mendo. Julia Muñoz és una de les participants de la marxa.
4: Es un día para nosotras, para celebrarnos, para estar juntas, para reunirnos, para alegrarnos de lo que hemos conseguido y de que podemos ser libres, ¿no? Y de que nos tenemos la una a la otra también. Como que el objetivo tampoco... Bueno, sí, contar más gente mejor, pero es un poco nuestro día.
1: I l'entitat Benamics, per la defensa també dels drets LGTBIQ+, ha entregat a Manacó fa uns minuts els premis Ciurell Rosa, que està per l'Escola Sant Jordi de Palma, com a exemple d'educació en la diversitat sexual, i també el premi Dimoni Rosa, que enguany ha estat per les agressions amb motivació d'odi contra l'orientació sexual, amb especial menció en aquest sentit a la que es va produir fa uns mesos al mercat de Pere Engarau. I acabarem informant que, quant al temps, demà l'avís groc per calor en les hores centrals del dia s'estendrà del set i sud de Mallorca a la Serra de Tramuntana i el nord i nord-est mallorquí. Avui, o més, que l'ha fet ha estat a Mallorca, a Llucmajor amb 38 graus, a Es Mercadal i a Sant Antoni amb 35, on més calor s'ha registrat a Menorca i a Eivissa i Formentera no han pujat dels 31 graus. Fins aquí les notícies de les 9 del vespre de TV3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin les 10. Bona nit.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Cada any, grans peixos pelàgics, com la tonyina vermella, grans taurons o peixos espasa, emprenen llargues migracions, creuen oceans, recorren milers de quilòmetres per arribar a les seves zones òptimes de reproducció, on les noves generacions tinguin més possibilitats de sobreviure. Són migracions espectaculars com les de les aus, o les papalloles, o les tortugues marines, i encara no tenim totes les respostes sobre aquests llargs viatges. Potser recordeu que Balears és una important zona de reproducció i cria de tonyina vermella, i una nova investigació us ofereix més respostes sobre per què venen fins aquí. I avui vos ho explicarà. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Començam el Nautilus i tenim en Pablo Morganti, la sala de màquines, i en Dani Manau al pont de comandament. Bona nit, Dani.
1: Molt bona nit.
0: Avui començarem amb un estudi liderat pel Centre Balear de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, que ens parla d'un nou factor que explica la reproducció de la tonyina a una zona com Balears. Són els corrents marins, i l'investigador Diego Álvarez ens explicarà com funciona, com es suma aquest factor als altres que ja sabíem, i li preguntaran com pot influir el canvi climàtic.
1: I després parlarem d'una altra migració molt diferent. Ja vam comentar aquesta espectacular arribada de papalloles a les illes i hem pensat que valia la pena recuperar uns talls d'un gran expert en sa migradora dels cards i ses seves migracions. Així que escoltarem el científic titular del CSIC a l'Institut Botànic de Barcelona, Gerard Talavera.
0: El seu equip va descobrir fa poc coses molt interessants sobre com funciona sa migració d'aquestes papalloles i com ses poblacions de l'hemisferi sud i de l'hemisferi nord fan migracions separades. Per cert, sa migració de ses que estan arribant a ses illes comença a Tanzània o Kènia.
1: I parlarem del projecte Life Intermares, concretament de que Oceana ha reclamat al govern central que aprovi els plans de gestió que estan pendents de 10 espais marins de la xarxa Natura 2000, entre ells el Canal de Menorca i el corredor de cetacis entre ses illes i sa península. M'ho explicarà el biòleg Michael Seely, assessor sènior d'Oceana.
0: I el periscopi, de què parlarem?
1: Parlarem de greenwashing que es comet per part de grans companyies d'energia a Europa.
0: Molt bé. Idò, aquest és el sumari, anem a parlar ja de tonyines.

0: El principal problema de la humanitat avui en dia és que tenim ments paleolítiques, institucions medievals i tecnologia de déus. Edward Osborne Wilson, biòleg.
1: El Nautilus, el programa d'IV3 Ràdio que dona veu als científics de les illes.
2: IV3 Ràdio és investigació.
3: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
4: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha eixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
1: Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
5: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
6: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se veia les campanetes.
1: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. El Nautilus, amb Cristina Mandatur. Dissabte a les 9 del vespre. IV3 Ràdio.

0: com ses papalloles han seguit arribant a ses illes i vist l'interès que tots heu mostrat en saber-ne coses sobre elles, avui ampliarem una mica sa breu informació que us vàrem donar dissabte passat i, sobretot, recuperarem alguns talls d'una entrevista que vàrem realitzar el passat mes de febrer al científic titular del CSIC, a l'Institut Botànic de Barcelona, Gerard Talavera.
1: Fa anys que el seu equip està estudiant precisament la migració de la papallola que anomenem migradora dels cards, que és aquesta que aquests dies, aquestes setmanes, esteu veient arribar a ses illes. La veritat és que la migració d'aquesta espècie sempre ha cridat l'atenció d'entomòlegs i experts i s'han dut a terme al llarg dels anys nombrosos estudis.
0: És probable que sa papallola monarca i sa migradora dels cards siguin els dos lepidòpters diürns més estudiats del planeta. Però anem a veure com us explicava Gerard Talavera sobre l'últim descobriment que han fet sobre la migració d'aquesta papallola.
2: Partíem d'una hipòtesi, que és que el fet de viure en un hemisferi o en l'altre, al nord o a l'hemisferi sud, els senyals, els estímuls ambientals són oposats, perquè les estacions són inverses i també perquè la posició del sol i de les estrelles, etc., són inverses. Llavors nosaltres vam estudiar la migradora dels cards, la Vanessa Carduí, per tastar si podríem migrar en direccions oposades en cada un d'aquests hemisferis. I, de fet, ho vam poder demostrar. Perquè, de fet, les poblacions que viuen al sud i que viuen al nord tenen una inversió genètica, el seu genoma, que sí, fa que tinguin unes adaptacions específiques en cadascun d'aquests hemisferis. I això, alhora, és molt interessant, perquè és la primera vegada que s'ha demostrat en un insecte un efecte de migració divisòria, que això és algo que es veu molt sovint en aus, que és a dir, que hi ha dues poblacions que s'han adaptat a migrar en direccions diferents. Però amb insectes això no ho havíem vist, i aquest seria la primera vegada que s'ha pogut demostrar.
0: Això converteix aquesta papallola en una migradora encara més fascinant del que ja era i en el primer insecte, com destacava Talavera, on es detecta aquesta divisió migratòria associada a una inversió cromosòmica, és a dir, hi ha una diferència genètica, un fenomen ben conegut en aus.
1: I nosaltres, esclar, tenim ses poblacions de l'hemisferi nord, que ara mateix estan arribant en massa des del nord de l'Àfrica, i sumant-se a la població local. Però sabeu què passa quan dues poblacions d'una mateixa espècie duen a terme migracions diferents, separades?
2: Aquesta mena de divisió migratòria, a llarg termini, el que pot portar és a un efecte de promoció de l'especiació. És a dir, que aquest aïllament en un hemisferi i en l'altre podria arribar a esdevenir dues espècies independents. De fet, estan evolucionant i ja tenen una diferenciació genètica suficient com per, possiblement, tenir problemes a l'hora de reproduir-se i que no tinguin una fitness completament òptima com tenen les poblacions d'un hemisferi o de l'altre.
0: On creieu que tenen la frontera les dues poblacions?
2: Aquí és on és el més interessant. Un podria pensar que el Sàhara, com una barrera biogeogràfica molt potent, que és un desert de 2.000 quilòmetres, podria ser una barrera davant d'aquestes perquè la migració faci. Però no és així. De fet, el Sàhara és un corredor ben natural per aquesta espècie, no té problemes en creuar-lo, i la barrera que nosaltres hem identificat està exactament a l'Equador, a la línia de l'Equador, que és a 0 graus del planeta, és a dir, a 0 graus de latitud, i és allà on arriben les poblacions del nord, les mateixes que tenim aquí a Europa, arriben fins a latituds de 0 graus, a Kènia, a Tanzània, llocs així, i aquesta mateixa població pot estar aquí a Europa. En canvi, també hi ha una altra població que pot arribar a 0 graus, que també arriba després a Sud-àfrica. És a dir, que fan migracions paral·leles, però no es troben.
0: O sigui, ara ja sabeu que aquestes papalloles fan una migració que comença fins i tot en un lloc tan allunyat com Kènia o Tanzània. Però les que arriben a les illes no són les mateixes que varen partir d'aquests països, perquè parlam d'una migració multigeneracional.
2: En el cas dels vertebrats, o les aus, per exemple, és el mateix individu que pot realitzar diverses migracions al llarg de la seva vida. Si viuen 10 anys, doncs faran 10 trajectes al llarg de la seva vida. En canvi, les papallones no fan això, perquè viuen molt poc, i la manera amb la que es completa aquest cicle és a base de completar-ho a base de diverses generacions, és a dir, que cada generació completa només un trosset d'aquest cicle multigeneracional. És a dir, en el cas de la migradora dels cards, tenim fins a 10 generacions a l'any que serien les que completen aquest cicle. Si comencem a Balears, acabaríem a Balears després de 10 generacions. Clar, no tenen l'oportunitat d'aprendre les seves rutes, d'aprendre dels seus congèneres. És a dir, és totalment diferent els estímuls i la dinàmica migratòria amb un insecte que amb una au. El que passa és que al final acaben dibuixant rutes o patrons migratoris en l'espai que són molt similars. El que passa que venen donats per efectes completament diferents. Les papallones van seguint on l'hàbitat és òptim. És a dir, van avançant i allà on troben hàbitat s'hi queden. I quan aquest hàbitat es degrada, continuen.
1: Per cert, també heu de saber que una migradora dels cards viu en unes 2 o 4 setmanes en les fases d'ou, d'oruga i crisàlida. Com a adult, entre 3 i 5 setmanes més. En total, uns 2 mesos de vida, encara que és una xifra prou variable. I encara que aquestes migracions són multigeneracionals, un sol exemplar també fa un viatge extraordinari. Els investigadors han registrat un viatge creuant a l'Atlàntic i penseu que s'estan arribant a Balears també han creuat la mà. Hi ha que dir que aquesta migració es produeix tots els anys, tant d'anada com de tornada, com ara que tornen d'Àfrica com a la tardor, anant cap al sud, com les migracions de sesaus. I també hi ha que dir que aquest any ha estat un poc més tard que de costum, que sol ser el mes de maig.
0: I una pregunta important és per què aquest any la migració ha estat tan intensa que se n'estan adonant fins i tot aquells que solen estar molt desconnectats de la natura. I de potser alguns recordareu que a principis d'any es van registrar pluges molt intenses al Magrib. A Tunísia hi va haver almenys 8 morts per inundacions, també hi va haver morts a Argèlia i a Líbia també per una forta tempesta d'arena per vents de més de 100 km per hora. Bé, i bé, aquella aigua, aquelles tempestes que feia 50 anys que no es registraven tan fortes, varen provocar també posteriorment una explosió de vegetació que ha anat molt bé a insectes com aquestes papalloles, aquestes migradores dels cards. Tot està connectat. Una inundació al Magrib desencadena l'aleteig de milers o milions de papalloles a Balears.
3: El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.
0: El govern central no ha aprovat encara cap dels 10 plans de gestió previstos pels espais marins de la Red Natura 2000 i el corredor de cetacis de la Mediterrània que transcorre entre les illes i el Llevant peninsular. Bé, parlant de zones incloses dins el projecte Life in Temares, com el canal de Menorca, també. Fa uns dies es varen presentar resultats i està clar que aquest projecte ha contribuït a augmentar la superfície marina protegida, però Oceana assegura que la protecció no és real ni, per tant, efectiva si aquestes àrees no tenen plans de gestió. Anem a parlar del tema amb l'assessor sènior d'Oceana, Michael Sealy. Buenas noches, Michael. Encantados de volver a tenerte en el Nautilus.
4: Hola, buenas noches. Encantado de estar de vuelta.
0: Bueno, creo que lo primero es que nos recuerdes, aunque sea brevemente, qué es el proyecto Life in Temares.
4: Sí, el proyecto Life in Temares es un proyecto enorme. De hecho, el más grande que ha liderado España para la conservación marina. Y integraba muchas cosas. Un proyecto de 50 millones aproximadamente para muchas cuestiones, para proteger especies vulnerables, para designar nuevas zonas protegidas, para hacer mucha investigación, para también tener datos, para luego justificar la protección del medio marino. Y una parte muy importante era sacar adelante estos planes de gestión que son muy necesarias para que un área marina protegida realmente funcione.
0: Ajá. Bueno, en la presentación de los resultados de Life in Temares ha destacado que la superficie marina protegida ha alcanzado el 22,5%, que se han llevado a cabo 25 campañas oceanográficas que han aumentado mucho nuestro conocimiento de zonas como los montes submarinos del Canal de Mallorca, de los que hemos hablado aquí en un par de ocasiones con el científico Enric Massutí, y que podría ser además un próximo espacio de la Red Natura 2000. Es decir, no podemos olvidar los avances que nos van acercando al 30% de mar protegido, que es el objetivo para 2030. Pero lo que apuntáis desde Oceana es muy importante. ¿Qué pasa con esas áreas protegidas ya declaradas si no hay planes de gestión?
4: Claro, lo que estamos viendo es que cuando se declara un área marina protegida de la zona Natura 2000, se convierte automáticamente en lugar de interés comunitario, ¿no? Que es la definición
0: Sí.
4: oficial. Luego eso va a Europa y Europa pues lo aprueba si es verdad que el sitio cumple con los criterios necesarios, ¿no? Para formar parte de la Red Natura 2000. Y a partir de ahí lo que se hace es unas medidas de precaución. Pero actualmente esas medidas de precaución para proteger los hábitats y las especies es básicamente evaluar cualquier actividad nueva que se vaya a hacer. Pero todo lo que ya está ocurriendo sigue ocurriendo de la misma manera lo que estamos viendo hasta que no haya un plan de gestión que gestione todas esas actividades que ocurren dentro del área. Por tanto, vemos que sigue ocurriendo cosas pues, como pescas industriales y otras muchas actividades que no protegen, ¿no? A los hábitats, a las especies de manera adecuada. Entonces, el área marina protegida no está funcionando. Y vemos que hay áreas marinas protegidas que llevan años sin estos planes de gestión. El plazo legal son 6 años y en muchos casos ya se ha sobrepasado por mucho este plazo.
0: ¿Y cuáles son los puntos principales que deben incluir un plan de gestión de un área como el Canal de Menorca, por ejemplo?
4: Sí, el canal de Menorca sobre todo es navegación, fondeo, sobre todo en zonas muy sensibles.

0: El Nautilus, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
1: De 8 i 47 minuts.
2: Són les 8.
1: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
0: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio. El Nautilus, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les illes, amb Cristina Manda Tur.

0: I aquí traiem el periscopi i avui mos fixam en el greenwashing, aquest blanqueig verd, a gran escala, que es practica al nostre país i a l'Europa, i a Europa en general.
1: Sí, perquè l'Organització Europea de Consumidors i 12 organitzacions d'11 països, entre elles l'espanyola CECU, han denunciat davant la Comissió Europea i les autoritats de protecció al consumidor a les 4 de les grans energètiques europees. Són Engie, Eniplenitude, Shell i Total Energies, per greenwashing, per aquest...
0: Cap sorpresa, per cert,
1: eh? Exacte, sí, sí, sí. La veritat és que moltes vegades diem, són coses que les tenim pràcticament assumides, però no per assumides no les hem de deixar de criticar, no?
0: Efectivament.
1: És a dir, per mantenir aquestes companyies que dèiem discursos de sostenibilitat i alhora, mentre tenen aquests discursos, fer pràctiques contràries a un relat que pretén passar per verd. A Espanya, la CECU alerta de les pràctiques de rentada verda que ha identificat aquí i en les quals estarien incorrent Total Energies, com deien, Naturgy, PP Energy, Yoigo, Audax, Renovables i també Gestel.
0: Bé, convé anar posant noms a les entitats, posant nom a les entitats que fan aquest doble joc.
1: Sí, i no serà fàcil frenar aquesta hipocresia, està molt ben instal·lada, però ho hem d'intentar. I això fan aquests organismes perquè els consumidors no estiguin desemparats davant ofertes que enganyen amb el reclam de ser bones per al planeta. En aquest cas, en l'últim any han revisat el contingut d'algunes pàgines web per comprovar, simplement les pàgines web d'aquestes companyies, per comprovar si en les seves accions de màrqueting ecològic empren afirmacions que puguin induir a confusió o enganys a les persones consumidores i que persegueixen influir en les seves decisions amb arguments que no es corresponen a la realitat.
0: I anem als detalls. Què hi han trobat?
1: D'entrada ho han dividit en 4 grans grups de publicitat enganyosa amb els següents exemples. Primer, hi han trobat afirmacions mediambientals genèriques amb certa aparença de sostenibilitat, amb fórmules com les habituals solucions sostenibles, líder mundial en la transició energètica, sovint acompanyades d'imatges d'arbres, eurogeneradors o altres referències visuals verdes. No? És allò, pintar-ho de verd, no? Són eslògans que traslladen impressions errònies sobre el compromís mediambiental d'una empresa que la qual la seva activitat principal es centra en combustibles fòssils i potser tenen un percentatge testimonial d'inversions en renovables, però realment l'activitat és nociva per al medi ambient, no la podem vendre com ecològica. I en aquest cas, per exemple, el situen el cas de Naturgy a Espanya.
0: Bé, jo cada vegada que sense paraula sostenible ja tremolo.
1: Sí, jo crec que l'hauríem de prohibir quasi ja,
0: sí,
1: hauria
0: de
1: ser tabú.
0: Bé, tenim més exemples?
1: Tenim més exemples perquè hi ha un segon grup van identificar en el qual es fan afirmacions basades en la compensació de CO2. Les empreses argumenten que compensen les seves emissions invertint en projectes relacionats amb el clima, en altres llocs, per exemple, plantacions forestals, i que són científicament invàlides. Aquesta pràctica la porten a terme aquí a Espanya, PP Energy, Yoigo i Gestel, i està prohibida per normativa en defensa dels consumidors.
0: I què més m'ho expliques?
1: Tenim un tercer grup, han verificat una tercera branca de publicitat enganyosa amb afirmacions sobre accions de mitigació ambiental a futur. És a dir, avui encara no ho fem, però algun dia ho farem.
0: Aquesta és bona.
1: Sí, sí, és molt... a més és que és típica. Amb objectius d'emissions netes zero, neutralitat climàtica, malgrat continuar invertint en l'extracció i venda de combustibles fòssils. Aquest és el cas, per exemple, de Total Energies, d'Engie, Shell i Eniplenitude. I tenim un darrer grup, el quart, amb afirmacions comparatives enganyoses que anuncien el gas com a net o sostenible, adequat per a la transició o amb menors emissions de CO2 que altres combustibles fòssils. Aquestes afirmacions no expliquen que el gas natural no sols emet CO2 en cremar-se, sinó que també la seva extracció, el seu transport, distribució i ús pot implicar fuites de metà, que és un gas d'efecte hivernacle molt potent,
0: sí,
1: i que pot tenir un impacte climàtic similar o major que el del carbó o el petroli. Aquest és el cas que ha fet servir Total Energies, que anuncia el gas natural com una font ecològica i avantatjosa d'energia. Per cert, potser també, a part de sostenibilitat, també hauríem de treure la paraula natural al gas natural, que sona massa bio, no?
0: Bé, com deien, tot això no m'ho sona a res nou.
1: Efectivament, a mi particularment em porta la les èpoques de primària, quan, davant de la professora, en qüestió, professor-professora, davant de qualsevol conflicte, la resposta era jo no he estat, sinó era això ja estava així, o a partir d'ara ho faré bé, o a partir de demà, o el mes que ve, o quan sigui que m'ho tornis a demanar, que es deia primària, o que també pot sonar a discurs de disculpes reials davant un viatge de cacera d'elefants, o...
0: Bé, abans primària... De... Primària i secundària, segurament, també.
1: Sí,
0: sí.
1: Per això deia, també, fins i tot en els aquests discursos de la reialesa, però bueno, no sé si ficar-me en aquest jardinet tan polidet...
0: Home, per què no? Jo et deixo.
1: Sí? Em deixo?
0: Sí.
1: Doncs, bueno, ja...
0: En què et refereixes, aquest viatge de cacera d'elefants?
1: Sí, això de lo siento, m'he equivocado, no volverà a passar.
0: Ja, va. Bé, tornant a les energètiques, cal remarcar que és una pràctica que va a més i per això hi ha que exercir més pressió per fer-la tirar darrere, no?
1: Sí, és trist, però cada dia s'omplir més gent amb paraules polides, ens regala la sostenibilitat, milions d'arbres plantats, un idil·li ecològic, un planeta que només es veu cada cop més verd a les nostres pantalles, però que, en canvi, quan girem el cap cap al camp, només podem constatar la regressió dels entorns naturals. I els consumidors reclamen acció efectiva contra les activitats que perjudiquen el planeta, no discursos sortits del think tank de màrqueting de les grans corporacions o de les seves filials, que a vegades són petites companyies que pertanyen a grans grups. És com passa... A Eivissa em recorda amb les festes il·legals, hem tingut exemples fa uns dies, que després la patronal demana que no es criminalitzi les empreses legítimes que hi fan negoci i que hi posen begudes, posen menjar, ambulàncies, etcètera, no? Cobren i després miren cap a una altra banda i hi ha com una mena d'omertà que excitava una companya, una col·lega en els diaris, que bueno, en fi... O sigui, no
0: t'està sortint un poc del guió,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, estic molt...
0: Tornam al guió...
1: Val. Perdó. Tornem a Europa, Parlem de greenwashing, de la que l'he correntat.
0: Saltres washing, però no green, no?
1: Exacte, sí.
0: I dona'm el greenwashing.
1: Exacte, greenwashing. Els estats membres que tenien fins al 27 de març de 2026, o sigui, és a dir, fa 3 mesos, per a transposar la directiva contra aquest correntat a la seva legislació nacional, aquests països, hi ha una sèrie de països que estan citats que no han adaptat encara completament la seva normativa domèstica. És una llarga llista, la llegirem. Són Bèlgica, Bulgària, Txèquia, Estònia, Grècia, Espanya, França, Croàcia, Xipre, Letònia, Luxemburg, Hongria, Malta, Països Baixos, Àustria, Polònia, Portugal i Eslovènia, Finlàndia i Suècia no ho han fet. O sigui, uns quants que no l'han transposat aquesta normativa. I Brussel·les els ha enviat unes cartes d'emplaçament que constitueix el primer pas en el procediment d'infracció. Ara, el següent pas serà que disposen de 2 mesos per respondre i notificar les seves mesures completes de transposició a la comissió i que, en absència de resposta, si continuen fent mutis, doncs podrien emetre a la comissió un dictamen motivat, segon pas, en el procediment de sanció que eventualment podria acabar amb una denúncia davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
0: Bé, ara deixarem el greenwashing, que per cert segur que algú us diu alguna cosa per utilitzar aquesta paraula inglesa, no sé com li haurien de dir en català.
1: Es podria dir blanqueig verd.
0: Ecorrentat, que has dit abans.
1: Ecorrentat, ecoblanqueig. No?
0: Blanqueig verd, ecorrentat. Bé, els anirem empleant totes. Volies també dir, si mos donava temps, alguna cosa sobre el tema de sargantanes, no? Sargantanes ceps.
1: Sí, perquè tenim una problemàtica molt terrible aquí a Eivissa, especialment, no? Amb el
0: tema
1: de les ceps.
0: Sí, a Mallorca també, però aquí a Eivissa és molt greu.
1: Sí, i aquests dies doncs, hi ha algunes veus, per exemple, hi ha un tècnic de Medi Ambient del Consell d'Eivissa, en Jaume Estrelles, que aquests dies ens recordava que si fa 4 o 5 anys les ceps ja havien ocupat un 50-60% del territori i ara ja és del 90% l'ocupació de serps, potser ens alertava de que potser el 2030, en 4 anys, podrien ja desaparèixer. Són dades que potser hem d'agafar.
0: Sí, dades, per això és un poc arriscat.
1: Són estimacions, però realment la situació és ben complicada i el debat hauria d'estar també una mica a veure si amb el que s'està fent és suficient o s'hauria de multiplicar els esforços.
0: Potser en parlarem més. Bé, clar que en parlaran més, segur, vull dir, en parlant cada 2x3, com ha de ser. I bé, ho deixarem aquí. Gràcies, Dani.
1: Molt bé, bona nit.
0: Acabam aquí avui amb Pablo Morganti, a la sala de màquines, en Dani Manau, al pont de comandament, i jo m'ho anam amb una cançó que la Unión va gravar per Greenpeace. Es titula Hermana Tierra. Tornam en 7 dies. Mentrestant, cuideu el planeta.
2: Yeah.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. Les Balears veuran incrementada la participació de l'Estat en la despesa social en dependència amb 84 milions d'euros a repartir entre enguany i l'any que ve. Això és un increment que dobla la xifra actual de finançament per part de Madrid, però continua situant el seu pes com a finançador per davall del 50% i carrega, continua carregant la major part del cost en el govern de les Illes. No obstant això, amb aquest reforç, el responsable d'estudis de l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials, Manuel Fuentes, considera que es pot diversificar la cartera de serveis i llenca en dependència i augmentar-ne la qualitat. Declaracions a IB3 Notícies.
2: Baleares ja no era tanto la cantidad o la lista de espera, que la tiene importante, sino que las prestaciones que tenía no nos parecían las prestaciones una cartera de servicios equilibrada. Piense que prácticamente el 45% de la cartera de servicios que realiza Baleares es promoción y prevención de la autonomía. Plazas residenciales pues ocupan un lugar escueto. La ayuda a domicilio tiene efectivamente un valor también. Con esta mayor financiación, la comunidad autónoma puede hacer una cartera de servicio un poco más compensada.
1: I la petita i mitjana empresa de Mallorca contracta personal per damunt de les seves necessitats per cobrir-se amb vistes a les baixes de treballadors que preveuen que atendran. Continuen denunciant l'elevada xifra del que qualifiquen d'absentisme laboral i també la dificultat per substituir les places que queden vacants. Avui ha estat el Dia Mundial de les Pimes i el president de la Pime Mallorca, Jordi Mora, ha parlat també del futur favorable que veu per al sector davant dels canvis tecnològics que venen.
3: Cada vegada les empreses més grans no seran tan grans, no tindran aquests milers de treballadors que tenen, estan reduint plantilles, estan aplicant intel·ligència artificial, després vindrà robotització, i tindrà més sentit que mai empreses més petitones que es poden adaptar molt ràpidament a tots els canvis tecnològics i que generin valor. I pensem que els propers anys seguirà creixent aquest ritme emprenedor, pensem que a tota Espanya i especialment a Balears.
1: Fora de les illes ja són 6 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela, mentre que el número dels que continuen desapareguts és de 133, d'acord amb el Ministeri d'Afers Exteriors. O sigui, 14 espanyols més localitzats davall de les runes, ha assenyalat la mateixa font, i són aquests els que centren ara els esforços dels equips de salvament. Així mateix, la xifra total de morts s'eleva a 1.430 persones i hi ha 3.328 ferits. I en el marc del Dia de l'Orgull, l'entitat Benamic s'ha entregat avui cap vespre a Manacor el Premi Ciurell Rosa, que ha estat per l'Escola Sant Jordi de Palma com a exemple d'educació en la diversitat sexual. El Dimoni Rosa ha estat, en canvi, per les agressions amb motivació d'odi contra, justament, l'orientació sexual, amb especial menció a la que es va produir al mercat de Pere Grau fa uns mesos. Escoltem, però, a Artur Guijarro, mestre del Col·legi Guanyador Sant Jordi.
4: I bé, un orgull poder recollir aquest premi, perquè és un reconeixement de tota la feina que ja s'ha fet històricament a l'escola, amb una base feminista molt sòlida. I a partir d'aquí, amb el suport de la MIPA, hem pogut crear un bon projecte que, afortunadament, avui s'ha reconegut la nostra feina.
1: Acabarem recordant que demà l'avís groc per calor en les hores centrals del dia s'estendrà del centre i sud de Mallorca a la Serra de Tramuntana, al nord i al nord-est mallorquí també, i que, a més, quant a l'alerta per foc, el mapa de risc d'incendi per aquest diumenge situa en vermell Manacor i Felanitx, mentre bona part de la resta de Mallorca estarà en color taronja per risc molt alt i Menorca i les Pitius estendran risc de moderat a alt. I per acabar, també un apunt de servei, a partir de les 7:30 de demà de matí, a Palma hi haurà una concentració de motos i per això es tancarà fins passat el migdia l'avinguda Jaume III. Aquesta informació tancam les notícies de les 10 d'IB3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública demà, a partir de les 8 a l'informatiu matí. Bona nit.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
1: Un somriure càlid és el llenguatge universal de l'amabilitat. Aquesta frase de l'escriptor nord-americà William Arthur Ward pareix pensada, entre altres, per als gestors dels petits establiments comercials. Hi ha, evidentment i afortunadament, més persones que somriuen, però el cert és que la rialla còmplice i l'amabilitat amb la clientela són, sens dubte, trets diferencials dels comerciants del petit comerç, que saben, d'altra banda, que aquestes són justament les eines que els aporten un valor diferencial. Salutacions, benvinguts a una nova edició, la número 95, d'Emblemàtics. En efecte, el programa que posa al lloc que correspon la importància dels petits establiments comercials de casa nostra, aquí, a IB3 Ràdio. Xavi, tu que sempre tens també un somriure a la cara i sempre et mostres amable, ens podràs anticipar els dos emblemàtics que avui incorporarem a la nostra gran família. Quins són, exactament?
2: Hola, Toni, com anem? El primer que coneixerem en el programa d'avui serà Pastisseries Pomar, de Campos. I després, a la segona part del programa, entrarem a Perfumeria Tago Mago, de Caladó de Santanyí, per conèixer-ne també tots els secrets. I és cert, Toni, que mos han atès amb un ampli somriure i una amabilitat impagable.
1: Cert, com saps, Xavi, aquesta regla es compleix en el 99,9% dels casos. Tenim aquesta sort i també tenim la fortuna de tenir en el programa l'acompanyament fidel de l'audiència. Emblemàtics, benvinguts, començam. Sempre amb bon gust, en Xavi Oliver ens elabora suculents retrats. Aquest és el cas, per exemple, del que ha preparat sobre Pastisseries Poma.
2: Hi ha negocis que neixen com a un petit forn de poble i acaben convertint-se en una referència molt més enllà del seu municipi. Però perquè això passi no basta en fer bons productes. És necessària curiositat, capacitat d'aprendre i voluntat d'innovar sense perdre les arrels. La pastisseria és precisament aquest equilibri entre tradició i creativitat, entre receptes que passen de generació en generació i noves idees que permeten continuar avançant. A Campos, aquesta història té un nom ben conegut: Pastisseries Pomar.

La història comença l'any 1902, quan Francesc Pomà i la seva dona, Francisca, varen obrir un forn al carrer de Plaça de Campos. Aquell any, Europa vivia els darrers anys de la vella època, una etapa marcada pel creixement econòmic i els avenços tècnics. Al seu laboratori de París, a França, el matrimoni format per Marie i Pierre Curie van aconseguir aïllar amb èxit el clorur de ràdio, substància altament radioactiva, molt important en medicina, en ser usada per produir radó, que se fa servir en tractaments contra el càncer. A Espanya regnava el Fons XIII, que acabava d'assumir oficialment la corona amb només 16 anys. Mentrestant, a Mallorca, la vida continuava girant al voltant dels oficis tradicionals i dels petits negocis familiars. Després d'haver après l'ofici a Barcelona, Francesc Pomà va tornar a Campos amb noves idees i coneixements que aplicaria al seu propi establiment. Amb els anys, el negoci va passar a les següents generacions, fins que, a la dècada dels 60, el senyor Pomà va impulsar una autèntica transformació de l'empresa. La incorporació de noves tècniques, ingredients i conceptes apresos en cursos i viatges convertiren la pastisseria en una de les més reconegudes de Mallorca. I fins i tot va fundar una escola de pastisseria a Campos. Fou l'any 1968, per allà hi van passar alumnes d'arreu de l'illa. I avui són la quarta i la cinquena generació de la família qui continuen al capdavant del negoci amb establiments a Campos i a Palma. Més de 120 anys després, Pastisseries Pomà continua combinant tradició, innovació i passió per un ofici que forma part de la història gastronòmica de Mallorca.

0: Pastisseria Espomà, Can Pomaret és un negoci centenari, emblemàtic i referent de Campos. La quarta i la cinquena generació familiar estan al capdavant dels establiments que duen aquesta prestigiosa firma. A la nostra visita hem parlat amb les germanes Cati i Fàtima Pomà, que encarnen la quarta generació. Comencen elles reflexionant sobre com era Campos l'any 1902, quan es va obrir la pastisseria, i també ens parlen sobre la figura del fundador, Francesc Pomà, així com també del seu fill, Joan Pomà.
1: Home, doncs era un poble que ningú menjava pastissos, ni pràcticament la gent se feia quatre coses bàsiques a casa seva. Un pot de pa, feien un pa gros i menjaven el pa una setmana, de pastissos ni pensaró. I llavors el meu padrí va començar a fer qualque cosa de pastissos, tipus merengue, coses bàsiques. Francesc Pomà Aguiló, que era el fundador, era el padrí de mon pare.
2: El fundador va prendre l'ofici a Barcelona. I després va tenir problemes amb el soci i va venir cap a Mallorca i va fundar la pastisseria on ja està en el carrer Plaça, la primera, encara la mateixa. I ja era bon mestre i feia moltes coses de caramello i ensim madre i pa i poques coses més.
3: És a dir, el bàsic, però important que no se feia.
2: Sí, ja destacava, però que va prendre l'ofici a Barcelona, clar, i a Mallorca molta gent no viatjava mai.
3: Clar, i després tenia un soci a Barcelona i se van embarear.
2: Sí, bé, el va fer del Falco, que l'hem avui en dia, i el va deixar sense res.
3: Déu-n'hi-do.
2: Sí.
3: I tenien una pastisseria a Barcelona?
2: Sí.
3: Hi ha com una extensió de Pomà, encara és viva, ho sabeu o no ho sabeu?
2: No, a Barcelona no. No, perquè a Barcelona no s'ha de pastisseria.
3: Clar.
1: Aquest nom ve de sempre. Nosaltres sempre hem estat Can Pomaret. La gent de Campos no mos diu Can Pomà. Anem a comprar una panada a Can Pomaret. O anava a comprar un panet d'oli Can Pomaret. Can Pomà, la gent de Campos ningú m'ho diu. De bon bé, no ho sé.
2: Sempre hi ha hagut molt de forners a Campos i Campos també ha tingut molta tradició de forn i era un forn de barri, un forn normal i corrent.
1: Joan Pomà. Sí. Perdona, que era el meu padrí, que és la segona generació. Però el meu padrí va ser molt, molt, molt comercial i no va ser gaire pastisser.
3: Home, també és important.
2: Bon negociant.
3: Això és important, també.
1: Bon negociant. Sí. Però no va fer un gran pastisser. Però, vull dir, ell era molt... Ho feia un negoci i ja era seu.
3: Clar, i després tot això va ser, pel que tenim entès, en l'ajuda de sa dona, la Magdalena Mir, i de sa mare. I sa vostra... Ah, no, de sa mare.
2: Sí, sa nostra repadrina.
3: Exactament.
2: Era molt fanera i sempre no vaig tenir mai aquell dia lliure i sempre estava en esclatx. Jo trobava que estar en esclatx era molt important.
1: I també el que feia la meva repadrina era que quan sortien del cine, ella, serà una camilla, mos conten, i era molt negociant. Si venien a passar la vetllada, perquè un temps pensa que no hi havia molt de cafès, i venien després del cine i passar la vetllada amb ella.
0: Totes dues germanes parlen de l'evolució del negoci a través de la figura de son pare, Francesc Pomà, que, entre altres coses de profit, va ser l'impulsor de l'Escola de Pastisseria de Campos, oberta el 1968.
1: Ell era de molt, molt, molt jove, tenia moltes ganes d'aprendre. Moltes ganes d'aprendre, d'evolucionar, d'innovar el món de la pastisseria. I va ser quan ell se'n va anar a França, a Barcelona a aprendre, i no sé quin temps hi va estar.
2: A Barcelona va anar a Sant Cugat del Vallès, que era un pastisser molt de renom, i va anar en aquest curset, i a través d'aquest senyor va conèixer els pastissers de Barcelona que destacaven, perquè Barcelona sempre ha destacat molt per pastisseria. I va fer molt bons amics i allà va obrir un altre món a Mallorca perquè va dur una cosa tan simple com era la trufa. La trufa no se coneixia. El pastís de trufa que venen tant va ser un dels primers invents que va fer. Perquè quan va agafar fons fan encimades, merengues diumenges i poca cosa més.
1: Dic que la meva germana Fàtima va combregar que ella del 75, pues calcula, el 75, pues d'haver el 83, que va combregar, va ser el primer bufet que van fer a Can Pomaret. I van fer aquelles barres gigants, gigants, gigants, quilomètriques, que ningú en feia ni ho havien dit mai a Mallorca. I va ser el primer bufet que tothom va quedar en sos peldrets.
3: Ho recordes, Fàtima?
2: Sí, ho record.
3: Com va ser allò?
2: Això, va venir el fill Ben Escrivà, que tothom que li va presentar el col·legi, de Barcelona, ens criar mort també, que era son pare des que ara ho duc en Cristian, pues, se van fer íntims amics i li van ensenyar a fer moltes coses, món de Pasco, que li van introduir a Mallorca, bé, per panellets, tot el que és catering li va ensenyar a aquest senyor i quan ja vaig combregar va enviar el seu fill, que era en Cristian, que és qui ara ho du, i va bé, va preparar tota la meva festa. I va ser una passada bé, el poble va anar revolucionat.
3: Sí, clar, m'ho imagino, clar, perquè teníeu, per una banda, innovació, per una altra banda, importació de Catalunya, i per altra banda, bueno, dolç i salat, i teniu un pot de tot, és a dir, la bona recepta.
1: Va ser una, jo, que era un pot més gran, que me'l guanyàvem de 3 anys i mig, ho record, una passada.
2: Van fer bufet fred, crec que, o sigui, que ara està molt vist, però en aquell temps... Tot anava a restaurants, oh, i si ens duia unes platades que feia por. Perquè si ens estava com al·lucinada. Va ser un pioner i, a més, tots els professionals de Mallorca l'admiraven molt. Perquè abans de obrir l'escola per ensenyar a tots els pastissers de Mallorca tot el que havia anat aprenent, en certs viatges i Barcelona, les amistats bones que havia fet, va dir, jo vaig ensenyar si gent de Mallorca. I en aquell temps ell sempre comptava que els mossos, o, per exemple, el mestre ho feia tot dins l'obrador. I quan havia de pesar una recepta, això sempre enviava el mosso a cercar un sac de farina, un sac de sucre, perquè no ho ves. I, clar, ell va obrir l'escola i va ensenyar tot el que sabia i més, i per això sempre va ser tan estimat a Mallorca, perquè va obrir un món nou dins Mallorca, no només ell, sinó ensenyant el que havia après.
3: Clar, durant quants anys va estar obert això?
2: Bueno, potser 10 o 12 anys bons, eh? I sempre ell deia que ell va ensenyar molt, però que també va rebre molt.
3: Sí, clar, sí, sí. Això és importantíssim.
1: Nosaltres tenim molt de coses, per exemple, la cucorba, la tarta cucorba, que és de gató nata i mel filetejada, que li va ensenyar en Segura de Muro. Ell hi llevava moltes coses de Moranta de la Pobla.
2: Doblegats, que feien de crema, sí. Cabell, sobrassada, aquest tipus de full, ell, va ensenyar l'altre passager.
1: Ell sempre deia, jo he ensenyat molt, però és que he pres tant dels alumnes, tant i tant dels alumnes, que estic molt orgullós. Era molt generós. Mon pare era molt generós.
2: Va obrir una escola i va conèixer molt de pastissers importants de la península i entre ells va conèixer Santiago Pérez, que era un pastisser molt bo de León, que també tenia una escola, que era de Sàper, i mon pare va col·laborar moltes vegades amb ell conjuntament per fer tant classes a Mallorca com classes a la península. I li va agradar molt aquesta ensenyança, perquè un pare sempre ha de tenir una espineta, que li agradava molt ser professor. Un pare va rompre com aquest estima o esquema, el que li volguen dir, i de que les receptes ell m'ho estava escudant, bueno, obert, sense cap secret, i obert a tothom i tothom qui volguera aprendre. I això no se ve, perquè tothom no donava cap recepta seva, de res.
3: I això va acabar.
2: Això va acabar, i diu que ell... que ho fèiem en tontos, el que t'explicàvem, perquè ell ensenyava, però també aprenia.
3: Molt. Que bé,
2: això. Res.
3: Això és molt interessant, i el que va fer és enriquir el món de la pastisseria a Mallorca.
1: Ara, el darrer que va tancar, alumne seu, íntim amic seu, va ser en Joan de Muro. I quan va tancar, li va dir, Joan, anat a telèfon perquè m'ho hauries d'ensenyar el que tu més venies. Dic, pòmera, no vagis de bromes, eh? Jo t'ho ensenyaré, però amb una condició, eh? Que emplei la matèria prima que jo emplei, que la xocolata va rona, que la xocolata del més bon que hi ha. I ell, el darrer que m'ho va ensenyar va ser l'escoda vellut, que és un pastís de tres textures de xocolata amb una galleta d'avellana, que és espectacular, i el caramelitzat de fresa, que és un cremadillo pintat del mateix xocolata, farcit de crema, amb freses naturals. I això també és superbo. Vull dir, ella ha après molt dels seus alumnes.
0: Na Cati i na Fàtima Pomà, com la resta de la família implicada directament en el negoci, assumeixen amb responsabilitat i també amb orgull la gestió de les diferents pastisseries.
1: A la ciutat en tenien dues. El carrer Manacor, número 3, que encara avui en dia funciona superbé, I llavors teníem Barón Santa Maria del Sepulcre, número 12, que hi vam estar de l'any 93 a l'any 2018, 26 anys. Què va passar? Pues després de 25 anys, que nosaltres teníem un contracte de 25 anys, però ens van apoyar el doble lloguer. I ho vam intentar un any de aguantar com podíem, però el número no sortia. I van decidir tancar, i van decidir, el 2016, van muntar un altre campus que està a l'esquerra Jaume II, a l'avinguda a Bonear, a Restaurant Sacanova, per aquí. I molt funciona molt bé, perquè què passa? Que quan altres eren petites, quan venien de la Colònia Sant Jordi, podien passar per el centre del poble, i quan venien de ciutat també podien passar per el centre del poble. I ara és semipedotonal. Què passa? Que la gent no pot accedir. I la gent el que vol és tornar-se en el cotxe i comprar. I ara, el 2021, per desembre, van muntar la tercera tenda dins Campos, que està a la plaça de Solivera.
3: Mm-hmm. Que és on som ara mateix.
2: On som ara.
3: I, Fàtima, com és aquest espai? On som?
2: Com és aquest espai? Pues...
3: Sí, entrant per la porta i...
2: Sí, hi ha una barra, perquè bé, ara la majoria de pastisseries tenen sala de degustació. I, per tant, és una sala de degustació. Poden recollir les seves comandes o també o comprar el que venir a comprar o també poden berenar.
1: Obrador, diguem, està en el carrer de plaça número 20.
3: Entesos.
1: I mos reduen tot aquí cuit.
3: Entesos.
1: I nosaltres, o només ho venem.
3: Clar.
1: Però aquí, quan van muntar aquesta tenda, van decidir que havia de ser diferent dels altres campomars. Uh-huh. I van decidir, jo principalment vaig dir, aquí hem de fer alguna cosa diferent, i se me va ocorrir fer tostades de volcat en salmó.
3: Ah, mira.
1: I això aquí funciona super.
2: Sí.
1: El que funciona més. Mm-hmm. La gent ve posta a menjar les meves torrades de salmó amb el bocat. És ben vera.
3: No,
1: tenen
3: ja
1: un àcid rotund. Saben com a xurros.
2: Petitos, també fèiem un poc més de cuina que les altres tenen, diguéssim.
1: Tenim tres campomars a Campos, les creem a la cor, i una que molt funciona super, super bé, que es pomà online.
3: Ah, sí?
1: Sí, mos funciona super bé. La gent mos comana coses online, com un Amazon, perquè m'entenguis. La gent comana, paga, i nosaltres tant ho poden recollir en tenda com ho poden dur a domicili. I això mos funciona, sobretot a Palma, super.
3: És a dir, que vos heu incorporat a les noves tecnologies,
1: sí,
3: molt bé.
1: Sí, sí.
3: I li traeix profit, que sí, tothom ho pot fer. Sí.
1: Procurant fer el millor que sabem. Important de tot, d'aquesta família, que és el més important per jo, és que estem molt units. Els set germans, ara, bueno, per desgràcia, se'n van morir dos, però els set germans que quedam estem superunits. Fem una pinya.
3: Família.
2: Responsabilitat.
1: Grossa.
2: Sí. Mon pare se'n va anar no fa massa i ara fa com a més... Sempre, ja no fa molta feina, mon pare ja el darrer, però fa més vèrtic, perquè ara nosaltres estem a primera fila.
1: Me va molt jo, pues que ell me va dir, per què no muntam online? I vaig dir, mare, me'l vam anar a informar, vam anar a Sparkbib, una empresa que fa pàgines web, i vam fer la pàgina web, llavors vam mirar com se fa, perquè com ho havíem de fer, per com anar, per pagar, per gelogènic, tots els productes han de dur tots els gelogènics que tenen, s'ha de poder traduir tots els idiomes, i és complicat. I vam començar, dos anys abans m'apareix, si no vaig malament, era... No sé si és el 98 o el 99, però de la pandèmia, que va ser una locura, perquè va, pensava, no podia sortir ningú, i me'l van fer famosíssims.
2: Ah, sí.
1: De la pandèmia...
2: Va, no podia anar i comprava online.
1: I van dur tot Mallorca a menjar.
3: I no vareu passar gaire pena, o sigui.
1: Però teníem el paper, com mentre podíem anar a circular per la carretera, i varen dur per endrats, perquè ho havia... per tot Mallorca, per Pollença, per tot. I la gent està molt contenta, perquè és molt còmode, perquè segut del sofà o d'una cadira fa la comanda, ja mos entra nosaltres directament, nosaltres ho posem en marxa, i això, i la gent és supercòmode. I la gent que coneix el nostre producte solen ser clients que sempre repeteixen.
0: Com ja hem pogut escoltar aquestes alçades del reportatge, a Pastisseries Pomar s'hi poden adquirir tot tipus de productes. Però quins són aquells de més tirada? Aquells que podríem catalogar com productes estrella?
2: El gató de Mella, el músic, que és un invent de mon pare també, que ho va treure a una mostra de cuina, que tens mostra de cuina en el bon.
3: Són famosos arreu.
2: El músic, sí. Després... La trufa.
1: La primavera, que també agrada moltíssim, la tarta de fruites, i també el que també agrada molt
2: nosa. La sàxer.
1: I de salat, el que agrada moltíssim és la pizza.
3: Trobeu que hi ha molta diferència entre el que la gent demana a Palma, bé, el client de Palma i el client de part forana?
1: No.
2: Més o manco, el que passa, per exemple, aquí a Campos, per exemple, venen moltes plum cake. Perquè hi ha molts estrangers i els plum cakes se ven molt. A Palma no se ven gens. Hi ha coses sí. Que se ven més una banda que l'altra, però en general jo diria que no.
1: I és l'única recepta que mon pare mai va donar, perquè la persona que li va ensenyar a fer el gató de Mella era el del fons de Valldemossa, de Can Molines, li va dir, t'ensenya a fer el gató en la condició que mai doni la recepta. I que això mai la va donar. La recepta del gató, perquè el que li va ensenyar pues no, li va dir que, per favor, no la donen mai.
3: Valtre la teniu?
1: Sí.
3: I no la donada mai a ningú?
1: No.
2: Altres paraules.
0: Aquests productes, és clar, tenen un destinatari ben clar. La clientela de Pastisseries Pomar. Un dels de tota la vida és en Tomeu.
1: Veiem molt famós. L'altre dia va venir a comprar en Rosario Nadal, que viu a Sant Marrano, i me va dir, diu, no canvieu mai, per favor, conserveu la botiga, que això ja no en queden, per favor, conserveu la botiga. Dic sí, diu, vos enyoram en el barri de Barón, vos enyoram molt, de totes maneres, aquell barri, me sap greu dir-ho, però ha canviat moltíssim, ja no és el que era.
3: És vera, i què se referia, ho sabeu, vosaltres, més o manco?
1: Ventura que el barri tradicional, dels fons tradicionals, el barri Coqueto, que era abans, pues ara ja no ho veus.
3: No, ara hi ha molta gent d'estrangera, han comprat cases molta gent de fora.
1: Sí.
2: No, i a part també que el que són les avingudes han agafat molta força. Mm-hmm. O sigui, hi ha una escolta anglès, les avingudes, la plaça de, per allà, hi ha molt de restaurant, sí. Ha canviat molt aquella zona, també.
1: El meu germà en el carrer de Manacor, pues té una feinada, perquè pues, van tancant els fons emblemàtics de tota la vida i queden molt pocs fons tradicionals, perquè tot el que munten avui en dia són franquícies.
2: I Can Joan de Saigo sempre va estar veïnant nostre, també ha muntat les avingudes.
3: Sí. Bon dia.
4: Bon dia, com estem?
3: Molt bé, canons.
4: Tomeu.
3: M'han dit, na Cati i na Fàtima, que ets un client de tota la vida.
4: Sí, sol venir bastant. Perquè és molt bo, molt ràpid i còmode i està superbé.
3: I són simpàtics.
4: I molt simpàtics, molt bona família, sí.
3: Quant d'any tens, perdó, si puc demanar?
4: 48.
3: I quant d'any fa que vens a Can Pomar?
4: Bo, des de que vaig néixer. Sí, fa 43 i d'any.
3: I de la teva família, ton pare i ta mare també venien?
4: Home, sempre hi anaven, sí.
3: En aquesta, bé, més o manco teniu la mateixa edat, més o manco, però bona, que l'heu vist créixer.
1: Sí, tot el dia el coneixem.
2: Que tens poble. Serem més que ell.
1: Des poble tota la vida.
3: I això, clar...
1: Que la botissa que fa paret seca molt bé, eh?
3: Ah, sí? Ai, no, home, això és important, clar. I tot queda en l'artesanal i de... Exactament. I de tu de Can Pomar dius que t'agrada molt perquè és còmode, ràpid, el coneixes. Però clar, ara xerraven de relleu generacional. Imagina d'aquí un 25 anys que no troben ningú, que Can Pomar desaparegui. No te sabria greu.
4: Jo, home, sí, molt. Jo i tothom del poble. I de molta gent, perquè són un referència.
3: Exacte, que no té per què passar, és a dir, no creia haver mal temps.
1: Esperen que no passi, eh?
0: Què va suposar rebre el distintiu emblemàtic per a Pastisseries Pomar?
1: Vam estar molt contents, la veritat. Estem molt contents, i a més, tots els premis que bueno, és una pena que li hagin donat a mon pare molt de premis, que prova ja no és, però...
2: Va donar molt de premis, que sí, els va disfrutar. Sí. Molta gent no n'hi donen cap. Jo vaig estar molt contenta.
1: Molt de premis.
0: El relleu generacional és un mal de cap per a molts negocis. També per a Pastisseries Pomar.
2: No sabem què passarà quan el jubilen. Jo sempre dic que els joves no són tan responsables, ni són tan sacrificats. Però jo també miro enrere i en els 25 anys no era com ara en els 50. Així que nosaltres vivim el dia a dia... I si com a jubilem no hi ha un relleu, pues, s'haurà de tancar.
1: El més important de tot és viure dia a dia, per jo, no pensar en el futur, perquè poden passar moltes coses en el futur. És viure dia a dia, tractar bé els clients, que els clients se'n vagin satisfets, que vegin que els clients te diuen que ha estat de bo. Ara van fer una comanda que jo la vaig agafar, que era una clienta que li agrada molt els nostres productes, que son pare celebrava 90 anys. I va venir a cercar un càtering molt gros i dir-me, està tot boníssim, la gent m'ha demanat de bona era, tothom ha disfrutat. Jo me quedo amb això, amb la gratitud des que el client nostre queda molt satisfet dels nostres productes.
0: Anècdotes, al llarg dels anys, n'hi ha hagut moltes a Can Pomaret. Per exemple, aquesta.
2: Quan van començar les al·lèrgies, que altres no se coneixia gaire, jo era molt jove, no? Jo devia tenir 21 o 22 anys, i ara ja en tenen 50. Van començar el tema de al·lèrgies, va venir una dependenta i em va dir, per favor, pots sortir, perquè jo vaig feina sobrador, no vaig feina cara al públic, perquè hi ha una clienta que vol notar un poc especial, i bé, jo vaig dir, vale, sortiré. I resulta que aquesta dona, en el seu fill, li havien diagnosticat que no podia menjar farines, era celíac. I jo vaig dir, bé, no passis pena, que tota la dona duien de farina, jo aniré molt alerta, li cobriran de merengue, perquè no hi ha problemes que, jo què sé, se crema i tocar farina, tal, bé, molt bé. I vaig agafar la comanda, i vaig posar que havien de escriure molt d'anys, i que, bé, que ojo celíaco, perquè anessin alerta, perquè no s'ha contaminat i tal. I els pastissers que fan feina en jo encara eren en destinació de mon pare, eren majors, molt antics. Bé, res. Va quedar així, se va entregar la tarta i l'endemà ara vaig chamar a telefonar la dependenta i em va dir, hauríem de venir perquè hi ha una clienta que està superenfadada, superenfadada. I dic, superenfadada? Sí, sí, però superenfadada. Bé, ara venc. Vaig entrar pel portal i bé, com una fiera. Me va dir, i mentida, damunt la darrera de gràcia, i ella deu la tarta dins la casa, tapadeta, molt bé. Em volen rei de jo, i quina vergonya, no sabeu el que m'ho fet passar, no tornaré pur mai. Bé, de tot, però què ha passat? Però què ha passat? No entenc res, què ha passat? Què ha passat? Tu ho saps bé, què ha passat? Encara volen reis? I dic, bé, mostra-m'ho, i va obrir la tarta, i posava molt d'anys, ojo celíaco. I jo, podia matar el pastisser, me volia ficar de baix terra, que no sé què li diré, perdona, això. Ai, jo, quin desastre.
1: Sí,
2: jo li vaig donar una passada, que era el meu mestre, trobes cada cosa, jo què sé, de la poca no és rara, i se pensava que era ojo Joaquín, m'entens?
3: Sí, sí, sí.
2: Bé, quina vergonya, bé, passava tal. Avui en dia és client nostre encara, perquè li vaig dir, ja t'ho faig i tal i qual. Com va entendre, però jo m'entenc, quan va dir que hi dona aquella tarta, és com si, no sé...

0: TV3 Ràdio Es, informació. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
1: Els retrats d'en Xavi Oliver sempre tenen bona presència i, entre cometes, fan sempre bona olor. Aquest és el que ha preparat sobre perfumeria Tago Mago.
2: Hi ha comerços que neixen al mateix temps que un lloc comença a transformar-se. Caladó, a Santanyí, amb la seva arquitectura blanca i aire mediterrani, ha estat durant dècades un punt de trobada entre residents, visitants i turistes. En aquest context, una perfumeria no és només un espai de venda, és també una finestreta a les modes, als gustos i als petits rituals de cada època. Els perfums, com els records, tenen la capacitat de quedar associats a un lloc i a un moment. A Caladó, aquesta història continua viva a la perfumeria Tago Mago. La història d'aquest establiment comença l'any 1968, quan la padrina de Victòria Roig va obrir la perfumeria a la planta baixa de l'edifici que havia construït el seu homo, mestre d'obres, per ubicar-hi l'hostal Tago Mago. Aquell any, el món vivia una etapa de canvis socials i culturals molt intensa, marcada pel maig del 68 a França i per una joventut que reclamava noves formes de viure. Aquell mateix any, a l'Hospital Groote Schuur, de Ciutat del Cap, Sud-àfrica, el doctor Christian Barnard va dur a terme amb èxit el seu segon trasplantament de cor. Una nova fita a la cirurgia cardíaca. Per altra banda, el 68 també va morir assassinat el líder contra la segregació racial Martin Luther King. A l'àmbit esportiu, l'atleta dels Estats Units, Bob Beamon, va establir un nou rècord mundial amb 8,9 metres en salt de llargada als Jocs Olímpics de Mèxic, registre que no va ser batut fins al 1991. A Espanya, el turisme començava a transformar profundament moltes zones costaneres, i a Mallorca, nuclis com Caladó consolidaven la seva identitat vinculada a l'arquitectura mediterrània i a l'arribada dels visitants. Avui és Victòria Roig, tercera generació de la família, qui regenta el negoci. La perfumeria Tago Mago manté la seva ubicació al carrer principal de Caladó i conserva l'estètica eivissenca característica de la zona. Té una àmplia gamma de perfums i productes de bellesa i continua adaptant-se a les necessitats d'una clientela que és diversa. Fins i tot va ser testimoni, l'any 2013, d'una edició especial. L'edició especial Agua de l'Oef, de Caladó, una fragància vinculada al record i a l'atractiu d'aquest indret.

0: 58 anys, te diria, sí. Enguany feim els 58 i, bueno, està modificada, ampliada. Antes era... Això són tres locals junts, antes va començar com un. I a dalt era un hostal que va fer el meu predi. El meu predi era mestre d'obres aquí a Caladó i va fer la part de dalt que era un hostal i li va dir a la meva predina: pot muntar el que vulguis aquí baix. I ella va dir... Bé, no hi havia res a Caladó, hi havia un súper i poc més. I la meva predina va dir: pues una perfumeria, que jo soc molt presumida i no trobo aquí. I va decidir muntar la perfumeria. I aquí seguim.
1: Clar, aquí teniu la planta baixa, que és on som ara, que és tot això de cosmètica, perfums, etc etc. I a dalt teniu un pot les oficines.
0: Sí, en el primer pis les oficines i en el segon pis el magatzem. I si te fixes, tu que has pujat, sabaven que eren habitacions. Habitacions, banyos, era una pensió. Brutal, brutal. Res que veure en lo que és ara. No hi havia ni la meitat de la meitat de la meitat de coses. Hi havia un hotel, l'Hotel Caladó, que va ser dels primers hotels que hi va a Mallorca, i era preciós, era molt guapo. Hi havia quatre cases sueltes, les plaies eren espectaculars, buides. El port era molt més petit, ho varen ampliar en el 90 i poc. I, nada, bueno, res que veure. Jo tenc 47 anys i quan ja vaig néixer ja no era el que veig a les fotos dels meus pares i dels meus predins, però m'ho puc imaginar. El meu predí feia molta feina i la meva abuela no volia quedar que nostra i va dir, pues, tenia mon pare és fill únic i anava suelto. I, pues, varen decidir muntar això. Antes de la perfumeria havien tingut un súper, eh? Un súper, bueno, un súper i tot lo que hi hagués, súper i venien tot lo que fos, perquè no hi havia res més a Caladó.
1: Aquells primers anys de la botiga va funcionar des del minut 1? Va qualque moment que van venir una mica més maldades en el principi?
0: No, fins que no varen tenir competència i tot va funcionar superbé. Després ja se va complicar un poc més la cosa, internet, etc.
1: I la competència aquí a Caladó, les altres botigues, quin any més o menys convergeixen? Perquè això va ser del primer.
0: Sí, en Cire, quan va obrir? Pues deu fer 30 anys. Sí, uns 30 anys que va començar la competència. Sí, más o menos. La meva predina li va traspassar a ma mare i ma mare, com que va obrir Horizonte, se va fer d'una associació de perfumers que hi havia a nivell Balears. Eren los años dorados, no hi havia euro, que això era la bomba. Sí. Perfumers... Això, que no hi havia euros, els turistes venien a... compraven els regalos de Nadal, el juliol i el agost, i se'n anaven a carregar perquè hi havia molta diferència de preu en la passeta i el marc i la lliure, mogollón. Bueno, i després ma mare, pues, quan jo vaig acabar la universitat, me'n vaig anar fora a estudiar idiomes i tal, i quan vaig tornar, pues, vàrem estar juntes, pues, jo no sé, 5-6 anys, que va ser ja quan ella me va ensenyar tot i tal, i un dia va dir, ale, fins aquí, tira. I se va complicar tot, va començar la crisi, la competència, internet, després primor drum i tot aquest rollo. Bueno, sí, complicats són anys, complicats. Ara.
1: Un Covid,
0: no mos oblidem del Covid, en sos seres, ertes, ai, me'n record, va ser tremendo. Però, bueno, bien, l'hem tret, eh? I aquí seguimos.
2: Com s'ha indicat, Tagomago va ser en el seu dia un hostal, com bé referencia Andreu Roig, tot llegint una placa.
3: Hotel Tagomago, Tagomago HPM 1741, 26 places.
1: 26 places?
3: Sí, senyor.
1: Déu-n'hi-do. I què més, això? És a dir,
3: va ser definitiva.
1: És a dir, que el dia que el donava de baixa, va ser un dia feliç o un dia trist?
3: Supos que vam obrir l'oficina, això era el 91, exactament, i se va donar de baixa.
2: Toca parlar de productes. Quins es venen més i com es venen? Na Vicky i na Sílvia en responen la qüestió, de la mateixa manera que valoren també la importància dels petits establiments comercials.
4: A vegades és un pa que trencaclàssies, perquè a vegades t'hi una fresca i llavors s'enduen una que tu t'apareix que és superoriental i super empatxuli. Però, bueno, generalment, sí, demanes fresca dolça, llavors ja... gourmand, això, és que...
1: Gourmand?
4: Sí, gourmand és pues, que té notes comestibles, diríem. Tipo xocolata, vanilla, tot això és el gourmand. Però
0: està
4: bueno,
0: molt de moda.
4: Està super de moda. Sí, i fruites. Enguany són les fruites.

0: Totes les noves que treuen, fruita, fruita.
1: I culturalment se nota? Vull dir, un francès demana un tipus de perfum, els inglesos un altre...
0: Se nota. Se nota. A més, que venen, sí, i venen com a aglutinats. Un dia hi ha qualque perfum que no se ven i un dia en ven tres. O sigui que, malament no vagin junts, és el mateix tipus de gent que...
2: És curiós, que... És curiós. Nosaltres tenim tres tendes i allà pica allò, repòs les tendes i dic, ostres, aquesta fragància que no m'hi hem venut en tres anys, l'hem venut de Calegos a Caledó i a Santanyí. Sí, sí, tu dius, sí, sí, com pot ser això?
0: Sí, pues, segur que és el mateix tipus de gent que ve.
2: Un perfum és una cosa un poc més... t'agradarà o no t'agradarà? Però darrere la cosmètica, elles fan formació en cada any. O sigui, elles te venen i t'argumenten una crema i te la vendran, perquè són unes cracs. I això a internet... I el que fan molt és que venen aquí, tu li comptes, li fas la venda, miren el preu i te diuen, ai, idò, ja tornaré.
1: I se'n van a...
2: I se'n van a internet a comprar-la.
1: Déu-n'hi-do.
2: Ja, perquè no hi ha tanta diferència. O sí, depèn de la marca de puntual. Però per 3-4 euros, ostres, tio, que la tan venuda, que te'n donen mostres.
0: Ja me fa llàstima, perquè jo, per exemple, ja som de Porto Colom i Felanitx, que ha estat el meu poble tota la vida, és un poble mort. Vas per carrer major, està tot tancat, comerços de tota la vida tancats. I això tot mort d'un, això... Llavors, no tenir vida dins els pobles.
1: I tu?
2: Tal qual. Jo, a part de llàstima, me fa ràbia que tinguin que acabar així, en lo guai que és un poble en vida i en sa gent de tota la vida i que venguin els veïnats. Fa llàstima.
0: I fes xerradeta, perquè
2: claro.
0: N'hi ha que venen com a de confessionari, te fan la xerradeta, sí. Si ven d'aquí.
2: Però, sí. Però...
0: Això... A Zara no ho tens, evidentment.
2: No, clar que no, clar que no.
3: L'any 2013, la marca Loewe va fer una edició especial de la fragància Agua de Loewe Caledó. Quina és l'explicació?
2: Nosaltres som distribuïdors oficials a Caledó únics de Loewe. I Loewe cada X any fa una edició especial. N'ha fet de Miami, de... Bueno, n'ha fet un parell. I un any el delegat va venir i me va contar que havia vengut un lot de màrqueting a Caledó i que s'havia enamorat de les plaies de Caledó. Sí, la nostra ciutat de Caledó. I varen decidir fer la fragància de Caledó i era preciosa, era com una plaia, serena, es blau i la posada de sol.
1: I la olor, com la podrien descriure?
2: Era fresca, llimonata, sí, era cítrica, era molt cítrica. Era boníssima, la vàrem ampliar molt de temps.
3: I de la clientela, què ens en poden dir? Ha variat amb el temps?
2: Antes era un turisme molt més residencial, de segona residència, que encara és, eh? Però en so lloguer vacacional pues, s'ha canviat un poc. Antes venien pues, els alemans que tenien sa casa, els madrilenyos catalans, i era gent amb un poder adquisitiu brutal. I ara, pues, hi ha molt d'hotel tot incluït i molt d'apartament vacacional i canvia moltíssim. A part, avui en dia, si tu que teva te pots comprar el mateix perfum pel mateix preu, perquè t'ho has de comprar aquí, després en Savion el pot dur si és més de 100 ml, i aquí compren, pues, el solar per anar a la playa, la pasta de dent que s'han oblidat, i sí, això és bàsicament el que ha canviat, no?
0: Sí. És veritat que els francesos, per exemple, encara compren molt, però anglesos s'ha notat molt. S'ha notat molt, perquè està equiparada, se lliure en euro està equiparadíssima.
2: Jo m'estimaria molt més. Hi ha un nivell de negoci, un nivell de Mallorca, de tot, que estem saturats, que no hi cabem, que no hi ha necessitat de... Moriremos de ricos, no sé com t'ho he d'explicar, però sí, mos ha passat per damunt, crec jo.
1: I Sílvia, quin tipus de client despatxes? Les nacionalitats d'on són?
0: Sobretot hi ha francesos, inglesos, qualque alemany, nòrdics, i ara per aquí comencen a venir... Hi havia molt de gent de Canadà, també. Sí. Sí. Però no són els més, eh? Sobretot francesos, inglesos, és el que més abunda.
2: Alemans, ara que van mort, que en guanyen més francesos que alemans.
0: En guanyen molt. Bé, l'any passat ja n'hi va haver bastant, sí. De francesos, sí.
1: I americans, nord-americans?
0: Poquets. Qualcun, però poquets.
2: Tenim qualque client de tota la vida que mos d'un detallat. Sí. En a dinar crec que no l'hem fet encara.
0: Jo amb uns que vaig conèixer aquí a la Ferrera, un matrimoni, sí.
2: Sí.
0: Sí, que tenim contacte, sempre per Nadal molt xerram, ara fa dos dies me van escriure que tornen en el setembre, sí, que sí, amb ells sí, hem anat a prendre qualque cosa, qualque vellada.
2: Sí, n'hi ha que són sí. Super, sobretot la gent gran. Són superfidels, res que veure en les noves generacions, que de fidelitat, bueno, zero.
3: Estan ubicada la perfumeria en un poble molt turístic. Aquest fet incideix, sens dubte, en l'estructura de la plantilla de treballadors, entre els quals na Sílvia és l'encarregada. El reforç de luxe l'encarna en Andreu, que resisteix a jubilar-se del tot.
2: Tenim una fitxa i nou fitxes discontinues.
1: Una desena.
2: Sí, el que es veurà que després ens estiu reforçam eventuals.
0: Si no vaig malament, aquesta temporada sé que fa 18.
1: 18 anys. Molt bé, clar. Ara ella, na Vicky, m'ho explicava que hi ha hagut èpoques millors que d'altres. Quina època bona recordes tu, per exemple, i altres èpoques que no hagin estat tan agradables?
0: Els inicis de quan ja vaig començar eren molt bons, molt bons. Encara hi havia part de lo que va ser cala d'aquí. Ara el turisme també no és el turisme que era antes, i se nota, compren coses més barates, potser hi ha més gent, perquè hi ha més gent, però és mal de fer caixa.
4: Tota sa vida.
1: Tota sa vida.
4: Sí.
1: I ara veniu de tant en tant, veniu cada dia?
4: A sa oficina.
1: Fa feina.
4: No estic jubilat.
1: Ah, i
4: saps tu que quan se jubilen sa mare.
1: Això ho diuen. Això ho diuen. I quina feina, i que feina feis?
4: Pues controla que persona.
1: Ah, i fiscalitza.
2: Bueno, no. També faig... d'on agarren el meu germà, que també està ficat en altres temes.
4: No, faig un poc.
2: Controla.
4: Sí.
1: I què en penses, Andreu, de com ha canviat el model de comerç? És a dir, el comerç local envers internet, tot bueno, això...
4: S'ha encarregat el comerç local. Jo no puc sofrir que comprin per internet, i ell compren, la meva filla. O sigui, aquí ve tot el problema.
1: Clar, ella deia que abans, de qualque manera, guanyàveu en la diferència, en la divisa.
4: Però això era aquell temps, on hi havia el canvi, on hi havia la venia de tot, i era un altre sistema. Això, evidentment, no tornarà. Però el resultat és que s'ha concentrat tot en poques empreses i les petites, pues, ho sofrim. I aquí no tant, perquè és zona turística i perquè la gent té molt de temps, se passeja i tal i qual. Però Palma és terrible. Mm-hmm. Oh, Manacor, tal, és terrible.
3: En una perfumeria tan concorreguda, els robatoris, per desgràcia, estan a l'ordre del dia i són, sens dubte, una lacra.
2: Final d'any ho sabem en sos inventaris, però 5-6 mil euros... Sí. L'altre dia s'entenyí, fa sí. Una setmana... Me'l varen robar uns 1.500 euros.
0: Mm. La varen despistar, ell havia de donar l'esquena per oferir el que li demanaven, i allò de darrere li varen buidar tot una marca. Sí.
1: No hi ha dret.
2: Tot Valentín on hi ha, pues...
1: Ho ha recuperat.
2: No, que va! No recuperes res, i en tenda oberta els segures no cobreixen. Només te cobreixen si hi ha violència, si entren al vespre... Sí. Però si no, no...
3: Na Vicky va prendre el relleu de son pare. I el dia de demà hi haurà successió familiar? Com contempla ella mateixa el negoci d'aquí una vintena d'anys?
1: En el fons del teu cor, t'agradaria que la teva filla te diguessi, mo mare, escolta, que m'agradaria continuar amb el negoci.
2: Si te dius la veritat, no. No. A lo millor és que aquest local és un local molt emblemàtic de Caladó, molt guai. O sigui, que ella em digués, escolta, vull muntar aquí una altra cosa, i fantàstic. Però perfumeria era un món superguapo. Jo era vocacional total, jo estic aquí ficada des que vaig néixer. I ara és una lluita de preus, de guerra, de... És agotador. Sí, ha perdut tot s'encant. Nosaltres no hi serem. La meva filla ja té clar que no serà la quarta generació.
1: Quant any té, perdona, la teva filla?
2: 14.
1: Ai, ja té clar que no...
2: Claríssim. Que va, això és curt o medio plazo, no dona per més, les cadenes grosses. Però ja no és només les que haguin entrat les cadenes grosses, és que en els distribuïdors no li s'interessen, no són rentables. Un client en 3 punts de venda... Te dus la mateixa feina que un en 100. No és rentable. T'ha de venir visitar el delegat, no. Entonces, ells t'ajuden, te conviden a que te'n vagis, a posar-te traves perquè acabis dient no puc més, fins aquí hem arribat.
3: Amb relleu o sense, Floristeria Tago Mago és un establiment emblemàtic, amb tot mereixement.
2: Va ser la Càmera de Comerç, jo, per mi, que mos ho va notificar. Ah, no, mentida, l'Ajuntament de Santanyí, la Bàrbara, la que era la batllessa, me va cridar un dia i me va explicar en què consistia, en si m'agradava, o sigui, si m'agradava, si volia formar part... havies de complir uns requisits i les varen complir tots i res, vàrem anar a l'Ajuntament de Santanyí i érem, pues, érem un bon grapat del terme municipal de Santanyí, devíem ser 12, 15, no me'n record.
1: Emblemàtics?
2: Sí, de tot tipus, de pastisseries, tendes, de... Sí, i és... M'apareix molt xulo, molt... Sí, molt que se mos reconeix una cosa que és molt mala de fer, aguantar tant d'anys, així com estan ses coses.
1: Sents que sou... que formeu part de la memòria sentimental del poble?
2: Sí, jo crec que sí. I això que t'he dit, que mira, en hivern no tindríem per què tenir obert, perquè és vera que no val la pena, però... Dius, jolín, és com a donar servei en el poble. Tota una vida estant aquí, si han de comprar un regalo de Nadal, pues mira, tenim obert per... Sí, pues, com a servei, per apoyar un poc en el poble, que en hivern t'asseguro que no l'apoyen i l'Ajuntament menys.
3: Per acabar, na Vicky i na Sílvia en relaten, en forma d'anècdota, les diferents modalitats de robatoris que alguns saben trobar de la manera més insospitada.
5: De sistemes de robo, que també és una cosa que... Sí, sí, mos han... Les cerquen ser mil maneres de dur-se'n coses. I una molt curiosa va ser una que vàrem veure acte seguit, que m'havien llevat una bossa i no havia pitat ni res, i vàrem mirar les càmeres i l'havien ficada dins una bossa de patatilla.
2: Ai, pare. Ja, una rufle.
5: Sí,
2: ja me'n recordo.
1: Clar.
2: Està metalitzada i no pita, clar.

0: IB3 Ràdio és memòria.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.

Arribam al final. Gràcies a Pastisseries Pomar de Campos i a Perfumeria Tago Mago de Caladó per haver-se sumat a l'àmplia família d'emblemàtics d'aquesta casa, IB3 Ràdio. Gràcies a vosaltres, els oients, per ser-hi avui també. I gràcies a la feina de tot l'equip de professionals que ens acompanya cada setmana. En primer terme, en Xavi Oliver, les tasques de producció, retrats i entrevistes. També la tasca de Lluís Fortesa al control de so, de Joan Trias a l'assessoria musical, de Poloni Hugueta a documentació. Igualment, la nostra gratitud per l'assessorament de les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional ADR del Govern. Ja sabeu que tant aquesta com les anteriors edicions del programa les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IB3 Ràdio i el servei a la carta. Vos deixam amb la cançó titulada Lanza Perfume, de Rita Lee.

què són els xips d'intel·ligència artificial d'alt rendiment energètic? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica.

0: El Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears va aprovar fa dues setmanetes la creació d'Ars Magna Semiconductors, una spin-off o empresa derivada de la universitat, en aquest cas dedicada al disseny de xips d'intel·ligència artificial del rendiment energètic. Es tracta d'una innovació tecnològica que des de la universitat descriuen com altament disruptiva, amb una nova generació de xips que no només millora la que ja existeix, sinó que canvia la manera en com es dissenya aquest maquinari per a intel·ligència artificial. Avui Josep Lluís Rosselló, catedràtic de Tecnologia Electrònica de la Universitat i investigador principal d'aquesta tecnologia, ens en contarà tots els detalls. Després repassarem l'actualitat de les xarxes socials i tot el que ha estat tendència aquests dies de la mà de la nostra influenciadora preferida, l'estimada Virgínia Moll. Abans de res, però, anem a veure si això arriba.
1: Accés autoritzat. Entrant en mode beta.

0: quan cada setmana ens demanem si a Xorba, secció setmanal de desinformació contrastada, per saber si algunes informacions que corren per les xarxes socials són veritat o mentida. Avui parlam dels medicaments, concretament de l'Espidifen. Segons un creador de contingut, que no anomenarem, aquest medicament és dolentíssim pel nostre cos. Escoltau.
1: Cuidado con los medicamentos que tomáis. Si todos los medicamentos son pura basura. Mirad, Estival, mirad qué sucede cuando echa esto. Lo echa aquí en una sartén negra para que se vea bien. Mira. Joder. ¿Ves cómo se mueve?
0: El que està fent aquest senyor en el vídeo que escoltam és quelcom que per aventura heu vist en altres vídeos per xarxes. Posa aigua en una pella i hi posa un polsim del medicament i el que passa és que les partícules es mouen molt ràpidament. Però què té de dolent això? Té qualque tipus de perjudici per la salut? L'explicació sobre aquest fenomen ens la dona de nou el farmacèutic Guillermo Martín des del seu perfil Farmàcia Enfurecida.
2: Os explico lo que está pasando en el vídeo. Esto que veis son partículas de ibuprofeno y como podéis ver van hasta las cejas de arginina, llevan un colocón terrible. Esto entra en nuestro organismo cuando nos bebemos el Espidifen y el ibuprofeno, que está hiperactivizado perdido, va buscando bronca por todo nuestro organismo hasta que encuentra a los dolorcitos, que son las moléculas que provocan el dolor. Por eso el ibuprofeno siempre sabe dónde nos duele, porque va hiperactivo perdido y buscando bronca con los dolorcitos hasta que los encuentra. Bueno, eso que las partículas se separan como parte del proceso de disolución hasta que encuentran una solución estable y homogénea, lo que mejor os encaje.
0: Idò, ja ho sabeu, aquest efecte no és més que pura química, el que fa aquest medicament en el nostre cos, i no en una paella, això ho hem de tenir clar quan fem aquest tipus de proves, és bloquejar unes substàncies anomenades prostaglandines que el nostre cos produeix quan es lesiona o es posa malalt. D'aquesta manera s'aconsegueix alleugerir el dolor, baixar la febre o reduir una inflamació. A més de l'ibuprofè que mencionàvem, conté arginina, que també hem sentit a Guillermo Martín que la mencionava, que el que fa és que aquest medicament arribi molt més ràpid a la sang. Thank you.

0: I abans d'entrar en matèria, encetam la secció setmanal del nostre enviat especial al món geek, al món geek, al món freak, tecnològic i informàtic. Pato Conde, com sempre, ens acompanya i avui ens parla d'una aplicació Made in Mallorca, que si no coneixeu encara, heu de conèixer.
1: Benvinguts i benvingudes una setmana més a Cultura Geek, una secció bastant especial de la, del programa Codi Beta, a on xerram de tot tipus de cosetes que estan amagades a internet, a les xarxes, al món dels videojocs, de la literatura. I avui us duc una petita gran joia que tenim a Mallorca. Fa un parell de setmanes vaig xerrar d'un videojoc que era una aventura gràfica i se m'havia oblidat de mencionar aquesta que tenim aquí, una aplicació que podeu trobar per iPad, per tablets, mòbils, i de fàcil accés i gratuïta, que es diu La Illa dels Tresors. Aquesta Illa dels Tresors és una aplicació que és una aventura gràfica també, perquè és un videojoc que té animacions, té il·lustracions i, sobretot, desenvolupa tot tipus de contes i de llegendes que són històriques de Mallorca, però d'una manera molt especial. Tota l'estètica ja la reconeixereu molt fàcil perquè està dibuixada per en Max, el manco, un dels meus dibuixants favorits del món del còmic, òbviament. Ja veureu que és molt, molt, molt reconegible aquest dibuixos. I està animat per en Pep Migarau, que és també un animador que tenim aquí per la illa molt bo, i la veritat és que aquesta dupla ha fet una feina increïble.
0: Aquest és un projecte de la Fundació Mallorca Literària i, com deia en Pato, té el segell de garantia de Pep Migarau i en Max. Però en què consisteix el joc?
1: Allà podem entrar, fer un usuari, no demana res. La veritat és que està molt bé perquè té tot un tema de drets que està pues, molt, molt ben pensat. I sobretot està orientada per nins i nines. Posa de 9 fins 14-15 anys, però la veritat és que podeu jugar amb nens més petits amb un poquet d'ajuda, no? La veritat que té una navegació molt tranquil·la, té unes animacions que ens conten tota la narrativa del joc, i igual que una aventura gràfica, pues hem d'anar recorrent la illa, reconeixent els puestos i trobant els tresors que ens proposen. La veritat és que jo me va agradar especialment com estan integrats els dibuixos de Max amb aquestes animacions pues, molt senzilles, però la veritat és que funcionen super, super bé. També podeu veure que té una part que s'ha d'anar en els puestos i, sobretot, hi ha com una espècie de competició amb tots els usuaris que prometen pues, un premi perquè tingui la millor puntuació. És veritat que hi ha events que es mencionen a la pàgina web que ja han passat, perquè l'aplicació és del 2018, però encara se pot jugar. I la veritat és que jo l'he provat amb els meus fills i està molt, molt entretinguda, i sobretot que gràficament és una meravella, perquè ens endinsam en el món d'en Max, però d'una manera, la veritat, molt, molt especial. Així que si teniu temps i voleu jugar a qualque coseta, penseu en aquesta aplicació, perquè la veritat és que jo la tenia un poquet oblidada i l'he rescatat per aquest programa. Ara que els meus fills són un poc més grans, aprofitarem per recórrer totes aquestes llegendes i tota la illa, i mireu de veritat les animacions, perquè és una feina molt, molt difícil que ha fet en Pemi. Tota aquesta integració amb l'estètica d'en Max, crec que ha molt bona feina darrere i a més que és superinteressant tot el que conten i per descobrir i redescobrir totes les llegendes i contes de Mallorca.
2: Codi Beta. Anna de la Salut.
3: I de les ràdios Esport.
4: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: Codi Beta. Anna de la Salut.

0: El Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears va aprovar fa dues setmanetes la creació d'Ars Magna Semiconductors. Això és una spin-off o una empresa derivada, en aquest cas de la universitat, i que es dedica al disseny de xips d'intel·ligència artificial d'alt rendiment energètic. Aquesta nova empresa neix amb l'objectiu de dur al mercat una tecnologia pròpia, desenvolupada a la universitat, que permet executar models d'intel·ligència artificial directament en dispositius petits, autònoms i amb recursos limitats. És una innovació tecnològica que des de la universitat descriuen com altament disruptiva, amb una nova generació de xips que no només millora la que ja existeix, sinó que canvia la manera de dissenyar maquinari per a IA. La tecnologia d'Ars Magna Semiconductors permet executar intel·ligència artificial en temps real en els anomenats dispositius en la perifèria, com per exemple sensors, càmeres de vigilància, drons o robots, entre d'altres, i tot plegat sense necessitat de dependre constantment del núvol o de grans centres de dades. La iniciativa sorgeix del grup d'enginyeria electrònica adscrit a l'Institut de Recerca en Intel·ligència Artificial de les Illes Balears i rep el suport de Beable Capital, fons especialitzat en tecnologies de Deep Science. Ars Magna Semiconductors representa un exemple de transferència de coneixement, una tecnologia nascuda al laboratori, protegida durant anys per la universitat, madurada mitjançant proves de concepte i finalment llicenciada a una empresa capaç de treure inversió especialitzada. I per parlar-ne avui ens atén Josep Lluís Rosselló, ell és catedràtic de Tecnologia Electrònica de la Universitat i investigador principal d'aquesta tecnologia. Benvingut a Codi Beta, gràcies per atendre la nostra telefonada avui vespre, Josep Lluís.
1: Hola, què tal? I gràcies a vosaltres per cridar i per l'interès.
0: Explica'ns una miqueta, perquè sovint sentim a parlar del software, de la intel·ligència artificial, però sentim a xerrar manco de la maquinària. Per què aquests xips són una peça tan estratègica?
1: Sí, bé, això neix de l'interès en treure noves metodologies per dissenyar xips i que incorporin de forma eficient pues, processos o algoritmes propis de la intel·ligència artificial, els que se fan servir per implementar processos d'intel·ligència artificial. Per tant, aquí de lo que se tracta és de millorar o tenir dissenys millors de com s'interconnecten els transistors que tenim en els nostres xips, com millorar les interconnexions per tal de optimitzar aquests algoritmes. Per tant, com tu comentes, no estem xerrant de software, no estem xerrant de programari, sinó de hardware, és a dir, de circuiteria ja en silici que ens permet aquestes altes eficiències, en aquest cas.
0: Clar, vivim ara avui dia, segurament la gent es comença a familiaritzar amb aquest concepte, amb això dels xips, perquè hi ha una cursa mundial per la creació d'aquest tipus de hardware. Fins i tot ara fa res, aquesta setmana sentíem que el preu dels iPhones pujaria molt perquè precisament el cost de fabricar aquests xips per mort de la intel·ligència artificial ha augmentat molt, no? No sé si Europa pot competir amb els Estats Units i la Xina en aquesta cursa que mencionàvem? Estan davant d'una qüestió només econòmica o també hi ha geopolítica aquí?
1: Clar, com comentes, hi ha molt d'interès en tenir autonomia, de tenir sobirania tecnològica i sobretot en aquest nou camp que s'ha obert de fa uns anys de l'intel·ligència artificial. Perquè, bueno, els fets ens estan demostrant que en qualsevol moment te poden tirar fil, per dir-lo de qualque forma, i ja t'apanyaràs perquè, de repente, els Estats Units t'envien de govern i, per tant, tenen unes altres polítiques. O en un moment donat, les aliances canvien. Per tant, ens interessa Europa i també, evidentment, a Espanya tenir la nostra pròpia tecnologia que podem controlar i no estigui a l'arbitri d'un tercer.
0: I fins i tot que hagi nascut a una universitat, en aquest cas a la nostra, la de les Illes Balears, també és significatiu, no?
1: Sí, bé. En principi, les universitats i els centres de recerca tecnològics a Espanya són bastant també una activitat de recerca bastant puntera, per dir-ho de qualque forma, i enfocant en aquest tema, pues, específicament, pues, també. El que passa és que, potser, la passa final des dels laboratoris cap a les proves de concepte i després cap a productes que puguin atendre demandes socials o que puguin tenir una sortida comercial o industrial, pues ja és una passa, diguéssim, que potser no només a Espanya, sinó també a Europa, pues sí que estem bastant endarrerits en relació a altres països, com xerrava dels Estats Units, xerrava de Xina, jo també xerraria de Corea del Sud, que és un país amb una població molt similar a l'espanyola, no? Uns 50 milions d'habitants, que en els anys 80 estava per darrere nosaltres en quant a PIB i en quant a nivell de desenvolupament. I ara mateix pues som estan, no dic any lluny, però estan molt, molt, molt endavant amb empreses com Samsung, amb empreses que tenen unes capitalitzacions superiors a molt de països i que se basen en això, en la tecnologia.
0: Clar, empreses pioneres en aquest àmbit, podem dir, però de qualque manera intentem transformar aquest panorama i amb aquesta Ars Magna Semiconductors, aquest spin-off, que recordem, per a les persones que no sàpiguen exactament què és un spin-off, és una empresa derivada de la universitat on entra un fons especialitzat que rep el suport, diguéssim, econòmic en aquest cas, un posa una cosa i l'altra l'altra, d'alguna manera, i parlau d'una tecnologia altament disruptiva. Explica'ns una miqueta, en què consisteix exactament aquesta ruptura amb el que existeix ara. Si ho haguessis d'explicar una miqueta a una persona sense massa coneixements tècnics, què fa de diferent un xip d'Ars Magna respecte dels xips convencionals?
1: Vale, pues així, a grandes rasgos, la idea es basa en no incidir en tenir una gran exactitud en els càlculs intermitjos, és a dir, per tal de fer un procés de machine learning, per tal de, per exemple, agafar una fotografia i reconèixer el que s'està veient, o agafar un àudio i capturar una paraula o traduir alguna cosa d'aquest àudio. Per tal de fer tot aquest procés, doncs tu tens centenars de milers d'operacions intermitges, multiplicacions, funcions d'activació, sumes, i tens centenars de milers de processos intermitjos fins que arribes a la conclusió final, no? Jo què sé, mostres una foto d'un moix i el programari acaba dient que això és un moix
0: Sí.
1: i no un ca, per exemple. Clar, nosaltres, en aquest cas, per tal de baixar el consum i les necessitats de hardware, fem aquests processos intermitjos, diguéssim, amb uns processos probabilístics, de forma que, jo què sé, 2 més 2 són 4, però en el meu procés probabilístic farà 2 més 2 i tornarà 4,1, i després el tornes a posar en marxa i tornarà 3,9. És a dir, té una gran probabilitat de donar-te'ls la resposta correcta, però amb l'avantatge de que el hardware que estàs fent servir és mínim. Què passa? Que si tu això el desenvolupes per centenars de milers d'operacions, al final totes aquestes desviacions dels valors correctes pues se van anul·lant, i al final tens que no distingueixes en quant a precisió si les operacions intermitges són exactes o són probabilístiques. Per tant, poc això. És a dir, molt moguem d'unes circuiteries molt complexes per tenir un multiplicador exacte per circuiteries molt més senzilles, estem xerrant d'una divisió per cent, més o manco, en número de transistors, de forma que en lloc de tenir centenars, tens un parell de desenes de transistors per fer la mateixa operació i amb l'avantatge, com hem experimentat, i això ja se sap en la literatura científica, de que no estàs incidint, no estàs variant la precisió final. I la precisió final se manté, però has obtingut el teu estalvi doncs, fent aquestes aproximacions intermitents. No sé si ha estat molt...
0: Sí, jo més, jo crec que més o manco
1: Més o manco, més o manco.
0: se pot entendre que aquests processos se basen en la probabilitat i que això suposa una major eficiència energètica, una menor despesa, un menor consum, i això fa que aquests dispositius siguin també interessants. Parlau de conceptes com computació estocàstica i xarxes neuronals morfològiques, que no sé si ens dona temps de que ens ho expliquis de manera senzilla o si és mal d'explicar.
1: No, pues mira, la primera paraulota, que aquesta d'estocàstic, en el fons vol dir el mateix que probabilístic, entendre-nos. Per tant, la computació estocàstica és aquesta que t'estic comentant, que està basada en processos aleatoris o pseudoaleatoris i càlculs probabilístics, i per tant, aquestes sumes o multiplicacions aproximades. Les morfològiques, pues, és un tipus de xarxa neuronal que és ja, diguéssim, a un nivell un poc d'arquitectura de xarxa que s'adapta molt bé a la circuiteria probabilística o estocàstica. Per tant, és un combo que, diguéssim, tu pots adaptar molt bé aquesta tecnologia basal probabilística que corre per baix, l'adaptes molt bé a una xarxa que vols muntar que sigui morfològica, molt més que no les xarxes més clàssiques neuronals que se fan servir pues, en el dia a dia del machine learning, que serà, diguéssim, més clàssic. Per tant, això.
0: I una de les idees més interessants o que segurament ens connecta més és que se poden executar aquesta intel·ligència artificial directament des d'un dispositiu, perquè sortim d'un model basat en el núvol, no? Per què és important sortir d'aquest núvol?
1: Bé, primer perquè hi ha aplicacions que l'opció d'enviar tota la informació a un núvol i després rebre-ho, pues, no és possible per una qüestió d'autonomia energètica. A lo millor tens un dispositiu que no pots connectar perquè ha d'estar pues, a un bosc o ha d'estar un dron que està movent-se de forma autònoma i, per tant, depèn d'una bateria i, evidentment, el transmetre dades d'imatges o de so, del que estigui sensant aquest dispositiu, està transmetent de forma permanent cap a un núvol, implica un cost energètic molt alt. Per tant, si tu pots implementar directament en el dispositiu, d'aquí ve lo de la computació en la perifèria, no? Si tu pots computar directament en el dispositiu, pues, el significat d'aquesta imatge que està rebent o que està captant i no haver de transmetre-la en el núvol i esperar després la resposta, doncs estàs tenint un gran avantatge en quant a l'energia perquè no l'has de transmetre. Bàsicament has de transmetre el millor quan te trobes algo interessant i li envies en el núvol. Pues mira, m'he trobat aquí una incidència o el que sigui. Però el que extracció de dades permanent, això no, per aquestes aplicacions normalment no són viables. Per tant, això.
0: I quan parlàvem d'aquesta eficiència energètica, que deies xips d'intel·ligència artificial d'alt rendiment energètic, clar, una de les coses que sempre surt quan parlem d'intel·ligència artificial és el consum d'aigua a l'hora d'entrenar aquests models, no? Imagino que això també fa que millori aquest consum.
2: Sí, perquè primer, si tu tens un determinat conjunt de processos que ja directament l'estàs fent de forma local i no enviant cap a un núvol, i amb una eficiència major, per tant, vol dir que per fer el mateix estàs gastant menys, doncs, evidentment, els recursos que has de consumir per tal de tenir aquella energia, doncs, haurà de ser menys. Per tant, en principi, l'eficiència energètica redunda en que puguis fer el mateix utilitzant menys energia i, per tant, gastant menys recursos de lo que comentes.
0: I parlàvem que aquests xips podrien servir en dispositius en la perifèria. Hem anomenat alguns d'aquests dispositius en la introducció, però explica'ns una miqueta quines poden ser les aplicacions, quina diferència poden marcar, i si hi ha alguna d'aquestes aplicacions en concret que diguis aquí crec que serà especialment útil.
2: Sí, bé, com he comentat, l'aplicació, qualsevol aplicació, perquè en principi això és una tecnologia genèrica, qualsevol aplicació que hagi d'estar operant de forma remota, la idea que s'entendrà més és aquest dron que te comentava, que li puguis posar una certa autonomia. Hi ha d'altres, com per exemple xips que estiguin monitoritzant maquinària per tal de predir si hi ha qualque fallo o no en aquesta maquinària, ja sigui maquinària industrial, pot ser també la indústria automotriu, puguis tenir de forma permanentment un xip que t'estigui monitoritzant l'activitat del motor per tal de donar surt en el moment en el qual tingui qualque anomalia. Càmera de vigilància que hagin d'estar, diguéssim, a l'exterior o que tinguin una dependència energètica, diguéssim, més feble, no? Perquè estiguin a posició a l'exterior. En fi.
0: Sí, per tant, una tecnologia genèrica que es podria aplicar a
2: Sí,
0: qualsevol sector. Ja podem parlar de
2: a
0: medicina,
2: qualsevol.
0: de turisme,
2: Exacte.
0: de restauració, de qualsevol, en qualsevol sector es podria adaptar.
2: De fet, ara que comentes medicina, una altra aplicació és, que nosaltres també estem fent feina de fa bastant d'anys, és el que es diu l'screening molecular, que és que tens una base de dades de compostos molt gran, i vol discriminar d'aquesta base de dades de compostos molecular, és a dir, petites molècules que tens una gran base de dades, quantes pots tenir? Pot tenir centenars de milions o fins i tot el bilió de molècules que desconeixes quina activitat poden tenir i fas un screening ràpid per tal de distingir o cercar aquelles que puguin tenir una activitat biològica i que puguin ser un possible candidat a fàrmac. Quan tens una gran quantitat de compostos, pues, evidentment no hi ha no te pots anar al laboratori i fer proves amb tots perquè potser amb una molècula pots estar un parell de dies per veure si reacciona o no reacciona amb una determinada enzima, amb un determinada objectiu molecular, que és el que que és l'objectiu en aquest cas de la recerca de fàrmacs. I el que normalment se fa és un escombrat virtual, un clústers o un programari que va mirant les molècules una a una i cerca quines són les més probables que puguin tenir una activitat. Nosaltres podem accelerar aquest procés en relació a la forma actual que té el fàrmac a l'hora de trobar aquests candidats.
0: Per tant, múltiples aplicacions que poden tenir aquests xips i et volíem demanar ja per acabar i tancar aquesta entrevista, quan els podem començar a veure, quan se poden anar incorporant en la tecnologia, en qualsevol àmbit, i no sé si queden passes encara per fer, si s'ha de millorar aquest producte, si s'ha de reduir encara més el consum, si feis feina per millorar aquests xips.
2: Sí, bueno, actualment pues, hem tret sentència d'un fons de capital risc, que és Viable Capital, i que diguéssim posa dos bes per començar ara mateix aquesta empresa, i s'espera que al voltant d'un any tenir el primer xip de prova de concepte enfocats. L'enfocament en aquest cas, perquè encara que sigui una tecnologia genèrica, ha de concretar un poc el camp d'aplicació. En aquest cas, el camp d'aplicació seria dins el processament d'àudio intel·ligent. Per tant, més o menys entre 9 i 12 mesos des que comencis l'empresa, és aquesta primera fita. Amb el suport no només econòmic, sinó també l'ajuda d'orientació que tenen aquests fons, que de logo, en relació amb altres que estem més en el món acadèmic, pues estan molt més enfocats en demanda social i en demanda. I bé, per tant, això, contestant a la teva pregunta, pues de 12 mesos tal de tenir aquests primers xips comercials.
0: I això se fabricarà aquí o fora de les illes?
2: Que això serà una empresa que es diu Fabless, és a dir, que nosaltres no tindrem una fàbrica de fer xips, sinó que nosaltres feim els dissenys. I una vegada fet el disseny de xip, nosaltres l'enviam a fabricar. Se poden fabricar a Taiwan o a Europa. Depèn de la tecnologia concreta que vulguis fer. Però, per tant, la resposta no ho feim nosaltres l'enviem a fabricar. Hi ha aquesta taiwanesa TSMC que fa el 80% dels integrats que se fabriquen al món, pues, segurament aquesta serà una possible o qualsevol altra. Però, en principi, aquí a Espanya no hi ha fàbrica de semiconductors en aquests termes.
0: Idò, i seguirem les passes, veurem si finalment l'aconseguim crear aquí. De moment, aquesta Ars Magna Semiconductors, sí que tenim la capacitat creativa i de pensar-ho, per tant, ara només ens quedarà l'execució. Josep Lluís Rosselló, catedràtic de Tecnologia Electrònica de la Universitat de les Illes Balears, investigador principal d'aquesta tecnologia, que vagi molt bé aquest anyet que queda fins que tingueu aquest nou producte entre les mans, i ja tornarem a parlar quan sigui una realitat.
2: Pues moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Adéu.
2: Gràcies, adéu. Codi Beta.

0: Anna de la Salut.
1: IB3 Ràdio és formació.
2: De 8 i 47 minuts.
3: Són les 8.
4: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
5: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
0: Codi Beta. Anna de la Salut.

0: I deixem els xips i la intel·ligència artificial perquè un mes més torna la nostra estimada Virgínia Moll per repassar els temes d'actualitat, el que més hem seguit, el que més hem sentit, el que més hem comentat a les xarxes socials i, com sempre, des d'una perspectiva humorística, perquè, si no, què mos queda, Virgínia?
1: Què mos queda, Anna? No ho sé què mos queda.
0: Com estàs?
1: Molt bé. I tu?
0: Bé.
1: Jo estic supercontenta perquè l'estiu ja ha arribat, ja és aquí, i he de confessar que és la meva estació de l'any preferida.
0: Sí?
1: Per què? Crec que és perquè me fa connectar amb sa infantesa, amb sa bicicleta, amb aquells hora baixes eterns de no fer res.
0: Sí.
1: Però, bueno, després arriba l'agost i ja no me'n record de cap d'aquest romanticisme. Ja estic farta de sa calor, farta de s'estiu,
0: sí,
1: farta i de més fris de treure sa Rebequita.
0: Farta de fer feina amb sa calor,
1: exacte,
0: que també,
1: està precàries.
0: Molt bé. Sí, romantitzar quan estàvem bé.
1: Sí, així és. Sigui com sigui, encara record aquells hora baixes mediterranis.
0: Sí.
1: Quan anàvem a sa caseta,
0: sí,
1: a no fer res.
0: Sí.
1: Tu anaves a caseta?
0: Jo anava a un altre poble. Jo vivia els estius a Catalunya i anàvem a... Sí, anàvem a una caseta a la platja, sí.
1: I ja que xerrant de casetes, podem donar, per favor, per acabar el show d'en Bad Bunny?
0: Per favor.
1: Per favor, és més fàcil entrar a sa caseta d'en Bad Bunny que aconseguir una casa a Mallorca.
0: Totalment.
1: És així.

Hem passat de somiar en tenir una casa pròpia a somiar en entrar dins una casa. Sí. Han canviat el somni de trobar un lloguer per es d'aconseguir entrada.

0: I anar, pues, lluitant per aconseguir un pas-pas.
1: Imagina't.
0: El cas és que he estat reflexionant molt sobre l'alegria de ses influencers entrant dins la caseta.
1: Sí.
0: N'hi ha un que fins i tot s'ha aferrat amb intel·ligència artificial dins la caseta.
1: Ah, sí?
0: Un deliri col·lectiu. I, de fet, els mitjans i tot es varen fer ressò de que un influencer mallorquí havia estat amb en Bad Bunny i es notava perfectament que estava fet en via.
1: Ostres.
0: No tenim casa, però no. Sí una foto fingint que tenim casa. La bombolla immobiliari ara també és una bombolla digital.
1: És fantàstic tot, anant pel bon camí, Virgínia.
0: Sí, jo crec que sí. Sí, com sigui, està reflexionant molt aquest dia sobre el territori, les cases, les casetes i els vincles. I he descobert una cosa. La caseta ja existia. La caseta és mallorquina. I si qualcú hauria de denunciar per plagi en Bad Bunny,
1: sí,
0: en tot cas som els mallorquins.
1: Sí.
0: Perquè resulta que aquella caseta de fora, vila, que no t'agradava gent visitar quan eres petit, que te feia fins i tot por, sí, jo anava a fer penades i me feia una por anant al banyo, que bueno, aquella que estava a tres pobles de qualsevol lloc civilitzat, ara, si la pinta de rosa en Bad Bunny, resulta que és una experiència immersiva.
1: Sí.
0: Cas Padrins, per exemple, que sempre té una rajola amb un nom. Això és obligatori. Batiarda. Com se diria la caseta d'en Bad Bunny edició Mallorca? Villa Margarita? Que és una cosa molt típica.
1: M'agrada bastant.
0: Can Boom?
1: Can Boom, sí.
0: Son Benito?
1: Son Benito també està bé, eh?
0: Can Perreo?
1: Can Perreo, Can Perreo és millor.
0: Can Perreo és millor i me l'acabo d'inventar ara. Imagina't, jo vaig així, improvisació. I com que xerrant de casetes, vos duc el top 5 de coses que no poden faltar a una caseta mallorquina.
1: Mm-hmm,
0: número 5, sa banyera abeurador.
1: Sí.
0: És igual si ja no tens shots, és igual que venguin abeuradors nous, això és igual. Tu tens una banyera abandonada enmig d'estròs i serveix per donar de beure a qualsevol animal que passi per allà.
1: Mira,
0: i
1: en passen d'animals.
0: I en passen bastant. Saigo sempre té un color en marron.
1: Sí.
0: No fa molta ganes, no fa molta baguera,
1: no.
0: Però en el final és una cosa que funciona perquè a mi m'ho varen explicar un dia un pagès que sa banyera reté sa fredor.
1: Ah, clar.
0: I ho fan a posta. És una cosa que està pensada.
1: No ho diguem molt fort, perquè ara omplirem ser banyeres de turistes de cop.
0: Qui pugui tenir una banyera encara avui en dia, que és una cosa que ha passat de moda com es bidet,
1: sí.
0: No ho sé.
1: Bon greu me sap, perquè m'agradaven ser banyeres.
0: A mi m'agrada molt
1: no
0: ser banyeres.
1: No aquestes, sinó ses de dins de casa.
0: Escolta, un photoshooting, si vols, a una banyera amb aixotes per devora també és una cosa, una experiència artística...
1: Ben xula.
0: Alerta. Número 4. Electricitat creativa. Qui necessita corrent normal quan pots tenir un generador de fa 30 anys que fa el mateix renou que un avió a punt d'enlairar-se?
1: O això o un concert de Bad Bunny, no?
0: Exacte. No necessites llum a sa caseta.
1: No.
0: Número 3. Sa barrera somier. Qui necessita ses barreres de fusta tan elegants dels nostres cosins menorquins?
1: Sí,
0: Quan pots aconseguir exactament el mateix servei amb un somier vell? És que el bon mallorquí no tira res.
1: Totalment.
0: El mallorquí veu un somier i pensa, això encara pot fer servei, fa servei. El mallorquí no va en espum verd, espum verd va en el mallorquí.
1: És vera, que hi ha una tendència a acumular certes coses.
0: Tenim un poquet el mallorquí de síndrome de Diògenes.
1: Sí.
0: És una cosa que hauríem de començar a mirar.
1: Ja, va, és que després sap greu tirar.
0: Sap greu tirar-ho, però tal vegada és hora de mullar, ja. Fer un poquet de Marie Kondo,
1: sí,
0: i mullar perquè et somier i segons quines coses...
1: Sí, no fa falta, hi ha coses que ja no importen.
0: No importa.
1: No.
0: Número 2.
1: Vinga.
0: El paeller de butà.
1: Sí.
0: Probablement el subjecte més cotitzat de qualsevol caseta de Mallorca, perquè tots tenim aquell cunyat que s'ha autoproclamat mestre arrosser. Ell és de Bos. És el xef absolut.
1: Sí.
0: Però, curiosament, sempre hi ha hagut qualcú que ha anat a comprar, qualcú que ha preparat tots els ingredients, qualcú que ha deixat la taula parada. Ell, simplement, aquest cunyat arriba, se lleva la camiseta, se posa el davantal, obri una lata...
1: Sí.
0: Remena i rep es mèrit. Aplaudiments fins i tot, eh? Aplaudiments en el cunyat que no ha fet res.
1: Clar, en semis en plas i tot, jo també m'hi poso a cuinar, saps?
0: Hombre, és el que anava a dir jo ara. Han fet mamballetes qualque vegada sa predina per ses borbaies?
1: No, segur que no.
0: I do, en el cunyat li fan mamballetes. I ja arribam en el número 1. Sa cadira de plàstic.
1: Ai.
0: No n'hi ha cap d'iguala.
1: És vera.
0: Mai.
1: Que algunes fins i tot tenen un segellet. Bé, continua.
0: Mira, una és blanca en braç.

0: braços.
1: Una altra és blanca fora braços. Sí. N'hi ha una amb una cameta torta, que depèn de qui s'assegui, no li va bé. Una altra té propaganda d'una cervesa. Jo no vull acusar ningú, Anna, qui som jo per dir ho estàs robant,
0: no
1: ho diré. Però si un dia desapareguessin totes les cadires de les festes patronals de Mallorca, sabrien perfectament per on han de començar a cercar. D'on surten aquestes cadires? Creixen de baix les usines?
0: Sí.
1: És una espècie autòctona? La cadira un balearicum? No ho sé. Si qualcú sap, per favor, m'ho podeu telefonar.
0: Neixen de vora les banyeres de beuradors.
1: Sí. Eh?
0: Aquestes cadires allà misteriosament apareixen com els fongs.
1: Com els esclats de sang.
0: Sí, sí, sí.
1: Anem a cercar cadires. A lo millor és una cosa que no he anat a practicar.
0: Ajuntament de... Eh?
1: Ah, això del segell que anaves a dir, no?
0: Sí,
1: Ajuntament
0: sí.
1: de...
0: N'he vist més d'una. Que dius, com pot ser? Però això és una llosa privada.
1: Clar, que després els polítics ens roben i no som més que un reflexe de lo que tenim pel món, que som així, som els humans, és que no tenim filtre. Jo ara mateix he agafat un boli des tècnic i a lo millor me n'aduc.
0: No, no hi tornaràs. Jo me passa i sense voler.
1: Et sense voler, com les cadires. Sempre se te fa bolla tornar a les cadires que has anat a cercar l'Ajuntament. No passa res.
0: No passa res.
1: I ja que parlam de cervesa, ja tenim aquí el nou anunci d'aquella marca que una vegada més torna a romantitzar l'estiu mediterrani.

0: Ai, ai, ai. Aquella coneguda marca.
1: Mira que és fàcil, eh? És fàcil. Jo només, carinyo, te demano un anunci honest. Perquè cada any veiem gent espectacular. Aigües cristal·lines, sí. Amors d'estiu, temps lliure. Temps lliure. Això sí que és fantasia
0: total.
1: Pura. L'únic estiu que jo conec és l'estiu laboral. L'estiu sí. Que cotitza. La cervesa que me bec després de fer feina, que ara mateix hi anirem. Podeu gravar-me contestant correus des de la playa. Podeu gravar-me discutint amb el gestor per la declaració de renda. Podeu gravar les retencions de cotxes de lloguer o aquell bidó ple de gel a la caseta perquè no hi ha llum i la cervesa no es pot refredar de cap altra manera. Perquè això sí que és mediterrani, la precarietat.
0: Sí, també podrien pagar en els nostres ramaders dignament aquesta famosa marca de cervesa.
1: Dilo. Això sí que seria mediterrani,
0: sí,
1: no? Cobrar.
0: Seria, exactament. Cobrar. I sí, mantenir el paisatge i no el carrilletzó.
1: Uau! Venim activistes,
0: veig
1: avui.
0: Entrat una mica les ungles, ara.
1: No passa res. Però bé, tornant-te'n a Benito Nostro, és vera que ses mares, ses predines, jo mateixa mos queixam molt de reggaeton,
0: sí.
1: Que mos sexualitzen, però, mem, perdoneu, però hi ha cançons a l'esfera musical més hot, més calentes en mallorquí que ses lletres del nostre Tomeu Penya?
0: No.
1: Jo diria que no.
2: Amb molt de gust jo vos vull contar una història perquè la duc ben fresca dins la memòria.

0: Amb la mà, en amanedat de pressa. És que és fort, eh?
1: És fort, és fort. Després m'ho queixam.
0: Sí. I ja per acabar aquesta secció meva, que ha estat avui calorosa, sí, i una mica delirant.
1: Sí, estiuenca.
0: Ara que ja ha passat Sant Joan, ara que ja han fet rituals, sí, ara que tenim totes el vici on board ple de bones intencions, mos arriba la nova experiència imprescindible d'aquest estiu.

0: Sí, estic xerrant de l'eclipsi. M'encanta la gent que se prepara per un eclipsi com si vengués na Beyoncé. Ueres especials, quedades, excursions, organització... Jo encara no m'he preparat per dilluns i hi ha gent preparant-se per posar-se cara al sol. Sí. És una cosa que a mi, a priori, no m'agrada.
1: No, ja.
0: És una cosa per posar-me així... No, és una cosa que no me representa massa.
1: Un esdeveniment que te passarà un pic a la vida. Mm. I, però no sé si ho diré molt, eh?
0: Jo pas. En jo no compto. Perquè això dura 12 segons.
1: Ja.
0: És un TikTok. O sigui, és el TikTok dels fenòmens astronòmics. Per tant, la meva recomanació, estimades, és molt senzilla. Quedeu a casa, a la caseta, ¿vale? Sí. Poseu-vos música, balleu una mica, perquè entre la caseta d'en Bad Bunny, els anuncis de cervesa i els eclipsis, jo crec que estem convertint qualsevol cosa en una experiència immersiva i única. I jo venc aquí a reivindicar que, per favor, tornem a lo senzill, lo simple. Mm-hmm. Perquè, mentrestant, es predi fa 40 anys que seu a una cadira de plàstic davant sa caseta mirant el sol. I ningú li fa gaire cas.
1: No, i era gratis, eh?
0: I, a més, gratis.
1: T'imagines?
0: Així que, fins aquí la meva col·laboració. Igual no m'ho torno a telefonar, perquè potser m'ho censuren, però no passa res.
1: No passis pena, Virgínia.
0: Ho seguirem intentant.
1: Moltes gràcies, Virgínia.
0: Gràcies a tu.
1: No te demanaré la propera, ben com ha anat l'eclipsi. Jo ho intentaré, però dubt molt que arribi fins al lloc idoni per veure-lo.
0: Segur que no, però bueno, eclipsi ets tu.
1: Gràcies.
0: Tu també.

en el retrovisor d'avui recordam un d'aquells personatges que han marcat l'imaginari col·lectiu, Jacques Cousteau, que va néixer l'11 de juny de 1910 i moria dia 25, també del mateix mes de juny del 1997. Cousteau va ser un dels grans divulgadors científics del segle XX i una figura clau en la descoberta i protecció dels oceans. La seva tasca va revolucionar la manera com la societat entenia el món submarí i el va costar al gran públic a través de documentals, de llibres i d'expedicions. Així mateix, al llarg de la seva carrera, Cousteau va combinar aquesta investigació oceanogràfica amb la innovació tecnològica. Entre les seves aportacions més destacades hi ha el desenvolupament, juntament amb l'enginyer Émile Gagnan, de l'escafandre autònom modern, una eina que va transformar l'exploració submarina i va permetre als científics estudiar els ecosistemes marins amb una llibertat que abans no s'havia conegut. Com a director d'expedicions a bord del vaixell Calypso, va explorar mars i oceans de tots els continents, documentant espècies, hàbitats i fenòmens naturals fins aleshores poc coneguts. Les seves produccions audiovisuals, a més, varen ser premiades internacionalment i varen contribuir a difondre coneixements científics i a conscienciar la població sobre la fragilitat dels ecosistemes marins, considerat un dels pioners, podem dir, de l'ecologisme modern. Va dedicar bona part de la seva vida a defensar la conservació dels oceans i la biodiversitat marina. Fins aquí el programa d'aquesta setmana. Iker Hernández ha estat el control tècnic. Tornem la setmana que ve.

0: de la part de la sanitat, que no la podrem arreglar nosaltres, però ara m'ho anem una mica de festa, venga, perquè m'ho anem fins a Buja. Són les festes de Sant Pere 2026, i des del passat dia 20 el municipi viu aquests dies intensos, no?, d'activitats culturals, d'exposicions, de presentacions, de llibres, de música, teatre, esports, tradicions populars, i sobretot molta tradició també familiar. Estem parlant del poble de la meva padrina. Nosaltres avui volem parlar amb el batlle de Buja, i ell és en Pere Torrents. Pere, molt bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia, com estem?
0: Beníssim, beníssim. Deia que això és tradició i que jo me fa especial il·lusió poder entrevistar en el batlle de Buja, perquè, bé, jo me deien de Can Fiol, o sigui, jo tenc família bujarrona i m'encanta poder dir-ho, no? O sigui, de tota sa vida, sempre Buja, per part de mare i de sa meva predina, jo he viscut ses festes de Buja, i he viscut molt sa patrona de Buja, sa carrera, ses curses de joies, aquella pujada fins a sa costa, aquelles corregudes, aquella... I me fa molta il·lusió. No sé si en Pere, com a batlle, també li fa il·lusió.
1: Home, quin remei. No, però vull... No, mama, sí, la veritat és que sí, perquè són les festes patronals de Sant Pere, i quan arriba ja la calor, arriba l'estiu, pues, bueno, tenim Sant Pere, que a tots els bujarrons i bujarrones ens fa una especial il·lusió. Home, jo com a balla, sí, me'n fa, el que passa que també amb aquell punt de preocupació, responsabilitat perquè tot surti bé, no? Perquè no hi hagi cap errada, perquè... les empreses que te duen els espectacles no ho facin així com toca, etcètera, no? Però sí, a part d'això, ho vius amb una emoció especial i també, en la mesura que pots, ho disfrutes.
0: I a més, enguany teniu també aquest concurs de televisió, d'Ivetres, Toca-Toca, que presenten Raül Valls, el teniu per allà, de bon dematí. Per vosaltres, què significa que també la ràdio i la televisió pública pugui participar de la festa, que és una cosa que fa 20 anys era impensable arribar a totes les cases, no?
1: Clar, en el final, Buja és un poble petit, i com a poble... Bé, també diuen que dins els pobles, dins els pots petits, hi ha la bona confitura, no? Però sí que és veritat que som un poble petit, que tampoc no transcendeix massa com puguin ser altres pobles del voltant, com la Pobla, que té les festes de Sant Antoni, i que sabem que són coneguts arreu de Mallorca. Però, bueno, situar-nos d'una forma en el mapa de la televisió, de la ràdio, o de Mallorca en general... també és, bueno, és un tema nou, diferent, i està bé que se fixin en nosaltres de tant en quant, no? I sí, Ivetres, en aquest cas, me va contactar, em va dir si com volíem que venguessin a Buja, i va dir, perfecte, tot el que sigui més festa, veníssim per nosaltres, i bueno, suposo que els bujarrons també passaran gut de participar en el programa.
0: Segur que sí, eh? Ulls tapats i ficar la mà dins una catxa.
1: Exacte.
0: I a veure
1: jo
0: si...
1: Jo hi aniré, també. A veure que surt, ja veurem.
0: A veure si s'esmusa o no, eh? Això sí. Que toques, perquè amb els ulls tancats tot és més raro, però vos ho passau bé, els bujarrons. Ara mateix, quant d'habitants teniu? 900? 1.000? Més o manco?
1: No, hem pujat bastant, eh? Hem pujat bastant, sí? Perquè Buja no ha estat el dia tampoc en el fenomen de l'immigració. Ja. I en el final ara sóc de Bamsau un quasi 1.300. Ara
0: no així mateix.
1: Que... Sí mateix. I des de fa uns anys ençà... Buja sempre ha estat un poble que ha tingut moltes... Bé, jo sempre dic dents de serra, no? Pujades i baixades demogràfiques. Sí. Però, clar, amb el fenomen immigratori han pujat. I inevitablement això funciona així. Hi ha molta gent que ha vengut... A Buja s'està donant un fenomen que també s'ha produït a altres pobles, que molta gent major vol estar a casa seva, no vol estar a una residència. Yeah. I la manera d'estar a casa seva és aquesta, és tenir gent que els cuida allà, i clar, aquesta feina la fan bàsicament persones immigrades, i això fa pujar, evidentment, la població del municipi. És així.
0: La gent gran té un paper molt important en els pobles, també la gent de Buja. I feix un aconteixement especial per als bujarrons més grans aquests dies, també?
1: Sempre, sempre. Des de fa... Ho fa, no sabria dir, 10 anys, però això va començar a sentir la nostra, no? La caixa la nostra, i cada dia 30 de juny se fa un homenatge a la gent gran, se fa una missa, i després tota la gent gran que pot, majors de 80 anys, això sí, o que els facin durant 2026, anem en el carrer Major i allà hi ha una sèrie ben ballades, es val de fer un parlament i sobretot, se donen encimades, això tothom els espera.
0: Vull dir, això agrada a tothom.
1: I això agrada a tothom, tema gastronomia, sabem com funciona. Però sí, jo diria que és un dels homenatges més emotius del poble, perquè la gent gran també la viu amb una especial emoció i intensitat. No? I nosaltres també, com a ajuntament, a mi, personalment, jo vaig tenir una predina que va morir en 104 anys, i aquí a Buja, i clar, sempre un homenatge a la gent gran, que s'ho mereixen, per l'ajuntament i per la gent en general, sempre ha estat un acte molt, molt emotiu, la veritat.
0: I per als més petits, aquestes generacions, no?, que fan les corregudes de joies, jocs de carrer, esport, també els joves tenen un paper molt important.
1: Home, les corregudes de joies és un...
0: Jo les he fetes, les he fetes. Encara sí. Tenc un... no sé què era, una jugueta que la guarda amb molt de carinyo. Ja m'hi diràs, estic parlant de fa 40 anys, en tinc 46.
1: Sí, pot ser. Sí, no? I antigament el que se feia, a part dels lots que corrien... Però això sí que ha passat una mica la història, però els adults, antigament, corrien per un pollastre o un conill o una cosa així, no? Això ja no ho feien. No. Sí que és vera que qualque vegada m'han posat un formatge o un pernil o una botella de vi, però els protagonistes veritables d'aquest dia són els nins. Els nins i les nines, i com més petits són, més gust hi passen, no? Vull dir, corres carrer Major per amunt i per avall, per ells és una cosa excepcional, i la jugueta jo diria que quasi és, no és tan important com el gust que passen de córrer amb els amics i les amigues. Mm-hmm.
0: Aquest homenatge és dia 30 per la gent gran, però dilluns és el dia gran, és el dia de Sant Pere. Una persona que no hagi vengut mai a Buja, que digui, vull anar a veure, jo què sé, el meu cosí, però que fa temps que no el veig, i vaig a Buja. Què se trobarà el dia de Sant Pere?
1: Bé, el dia de Sant Pere és vera que és el dia, no?, el dia de Sant Pere, dia 29 de juny, i no és el dia que, diguéssim, hi ha els actes més solemnes, ho diré d'aquesta manera, perquè hi ha l'ofici, hi ha les corregudes de joves sobre baixa, hi ha jocs de carrer també pels nins, l'Ajuntament també ofereix una mica de refresc per tota la gent del poble que vulgui fer o que vulgui participar. És el dia més solemne, però també és cert que ja venim de dos o tres dies abans, que és on hi ha més festa, no? I festa com a tal. Ahir, per exemple, vàrem fer un playback on participa moltíssima gent de Buja, exacte, jo no sé si més multitudinari, però quasi. Avui, que tenim una festa jove, que acabarà a les 6 de matí, amb DJs, amb un grup, etc. Diumenge, 3/4 de lo mateix, i supos que per rebaixar un poc ja tots els dies de festa, el dia 29, fèiem aquests actes que anar a missa, una mica més tranquil, no? Però sí, és el moment en què tothom se felicita, tots esperes, i sol haver els dinars familiars. Clar, també cauen, tot i que és festa local a Buja, cauen en aquest cas en dilluns.
0: Sí, aquest dia laborable. Dia laborable per els voltants, sí.
1: Exacte. I a vegades, antigament jo record que l'ofici de Sant Pere era, estava l'iglesi, estava a rebentar plena. Ara ja no. Entre altres coses, caigudes de vocacions, de dia faner, etcètera, no és tan espectacular com era un temps.
0: I de moltes gràcies, Pere Torrents, Balda de Buja. Les festes, com sempre, acabaran amb aquest castell de focs artificials, que també jo recordo amb molt de carinyo, i és una cosa que ningú se vol perdre en el poble, i les persones que puguin venir convidades i que no hagin vist mai aquesta festa d'aquest poble tan entranyable, petitó, però tan entranyable. Moltes gràcies, Pere, per estar amb nosaltres a la gran vida.
1: Tots esteu convidats a venir. Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies.
1: Vinga, adéu, vagi bé.
2: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és entreteniment.
3: Calor?
4: Molts cars.
3: Gelats que se desfan massa ràpid?
5: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
4: Com les ganes de passar-ho bé.
3: I les converses que enganxen.
4: Les rialles.
3: La bona companyia.
5: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
2: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. La gran vida. Teràpia de parella, un espai per parlar de les relacions tal com són, reals, humanes i imperfectes. Teresa Ramos.
0: Continuem ara, sí, en Teresa Ramos, sí, vinga, va. Avui parlant d'una història que jo m'ha sorprès. Estem a des dormitori, eh? Allà on dormim, allà on tenim el nostre llit, allà on passam moltes hores del dia, i és vera que l'habitació on podem dormir, podem fer l'amor i on se pot un relaxar-se, també és un lloc que a vegades se converteix en un confessionari. El dormitori és una cosa molt curiosa. I així com el tinguem, també és important, Teresa.
6: Hola, què tal? Muy buenos días. Pues aquí encantada de estar con vosotros. Pues la verdad que el dormitorio es un espacio que compartimos cada día, como bien habéis dicho, y pocas veces le prestamos toda la atención que se merece. Hablábamos hace un par de semanas de compartir las camas, las habitaciones, porque es un espacio que a veces decimos, no, es que en el trabajo estamos muchas horas con nuestros compañeros y con nuestras compañeras de trabajo. Cierto, pero el espacio del dormitorio, el espacio de las camas, es otro gran espacio que ocupamos a lo largo de nuestra vida. Y la verdad que pensamos que las parejas es hablar de comunicación, de confianza, pero ese espacio tan íntimo también hay que cuidarlo, ¿no? ¿Y por qué es importante el dormitorio? Porque la verdad que el dormitorio es un espacio de intimidad, como has dicho, de descanso, de conversaciones importantes, que es ahí en el dormitorio donde en muchas ocasiones hablamos de cómo te ha ido el día, de organizar la mañana. También es un espacio de abrazar, de empezar a intentar ese contacto afectivo con la persona o donde se acaba, ¿no? Y hay una gran conexión emocional. De hecho, muchas cosas saltan en las habitaciones, ¿no?
0: Moltes vegades demanant perdó a una habitació, ¿no?
6: Exacto.
0: Per això deia allò del confessionari, també.
6: Sí, sí, las habitaciones es ese espacio, tanto puede ser donde salten chispas, como en otras ocasiones donde nos reencontremos, ¿no? De manera afectiva, ¿no? Y de cómo esté organizado y decorado, pues influye más de lo que nos imaginamos en esa parte, porque la verdad que la parte estética, la parte de decoración, la parte de cómo me encuentro, de cómo aquello, de cómo está la casa, pues así estaré yo, ¿no? Pues aquí el dormitorio, cómo estamos como pareja, así estamos nosotros.
0: I dins una relació de parella, així com tinguis habitació, si és una habitació que normalment se fa, per exemple, que el llit està fet, que no té roba per damunt, perquè hi ha gent que se vesteix i deixa roba per damunt i ja la recolliré. I a vegades acaba la roba un costat i tu dones una altra. Hi ha gent que és així, que no està tan preocupada a mantenir un ordre ni una neteja quan és qüestió de roba, perquè frisam, no? Molt vestim i tornam, i quan tornes en aquella habitació ja no, al millor no té aquell llumet de sal encès, ja no té, no? Veu roba.
6: Sí, a ver, dices cosas muy interesantes con el tema del desorden. El desorden, por supuesto, no nos va a ayudar, ¿no? Hay habitaciones, como tú dices, llena de ropa, o a mí me han contado, porque esto es un ejercicio que hacemos en terapia de pareja, ¿eh? Es un ejercicio de cómo tenemos el orden, porque así como tengamos el orden en nuestras habitaciones, de hecho yo a veces pregunto cómo está el primer cajón de tu mesita de noche, porque la verdad que ahí nos dice mucho cómo estamos a nivel... El primero, bueno.
0: Porque según el tercer ya ni lo
6: abrimos. Vamos con el primero, que es el primero, el más impactante, sí. Que es el que uno ve. La verdad que hay gente que lo utiliza el dormitorio como almacenaje, como un almacén ahí de las envíos que te han hecho de la ropa de verano y de invierno, que en algunas ocasiones un par de días está bien, ¿no? Pero esa silla mágica de ropa sin planchar, ¿no? Que no desaparece, ¿no? Que no viene. Y luego tú dices una cosa muy importante, que es el tema del hábito. ¿Qué hábitos tenemos en

0: Ja són les 10 i 5 minuts. Molt bon dia si vos acabeu d'incorporar en aquesta segona hora de programa a la Gran Vida. I si heu dormit poc perquè heu vist el futbol, i és el que hi ha. No se pot tenir tot, eh? No se pot tenir tot. També és que no són hores de jugar un partit de futbol, però els canvis d'horaris, ja sabeu, aquest mundial que se disputa entre Estats Units, el Canadà i Mèxic, i fa que les dues des de matí molta gent va estar aferrada a la televisió. N'hi ha que passen de futbol i que, per tant, varen simplement sortir a sopar, després se'n van anar a dormir, però ara, si vos aixecau, molt bon dia. Si aneu amb Escocho, molt bon dia. Si mos escoltau, gràcies per estar amb nosaltres, per ser-hi com cada setmana. Hem acabat aquesta primera hora amb en David Arraez, que mos explicava les pròximes setmanes, que mos parlarà d'aquesta comunicació invisible, més inconscient, no?, quan un parla de tot el que hi ha darrere. I la veritat que per jo és un plaer tenir-lo aquí amb nosaltres, amb en David Arraez.
1: David Arraez té la paraula. Idees que inspiren, idees que connecten.
0: Però el tema d'avui és l'art de trencar el gel a una conversa. Per què mos costa tant iniciar una conversa? Què ens frena? I sobretot, quins trucs podem utilitzar per començar una xerrada de manera natural, sense forçar la situació ni pareixer estranys? Ja pot ser perquè sou molt tímids o perquè simplement no controlau el tema del qual voleu parlar. Molt bon dia, David. Com estàs
2: una
0: altra vegada?
2: Buenos días de nuevo. Sí, sí, aquí estamos.
0: Imagina. Idò, aquest tema és interessant perquè...
2: És mucho, muy interesante.
0: Serveix tant per persones que no controlen un tema, que no el tenen per mai, que per tant dubten, i també per gent que pot ser més tímida i que li costa una mica parlar amb estranys.
2: Cierto. Y aquí hay un... Voy a hacer un consejo. Sí. Acabas de decir, pues, gente que no domina sobre el tema. Cuando no domines un tema, lo mejor es callar. Sí, sí. Callar y escuchar y aprender. Y ya está. Sí. Y así no te metes en jardines.
0: Es verdad.
2: Como mucho, ¿qué recomiendo? Hacer preguntas abiertas, porque además es un tema que ya hemos tratado en el pasado. Mm. Estás demostrando que te interesa, con lo cual estás halagando a la persona que sí controla el tema.
0: Quan vas a un dinar o un sopar i tens amics en comú, però a vegades estàs a diferents grups, no? A diferents, estàs allà amb gent de confiança, però també hi ha amics d'amics que tot dus molt bé, però clar, tens un dinar i serà una hora de temps que... I a vegades ho pensem, a vegades surten els comentaris, les converses poden ser més banals, però de sobte un diu... I què vos pareix, no sé, un tema de, jo què sé, pot ser de Fórmula 1, de política, de lo que sigui, d'esports, d'un tema d'arquitectura, i tu no controles aquell tema. Tu has dit una cosa que m'agrada molt. Aquest moment on tu vols parlar per no quedar tot el temps callat, però també un silenci atents també està bé. Fer preguntes és una bona opció?
2: Es la mejor opción. Hacer preguntas que nos van a permitir aprender sobre un tema que desconocemos, por un lado, y sobre todo lo que he comentado antes, estamos mostrando un interés real, un interés verdadero a esa persona que sí está hablando sobre el tema y por lo tanto controla, o parece que controla, y eso hará que caigamos bien a esa persona, porque siempre cuando nos interesamos por lo que le gusta a los demás, caemos bien. Así que es una buena forma de comunicar sin meternos en jardines, y por lo tanto, pues, caer bien a la gente. Y esa, pues, puede ser una buena opción cuando estamos en esa reunión, cuando nos presentan a alguien y ya enlazamos con el tema de hoy, y de repente aparece esa pregunta, ¿y ahora qué digo? ¿No? Unos minutos después, la conversación lo normal es que fluya de una forma natural. Pero el problema no es mantener la conversación, sino empezarla. Así que una opción podría ser hacer una pregunta a la otra persona. Hoy quiero que hablemos de cómo romper el hielo. Las mejores conversaciones no empiezan con una frase brillante, que es lo que mucha gente cree. Ah, voy a decir algo, que aquí voy a destacar. No, no. Las mejores conversaciones empiezan con una persona que se atreve a dar el primer paso. Pero antes habría que preguntarse por qué nos cuesta tanto ser los primeros en iniciar una conversación. Normalmente uno no tiene miedo a hablar. Lo que tenemos miedo es a hacer el ridículo. Si tenemos que hablar con alguien que conocemos, no tenemos ningún problema. Hablamos, conversamos y no pasa nada. Lo que ocurre es que cuando tenemos que ser los primeros en dar ese paso de hablar con alguien desconocido, nos da miedo hacer el ridículo. Pensamos demasiado. Pensamos que el otro está esperando algo extraordinario y en la otra persona lo único que espera es una conversación normal. Nada más. Buscamos además siempre decir esa frase perfecta. Y la frase perfecta no existe. Quitémonoslo de la cabeza. tendemos a creer que nos están juzgando. La realidad es que la mayoría de personas a las que conocemos por primera vez está igual de preocupada que nosotros por causar una buena impresión. Así que no espera nada extraordinario.
0: Ai, sí, a vegades parlar de coses que mos afecten a tots és una bona solució, no?, per començar a veure quin talent té aquella persona, com xerra, com pensa, i t'ho has dit una cosa molt interessant. Lleveu-vos d'escap tenir una frase espectacular, perquè mentre feis això, estàveu pensant com heu de dir aquella frase, però què passa? Que ja no estàveu escoltant l'interlocutor, ja no estàveu escoltant el que te diu l'altra persona, i realment l'altra persona té interès i vol parlar del seu llibre i de les seves coses.
2: Exacto.
0: Lo que vol és que tu l'escoltis.
2: Sí, sí. Y además, en esta época que nos ha tocado vivir, hay una situación que se produce demasiado a menudo. Imagina, seguro que también nuestros oyentes les ha pasado alguna vez. Imagina un café o un bar lleno, dos personas que se sientan una frente a la otra, sí, en una mesa compartida, y los dos se ponen a mirar el móvil. Y los dos están pensando exactamente lo mismo. ¿Qué situación más rara que tengo a esta persona enfrente? Ninguno está diciendo nada. Y es tan fácil como un simple: está libre esta silla, has probado ya el café. Y 10 minutos después está hablando de viajes, de los hijos, del tiempo.
0: Cert, és vera. I si vos cau malament, ja d'inici, vos heu de seure en el seu costat, a l'esquerra o a la dreta. I tu diràs, però si me cau malament, per què m'he de seure de vora? Perquè normalment les converses les tens amb les persones que tens davant.
2: Exacto.
0: No en el costat.
2: Buena observación. Aquí es importante aclarar una cosa. Las conversaciones que nunca ocurren, nunca fracasan. Eso está bien, pero nunca triunfan. El secreto, un secreto que vamos a contar hoy aquí, es que las conversaciones con personas desconocidas las podemos iniciar, podemos romper el hielo muy fácilmente con el contexto en el que nos encontramos. ¿Mm? Es un error que cometemos casi todos. Pensamos que para empezar una conversación hay que hablar de nosotros. Hola, soy David Arráez, me dedico a esto, llevo tantos años haciendo lo otro. Y ese siempre es el camino más difícil, porque estamos hablando de nuestro libro y seamos honestos, a la gente le da igual nuestra vida. Esto hay que tenerlo claro. Las mejores conversaciones nunca empiezan hablando de nosotros, empiezan hablando de lo que ambos estamos viviendo en ese momento. Yo esto lo llamo un comentario compartido. ¿Qué es un comentario compartido? Hacer una observación sobre algo que los dos estamos viviendo en este momento, estamos experimentando, y esto hace que se elimine la presión. Un ejemplo, estamos en una conferencia, entras en la sala y la conferencia empieza con 10 minutos de retraso, por decir algo. Al que tenemos al lado, pues para pasar el tiempo le podríamos decir, oye, ¿a qué te dedicas? O podríamos hacer un comentario del tipo, parece que hoy la puntualidad no ha sacado entrada. Comentario gracioso. No hablamos de nosotros, no hablamos del otro. No estamos invadiendo a la otra persona. Simplemente estamos compartiendo una realidad, y es que el evento está empezando con retraso. De esta forma, lo que hacemos es darle vida a la conversación, porque la otra persona lo más probable es que, bueno, le hará más o menos gracia el chiste que acabo de hacer, que es, por cierto, muy malo, pero sí entrará en esa conversación. En la cola del supermercado, una cola muy larga, un chascarrillo, pues nos va a dar tiempo de hacer la compra otra vez si seguimos esperando. Bueno, pues ahí ya iniciamos una conversación con el
0: al lado. Esa caixera o caixer no le fará tanta gracia.
2: No le habla mucho. El ascensor, que estábamos antes fuera de antena hablando del tema de las conversaciones de ascensor, esos ascensores que están subiendo 10 pisos o 12 pisos, que se hacen eternos, que son lentos, con el fondo musical este, sí, insoportable.
0: ¿Cap a on s'ha de mirar un ascensor quan puges en un desconegut? Se gent mira dalt, què mirau?
2: Pues porque evitas
0: la ferretina de la pròxima reparació?
2: No, evitas el contacto visual, que es incómodo.
0: Sí, perquè estàs molt a prop.
2: Siempre, estás muy cerca, pero puedes coger a esa persona, si el ascensor es muy lento, y decirle, caray, con este ascensor da tiempo hasta a tomarse un café.
0: Bueno,
2: es malo también, ¿eh? Estoy on fire hoy.
0: Alerta, perquè aquesta, segons qui estigui dins l'ascensor, se pot trobar més cohibit encara.
2: Sí.
0: Aquest psicopata que me parla d'un cafè.
2: Estoy on fire hoy con los chistes.
0: Sí. No, però se culpa de l'ascensor, l'espai. El problema és l'espai. La frase està molt bé.
2: Sí, sí.
0: Però, clar, en un espai més obert.
2: Lo cierto es que tenemos que tener claro que las conversaciones siempre fluyen mucho mejor cuando primero compartimos un contexto en el que nos encontramos. Y después, si queremos, podemos compartir quiénes somos. Las mejores conversaciones no empiezan hablando de ti, empiezan hablando de lo que se está viviendo. Y una vez que la hemos empezado, la pregunta es, ¿cómo la mantenemos viva? Pues, en este caso, hay que escuchar más, no convertir la conversación en un monólogo, por favor. No hablemos solo nosotros, no busquemos impresionar, busquemos conectar, porque hay una diferencia enorme. Y sonríe, sonreír siempre. La sonrisa sigue siendo uno de los mejores inicios de conversación. Es que incluso los que nos estéis escuchando ahora, notaréis por mi tono de voz que estoy sonriendo. Y es que se nota si estás serio o estás sonriendo.
0: Sí.
2: La gente olvida mucho las palabras, olvida lo que te dicen, pero nunca olvidan cómo te hace sentir esa persona durante una conversación.
0: I escoltau, per favor, que si fos una pregunta, donau peu a una resposta. Si estàu parlant de ses vacances i un t'explica que ha anat al Perú i que s'ho ha passat molt bé i que ha estat 15 dies i que ha vist aquí, ja, quan comenci a parlar i dugui 20 segons, no el tallis per contar-li el teu viatge que vas fer a l'Índia fa 10 anys, perquè ell vol contar la seva experiència, que és recent.
2: Exacto. Fíjate en una cosa, Juanmi. Las personas interesantes no son las que más hablan. Son las que hacen que los demás tengan ganas de seguir hablando. Preguntas abiertas, escuchar atentamente, y así evitamos los errores que son fundamentales. Hay errores catastróficos cuando estamos intentando iniciar una conversación. Por ejemplo, esperar que el otro dé el primer paso. Porque si los dos esperan, la conversación no empieza nunca. Muchas oportunidades no se pierden por falta de talento, se pierden por no decir un simple hola. Es por ello que las conversaciones importantes de nuestra vida empezaron siempre con una frase muy sencilla. Piensa en ese amigo, en ese trabajo, en esa pareja, en un cliente, en un proyecto importante. Nunca sabemos qué puede haber detrás de una conversación que todavía no ha empezado. Así que lo que tenemos que hacer la próxima vez que tengamos dudas es recordar que el primer paso casi nunca requiere una frase brillante, lo único que requiere es un poquito de valentía y de dar ese primer paso. Y como siempre digo, la comunicación no lo arregla todo, pero sin comunicación nada se arregla.
0: M'he de prendre aquesta coletilla final que tens, que ja comença a tenir bastant clara. Moltes gràcies, David. Mos escoltam dissabte que ve.
2: Hasta la setmana que viene. Chao,
0: gràcies.
2: Chao.
0: Gràcies.
1: La gran vida. Els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
0: I ara, com sempre, fem una mirada al cel per saber quin temps ens espera. Repassam l'actualitat meteorològica amb en Tomàs Salom. Molt bon dia. Com estàs, Tomàs? Què tal?
3: Bon dia, com estàu?
0: Beníssim. Ben tornat a la feina i després de dies merescuts de vacances, però has tornat aquí amb aquesta onada de calor que no sé si té aturall o no. Fa molta calor. Abans de res, i és la pregunta obligada, fins quan tindrem aquesta onada de calor?
3: Fa molta calor i no sembla que hagi de canviar gaire el maco aquest cap de setmana, però sí que ja podem entreure alguns canvis a partir de mitjans de la setmana que ve, perquè entra un poquet de vent de component nord i això farà retrocedir aquesta massa d'aire tan càlid que mos ha acompanyat durant un bon grapat de dies i de setmanes. I sembla que tindrem una normalització. Dèiem una normalització perquè no deixarà de fer calor. Som dins el mes de juny, de fet, entrenant dins el mes de juliol, per tant, és el que toca, però no tindrem aquestes temperatures tan altes que avui i diumenge poden tocar aquest 37 i fins i tot 38 graus.
0: Idò, aquestes temperatures, que aquest cap de setmana encara seran molt elevades, començaran a baixar a partir de dilluns, dimarts, està previst, i si ho notarem de veres, perquè a vegades 2-3 graus, dius, serà més un tema d'on vendrà el vent, d'aquest component del nord que mos comentes?
3: Sí, ja et dic, no esperam una gran refrescada perquè són dins el mes de juliol i no tindran temperatures fresques, Clar. Però no mos enfilarem fins a aquests valors per damunt de 35-36 graus. Segurament tots girarem entre els 30 i els 35-36 en funció d'observatoris, sempre amb vent de component nord, és en exponent, en el sud de Cadill, on tenim temperatures més altes, però sobretot al nord de l'arxipèlag sí que ho podrien notar un poc més. I a més, no es descarta fins i tot veure qualque gota a partir de dimarts-dimecres. Es tracta de qualque nivell d'evolució a punts d'interior, per tant, no es tractaria d'un episodi general. De fet, en general, podrien dir que dominarà el sol, però sí que a mitjan matí i migdia podríem veure créixer qualque nivell i veure si qualque ruixadet.
0: Encara no parlant de tormentes d'estiu, sinó seran quatre gotes. No ha de fer mal.
3: No ha de fer mal, no és un escenari de precipitacions importants, però sí que podria fer qualque ruixat a partir de migdia, primeres hores del cap vespre. Es tracta de fenòmens puntuals i queden dies per davant, per tant ho hem d'anar seguint. Però és vera que podríem entreveure ja algun canvi després de molt de dies marcats per aquest sol, un poquet de pols en suspensió i temperatures molt altes.
0: Són temperatures, continuem amb temperatures més altes del normal, del que tocaria per aquestes dates?
3: Sí, mantenim anomalies per damunt de la mitjana climàtica. No es tracta de fenòmens extrems, com per exemple hagin pogut viure a punts de l'interior del continent europeu, on s'han batut multitud de rècords aquestes darreres setmanes, aquests darrers dies, però sí que tenim valors entre 2 i 5, 6 graus per damunt de la mitjana, per tant són temperatures altes.
0: Mm-hmm. Molt bé, Tomàs, i d'hores que continuem amb aquesta onada de calor. Ah, i els vespres també. Els vespres, les nits són tropicals, tindrem una treva.
3: Sí, són tropicals i això sembla que és més mal de canviar perquè tenim ja la mà molt calenta. A la mà sí que tenim anomalies bastant elevades, sobretot a punts del nord de Balears, xerrant de valors entre 5, 6, 7 graus per damunt d'allò que tocaria. Hem arribat a tocar aquests dies a fregar gairebé aquests 29 graus de temperatura superficial de la mà i ja ho sabem, que la mà té inèrcia tèrmica i això és més mal de canviar. Per tant, sí, els vespres és més difícil que baixi el termòmetre. Hem tingut nits tropicals i sembla que continuarà.
0: No sé si ja t'has ficat dins aigua per dir-me si l'aigua està calenta. No, jo és que necessito que estigui calenta. No sé, no m'atreves. No, m'acosta, cada any m'acosta més. Jo, segons vas complint anys, tot costa més per ficar-te dins aigua. Ja l'has tastada?
3: Sí, sí, ja he fet un parell de caficos i no és fresca, precisament.
0: No és fresca, o sigui, ja no comença a bollir. I ara sí, és el moment, ara és el meu moment. Tomàs Salom, que tinguis molt bona feina, bona tornada i moltes gràcies per estar amb nosaltres una vegada més a La Gran Vida.
3: Igualment, que passem un poquet de setmana.
0: Gràcies.

0: La gran vida. L'entrevista. Històries de proximitat contades en primera persona.
1: Històries de proximitat com les festes d'Andratx, perquè els carrers ja comencen a omplir-se de gent, tenim música, tenim tradició, tenim moltíssimes ganes de passar-ho bé, de celebrar aquest Sant Pere 2026, no només a Buja, també a Andratx, i és que són una de les cites més esperades de l'any i avui volen conèixer una mica com s'han preparat i què ens espera aquests dies. Per això mos acompanya la batlessa d'Andratx, Estefania Gonzalvo. Molt bon dia, gràcies per estar amb nosaltres
2: bon
1: la gran vida.
2: Com estàs? Què tal? Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres per estar amb nosaltres. Com van aquests primers dies de festes? Que a vegades un té escuquet que arriben les festes, però també amb ganes de que tot surti bé, no?
2: Sí, pot ser veritat que molt intenses, perquè varen començar ja dilluns amb el nostre pregó, la nostra pregonera, la presentació de les madones. Han tingut durant la setmana diferents actes, però ja ahir varen donar com el pistoletazo de sortida amb els correpenyes, que es va fer per tot el municipi, amb l'implicació de molta gent jove. I clar, això fa poble, en el final, que és lo guapo, no?, d'unes festes. La implicació de tota la gent, de diferents edats, en diferents activitats, i encara mos queda avui, demà i dilluns també, que és el nostre patró, Sant Pere. I sobretot això, esperant que la gent disfruti, que és un moment, pues, això, de trobades, de retrobaments, de quan dona el començament de l'estiu, no? I, bueno, i sobretot que també no passi res, que no hi hagi pues això, cap complicació durant les festes, que crec que també és lo important, i que la gent estigui contenta, que també fa falta.
1: Una cosa que dona valor a les festes és repetir cada any, és a dir, els records que tenim de com eren aquestes festes quan érem petits, quan jugaven, quan corrien per els carrers, quan les nostres famílies, padrins, totes aquestes generacions d'any a any també forma part de la nostra infància i dels nostres records. Aquesta tradició, com ha evolucionat en els darrers, jo què sé, 20, 30, 40 anys? Encara hi ha moltes generacions que surten cada dia en el carrer o cada any a celebrar aquesta festa?
2: Bé, jo el que te puc comentar, jo tinc, bueno, he de fer 45 anys, no?, i he viscut les festes sempre d'aquí d'Andratx, i sí que és cert que han evolucionat, durant tot aquest any hi ha hagut canvis, en el sentit de que abans se feien en un puesto, després se va canviar, després van tornar cap a la plaça, i sobretot també això, que el que te crida l'atenció sobretot és aquesta gent major que encara surt o te demana on hi ha una cadira per seure-se quan se fa la verbena, i dius, bueno, i tradicions de tota la vida, és cert que en Andratx, com sempre hem comentat, és un poble amb diferents sensibilitats, amb diferents cultures, i el bo de tot això és la integració, la participació de les nostres festes de tots, de mallorquín, d'arrel, de tota la vida, i també la gent de fora que ha vengut aquí a formar, bueno, a crear la seva família. I el guapo és això, no?, que no pertany a les nostres tradicions, de ballar de boleros, però hi ha una mica per tots els públics, i això jo crec que també és el que fa guapo de les nostres festes.
1: Una persona que visita Andratx per primera vegada durant aquestes dates, que li recomanaria, que li pot sorprendre o que se pot trobar?
2: Bé, sobretot el que t'he comentat ja aquests dies darreres, el que era el nostre pregó, la presentació de les madones, Premis Andratx. Ara, durant aquests dies, per exemple, avui tenim un ral·li, el ral·li bueno, de la carretera d'Estellent, de tota la vida que se fa, que és una tradició de les festes, forma part de la nostra història de festes, el ral·li, i de la pujada del castell. I avui tenim el ral·li, hi ha diferents activitats, després també, durant tot el dia, ara com a novetat, que això sí que és nou de les festes, tenim molta participació de gent jove, s'ha creat fer una penya, i la gent jove ha fet penyes, tenim unes 10 penyes, i durant tota l'hora baixa tenen diferents activitats en les seves penyes, a diferents hores, tenen tardeos, festa per nits, segons el tipus de penya, no?, segons quin tipus de gent va més enfocada. I per la demés, pues això també tenim nosaltres, diumenge tenim un concurs de paelles, també molt consolidat en les nostres festes, que tenim ja 24 paelles apuntades. I sobretot també important dilluns el nostre patró, pues, tenint la nostra missa de Sant Pere, una ballada popular i també tenim un sopar a la fresca en seiem gran, una mica de tot, per a diferent, ja t'he comentat, gent major, joves, nins, tot, tenim de tot.
1: És que no hi ha excuses per no passar-se bé, perquè, clar, tenien la pujada del castell de, se diu, de Son Mas, no és vera?
2: Sí, castell pujada del castell de Son Mas.
1: Que és clàssica, també les ballades populars que són clàssiques, però aquesta novetat, no?, de que s'han creat penyes i, per tant, sí, que els joves ja estiguin organitzats per fer festa, també és bo per engrats.
2: Sí, sí, és molt bo i, sobretot, comptant la seva participació. A més, no només és per lo que és la festa, a totes les penyes és d'agrair la implicació que han tingut en l'organització de les festes, també en tot el tema de seguretat, en el tema de realitzar activitats enfocades per a nins. Ahir els posaria, no me'n recordo, se va fer això de festa en la teva camiseta, demà també hi ha llocs infantils que organitzen ells, i jo crec que això és lo guapo, no?, que ja agafar aquesta gent jove que en el final són el nostre futur i que dugui endavant les nostres festes i que s'impliqui en les nostres festes.
1: Molt important la implicació d'entitats i associacions, no?, també en el municipi.
2: Exacte, tenim, com jo he comentat, en la ballada popular tenim Aires d'Andrats, que fa una ballada popular, i tenim diferents associacions que també s'impliquen sobretot en el dia a dia, a part de les penyes, i bueno, sobretot també voluntaris de protecció civil, que sempre ens acompanyen en tots els esdeveniments que tenim en el municipi. I jo crec que el que fa un poble diferent, o el que fa un poble que, sobretot, que la seva gent se senti orgullosa de formar part del poble, és quan hi ha implicació de diferents edats, la nostra gent gran també, que és superactiva, tenim una gent gran superactiva, i les mestresses de casa, i que facin pinya. I ahir va estar molt guapo perquè hi havia una xaranga que se passejava per les penyes i va entrar en el local de la gent gran i varen començar a ballar els joves de les penyes en la nostra gent gran. Jo crec que va ser molt guapo, un moment molt xulo. Sí, sí.
1: Jo te volia demanar també, clar, Batlessa d'Andratx, que té molta feina també aquests dies, però quins records guardes amb més carinyo de la teva infantesa Andratx fa 35-40 anys?
2: Sí. Bé, record pues, de diferents concerts que se varen fer en el seu dia en el camp de futbol d'Andratx, el que és la plana, que no hi havia la gespa, però quan tenien que posar la gespa i tenien concerts, el que eren les festes de Sant Pere. També, pues, això, jugar diferents, venia un grup famós i tots hi anaven allà, que ara tenen un altre tipus de... Els famosos són molt famosos, no les poden dur a una verbena, a l'igual. Però recordo això, jugar amb les meves amigues, sortir a sopar, també el sopar que era més típic, ara sí que és cert que s'ha llevat una mica un sopar a la fresca. I bé, una mica, pues, això, disfrutant amb la meva família, amb mon pare, amb mon mare, els meus cosins i les meves amigues, sortir fins tard, perquè aquell dia no te posen hora, no? Que això era com, sí, bueno, com vinguis. Perquè són verbenes del teu poble, no és el mateix, no, és com que no hi ha perill, no hi havia tant de perill. És cert que el perill sempre està, però no tenien aquesta sensació. I això, fer guapo, disfrutar, i quedar amb aquest record que durem sempre de per vida.
1: I ara només queda gaudir, no?, disfrutar de sortir al carrer, de les festes, de viure intensament aquests dies tan especials, perquè els nins ara creen aquests records i d'aquí 20-30 anys també comentaran això, no?, com ho varen viure.
2: Exacte.
1: En aquest moment. Per això és tan important, no?, que tot surti bé aquest dia.
2: Sí.
1: I de moltes gràcies.
2: Sí, ara tens la seguretat i no, gràcies a vosaltres i també menys si podem aguantar totes les festes, perquè les d'Andrat són les més intenses en diferència.
1: Molt
2: bé.
1: Però,
2: bueno, jo crec que la gent està implicada, té moltes ganes, comença l'estiu i que no passi res, que la gent disfruti i res. I gràcies a vosaltres per cridar-me. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies i molt bones festes de Sant Pere. Gràcies.
2: Gràcies, moltes gràcies.

0: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és cultura. IV3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Notícies d'última hora.
2: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
0: A IV3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
7: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
8: Aquest programa de ràdio legendari.
9: És un facto.
0: La gran vida. El setè art vist des dels ulls de Sergio Expósito i Mateu Bibiloni.
10: Avui amb en Sergio Expósito. Molt bon dia, com estàs?
11: Bon dia, com va, Juan?
10: Tenim un minutet per parlar d'aquestes pel·lis, grans pel·lis que mai no arribaren a existir, no? Parlarem de Dune, de Napoleon i de Superman, però són pel·lis que s'han fet, però no de la manera que se volia fer, no?
11: Sí, hem xerrat qualque vegada ja amb... Bé, aquí amb Mateu, tal, de lo difícil que és dur a terme una pel·lícula, que una pel·lícula existeixi. A mi m'agrada moltíssim una frase d'en Rodrigo Cortés, director i escriptor i comunicador espanyol, que diu que l'estat natural d'una pel·lícula és no existir, és la no existència, que l'existència d'una pel·lícula és d'una improbabilitat estadística absoluta, no? D'aquí aquesta frase de que és un miracle que se faci una peli, per com s'han de conjuntar tots, bé, tanta gent treballant, totes les condicions de pressupost, de treball, d'unes condicions que és molt, molt difícil que es reuneixi totes, no? Mm-hmm. I que se pugui fer la pel·lícula. Per això és tan interessant quan xerrem d'una pel·lícula o de grans projectes que mai no varen existir, però que varen ser l'obsessió de directors importants, no?, durant la història del cinema.
10: Molt bé, anem en tres exemples.
11: Uh-huh. El més gran probablement sigui el Dune, de Jodorowsky. Bé, ara mateix tenim el Dune que sí que existeix, no? Aquesta trilogia que ha d'acabar ara a cap d'any de Denis Villeneuve, uh-huh, amb l'adaptació amb en Paul Atreides, que fa Timothée Chalamet, i bé, te pots embullar a dir noms d'actors, perquè surt tothom en aquesta trilogia.
10: Més que Torrente Presidente.
11: Més, i és difícil, però moltes més. I bé, també n'hi ha tot espanyol, no? Surt en Bardem, també. I és una saga que ara sí s'ha pogut dur a la gran pantalla. També va fer una adaptació de Dune David Lynch, però el gran projecte de Dune era el de Jodorowsky, que volia fer la gran pel·lícula de ciència-ficció de la història del cinema. Estem xerrant d'un projecte d'una ambició tan gran que era impossible des del primer moment. Era una locura com està imaginat tot. Ell volia que Dalí fos, per exemple, l'emperador Harkonnen, el personatge que fa Stellan Skarsgård, per exemple, i en Dalí va dir que sí, però que volia ser l'actor millor pagat del món i 100.000 euros per sort. I en Jodorowsky va dir ok, i li va escriure un paper per 2 minuts, no? Ok, te pas 100.000 sort, fas 2 minuts. Però això, els dissenys els havia de fer Nache Geiger, que és qui va fer en el final els dissenys d'Alien. Estava Moebius també per allà enmig, és a dir, moltíssims de noms que després varen ser claus perquè varen molts d'ells, per exemple, fer tot el disseny i varen ser encarregats de la producció d'Alien, que són les grans pel·lícules de la ciència-ficció, però que mai no va poder fer-se la pel·lícula com l'Alejandro Jodorowsky volia fer-ho. De fet, hi ha un documental interessantíssim que recomano molt veure, que és Dune, Jodorowsky's Dune, no? És Dune de Jodorowsky.
10: Des projecte que volia fer.
11: Efectivament, i com va agafar tot aquest arxiu que se va poder recuperar de tots els dissenys i de més, i queda un documental sobre fer cinema que és interessantíssim i molt, molt, molt, molt bo. i bé, no és l'únic exemple, perquè com dèiem, n'hi ha més.
10: Sí. Sobre Napoleón, també.
11: Napoleón era la gran obsessió d'en Stanley Kubrick, un dels grans directors de la història del cinema, que estava completament obsessionat amb aquest personatge i amb la seva història. La llegenda diu que va llegir més de 400, de 500 llibres sobre la història de Napoleón, que tenia un arxiu apuntat de què feia cada dia de la seva vida, és a dir, un estudi completament exhaustiu i vamos, de malalt, directament, perquè era una obsessió absoluta, però que tampoc, per un tema no només d'ambició, que ho era, una pel·lícula ambiciosa, recordem que Napoleón ha estat també l'obsessió de molts de directors. Napoleón d'Abel Gance, la pel·lícula d'impressionisme francès, és una de les pel·lícules més importants del cinema silent de la història, i fa poquet varen tenir també una adaptació d'un director molt gran com el Ridley Scott, amb en Joaquin Phoenix fent de Napoleón, una pel·lícula que no va agradar gens, jo m'ho va agradar, però bueno, i que tampoc va poder ser dur a terme, també per el fracàs que va haver un parell d'anys abans de que s'estrena de Napoleón, no, de Kubrick, de Waterloo, que ja directors, els productors varen dir això no agrada, no farem aquesta pel·lícula, i mai no va poder existir tampoc aquesta pel·li de Napoleón d'en Stanley Kubrick. I ja la tercera, aquesta darrereta, varen xerrar la setmana passada de Nicolas Cage, i tenim un exemple seu.
10: Que xerrant de Superman. Ah, no és aquesta. Aquesta és la de Miguel Bosé. Perdoneu, volien dir aquesta. Això m'ho sona més, eh? S'ha colat en Miguel Bosé, eh?
11: Sí. Era, en aquest cas, en Nicolas Cage, no?, cantant també.
10: Exacte.
11: Hagués estat bé veure en Nicolas Cage de Superman, hi ha imatges filtrades, no?, d'ell amb el traje.
10: I hem ficat aposta en Miguel Bosé, no?, que s'hagi colat. Era sa broma per el Superman.
11: Tot bé en el control tècnic.
10: Tot bé.
11: I doncs, sí, una altra pel·lícula que mai no va existir, que havia d'estar dirigida per Tim Burton, que havia fet poquet abans Batman, precisament, no?, amb Jack Nicholson i Has visto al diablo bailando a la luz de la luna. I una altra pel·lícula que mai no va existir, és a dir, pel·lícules que tenim en l'imaginari col·lectiu, però que no varen poder veure mai, que hem de pensar en ella sempre com a projectes que no varen poder viure com els seus directors volien que visquessin, clar.
10: Molt bé, Sergio, i doncs res, ha estat una pindoleta de grans projectes que finalment no van sortir, però se varen fer altres pel·lícules, no?, dedicades tant a Dune com a Napoleón, com també a Superman. I doncs mira, és una bona sintonia per acabar aquest programa. Res, molt bé, la setmana que ve. Gràcies, Sergio.
11: Que vagi bé.
10: Fins demà, a les 9, aquí a La Gran Vida.

0: A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
1: Molt bon dia i benvinguts al programa Vida Saludable. Dissabte, 27 de juny, duim uns dies d'intensa calor, de molta basca, i això és preocupant per la nostra salut. Evidentment, especialment per als infants, la gent gran i els malalts immunodeprimits o malalties cròniques. Si el termòmetre supera els 35 o fins i tot els 40 graus, com està succeint aquesta setmana, i tornarà segur a passar durant l'estiu, que acaba d'arrencar, molta precaució. Li demanarem en uns instants al doctor Jaume Orfila, que ha